0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a Icat.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a Icat.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi...

0: de diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: ICAT. Humanoid.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: escoltes ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco un clau, mai firmo papers.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La visita del Papa a Catalunya viurà avui dimecres al punt més àlgid. Lleó 14, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el Papa visitarà el centre penitenciari de Can Brians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot a punt per a l'arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir als vehicles autoritzats. Des del 1982 que un pontífex no visitava l'abadia. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
2: El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte en què ha intercalat el català i el castellà.
1: Els Estats Units donen per acabada l'operació de resposta contra l'Iran després de l'enderrocament d'un helicòpter Apache. Teheran, però, ja ha replicat amb atacs contra interessos nord-americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta.
2: Segon dia de selectivitat, els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre altres matèries. Aquest any es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copin.
1: Després de la treva política per la visita del Papa, el Partit Popular ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no en sabia res. Avui dimecres, el Congrés serà l'escenari d'un nou cara a cara entre Sánchez i Núñez Feijóo. El líder popular aprofitarà a la sessió de control per exigir un cop més la convocatòria d'eleccions. El Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa més enllà de les seves sales a causa de les obres de remodelació de l'edifici. La nova programació s'inaugurarà amb el nou muntatge de la Baronal.
2: Sota el lema Ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. Maria José Cifuentes, directora del Mercat.
3: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
2: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Roger Bernat, Roser López Espinosa i també companyies internacionals de prestigi com Animal Religion o la Sydney Dance Company.
1: Esports, el Barça de bàsquet s'imposa clarament al Tenerife en el primer partit de la semifinal de la Lliga ACB. El resultat final 100-67. El segon partit serà dijous també al Palau Blaugrana.
2: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar la final en superar el Barça en el cinquè partit de semifinals per 1-2.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon partit de semifinals.
2: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
1: Mentrestant, el club blanc ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter argentí Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ja s'ha encarregat de rebutjar.
2: El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau.
1: I acabarem dient que la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació.
0: Fins aquí les notícies. Las

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 10 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que si ve a primera hora del matí hi haurà núvols al litoral, al prelitoral i a les comarques de Girona, el sol acabarà imposant-se. Només a la tarda hi haurà núvols al Pirineu amb possibles ruixats puntuals i febles al Ripollès i Osona. Tindrem un dia sense calor, amb les màximes més altes al voltant dels 30 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Puigcerdà el sol sortirà a 6:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Nara García, també bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una frase per començar el dia que és d'una pel·lícula.
0: A veure.
1: De fet, és d'una cançó d'una pel·lícula. No us diré de quina, però de ben segur que la reconeixereu ràpidament. Hi ha coses pitjors que podria fer que sortir amb un noi o dos, però plorar davant teu, això sí que és el pitjor que podria fer.
0: Àlex, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: Això sembla la dada
2: de
0: Maiol.
1: És fàcil, és fàcil.
0: Molt fàcil, el que passa que no t'ho hem posat en context.
1: Clar, jo estava pensant cantar,
2: amb coses que han passat aquesta matinada, com el Líban, i ara no.
0: O el Papa. Torna a repetir la frase.
1: Val.
0: A veure, busca-la.
1: Hi ha coses pitjors que podria fer que sortir amb un noi o dos, però plorar davant teu, això sí que és el pitjor que podria fer.
0: Anem-li donant voltes a aquestes hores del matí,
2: perquè no em ve,
0: És una frase molt mítica, molt mítica. Ara ho hem posat tot en context perquè la cançó que sonarà precisament és d'aquesta pel·lícula i del personatge, o d'un dels personatges del qual refereix ara mateix la Lara. Perquè, de fet, com si fos l'últim dia d'institut, arrenquem el matí de dimecres amb un clàssic que, home, cada vegada que sona és inevitable que no se't bellugui alguna part del cos. Segur que només amb els primers compassos, Àlex Bosch, que estigues alerta, sabeu de quina cançó us estic parlant.
2: Home!

0: desvelem el secret. Qui va dir aquesta mítica frase de la pel·lícula Gris?
1: La Rizzo.
0: Rizzo, Àlex.
2: Home, conec la pel·lícula, sí.
0: Segons Marta Viana, Risto.
1: La Risto.
0: Ahir algú del programa diu, sí, la Risto.
1: Però era una brometa, no?
0: Era una
1: brometa. Sí, la Risto és la millor. La Rizzo.
0: You're the one that I want va ser la cançó més coneguda i popular, una d'elles, de la pel·lícula Gris. Si fem una mica de memòria, explica el moment en què els protagonistes, Danny Zuko i Sandy Olson, es retroben després d'haver passat els canvis personals o per canvis personals per intentar agradar-se mútuament. I al final de la història, el Danny va tornar-se més responsable, mentre que la Sandy va abandonar la imatge que tenia de noia tímida i apareixia amb una actitud molt més segura i molt més atrevida. I és que quan es veuen, tots dos s'adonen que, malgrat els canvis, continuen estimant-se. En resum, la cançó és una celebració d'aquest reconeixement mutu, que l'altre és la persona que realment vol i necessita. Evidentment va ser interpretada per John Travolta i Olivia Newton-John i es va convertir en un dels grans èxits musicals associats a la pel·lícula. De fet, un 10 de juny de l'any 1978, You Are The One That I Want va arribar al número 1 als Estats Units. No em negareu que aquesta és una bona cançó per donar-li corda al dimecres. Gairebé som al final de curs, però encara ens queden alguns despertadors. Mentrestant us prometem una hora de ràdio convertida en una festa precisament de final de curs, amb confeti, bona música, bona gent i sort que en tenim litres de cafeïna.
3: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Pràcticament les 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol, Roger, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Has mogut una mica la cintureta, amb la cançó de Gris.
4: Tot el que es pot a aquesta hora i amb les hores que fa que es dorm, perquè aquesta hora és bona per moure la cintura, però, clar, just quan t'acabes de llevar és més complicat. Estava pensant que, imagina't que un dia prohibeixen la cafeïna com a estimulant i posen aquest programa com a exemple de, ostres, mira com, com es diu aquesta cosa, quan tu defenses i promous el consum d'una cosa, de la cafeïna.
1: Incentives, no?
4: Incentives, sí.
0: Incentives.
4: Exacte, com passava abans amb la... Doncs, per exemple, moltes vegades posem com a exemple anuncis de cocaïna que es feien als anys 20, no? Sí. I ara seria impensable. Doncs imagina que d'aquí 50 anys posen els matiners com a exemple de dir, mira abans com es defensava la cafeïna en directe i com en parlaven obertament.
1: Sí, sí, sí. Que tothom
4: de cafeïna. Oh.
0: És bastant probable, però a mi em treure el cafè i deixo el programa.
4: Fins aquí aquest pensament a les 5 del matí. Ja
0: està molt bé. Segur que, escolta, ho estem comentant i és possible que això d'aquí uns anys se'ns acabi qüestionant.
4: No sé si el papa beu cafè. I en cas de veure cafè, quan va de...
0: Si fa més gira quan... que la Lady Gaga, no, ja, necessita però, cafè, aquest home.
4: Per exemple, una de les coses que passa quan vas de viatge és que el cafè dolent és molt desagradable.
0: Molt desagradable.
4: El papa, doncs, ve aquí amb el cafè, que no
0: però
4: és el vital.
0: Però cafè sant, no?
4: No ho sé, ho haurem de preguntar, Carles. És una
0: de
4: les poques coses que no hem preguntat sobre la visita del papa.
0: Què esmorza el papa? Perquè sí que sabem que ha sopat o que ha dinat, però no què esmorza. No sabem si és de te o de cafè.
4: O si fa uns cereals.
0: O si fa uns cereals,
4: jo
0: per exemple.
4: Jo ara faig uns Kellogg's.
0: Sí.
1: O un matcha de sobte.
0: Per exemple,
1: no sé.
0: Preguntem-ho, a veure si ho podem investigar. Mentrestant, a partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio, també amb molta cafeïna.
4: Exacte, i quan explicarem què esmorza i gairebé tots els detalls de la visita del papa avui en un programa especial que acabarà a les 2.
0: Déu-n'hi-do.
4: Sí, a les 12 està prevista la visita del papa a Montserrat i ho cobrirem tot en un programa especial, no només amb el Ricard Ostrell des d'aquí, sinó que hi haurà l'Òscar Fernández i la Marta Romagosa a Montserrat a partir de les 12 i tots els enviats especials de la redacció d'informatius i del programa per seguir tots els passos del papa d'avui en el seu segon i últim dia de visita a Barcelona. També en parlarem, per exemple, amb el Xavier Pérez Esquerdo, que ahir va fer el guió de la...
0: Molt emocionat, el vaig veure, eh?
4: Home, no m'estranya, per un catòlic com ell ha de ser molt, molt important. També amb el bisbe Xavier Gómez, que va rebre el papa. El president Salvador Illa, que s'hi va reunir en audiència privada. Parlarem amb l'Artur Ramon de la Sagrada Família, que avui és el gran dia de la benedicció de la Torre de Jesús. Després també amb Sergio Dalma, que hi va actuar. Farem una mica de geopolítica vaticana amb Francesc Romeu i amb Oriol Junqueras, que va estar, recordem, a l'arxiu secret durant uns quants mesos. Repassem la figura del papa mentre es visita Brians i tot plegat amb taules especials, com et dic, amb un programa que acabarà a les 2 avui.
0: Hi ha una cosa que m'ha agradat molt, que són els regals que se li han donat al papa, entre d'altres aquestes còpies de les homilies d'Organyà i també una obra de Tibi Boy.
4: Que ja veurem si acaba als Museus Vaticans, perquè ja saps que són un dels museus més espectaculars del món, amb tot tipus d'obres i, per tant, qui sap.
0: Veurem. Gràcies, Maiol.
4: Fins ara.
0: Fins ara. Dos minuts, arribem a un quart de sis del matí. Àlex Bosch, bon dia.
2: Bon dia de nou.
0: Mentre t'hem desvelat el gran secret de la frase de Rizzo que ha passat al món mentre dormíem.
4: Mira, avui us porto la fugida més accidentada de la setmana. Sé que només és dimecres, però ja veureu que costarà superar-la, perquè la informació que ens ha arribat aquesta matinada dels Estats Units a través de Teletips és impagable.
0: A veure, explica'm.
4: Ens situem a Louisiana, a estat del sud dels Estats Units. Allà han detingut un home de 40 anys després d'intentar escapar de la policia dues vegades. Ho expliquem. Tot va començar quan va xocar lateralment contra una barrera de formigó i, en lloc d'aturar-se, va continuar circulant per l'autopista. Uns agents de la policia que havien vist aquest accident el van aturar i, a més, van detectar possibles signes d'intoxicació etílica i el van voler identificar.
0: Que estrany.
4: En aquest moment, l'home fuig corrent i salta a un pantà des d'un pont elevat. Fins aquí el primer intent de fugida. Una estona després, la policia el va localitzar caminant per una carretera, després de sortir del pantà, i quan semblava que la detenció era imminent, va tornar a sortir corrents i va tornar a saltar cap al pantà. Aquesta segona fugida, però, li va sortir cara, perquè quan va tornar a saltar al pantà, no es va adonar que allà al costat hi havia un caimà. Un caiman. L'home borratxo s'enfronta al caiman i en surt amb ferides als braços.
0: No m'ho puc creure.
4: Tot i això...
0: Però un moment, va guanyar-li el bonic...
4: Sí.
0: El caiman no se'l va fotre, eh?
4: No. No només això, sinó que va continuar nedant al pantà, fugint de la policia, que aleshores van optar per seguir-lo amb drons. Imagina't el desplegament policial, eh?
0: És tot tant de pel·li americana.
4: L'home estava tan cansat i amb els braços destrossats pel caiman que va haver de sortir del pantà i aleshores sí que el van detenir. El van traslladar amb ferides que no revesteixen gravetat i ara s'enfronta a càrrecs per conduir sota els efectes de l'alcohol i, evidentment, resistir-se a l'autoritat.
0: El caimà.
4: Sí, sí. I l'home va jugar amb foc perquè es calcula, compte que a Louisiana hi ha més de 2 milions de caimans als rius, als pantans, a les zones...
0: Uau, encara va tenir sort, encara va... Perquè només faltaria que caiguis al pantà i se t'acabin fotent els caimans.
4: Imagina't.
0: Hauria sigut un final èpic, també t'ho dic.
4: I espera't que ara ve el millor, perquè l'oficina del xèrif ha fet broma en el comunicat sobre el cas i diu que el caiman no va prendre mal durant l'operatiu i que ja ha tornat a la seva rutina habitual de vigilància al pantà.
0: M'encanta.
4: M'encanten els
0: americans. Per què totes les fugides de la gent que va borratxa als cotxes a Amèrica són així?
4: Espectacular.
0: És que és una pel·li, cada dia és un tràiler.
4: També sap que depèn una mica d'espectacle i ho escriu.
0: I la policia els agrada perquè... No, però després la policia, els activem els drons, se'ls escapa i torna. Viuen en una constant pel·li americana.
4: Algú devia pensar que estaven gravant una pel·lícula.
0: Aquí diuen para i pocs tenen els pebrots de fotre-li gas al cotxe i marxar.
4: O de saltar el pantà.
0: O de saltar un pantà. Per sort, aquí caimans en tenim pocs.
4: Pocs.
0: Rates i ratolins en tenim, per parar un carro. Gràcies, Àlex. Fins ara. Doncs vinga, Lara, explica'm també per què el món avui serà un lloc una mica millor.
1: Doncs el món és una mica millor per les persones amb dependència reconeguda que encara esperen la prestació definitiva del sistema de dependència. La Generalitat ha aprovat el pla Cura i permetrà que aquests usuaris rebin una ajuda d'entre 100 i 200 euros mensuals. Aquest pla pretén reduir les llargues llistes d'espera i agilitzar una mica la tramitació dels expedients.
0: Fent el primer cafè del dia, com sempre, des de Catalunya Ràdio, per cert, també l'emissió conjunta per ICAT, aquestes hores del matí hi ha notícies de les quals, Marta, parlarem poc avui, dimecres.
1: Sí, per exemple, que el rei Carles III d'Anglaterra ha aprovat el 15 de juny com a dia festiu a Escòcia. I si us pregunteu el motiu, doncs que es veu que Escòcia tornarà a jugar al Mundial de Futbol després de 28 anys sense jugar el proper 15 de juny i s'enfrontarà a Haití. El problema, doncs, evidentment, és que com que juga a Los Angeles, a Mèxic i a l'altra banda de l'oceà, no? Doncs els horaris, evidentment, aniran girats i és per això doncs, que el primer ministre escocès ha demanat que aquest dia sigui festiu. Això ha arribat, evidentment, a la Casa Reial Britànica i Carles III ho ha autoritzat. D'aquesta manera doncs, podran celebrar-ho, anar a dormir tard, fer el que vulguin i el dia següent doncs, no hauran d'anar a treballar.
0: Vinga, va, que només 12 minuts pràcticament Arriben ja a 6:15 del matí. Amb quina bona notícia ens veiem al matí, Lara?
1: Doncs que una recerca científica ha demostrat que els gossos tenen un olfacte extraordinari que els permet detectar compostos químics associats a malalties com diversos tipus de càncer amb nivells de precisió molt elevats en alguns estudis. Aquesta capacitat es deu al fet que els gossos disposen de centenars de milions de receptors olfactius, molt més que els humans, i poden identificar senyals invisibles per nosaltres. Poden arribar a identificar càncers, diabetis, Parkinson, malària i altres malalties només en sumant. Un laboratori britànic ha comprovat que els gossos poden detectar el càncer de pròstata en sumant mostres d'orina amb un 93% d'encert.
0: És una meravella aquesta notícia dels gossos. Jo no sé si els gats podrien fer el mateix, perquè aquest món està dividit entre la gent que li agraden els gossos i la gent que li agraden els gats.
5: Jo crec que sí, però no volen. Van a la seva, no?
0: Sí, home, però diuen, han de sumar fort, no? Clar, són com més passotes, van a la seva. Sí. És a dir, que potser ho ensumen,
5: però no ens ho diuen, no ens ho diuen.
0: És que soc
5: volen
0: tan poc de gats, de veritat.
5: Volen que el món sigui seu, ja
0: està. Exacte. Els gats, la gent que té gats.
5: Ajudaré jo els humans, diuen.
0: Ja. Quan he conegut gent que diuen, tinc gats, dic, buf.
5: Jo sóc de gats, eh?
0: Per això penso, buf.
5: Hi ha gent que no li agrada ni gats ni gossos, també.
0: També.
5: Hi ha una part.
0: Però els gats...
5: són el millor del món.
0: Bueno. Esperem que no vagi de gats el motiu que té Ot Serra per saltar del llit aquest matí. Ot Serra, bon dia.
6: Bon dia, matiner. És un bon motiu per saltar del llit per als joves d'entre 18 i 30 anys és acollir-se per quart any consecutiu al programa Estiu Jove. És l'oferta del govern espanyol de bonificar títols de transport de cara a les vacances d'estiu. Óscar Puentes, el ministre de Transports.
7: 90% en los servicios de autobús de transporte regular, de competencia estatal. 90% en los servicios ferroviarios de media distancia convencional y en los de ancho métrico. 50% de descuento en los servicios AVAN. 50% en los servicios comerciales de larga distancia y alta velocidad con un máximo de 30 euros por billete. Y también 50% en el pase Interrail.
6: L'Estat hi dedica una inversió de 130 milions d'euros. Des del 2023, cada estiu se n'han beneficiat entre 1 i 1,5 milió d'usuaris. Permet que els joves puguin viatjar i que no hagin d'utilitzar vehicle privat.
0: 10 minuts, 6:15 del matí. Molt bon dia, matiners, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des de Catalunya Ràdio. Obrim la nostra particular revista del cor. Ui, és que aquest tema...
5: fort.
0: És que... com batega el cor aquest matí, Lara, sisplau.
5: Doncs presenta... ai, batega...
0: Es presenta...
5: presenta amb la bategadora.
0: Bueno, mare meva... com es nota que ets de gats, filla?
5: Estic fatal, eh? A veure, batega amb la
0: perquè
5: presentadora...
0: perquè es va tocar els cabells com si fos un gat.
5: Un gatet. M'ha agradat, això. T'has sentit identificada.
0: Vinga, sí. va, bueno, a veure, va, parlem amb de Patricia Pardo.
5: De Patricia Pardo, que ha explicat a Vamos a ver de Telecinco el seu programa com va viure dilluns l'acte que va presentar el Santiago Bernabéu del Papa Lleó juntament amb Cristian Gálvez, per cert, la seva parella, diu que encara no s'acaba de creure tot el que va viure.
8: A ver, yo solo puedo decir que de momento no he ni aterrizado. Así os lo digo. Que tengo una resaca emocional bestial y que, como le decía esta mañana una compañera a la que aprecio mucho, creo que necesito un tiempo de estar en casa y llorar para desahogarme, para desahogar pues toda la emoción y la tensión de estos días. Es que me veo y digo, eso soy yo de verdad.
9: ¿Cuántas veces estuviste a punto de llorar ayer?
8: A punto, no, lloré muchas veces ayer.
9: En el escenario.
8: Sí.
0: A través del compte de Twitter, Dix, ara en aquest cas no sé qui va publicar una fotografia de l'altar que van fer Cristian Gálvez i Patricia Pardo, un altar abans de començar a presentar aquest acte davant d'aquestes 80.000 persones.
5: Què vols dir, un altar?
0: Van fer com un altar al camerino.
5: Ah, sí, eh?
1: Vale, no t'estàs entenent.
5: Què van posar-hi?
0: Doncs van posar imatges d'un sant, hi havia una verge...
5: Que fort, eh?
0: Suposo per començar a resar abans de... abans d'aquest acte. Home, dic una cosa, presentar un acte davant de 80.000 persones
5: va impressionar
0: moltíssim, eh? Després d'aquí, escolta'm, cadascú té la seva...
5: tendència, hi ha molts comentaris últimament sobre aquests dos.
0: Sí. Com aquesta setmana n'estem parlant cada dia. A veure què diu el Modena Cid. De tot plegat. I alerta, aparteu les criatures, perquè també parlem de Georgina Rodríguez.
1: Sí, perquè la dona Cristiano Ronaldo s'estrenarà com a presentadora... al nou programa LOL, si te ríes pierdes, ho farà al costat de l'actor, vinga, també, Antonio Resines.
0: Vinga.
1: Un programa que es podrà veure a Prime Video en la primera temporada, eh? Recordem, els presentadors van ser Santiago Segura, Xavier Del Tell. Un any després, el relleu el va agafar
0: boníssim.
1: Carolina Iglesias i Sílvia Abril. I ara, doncs, aquest és el relleu, Georgina Rodríguez amb Antonio Resines. Veurem, evidentment, com va com a presentadora, però recordeu que ella ja va triomfar a Netflix amb el seu reality.
0: Ara.
1: Jo, Georgina, com li deies?
0: Jo soy Georgina.
1: Jo soy Georgina. Tres temporades. I que deixava...
0: Enganxadíssim, també t'ho
1: bueno,
0: dic. Enganxadíssim
1: al reality. O sigui, per què no n'hi ha una quarta? I deixava anar a perles com aquestes.
10: Mis compañeros locos. Yo llegaba en autobús y yo me iba en Bugatti. O sea, la gente estaba que no se lo podía creer. La primera vez que vine a casa de Cristiano, bueno, me perdía. Intentaba ir a la cocina por agua y no sabía por dónde meterme. Y de repente tardaba media hora en llegar al salón porque no sabía cómo volver. Y pasaba una chica súper ordinaria con una litrona en la mano.
11: Pero a ver, tanta Georgina. Pero si estás a la vendida, vamos a hacer un momento.
10: Y yo le iba a decir, pero chica.
11: Chica.
10: Pero esta, si yo le iba a decir, mira, perdón, antes los vendía y hoy los compro.
1: Es que claro.
0: Ay. Es que diría tantas cosas.
1: Sí, que no podem dir. Que no podem dir.
0: L'humilitat és una cosa que es perd amb els diners.
1: Però potser, i us imagineu que és una superpresentadora.
0: Jo de veritat.
1: Jo de moment no sé, ho poso en dubte. Hi ha influencers que han passat a ser presentadores i no ho han fet tan malament.
0: No, mira, la Dulceida ha estat perfecta, la gran canes. Cita. Però bueno, escolta, anem a comprar un bolso.
1: Veremos.
0: Anem a comprar un bolso, seguim, per favor. Vinga, va, que anem una mica tard. Quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, José Ruz, que és el cap de la Brigada de Seguretat de la Policia Espanyola a Catalunya, ens explicava el nivell de protecció que hi ha sobre el papamòbil.
12: És molt segur, el que passa que, bueno, com podràs imaginar, l'hem agafat, l'hem ficat en un lloc segur, en les nostres instal·lacions, i ningú ha anat a veure'l, inclús jo. Jo no he anat, no l'he vist, perquè, bueno, és un nivell de seguretat màxim, com si estigués el papa dintre del cotxe i no es pot ficar, però bueno, el cotxe és molt segur.
0: Vinga, també
1: Lara, carinyo. També va viure en directe l'arribada del papa amb l'avió a l'aeroport del Prat.
13: Ara mateix la porta continua...
14: Torta.
13: Ara l'alfombra no quadra.
14: Han de moure tota la catifa vermella
1: i l'avió,
14: perquè no està alineada amb les escales.
0: No, la imatge que estem donant, no. De veritat,
1: És lamentable.
0: Això costarà molts anys, de reparar.
1: És lamentable.
14: Estem quedant molt malament.
0: Home, el món ens mira. No, ara, és que ara sí que
14: ara, sí.
0: I mira que estem fotent, que no sabem quadrar una escala amb una porta.
14: Tot mal.
1: Va ser boníssim, això.
0: Boníssim. Gran moment del matí d'ahir.
1: I també amb la temporada de festivals de música ja en marxa ens van visitar Juli Guiu i Oriol Aguilar, directors del Cap Roig i del Castell de Peralada. Sentim Oriol Aguilar.
15: El que hem fet nosaltres, que d'alguna manera vam ser degans de com ser festival a la Costa Brava i vam inspirar la creació de molts festivals, ens hem desmarcat expressament d'aquest comú i hem tornat als nostres clàssics, que és la música clàssica, la dansa, la creació, l'aposta per la música contemporània.
0: 4 minuts, arribem a 6:15.

0: I què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 10 de juny del 2004, el cantant i pianista Ray Charles moria als 73 anys. El glaucoma el va deixar sec als 6 anys. Va compondre aquest tema que estem sentint, I Can't Stop Loving You, que va arribar a les llistes del Regne Unit i als Estats Units al 62, al número 1. També va fer més de 30 cançons que van estar al top de les llistes dels Estats Units i amb àlbums que també arribaven al capdamunt d'aquestes llistes. Charles es va casar 2 vegades, va tenir 12 fills amb 9 dones diferents.
0: 12 fills, 9 dones?
1: Sí, sí, no.
0: Mare meva, quina 70, feinada per organitzar-te la vida.
1: I 73 anys, vull dir que va anar per feina,
0: però,
1: no?
0: Però quina bestiesa.
1: I 17 premis, Grammy.
0: O sigui, té pràcticament...
1: Sí, sí, pots saber números.
0: El mateix número de Grammys que de fills.
1: Exacte.
0: Quina vida que tenia.
1: Mogudeta.
0: Va morir o sigui, que és el que dius tu, va viure ràpid aquest home, eh?
1: Sí, sí, no va parar.
0: Doncs vinga, vull recordar, sens dubte, una figura imprescindible al món de la música, la del cantant i pianista Ray Charles. Quan sona aquesta musiqueta, l'equip del programa s'agafa de les mans perquè tenim ganes de connectar amb els astres. Nosaltres som molt d'energies. A vegades ens juguen més a la contra que a favor.
1: A veure què ens diuen
0: dia.
1: Avui, eh?
0: Estiguem alerta perquè ja ho té tot preparat per explicar-nos quin dia ens espera astrològicament parlant. La Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 10 de juny, Mercuri fa quadratura amb Saturn. Això pot portar una mica de pes mental. Converses més serioses, decisions que costen o aquella sensació que tot s'ha de pensar dues vegades. Però no és un mal trànsit. És un bon moment per posar ordre a les idees, parlar amb més responsabilitat i no prometre més del que podem sostenir. Avui, abans de respondre ràpid, respira. Les paraules també necessiten estructura.
0: Portem molts dies que la gent d'Astrocat.cat ens està dient que...
1: Que calma, respirem,
0: que calma, que respirem. Que calma.
1: I que pensem.
0: I que pensem. Que aquest, a l'equip del programa sí. A vegades ens costa pensar, també t'ho
1: dic. Una mica impulsivets som. Sí, som una mica impulsivets.
0: Som així nosaltres, què farem? A les 5 del matí, si no ens permetem aquests registres...
1: Però està totalment. Bé, està bé.
0: Sí.
1: El que passa que jo això de respirar tant... És que si penso m'agobio, saps?
3: Oi? M'ha agradat aquesta frase.
1: No? Sí, no podem pensar nosaltres tres. No,
3: per tatuar.
1: Si respirem...
0: Ai, Déu meu, i aquest dimecres 10 de juny, algú li tocarà bofes pelmes, Lara?
1: Doncs sí, vinga, anem-hi amb alegria.
0: Vinga, dimecres. Va.
1: Felicitem el pilot de motociclisme català, Pol Espargaró, que avui fa 35 anys, qui també bufarà espelmes avui, més concretament 67, és l'exfutbolista i actualment entrenador Carlo Ancelotti, i de Sevilla al món, avui 10 de juny, també fa anys Miguel Ángel Rodríguez, cara visible de Mojinos Escocíos.
0: I tant.
1: No m'has posat cap brometa amb Mojinos Escocíos? No. Millor. Celebrem que arribi al 56, que tingueu un dia carregat de bons moments i a celebrar-ho com cal, que sumar un any sempre és motiu de festa grossa.
0: Doncs a tots vosaltres, moltes felicitats.
4: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
5: Al matí de Catalunya Ràdio comentarem la primera jornada del Papa a Catalunya i seguirem l'itinerari d'avui, especialment l'acte a Montserrat. La tarda estarà dedicada a la cerimònia de Lleó 14 a la Sagrada Família. Francesc Garriga i Agnès Marquès pilotaran el programa i Ricard Ostrell serà la basílica. El Catalunya Nit començarà a 11:15 i recollirà totes les reaccions a la visita del Papa i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
4: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Ara sí, benvinguts al dimecres 10 de juny. Àlex Bosch, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Com sempre, amb l'Àlex Bosch repassem els titulars d'aquest matí, tot a punt per rebre la visita del Papa a Montserrat.
6: S'han tancat tots els accessos per carretera i les 8.000 persones que tenen una reserva per sentir la pregària del pontífex hi hauran d'arribar amb el cremallera o l'aeri. És un dels plats forts del segon dia de la visita del Lleó 14 a Catalunya.
0: L'altre és la benedicció aquest vespre de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
6: Es fa coincidir amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La cerimònia la podran seguir unes 8.000 persones i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el papa visitarà el centre penitenciari Can Brians i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval.
0: Tot plegat també l'endemà que Lleó 14 protagonitzés ahir a la tarda l'acte més multitudinari de la seva visita d'aquests dos dies a Catalunya.
6: Va ser la vetlla de pregària que va oferir a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 persones. En el seu discurs el papa va intercalar el català i el castellà i va convidar els assistents a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir amb missatges contra la violència masclista i sobre la salut mental.
7: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
0: El papa va viure un autèntic bany de masses a Montjuïc.
6: Sí, en un ambient marcat per l'emoció i amb una destacada presència precisament de joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
6: Hores abans, al migdia, Lleó XIV havia presidit una homilia a la catedral de Barcelona tot just després d'aterrar al Prat, on va ser rebut per la plana major política catalana. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'hi va reunir ahir durant mitja hora i li va traslladar un agraïment per haver fet servir el català en els seus actes.
11: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país, no?
0: Mentrestant, de l'exterior continuem pendents de la fràgil treva a l'Orient Mitjà.
6: Els Estats Units donen per acabada l'operació de resposta contra l'Iran després de l'abatiment d'un helicòpter Apache. Trump confirmava que els dos pilots estan sans i estalvis.
12: The pilots are fine, yeah. Nobody injured. The pilots are fine, yeah.
6: Teheran, però, ja hi ha resposta amb atacs contra interessos nord-americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta.
0: Les protestes anti-immigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sencer cremats.
6: Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma davant d'aquestes manifestacions i aldarulls iniciats després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer.
0: I avui, segon dia de selectivitat.
6: Els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre d'altres matèries. Aquest any, a més, han de saber que es fan controls en detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copin.
0: I la NASA ha presentat els quatre astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna.
6: La tripulació estarà formada per tres nord-americans, André Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per l'any que ve, per cert, i això t'agradarà.
0: A veure.
6: La NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè els quatre astronautes d'aquesta missió portin roba espacial dissenyada per aquesta prestigiosa marca.
13: Creure, jo vull ser astronauta.
6: Doncs ja ho saps.
0: O sigui, Prada vestirà els astronautes...
6: Aquests astronautes d'Artemis 3.
0: Canta. Sí. I aquesta és la notícia, del dia per mi.
6: Doncs mira, ja sabia que t'agradaria.
0: Gràcies, Àlex.
6: Fins ara.
0: Vinga, va, 6:15 del matí, 4 minuts. No van vestits de Prada, però escolta'm, venen aquí vestits per l'ocasió. Marc Jurado, molt bon dia.
14: Guapíssims, bon dia.
0: Exactament. Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
15: Bon dia, fem el que podem.
0: Home, i, escolta'm, qui fa el que pot no està obligat a fer més. A més, com sempre, repassem les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
14: Avui Can Elias, com tota aquesta setmana, de fet, amb el papa Lleó XIV en totes les portades. El diari Ara, foto destacadíssima, i el titular, el papa reivindica un país divers i acollidor per tothom. El periòdico del mateix moment a la catedral de Barcelona i llegim que el papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. Saltem a La Vanguardia, que ha triat foto de la vetlla a Montjuïc i mira al futur el dia d'avui explicant que el papa encara al cim del seu viatge amb l'acte a la Sagrada Família.
16: A la premsa de Madrid el pontífex també és ben present, tot i que menys que aquests últims dies. Un cop més, la portada més cridanera és la de La Razón. Foto de Robert Prevost, la moreneta difuminada i el titular Lleó XIV espanyol i català sense complexos. El País explica que el papa clama contra la polarització i demana harmonia a Barcelona. I el Mundo, foto del president Illa i el pontífex, que diuen que insta els catalans a ser constructors d'unitat.
14: Breument, altres temes de portada. La Vanguardia, els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter Hormuz.
16: I el periòdico Rodalies i Adif emprendran accions legals contra Siemens pels talls d'ahir.
0: Fem una repassada també als articles dels diaris que, oh, sorpresa, la gran majoria d'articles d'opinió, evidentment, escriuen sobre la visita del papa.
16: Sí, al diari Ara, el periodista Antoni Bassas ironitza sobre la incidència d'ahir a Rodalies i diu que Adif va tenir el do de l'oportunitat d'obsequiar al papa d'un regal que li permetés fer-se càrrec de la realitat catalana només baixar de l'avió.
14: Bassas remarca que al mateix temps, i parlant de normalitat, els mestres en vaga es manifestaven no gaire lluny de la catedral de Barcelona, un conflicte l'educatiu que titlla de crisi de país.
16: A la Vanguardia, l'advocat Xavier Melero no nega que el papa tingui autoritat moral, però es mostra sorprès per la facilitat amb què se li atribueix autoritat tècnica sobre qualsevol assumpte.
14: Considera que moltes de les opinions del papa són una col·lecció de tòpics ben intencionats.
16: El periodista Alex Salmon explica a El Periódico que fa dies que mira d'esbrinar qui escriu els discursos del papa, que estan construïts al mil·límetre.
14: Salmon es fixa en els 7 minuts d'aplaudiments que els diputats van dedicar-li a Lleó 14 al Congrés i es pregunta si els diputats es van quedar només amb allò que els donava la raó o també sobre el que els atreia.
16: A El País, l'escriptor Sergio del Molino titula "Els ateus estem passats de moda".
14: Del Molino diu amb ironia que cal reconèixer que l'aquí i l'ara, el plaer sense culpa i la moral basada en el respecte sense necessitat d'un càstig diví, són coses velles i passades de moda.
16: A El Mundo, el periodista Federico Jiménez Los Santos celebra que el discurs del papa al Congrés fos un homenatge al catolicisme espanyol.
14: Però discrepa amb Lleó 14 sobre el que va dir en relació a la immigració i les guerres, perquè, segons Jiménez Los Santos, oculta el factor islamista.
0: Mare meva, com estan els articles i com està la premsa d'alterada amb la visita del papa, opinions de tots colors, com acostuma a passar sempre que hi ha una visita, en aquest cas, important, com aquest cap d'estat. Sílvia Solanes, molt bon dia.
13: Bon dia.
0: Amb la Sílvia també repassem la premsa digital. Qui, on gira full? A veure...
13: Qui no.
0: Espera, a veure que no... Ara, no l'estic... Ara, digue'm. Qui no gira full, ara,
13: no
0: vale.
13: Gira full,
0: és que dic,
13: sí.
0: Qui on gira full, i que potser és un joc de paraules.
13: Massa ràpid, massa ràpid.
0: Explica'm, qui no gira full?
13: Doncs els que han vandalitzat amb pintades franquistes les màquines que treballen per Cuelga Muros en l'estudi geotècnic previ a unes obres que s'hi preveuen fer per convertir aquest espai en un lloc d'interpretació i reconeixement pels que van lluitar per la democràcia. Entre les pintades hi ha insults i frases contra Pedro Sánchez, o per exemple, el Valle no se toca, ho recull el Digital Público.
0: Quin rànquing lidera Girona?
13: El de la ciutat espanyola amb més persones infidels per metre quadrat de tot l'estat. Així ho recull l'aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison. No miris amb aquesta cara.
0: Que clar, m'hi van adaptar els gironins, que ara aquí m'estàs destrossat.
13: Doncs mira, per tercera vegada consecutiva, Girona és la ciutat més infidel de Catalunya, però és que ara també és la més infidel i la més deslleial d'Espanya. La segueixen, espera't que no ens quedem curts, Manresa i Barcelona.
0: Vinga.
13: Catalunya és la comunitat autònoma amb més localitats considerades lleials de tota Espanya. Explica el periòdic.
0: M'encanta. Compte si us enamoreu d'algun gironí o una gironina, Manresana, barceloní, barcelonina.
13: I hi ha gent, entre Barcelona, Girona i Manresa.
0: Hi ha gent. Per tant, afineu la intuïció sentimental. Ara ja va missa.
13: Sí, que els escocesos tindran un dia oficial de festa per poder veure la seva selecció al Mundial de Futbol. S'havia anat proposant després que Escòcia es classifiqués per primer cop en 30 anys, però ara ja és oficial. El rei Carles ho ha aprovat i, per tant, el pròxim 15 de juny, dilluns que ve, serà festiu a Escòcia. Ho veiem a la premsa britànica.
0: Els preus estan enfiladíssims. Vas al supermercat i has de deixar-t'hi pràcticament un ronyó. I a tot això li sumem que el preu també passa factura, alerta als correfocs.
13: Sí, el Vall de Diables de Reus ha aixecat la mà i ha dit que baixarà el nivell de les actuacions perquè l'augment del preu de la pirotècnia s'està disparant. L'entitat assegura que des del 2019 el preu de la pirotècnia ha augmentat un 32%, no és poca cosa.
0: Quina bestiesa.
13: I ells han hagut d'afegir diners per poder oferir un bon espectacle. A més, denuncien que l'ajuda que reben de l'Ajuntament és insuficient. Ho explica el diari Més.
0: Doncs déu-n'hi-do, escolta, amb aquest 32%, aquest augment dels preus de la pirotècnia. Déu-n'hi-do.
13: Quan anem a veure un correfoc, pensem-hi dos cops.
0: Sí, nosaltres hem de les lluminetes aquelles. Exacte. I ja està. Gràcies, Sílvia. Marc, quin temps ens espera per avui, va?
14: Doncs mira, atenció sobretot als infidels de les comarques de Girona o de la ciutat de Girona, perquè es tindran núvols, ho anem aquest matí, no només ells, també al litoral, al prelitoral. El A la tarda, dèiem, hi haurà núvols al Pirineu amb possibles ruixats també puntuals i febles al Ripollès i a Osona. Avui tindrem un dia sense calor, amb màximes que com a molt arribaran als 30 graus.
0: 4 minuts, pràcticament arribem a 3 quarts de 6 del matí i a aquestes hores, com sempre, amb la Marta Viana, moment de fer una repassada a la cultura que també ens interessa, Marta.
1: Mireu, avui hem de parlar de molt teatre perquè hi ha realment moltes estrenes. A l'Espai Lliure s'hi estrenen Jo no soc, de la companyia Íntims Produccions. Això és un espectacle coproduït amb diverses escoles i instituts de Barcelona. Es pot veure avui i també demà. Al Lliure, en aquest cas, a Gràcia, La vida secreta dels vells, del creador Francesc Mohamed El Khatib. És una obra sobre la bellesa, l'amor, el sexe en la tercera edat. I al Coliseu, doncs, gran oportunitat per veure Ricardo Darín, si no l'heu vist, que fa tàndem amb Andrea Prieta amb l'obra Escenes de la vida conjugal. D'això es pot veure fins al dia 14 de juny, per tant, realment, hi ha pocs dies per veure el Prona. Quatre dies, però per tant, correu, perquè és una gran oportunitat per veure'ls a tots dos. I acabem al Teatre La Fàbrica, on s'hi pot veure La luna és blanca, muy blanca, amb també un gran dels nostres, com és Mario Gas. Si tot això no us acaba de convèncer, doncs no patiu, perquè també tenim música. Dibujamos aquel
0: corazón, un verano en el río. Ai, la vida és més bonica quan escoltes Rosana, t'ho dic. M'encanta, m'encanta, m'encanta.
1: A mi molt de gust posar Rosana, evidentment, perquè és la notícia, però pensat...
0: És que fa cançons tan boniques, Rosana, és una meravella. I... Luna Rota és el seu primer disc, que va ser un èxit tan brutal, de fa tants anys ja, que de tot fa tant... Però és una artista estimadíssima, Rosana, m'encanta.
1: Sí, i que l'escoltaria sempre.
0: Sí. Avui actua a Barcelona?
1: Avui actua a Barcelona, sí, sí. Obre el cicle de concerts del Festival Blau Marí. Ho farà, doncs, amb una plataforma flotant que s'hi ha instal·lat al Port Vell de Barcelona. Per tant, si voleu i teniu ganes de veure-la, podeu comprar les entrades per veure aquesta inauguració d'aquest Festival Blau Marí. I si sou més, doncs, d'anar a la Sala Apolo, també hi ha música. Imagina
0: tu i jo fent l'amor a la piscina. I què tenim a l'Apolo?
1: Doncs el Festival Microfusa, on es reuneix tota l'escena catalana emergent a la Sala 2, on es vol donar doncs, la benvinguda al tret de sortida a l'estiu, reunint artistes del moment, com són Chico, Sof, Jada i Albert.
0: Pràcticament a 3 quarts de 6 del matí, en 2 minuts ja arribem. Avui volem moure el dial fins al 1986. Quan a Catalunya Ràdio Alerta sonava el programa, ja ho direm bé, el mínim esforç de la mercantil radiofònica amb noms com Jordi Vendrell, Ramon Bernils o Quim Monzó. Quin trio! Una de les seccions més mítiques va ser Espanyols per Catalans, de Ramon Bernils, que sonava així.
15: Bé, la teòrica d'avui és sobre la lletra S. La lletra S, en espanyol, no s'articula a les llengües, com a totes les llengües civilitzades. En espanyol, la lletra S s'articula a les genives. Suposo que ho estan comprovant, eh? Jo estic parlant ara un català xafallós, perquè articulo l'S a les genives, que és com ho fan els espanyols. Els altres, catalans, francesos, anglesos i alemans, l'articulem a les llengües. Entre vocals, l'S en espanyol té el mateix so que al principi de paraula. No solament això, sinó que a més hi ha grups de consonants que en espanyol sonen com a lletra S. Per exemple, en el cas de la lletra X seria examen. Examen.
0: I quan falten pràcticament 16 minuts per les 6 del matí, a Portugal és una hora menys i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
17: Bon dia, matiners. Avui és un dia importantíssim per aquí perquè se celebra el Dia de Portugal. Es commemora la mort de l'escriptor Camões el 10 de juny de 1580 i també és el Dia de la Llengua Portuguesa del Ciutadà Nacional i de les Forces Armades. Home, llau, que ve de tu. És un dia amb molt pes institucional. El president de la República i els càrrecs participen en cerimònies de commemoració amb la particularitat que cada any se celebren en una ciutat diferent. Arreu del món, les nombroses comunitats portugueses també ho celebren en un dia que uneix a tota la diàspora. I des del 2013 també ho celebren a Extremadura, sobretot a les ciutats de Badajoz i d'Olivença, on es reuneixen immigrants portuguesos i lusos espanyols en una regió que ha mantingut estrets vincles amb Portugal durant segles. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Portugal, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Maiol Roger, bon dia de nou.
18: Bon dia.
0: A partir de les 6 comença el matí de Catalunya Ràdio i avui, com sempre, programa llarg, fins les 2.
18: Especial fins les 2 per seguir tots els passos del Papa a Catalunya. De fet, hi haurà especial tot el dia Catalunya Ràdio fins a aquest acte a la Sagrada Família, que serà al vespre. Al matí, recordem, a les 12 anirà a Montserrat, abans a la presó de Brians. Per tant, seguirem tots els passos i en parlarem amb els principals protagonistes. Per exemple, amb el bisbe Xavier Gómez, que ahir el va rebre a peu de pista, també tindrà protagonisme a Brians. Parlarem també amb el president Salvador Illa, que va tenir audiència privada amb el Papa Parra de participar en alguns d'aquests actes, i analitzarem tots els eixos de les seves paraules i de la seva visita. Parlarem d'intel·ligència artificial amb el Jordi Celles. També parlarem amb el Xavi Pérez Esquerdo, que ahir va estar a l'Estadi Olímpic dirigint aquest acte, amb l'Artur Ramon de la Sagrada Família, perquè avui també és un dia important a la Sagrada Família, per cert, en el centenari de la mort de Gaudí, amb el Sergio Dalma, que va actuar davant del Papa. Parlarem de geopolítica amb el Francesc Romeu i l'Oriol Junqueras. Farem de tot, des de les 6 fins les 2, per seguir minut a minut aquesta visita del Papa a Catalunya.
0: Doncs pendents, com sempre, de tot aquest tour de megaestrella que farà el Papa avui per diferents punts del nostre
18: país. Que, per cert, beu cafè, ja ho he constatat.
0: Ah, no diguis!
18: Segons testimonis del lloc on esmorzava quan era bisbe de Perú,
0: val,
18: esmorzava cafè, suc de taronja i sovint chicharrones.
0: Però allà el cafè és més fort, que allà et fots un cafè i...
18: Esmorzar contundent, t'he de dir, Esmorzar contundent, ja et dic, era un reportatge periodístic del lloc on acostumava
0: anar. Està bé.
18: Era... Jo, si em plantegeu preguntes, jo intento respondre-les.
0: Però és que ara estava pensant, has d'anar en compte de bon matí amb el cafè, perquè ell va tot de blanc,
18: I amb els chicharrones ja n'hi dic.
0: Sempre de coll, exacte. De cop i volta, escolta, una esquitxareta i t'han de canviar
1: quina
0: la túnica.
1: Quina bomba!
0: Però allò mateix, deixar-ho blanc, allò t'hi dela,
18: En deu tenir vàries de túniques.
0: Entenc que sí.
18: Crec que no en té una única.
0: No, però així ara qui li ha de canviar la túnica en aquell moment, allà anar rascant el cafè, que sempre fa de mal treure. Gràcies, Maiol. Si no te'n vas, si et quedes amb la bada. Quantes túniques té el Papa?
18: Doncs mira, potser la busquem per demà, aviam si la trobem. Avui, per això, la dada sobre la Sagrada Família.
0: A veure, vinga, a veure, què passa?
18: I en concret, quantes persones van visitar la Sagrada Família l'any 2025?
0: Milions.
1: Moltes.
0: 30 milions? Menys? Més?
1: Menys, no.
0: 30 milions. Quants... Què? Molts? Són molts?
1: 30 milions, són molts, no?
0: 10 milions, 3 milions. La Sara i jo diem 3. És que la Sara fina molt,
1: 8, 10.
0: 3, 8, 10, vinga.
1: 10 és bona.
18: Avui, llunyet, li donaríem a Sara Elias, però des de la llunyania, l'any 2025 hi van entrar 4.877.000 persones.
0: Claríssimament, ens hi hem apropat molt més, Sara Elias.
18: Sí, exacte. Tan a prop com estàs de comprar d'una mansió de 1,8 milions d'euros, perquè és la diferència que
0: has
18: tingut entre els 3 milions als 4,8.
0: Sí, però dels 3, als 8, als 10, ens hi apropem més nosaltres.
1: Havies dit 30, guapo.
18: És el que he dit inicialment, que ningú ha guanyat, però que, diguem-ne, que els més...
1: La Sara,
18: Va, quin és el país amb més visitants? Ràpid, país. Amb més visitants, país.
0: Americans.
18: Correcte, nord-americans 15%, seguit de xinesos, italians i francesos. Els espanyols són el 10,82%.

0: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
1: Clar, és fàcil.
0: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
1: M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa,
0: ja,
1: també.
0: Ja ho veies, que allà moment... arribaves tu i es creava una tensió.
2: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
3: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
4: Les dones i els dies.
5: Amb Montse Virgili.
6: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
4: Per orelles fines i cors oberts.
6: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
4: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
6: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
5: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
6: Però què pensava que era la intel·ligència?
5: Cada migdia a la una, La solució, amb Elisenda Carot.
7: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
8: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
7: Per aprofundir en tota mena de temes.
9: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
7: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdia de sí o migdia de no?
10: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, La solució, amb Elisenda Carot. Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: Escolta'm, la gent de l'interior que notarà aquesta baixada de les temperatures...
11: Però ja pujarà, ja pujarà.
1: Sí, ha de pujar. Tot el que baixa acaba pujant, i al revés. Ricard Ostrell, bon dia.
12: Bon dia.
1: Com estàs?
12: No sempre, eh?
1: Oh.
12: Tinc un amic que es va prendre una pastilla blava una vegada.
1: Ah?
12: I no hi havia manera de baixar-ho, allò, eh?
1: Clar, que has de vigilar amb això. No hi ha que en riu.
12: Val més deixar-ho al que vagi, eh? També
1: sempre.
5: Els matiners.
1: Vinga, anem-hi. Repassem alguns moments de televisius d'aquestes últimes hores. Com us estava comentant abans de Publi, alerta noies, van fer una connexió amb el Tot es mou a les escales de la Catedral de Barcelona per rebre el Papa. Unes dones, d'aquelles que volen agafar lloc a primera fila, de que tothom vol ser davant com si fos la nit de Reis. Mireu què van explicar.
13: Maria Rosa, no heu començat sent molt amigues.
14: Gens ni mica. El tema està que jo he arribat cap allà a les 10, 10 i quart i estava a primera fila. I veig que arriba la Tina, carregada amb una escala, i es posa davant meu. Jo, con el caràcter visceral que tinc, ja li he dit, escolta, tira cap enrere, deixa veure la gent gran. La Tina, jo de aquí no me muevo. Ai, por favor, però què és això si al final no veurem res? Al final han accedit al que els he dit i, escolta, ara quan acabem ens anem a dinar plegades.
15: M'encanten!
1: Has vist el que uneix el Papa, que no ho separi l'home, per favor.
15: Boníssim.
1: Dues persones diferents, que estic convençut inclús d'un color polític, que no tenen res a veure l'un amb l'altre. Primer, Mario Vaquerizo, a l'Hormiguero, parlant de la seva trobada amb el Papa.
16: ¿Lo pudiste ver de cerca?
17: Lo vi de cerca, sí, gracias a la organización, que estuvo muy bien. Fui, además, era la primera vez que me invitan como representante de la cultura.
16: ¡Qué bien!
17: O sea, que la Iglesia tiene mucho que ver y me reconoce como cultura, que también lo soy,
16: hombre,
17: cultura,
16: claro,
17: de entretenimiento.
16: Desde luego.
17: Y sobre todo ver a Papa León XIV, pues como ver a un santo.
16: Claro.
17: En serio. Fuera de cachondeo, vine un poco tocado porque sentí muy buenas vibraciones de ese señor.
16: Sí,
17: Y todo lo que está transmitiendo creo que es muy necesario en estos momentos tan crispados en los que estamos. Entonces tenemos que bajar todos un poquito el tono, quitarnos tonterías que tenemos en la cabeza y que lo que queremos para uno lo queremos para los demás. Y es un poquito lo que quiere decir este Papa, que al fin y al cabo es la doctrina cristiana, que es la que tenemos que seguir todos.
1: La doctrina cristiana, que és la que tenemos que seguir todos. Bueno, seguiràs tu si ets cristià,
15: volem,
1: no?
15: I
1: que s'ha de respectar qui sigui cristià i qui no sigui cristià. Ja. Perquè ni aquesta... Vull dir, que Mario Vaquerizo també t'ho dic, cada vegada que et xerra puja
15: exacte.
1: El pa. Perquè és que diu a vegades algunes coses que...
15: Que sembla mentida.
1: En fi, que sembla mentida. Bé, i l'actor José Sacristán també va voler parlar d'aquesta visita del Papa a Madrid a la Revuelta, jo crec que amb un to... una mica diferent.
18: No t'han invitado a ti a saludar al Papa, han invitado a muchas figuras así.
19: No me han invitado. Y considero que no me considero en absoluto ofendido. En estos momentos, y con la que está cayendo, me parece formidable cualquiera que le plante cara a ese energúmeno llamado de Donald Trump. Bueno, que cualquiera que le plante cara a ese energúmeno es un tío fenomenal. Celebro una vez más la actitud de León XIV frente a este gorila.
1: Dues maneres ben diferents de definir, de descriure la visita del Papa.

0: en aquest cas a Madrid. I a aquestes hores del matí, 93207474, alguns matiners que estan desperts i amb qui tenim ganes de parlar, com és el cas de l'Òscar. Òscar, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Òscar? Com va el matí?
1: Molt bé, arrencant amb el primer cafè.
0: Escolta'm, jo crec que treballes a un dels llocs més bonics de Mataró, i estàs d'acord?
1: Home, totalment, allò és casa meva.
0: Explica'ns una mica què és el que fas, Òscar.
1: Doncs mira, jo tinc una carnisseria al mercat de la plaça Cua de Mataró, que es diu Carnisseria Vallòscar, des de fa, pues, 3 dècades que la tinc.
0: Entenc, ara aquí no sé si el que pregunto toca o no toca. Entenc que l'Eva és la teva companya de vida?
1: Exactament.
0: Molt bé.
1: La meva mitja taronja.
0: Quina pregunta més perillosa, eh? Perquè dic que... T'imagina que no, ens hem divorciat però no hem volgut canviar el nom.
1: No, para siempre.
0: Molt bé, Òscar. Escolta'm, quan fa que esteu junts? Que a mi aquesta història m'encanta.
1: Nosaltres portem de casats 25, però de nòvios, jo què sé, 6 o 7 o 8.
0: Jo no us vau conèixer, Òscar, no us vau conèixer.
1: Doncs pues ens vam conèixer, jo vaig començar de jovenet en una carnisseria i treballava amb la seva germana. I a partir d'aquí, doncs, la vaig conèixer i, bueno, és una història que és una història d'amor molt bonica, per mi.
0: Clar, perquè, Òscar, entenc que tu treballaves amb la germana i de cop i volta un dia la veus aparèixer allà a la botiga.
1: Bueno, sí, teníem certa relació i, bueno, al final, pues, les coses passen quan passen, no saps.
2: Òscar,
1: no sé d'on t've l'amor, no ho saps mai.
2: Clar.
1: A vegades arriben, sí. Sí. Això m'ho acollia ja, ara és carnissera també, tot i que no era la seva feina original.
2: I, Òscar, quin diries que és el secret per mantenir aquesta flama viva sempre?
0: Home, en el seu cas, carnassa.
2: Carnassa.
1: Sí, que no falte. No sé, és una qüestió d'entendre't i de respectar el que tens al costat, amb les seves cosetes bones, les seves menys bones, i és una qüestió de respecte, jo crec, eh? I poca cosa més, i molt d'amor, i fer-ho i cada dia cultivar una mica perquè...
0: Ara.
1: Això vagi donant fruits.
0: Ara. Doncs escolta'm, Òscar, moltíssimes gràcies també per passar pels matiners. Records a tota la gent del mercat de la plaça de Cuba. Per favor, aneu als mercats, una cosa que sempre reivindiquem des dels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Vine al mercat, reina, això està claríssim.
0: Ara! Gràcies, Òscar.
1: De res, bon que tingueu molt bon dia.
0: Adéu, bon dia. Adéu. Tinc el cordomí per aquí.
3: Aquí mateix, bon dia.
0: Vas al mercat tu, Eloi, o no?
3: Mira, no. Oh. Vaig als mercats setmanals, això sí.
0: Ja és un gran què.
3: El que passa, veig que són diferents de la gent que truca. Truca molta gent del mercat, és molt bonic,
0: sí,
3: això.
0: Sí, això és perquè són gent que a aquestes hores, evidentment, comença la seva jornada i en aquest punt horari, com sempre, arriba un dels moments més esperats per l'audiència dels matiners.
4: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, Eloi, què t'ha passat per la muntanya?
3: No, simplement està tot en ordre, eh? Galliner, el corral, tot en ordre, però sí que des d'aquesta setmana tenim els nous veïns, que són les vaques.
0: Les vaques
3: que han tornat a pujar a la muntanya. No són nostres, eh?
0: Ah.
3: No són nostres, eh? Aquí en aquesta fase encara no hi hem arribat.
0: Ja, tot arribarà,
3: però sí que són vaques... No ho descarto. Són vaques que han passat l'hivern en terres baixes i ara tornen a pujar a la muntanya. Llavors, clar, ens toca estar una mica més en compte quan sortim de casa. En general no deixem de fer res.
0: Per què més en compte, Eloi?
3: Mira, per exemple, l'altre dia aquí al poble, diumenge passat, va haver-hi un accident d'un excursionista que va ser atacat per una vaca i va haver de ser traslladat amb helicòpter a
0: Atacat?
3: Sí.
2: Però són agressives?
3: Territorials, no? És a dir, sobretot, nosaltres el que intentem fer és, sobretot, marcar molta distància amb elles, i especialment si hi ha vedells. I la clau també, jo crec que és no posar-se entremig de la vaca i el vedell. Llavors, en general no passa res, tot va bé sempre. Però de tant en tant hi ha algun atac, com per exemple el d'aquest diumenge, aquí mateix a la comarca. Així que és una mostra d'això, que s'han en cou,
0: sí.
3: Sobretot si hi ha gossos també, etc. Mantenir molta distància. La clau és mantenir molta distància, deixar-los el seu espai, i les que estan aquí al costat de casa, anar-nos presentant a poquet. Hola, som aquí, no us farem res.
0: Clar, que us vagin olorant, que us vagin coneixent. Què t'ha passat aquest cap de setmana? M'han vestit una vaca. Hòstia, vaig titular, tu.
3: Sí.
0: En compte, doncs, agafarem aquest consell. Marta Vian, Lara García, bon dia, estimades.
2: Adéu,
0: gràcies. Sí, Eloi, quin temps ens espera per avui?
3: Mira, ara mateix tenim alguns ruixats que es passegen per la meitat nord de Catalunya, també el nord del Camp de Tarragona. Tenen les hores comptades, però sí que els núvols encara es mantindran, sobretot cap al nord-est, Pirineu i nord-est, Girona, Barcelona i Pirineu. I avui encara temperatura baixa, a l'espera que demà els núvols a poc vagin marxant, en quedaran, però aniran marxant, i ja de cara a divendres, dissabte, diumenge, temps estable i una altra pujada de la temperatura.
0: Gràcies, Eloi. Tornem demà, que tinguis un bon dimecres.
3: Igualment, adéu.
0: Que vagi bé, adéu. Francesc Soler, molt bon dia.
5: Bon dia, Canàlies.
0: T'han vestit mai una vaca, tu?
5: No, no, em fan por, eh?
0: Fan por, eh?
5: Jo no m'hi costo.
0: Respecte a les vaques, sí, sempre.
5: Sí, sí.
0: Ah, exacte, que vagi bé el programa.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Mar Negre. Capítol 8. El pèsol.
1: No em puc creure això que ens està passant, Que hi hagi gent que tingui aquest punt de psicosis. O sigui, m'esteu dient que hi ha un munt d'escriptors i alguns editors que han decidit no venir a la Vila del Llibre a la Rambla per les amenaces del lletre ferit. I que algun dels noms que ja tenien confirmats han declinat la seva participació després d'haver vist això de Folgueroles. La veritat és que no sé com ho podrem explicar als nostres clients, Però si això és així, estem de pega. La fira és d'aquí a 3 setmanes i tots se'n poten en ogres i demà passat el programa definitiu de la impremta. Això és un puto desastre, Ja fa massa que dura. Perquè, hòstia, tot va començar a l'escala, No sé què esperen els Mossos a detenir aquell fill de puta i que a sobre no para de fer amenaces. Tampoc no sé ben bé per què collons ho deu fer tot això. Si ara tampoc entrem en disquisicions sobre les raons que pugui tenir un psicòpata per fer el que fa, sobretot perquè no és feina nostra. El que passa és que ara mateix estem tenint cancel·lacions per culpa seva. I això sí que ens preocupa, hòstia. Intentem lligar el que puguem i tanquem aquest programa. No podem fer res. Hem d'intentar buscar algun substitut per a la gent que cau del programa. Què vol dir que el lletre ferit ha fet un altre comunicat? Un nou després del que va publicar Folgueroles? Sí, passa'm el link i així el llegeixo. Au, gràcies. I ja em manteniu informat del que decidiu, d'acord?
2: Sóc el lletre ferit i us faré una advertència. Tinc ganes de jugar i de dictar sentència. Fins ara, 3 n'he matat. Tots 3 omplien paperassa. Ara, en paper d'estrassa com a mortalla, atacaré els que publicaven les seves obres. Els mateixos que de les meves no en volen saber res. Editors, prepareu-vos. Perquè això és com el Senyor dels Anells. Jo tinc l'anell únic i, de moment, ja m'he carregat 3. Com els 3 anells dels senyors elfs. Ara vindran els 7, que tenien els nans sota la terra, i vosaltres, editors cobdiciosos, que no valoreu el risc ni l'alta literatura, sou com ells, avars i ronyosos, i sempre esteu amagats sota la terra. Deixeu tota la feina als autors perquè siguin ells els qui promocionen les seves obres, mentre vosaltres us preocupeu més pels balanços de finals d'any que no pas per promoure l'afany de llegir i descobrir i innovar. Sou la mediocritat i, com a tal, us mereixeu la indignitat de la mort. A qualsevol cantonada, digueu una fira o trobada, i que es preparin després els mortals. Ells seran com els 9 anells fets per als humans, la més feble de les baules. I en el nostre cas, seran periodistes culturals, influencers i altra gentussa que parla de llibres sense saber-ne les regles més elementals. Que de crítica en aquest país gairebé no n'hi ha. Per a ells, els majors dels escarnis, així com per als autors mediàtics, tots estan avisats que el lletre ferit els té ben enfilats.
1: Collons! S'ha de reconèixer que el molt fit de setmana no va de bromes, i és clar. Amb els precedents dels 3 morts anteriors, ningú es pot prendre la valenta aquestes amenaces. Estem ben posats, S'ha de reconèixer. I també que deu tenir motius ben profuns per voler carregar-s'ho tot.
3: Me'n vaig a l'aigua, que fa molta calor. Vos que m'emporti la nena?
4: No, anem-hi tots, que una miqueta d'aigua sempre ens anirà bé. Tot i que estava gelada quan hem arribat. Potser ara ja s'haurà escalfat.
3: Si anem a la mitjana, segurament sí. que ara ja és migdia i fa una bona estona que el sol hi pica de ple. El que passa és que, com que a la nit la temperatura baixa, cosa que és d'agrair perquè es pot dormir bé, costa més que l'aigua s'escalfi, però vaja, a la platja està igual de freda o més. La setmana vinent, si voleu, anirem a casa a Colera i ja veureu que l'aigua està ben, ben, ben freda.
4: Sí, anem-hi, que ara fa dies que no veiem els teus pares.
3: D'acord, li direm a la mare que ens faci un arròs dels seus.
4: Ui, això sí que serà festa major. M'encanta com cuina la teva mare.
3: I això que ara està gran, però encara té aquell art especial. Per cert, he encarregat un parell de pollastres a l'Ast, perquè hem quedat que vindrà l'Ares amb la dona a dinar i a ell li encanta això. També he demanat costelló i croquetes. Ja sé que sobrarà menjar, però ens en podem emportar les sobres per demà dinar amb una carmanyola. El que s'obri amb una mica d'arròs blanc serà un dinar perfecte.
4: I tant. Va, anem a l'aigua, que tampoc no ens podem encantar i tampoc no li pot tocar molt el sol a la nena.
3: Doncs vinga, anem-hi.
4: Per cert, tinc curiositat. Per què en dieu la platja dels morts de la platja dels morts?
3: Doncs hi ha teories distintes al respecte, la veritat. Hi ha qui diu que és perquè va haver-hi un gran temporal allà al segle XIX i varen arribar cossos de tripulants de diferents vaixells que es varen enfonsar i per això es diu així. Però la teoria que a mi m'agrada més és la que explica que durant molts anys era aquesta platja on desembarcava el vaixell amb els morts de Portbou.
4: Què vols dir?
3: Durant molts anys, Portbou va pertànyer a Colera i com que el poble no tenien cementiri, els enterraven aquí. El que passa és que el camí per les muntanyes en carro era del tot infernal i era molt més fàcil portar els cossos en vaixell fins aquí i els desembarcaven en aquesta platja. Per això en diuen la platja dels morts. A mi aquesta història m'agrada molt més. Pensar que hi havia una platja on arribaven aquests vaixells amb els morts i que fins i tot devia haver-hi una tripulació especialitzada. Imagina't quina feina més curiosa. Ser com el barquer Caron i en lloc de travessar la llacuna Estígia, anar travessant la badia de Portbou. Devia ser bonic i tot.
4: És una llegenda preciosa, gairebé tant com la platja. Me l'estimo molt, i més des de que sé que és un dels teus indrets preferits.
3: És un lloc màgic sempre, malgrat que l'aigua estigui gelada. Ja te la pots ben confitar, la de la piscina, en comparació.
4: Això sí, però aquí no hi ha tintoreres.
3: Allà tampoc. En tu casa pot aparèixer alguna de despistada. I aquí hi ha taurons, hi ha taurons gairebé sempre.
4: Taurons?
3: Alguns veïns i una bona colla de regidors, que no tenen cap més qualificatiu.
5: Disculpeu que no us hagi avisat abans, però al final l'Anna no podrà venir i ha decidit venir jo sol. Es veu que la seva germana no es trobava gaire bé i aprofitarà per cuidar-la i ajudar-la una mica.
4: No pateixis, només faltaria. Si es pot donar un cop de mà a la família, s'ha de fer.
5: I tant que sí. Però parleu-me de vosaltres. Com esteu? Com van les coses?
3: Doncs, mira, la nostra vida com a parella ha millorat ostensiblement des que la relació la coneix tot Catalunya i part de l'estranger. I això que quan el lletre ferit ho va destapar, prou que procuràvem amagar-ho. Però des de llavors, com que ja n'hem pagat les conseqüències, endavant les atxes. Crec que no hem fet res mal fet, ans al contrari. Som dos adults que es duen bé i que s'estimen. I que varen aprofitar la coneixença a la feina per reformar la seva relació, que ara mateix passa per un moment fantàstic.
5: Bé, és que ha de ser així. Vosaltres encara mengeu pa de noces, encara que no us hàgiu casat.
4: Bé, d'això te'n volíem parlar.
5: De què?
3: Et volem convidar oficialment a fer de padrí de les nostres noces.
5: Això no pot ser. Si he estat jo qui us ha putejat i ha canviat tota la vostra vida laboral. I sóc jo qui us ha apartat del cas del lletre ferit.
4: Doncs ni tan sols t'imagines el favor que ens has fet. Ara estem molt millor perquè ens has tret tota aquesta pressió de sobre. És veritat que la vida a comissaria és una mica més avorrida, però tinc un bon horari, puc arribar a casa una hora raonable i a sobre estic aprenent un munt de coses. Avantatges de ser a la unitat de robatoris de patrimoni artístic en una comissaria com la nostra, que té un abast territorial tan gran.
5: I tu, Estanislau, com estàs?
3: Jo no estic tan encantat amb la nova destinació com l'Antònia, però m'hi acabaré acostumant, ja ho saps. A mi m'agradava la investigació criminal. I ara no em trobo gens malament a la unitat de desapareguts, però la feina és molt complicada. Mai hagués pensat que hi pogués haver tanta gent que es feia fonedissa.
5: La immensa majoria és gent que toca el dos de forma voluntària, que simplement vol desaparèixer i tornar a començar en un altre lloc del món, sigui pel que sigui. Però a nosaltres ens interessen les desaparicions que no són voluntàries. I això requereix molta paciència, molta mètode i bons policies. I tu ets un dels millors actius que tenim a la comissaria. Així que crec que aquí faràs molt bona feina, com ja vas fer-la en el seu moment, infiltrant-te en moviments d'extrema dreta i també a homicidis. Però, és clar, tot pot canviar en qüestió de segons.
6: Què vols dir?
5: Que si us interessa, podeu tornar al cas del lletre ferit. Estem completament parats. I vosaltres dos sou qui l'heu investigat més temps i qui en sap més sobre el personatge. S'han fet altres equips. Hi ha hagut companys a Barcelona que han assumit la investigació, però en cap cas han aconseguit res. I des de dalt s'ha pensat que ara que el focus mediàtic sobre vosaltres està una mica apaivagat, podria ser un bon moment perquè tornéssiu al cas.
3: I tu què en penses?
5: Jo els he dit als comissaris que us ho proposaria, però que respectaria la vostra decisió. No us vaig poder defensar ni gens ni mica quan em van demanar el vostre cap i, per tant, no tinc cap dret a demanar-vos que torneu a la investigació d'aquest cas. Però a mi, tant com amic d'una banda i com a cap de l'altra, m'agradaria que hi tornéssiu i que, a més, continuéssiu sent equip. Us he de donar una altra notícia en aquest sentit.
4: Quina?
5: En contra del meu parer, des de dalt es va demanar una investigació als companys d'afers interns sobre el vostre cas per dictaminar si hi havia hagut alguna deixadesa de les vostres funcions durant la investigació.
3: No m'ho puc ni creure. Quina colla de fills de puta que ens governen, dit amb tot el respecte.
5: No pateixis, t'entenc perfectament i jo pensava exactament el mateix, però la jugada se'ls ha girat totalment en contra. L'informe dels companys d'afers interiors conclou que la vostra feina va ser impecable i que, a més, entrar en qüestions sobre la vida privada dels agents és quelcom que en cap cas haurien de fer els comandaments. També asseguren que va ser el lletre ferit qui us va llançar als peus de l'opinió pública i que els comandaments no van estar a l'alçada de les circumstàncies a l'hora de protegir-vos. De fet, l'informe ha arribat als sindicats i han demanat al conseller que cessi la comissaria Vendrell per intromissió en els afers privats dels agents. A més, algú ha fet molt bé la seva feina i ha fet una llarga relació de parelles de policia sense conflictes en les seves investigacions. I, a més, també ajuda que la vostra situació sigui exactament aquesta.
4: Què vols dir?
5: Que tu siguis la sergent i l'Estanis el caporal. No es pot veure com un abús de poder masclista en cap moment, que això també es mira molt avui en dia. Ja sabeu que a mi m'és exactament igual que feu amb la vostra vida privada i que us desitjo que sigueu molt feliços. Però avui en dia hi ha tantes variables en joc que val més tenir-ho tot plegat en compte. Què em dieu? Voleu tornar per seguir el lletre ferit?
4: Jo no hi tinc inconvenient. He de reconèixer que ara, fins i tot, ja hi comença a haver-hi quelcom personal. Per molt que m'agradés molt anar visitant esglésies i poblets tot el sant dia.
3: Jo també tinc moltes ganes d'arreglar quatre coses amb aquest fill de puta.
5: Doncs no se'n parli més. Demà us incorporeu oficialment i podeu demanar tot el que us calgui. Tindreu dos agents més amb vosaltres i els mitjans que us faci falta. Ja sabem que anem a remolc, com sempre, i que haurem d'esperar el següent moviment per fer alguna cosa. De moment no hi ha cap altre esdeveniment literari fins a començaments de juliol a la Vila del Llibre de la Rambla. Jo crec, però és només una hipòtesi, que això del Mercat Vell de Poesia de Folgueroles va ser una improvisació, que el que el lletre ferit vol és actuar sempre a les Viles del Llibre. Però segurament havia creat un focus mediàtic i passava massa temps entre Cabrils i la Rambla. Si l'encerto, ens podem calçar, perquè hi ha Vila del Llibre a la Rambla al juliol, a Malgrat a l'agost, a Calafell i a Mollet a l'octubre i a Sitges al novembre.
3: Hi havia un temps que els escriptors només sortien de casa per Sant Jordi i a la setmana del llibre en català, va, i prou. I ara fan més bolos que les estrelles del rock. Amb tanta fira amunt i avall, que si viles del llibre, que si festivals de novel·la negra, fires del llibre d'altres tipus, el Sant Jordi, la setmana... Però tu creus que el nostre home té fixació amb les viles?
5: És una hipòtesi que no està basada en cap evidència científica, ni molt menys, és clar. Però crec que són el seu escenari preferit.
4: I en què et bases?
5: En el tipus de festival que combina la cultura més elitista amb la més popular i que no es limita només a ser una fira del llibre, sinó que vol combinar-ho amb altres experiències al voltant de la literatura i la lectura. Fixa't en el tipus d'escriptors que ha escollit fins ara. Un autor important i amb molt de prestigi, però que en cap cas no és una figura central de la literatura catalana. Una escriptora de prestigi amb premis importants, però amb una literatura i trajectòria també molt important. I un poeta i estudiós de Verdaguer. És a dir, gent interessant que potser vol reivindicar d'alguna manera què és el que es fa en aquest tipus de festivals. No és gent que comença, però tampoc els autors més mediàtics, que també hi són, sinó una aposta ben interessant. No sé si això ens pot donar alguna pista o no, però he tingut temps per anar pensant i fer hipòtesi aquests dies que vosaltres no portàveu el cas. I si alguna cosa us pot servir, endavant.
3: No està mal pensat, però això ens ha fet només un perfil de les víctimes fins al moment. I potser pot intentar explicar per què prefereix aquesta mena de festivals i per què no ha pogut estar-se de posar-ne una entremig. Però no explica ni el tipus d'armes que fa servir, ni els mètodes, que varien molt de l'un a l'altre, ni tampoc què pretén aconseguir. És tot encara molt fosc.
5: Bé, hi ha una cosa que heu de saber. Avui ha fet un nou comunicat i anuncia que els morts que pretén fer són tants com en ells apareixen al Senyor dels Anells. Així que, de moment, ha matat tres escriptors que vindrien a ser els senyors elfs, però promet carregar-se 7 editors i 9 influencers, periodistes culturals i altres herbes semblants, els quals compara amb els humans de l'obra de Tolkien. I, és clar, ha estat publicat el comunicat i a la Vila del Llibre han començat a arribar cancel·lacions de participació, que ja se sap que en aquest gremi la nòmina de valents és incomptable.
4: No els podem culpar. Després de 3 morts jo també m'ho pensaria una mica. No tothom té ganes d'acabar enforquillat com un pollastre a l'ast. Per cert, que aquest estava boníssim.
5: Em sap greu no haver-vos avisat que vindria sol. Ara veig que sobrarà molt menjar. Ja em sap greu.
3: No pateixi gens ni mica, que ja tenim solucionades les carmanyoles de demà amb les sobres. O sigui, que està tot controlat. El que no pot sobrar és el vi, que obert ja no val res. I l'Antònia no en pot beure gaire més, que donant el pit no és aconsellable. Així que acosta la copa.
5: Ep, que jo he de conduir, eh?
3: Tampoc no te n'aniràs ara mateix, no fotem. I a més, si et posen una multa, segur que trobes la manera que te la treguin, que ja se sap que aquests Mossos són tots una colla de cabrons.
2: Els homes són tan previsibles que al final fan que els tòpics siguin odiosos, però al final són tòpics perquè repeteixen una vegada i una altra. I els Mossos d'Esquadra no s'escapen a aquest punt de fatxenderia. Ans, al contrari, els agrada vantar-se de tot el que saben, de tot el que fan, i fins i tot del que no saben i del que no fan. Així que, si en algun moment heu de dedicar-vos a la vida criminal, el millor que podeu fer és embolicar-vos amb un mosso d'aquests que els agrada garlar el llit després d'una bona jornada de sexe. I si pot ser de la comissaria que investiga els vostres delictes, molt millor. Així sabreu segur fins a quin punt van perduts a l'hora d'intentar esbrinar qui sou, per què mateu i com us poden atrapar. Es diu jugar amb avantatge. Però és que no ens queda més remei, sobretot si tenim un pla tan ambiciós com el meu, que és el de posar sobre la taula el debat a l'entorn de la literatura catalana, les seves servituds, les seves corrupcions, els seus vicis i també algunes de les seves virtuts. Posar el debat sobre la taula i fer que se'n parli, encara que sigui amb sang, i fer que els llibres es venguin, sobretot gràcies als cadàvers, que ja se sap que queda estètic passejar-se amb el llibre sota el braç del darrer màrtir. I no em digueu que no funciona, perquè ara he sabut que del darrer llibre del poeta que em vaig carregar ja n'han fet la segona edició. Ves per on, quin èxit! Un llibre de poesia que triomfa. Només és a l'abast dels morts, dels poetes del poble, com Joan Margarit, o Miquel Martí i Pol, o de les vedets provocadores de la pseudoesquerra espanyola, que es dediquen a insultar el mort i el qui el vetlla a la televisió pública catalana, que cada vegada és més espanyola. Tot sigui dit. I que ens acabarà portant a tots el col·lapse amb tant de Ricard Ostrell, que mira, servidora, no el pot suportar. Com tampoc que la immensa majoria de programes d'entrevistes i tertúlies es nodreixin de fatxes i d'espanyols. Ai, crec que quan acabi la meva ronda d'assassinats literaris començaré amb els polítics. I llavors sí que podran cantar això de que tremoli l'enemic. Ai, vaig parant que quan m'embalo parlant sola davant del mirall no hi ha qui em pari. Però, esclar, he d'assajar el meu nou comunicat. Vull que quedin tots de pasta de moniato quan vegin que van tan equivocats i que en lloc d'estar buscant un home, haurien d'estar-se preocupant de buscar una dona feta i refeta. Ja us ho dic, que no en tenen ni puta idea. També és cert que sóc molt bona amb les meves disfresses, que sóc prou alta, com perquè en tinguin dubtes. Encara no hi ha moltes dones que facin més d'un metro 80 i que, a més, facin boxa i tinguin un cossarro esculpit al gimnàs com el meu, que és on vaig engalipar el meu mosso d'esquadra, un membre dels antiavalots de Figueres, que he de reconèixer que, a més d'explicar-me tot de confidències de la comissaria, ai, folla com els àngels. No sé com s'ho prendrà el dia que sàpiga tot i vegi com l'he estat utilitzant. No s'ho podrà ni creure. Pobre imbècil! De fet, em sembla que me'l carregaré just abans que comenci la vila de la Rambla. Quan m'hagi fet el darrer servei. De moment ja m'ha explicat que l'inspector Serra ha convençut el parell d'enamorats perquè tornin a la feina i es posin a buscar-me. Perfecte, m'agraden els reptes i tenint un bon enemic m'ho passaré molt millor. Sherlock no seria res sense Moriarty. De moment, que continuïn buscant un home, que jo d'aquí a 15 dies pelaré el meu primer editor. I riurem una bona estona. El que no sé és quan explicaré a tothom que no han de buscar el lletre ferit, sinó la lletra ferida. Això encara ho he de pensar.
5: He de reconèixer que em fa molt de goig que sigueu aquí una altra vegada. Així que som-hi i bona feina.
3: Potser ens caldria saber tot el que s'ha investigat des que nosaltres ho vam deixar. També hauríem de trobar un moment per fer el traspàs als companys del que estàvem fent fins ara a les noves destinacions.
5: Sí, primer us poso jo al dia i després vosaltres despatxeu amb qui us calgui i us poseu de ple una altra vegada amb el lletraferit.
4: Perfecte. Espereu un segon que faré una trucada. Hi ha un mossèn de Pont de Molins que té sospita sobre el robatori d'un calze de plata en una parròquia propera. I havia quedat amb ell. Ara li diré que hi anirà algú altre, que ja el tornarem a citar, que hi ha una urgència. Em sap greu que el pobre home s'estigui esperant per a no res.
3: No pateixis. Temps lliure deu ser el que tenen els mossens, si no és cap de setmana, que se'ls gira una mica de feina.
4: No te'n fotis, que ara que falten tantes vocacions van de bòlit els pobres, que tenen més parròquies que mai per cobrir i no saben ben bé com ho han de fer tot plegat.
3: Ui, ves que no es trenquin cap os i tinguin agulletes de tant blincar a l'esquena.
4: Sempre els has tingut mania, pobres. En altres temps t'haurien dit que ets un menja capellans.
3: Jo sé escollir els meus bàndols. I a l'hora de triar prefereixo anar amb els menja capellans que no amb el Roser Galtàs. Deu ser una qüestió de classe social, això.
5: Au, va, deixeu-vos de filosofades i anem per feina. Truca qui calgui i som-hi.
4: Mossèn Roman, que ha sortit un imprevist. Ja el trucaré o truquim quan senti el missatge. Soc la sergent Siquier. Que tingui un bon dia. Ara sí, ja estic per vosaltres.
5: El resum ràpid és aquest. No tenim una puta merda i no sabem per on girar-nos. Vam interrogar la professora que tenia el pis llogat a Folgueroles i l'única cosa que em van poder treure és que un dia, en una festa a Vic, amb col·legues de la universitat, va beure més del compte i va perdre les claus de casa. Però no li va donar més importància. Va parlar amb la propietària i van fer una còpia nova i llestos. És cert que van estar valorant la possibilitat de fer un pany nou per seguretat, però van arribar a la conclusió que no calia, que unes claus perdudes a Vic, sense cap identificació, era impossible que ningú les fes servir a Folgueroles. Això fa pensar que el nostre home sap planificar molt bé les coses que fa i que no actua per impuls. Ho volia fer semblar, potser, en els primers assassinats, però el de Folgueroles estava pensat al mil·límetre i amb molta antelació.
4: I també ha de ser prou discret com per no aixecar cap mena de sospita. Devia ser al mateix lloc el dia de la festa i devia tenir prou facilitat com per accedir a l'abric de la professora i agafar les claus.
5: Bé, això no va ser gaire difícil. Ella mateixa explica que eren en un bar de Vic i que havien deixat tots els abrics en una taula, o sigui que qualsevol que fos allà hauria pogut agafar les claus sense problema. Ja ho veieu, la gent continua sent molt confiada. Ja podem anar fent campanyes que fan el que els rota. Així que, d'una banda, tenim això, o sigui, res. I de l'altra, els de la policia científica han aconseguit trobar una empremta de sabata en la pols del pis de Folgueroles. Hi ha una sorpresa.
3: Quina sorpresa?
5: Estan convençuts que es tracta d'unes sabatilles esportives del número 42.
4: Molt petites, no? No estan segurs?
5: Sense cap mena de dubte. I han aconseguit treure'n el motlle. Són un model Adidas de fa uns 3 anys, unes bambes de córrer que en el seu moment es van vendre com a model unisex.
3: Això vol dir que o bé el nostre assassí té el peu molt petit per ser un home de més de 1,80 m, o bé no fa més d'un 1,80 m i els enregistraments de vídeo de Cabrils no són gens fiables, ni tampoc ho són els informes del forense, o bé, l'estem cagant de dalt a baix i no hem de buscar un home sinó una dona. I el lletraferit no és un home, sinó que és una dona.
5: La mare del Tano.
4: Doncs jo ja m'hi jugo un pèsol que aquí el caporal acaba de trobar la mare dels ous.
6: Heu escoltat M'hi jugo un pèsol, capítol 8 de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa dirigida per Anna Casas amb muntatge sonor d'Àlex Seriol, amb les veus d'Enric Bono, Magda Bosch, Abel Font, Cris Cantal i Enric Frigola. I al capítol següent, els investigadors comencen a posar paranys per desemmascarar i atrapar el lletraferit. Per primer cop, els agents comencen a veure que poden guanyar la partida. Serà el capítol 9 de Mar Negra, Parar paranys.

0: de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va d'exercici físic. Si parlem de creativitat, hem de parlar d'exercici físic. L'exercici físic no només és fonamental per mantenir-nos en forma i saludables, sinó que també té un impacte significatiu a la nostra creativitat. Incorporar activitat física a la nostra rutina diària ens proporciona múltiples beneficis i es reflecteixen tant a la nostra vida personal com professional. Mira, l'exercici físic augmenta el flux sanguini al cervell, cosa que incrementa el subministrament d'oxigen i nutrients essencials. També allibera endorfines, les hormones de la felicitat, que ajuden a reduir l'estrès i a millorar l'estat d'ànim. També fa que la teva ment, en aquest moment, no pensi en res més. Ets conscient del moment present i millora la concentració, l'atenció i la disciplina, i augmenta el nivell d'energia. Ja ho veus, l'exercici físic té un impacte molt gran a la nostra creativitat. Des de millorar la funció cerebral i reduir l'estrès, fins a augmentar la concentració i l'energia, els beneficis són nombrosos i variats. T'animo a incorporar l'activitat física a la teva rutina diària. No només t'ajudarà a mantenir-te en forma, sinó que també et permetrà ser més creatiu i productiu a la teva vida professional. Així que, fora mandra i posa'n les piles. Caminar, anar al gimnàs, ho pots fer des de casa, pots ballar, el que tu vulguis. Però fer exercici activa la teva creativitat i productivitat.

0: Ramó de Pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'Associació Mediambiental, la Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca.

0: El capítol d'avui ens parla de les sèquies i per fer-ho ens acompanyaran en Lluís Virgili, investigador local, col·laborador del Centre d'Estudis d'Altafulla i autor del blog divulgatiu de temes de la Nou de Gaià, NUCE. En Ricard Ramon, investigador local interessat en la història del seu poble, la Riera de Gaià i de la Conca del Gaià. Dedica el seu temps lliure a la recerca local i comarcal, sobretot en història agrària i rural dels segles XIX i XX. En Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local de Santa Coloma de Queralt i guia turístic del municipi, i en Joan Boronat, periodista i fill de pares moliners.
1: Sèquia o síquia, de l'àrab sequia, irrigació. Una sèquia o síquia és un conducte llarg i estret que té la funció de recollir l'aigua dels llocs de captació, com rius, torrents, pous, basses o assuts, i la distribueix fins a les poblacions o camps de conreu. Reben els noms de procedència llatina, canal o rec, als territoris de menor arabització, com ara la Catalunya Nord. Les sèquies de rec formen xarxes complexes, de manera que sempre hi ha una sèquia mare o major, que és la que pren directament l'aigua del seu lloc d'origen. Les sèquies filles, també anomenades filloles o ramals, són de caràcter secundari perquè el cabal procedeix de la sèquia principal. Les aigües superficials i subterrànies eren conduïdes per recs cap als camps. Els recs transcorrien paral·lels al riu i amb un pendent menor. D'aquesta manera, l'aigua es podia conduir cap als camps i la que sobrava era retornada al riu, aigües avall.
2: Ramó de Pedra.
1: Ramó de Pedra.
2: Ramó de Pedra.
1: Ramó de Pedra.
2: Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: La distribució de l'aigua ha estat un punt importantíssim per a la pagesia i font de conflictes. La construcció de sèquies i el seu control no han estat exempts de moments de discòrdia. Avui parlarem d'aquestes construccions tot passejant amb els nostres convidats, recordant la història, descobrint les seves característiques i amb quines altres construccions van associades.
1: El rec és una excavació o cavitat llarga i estreta, sovint revestida de pedra o rajols, que serveix per conduir l'aigua del riu o torrent per moure molins. El rec transporta l'aigua de la resclosa a la bassa, que és una construcció de pedra on s'atura i es deposita l'aigua destinada a fer anar un molí, una farga o bé per regar.
2: Ramó de Pedra.
0: Iniciem aquest recorregut a la Riera de Gaià amb en Joan Boronat, que recorda el passat de les sèquies. Sèquies, com molt bé comenta pel que fa a com es diu en aquesta zona. Del passat a l'actualitat, entre la pèrdua i la conservació, dels pactes i de com s'aprofita l'aigua.
3: Aquí a la vora tenim un vial que fa doncs, uns quants anys que es va construir, que passa pel darrere de les cases, diríem, de ponent de la Riera de Gaià, i es diu el vial de la sèquia. Es diu el vial de la sèquia perquè per aquí hi passava aquesta síquia, que diuen a la riera, ho diem, i era una sèquia oberta de terra, doncs tenia la dificultat de que les rates feien forats i hi havia fuites d'aigua i tot això. Llavors, amb la construcció de l'embassament del Catllà, per part de Repsol actualment, a l'any 75, doncs es va estroncar el curs, diríem, fluvial en aquests 11 quilòmetres que separen la presa del Gaià al Catllà fins a arribar a la desembocadura de Tamarit. En compensació a tot això i pel millor aprofitament de les aigües, Repsol, de comú acord amb la comunitat de regants de la Riera de Gaià, va fer un revestiment d'aquesta síquia amb obra cimentada, i llavors l'aigua flueix amb molt més rapidesa, hi ha menys fuites, no hi ha tanta evaporació, i l'aprofitament avui dia de l'aigua que surt, la concessió que s'ha respectat per les comunitats de regants del Gaià, aigües avall de la presa de Repsol, doncs l'aprofitament és, diríem, gota a gota, la que surt des de l'embassament arriba a les seves hortes del regatge, no? Per tant, molta està canalitzada la séquia des de l'embassament del Catllà, i després les conduccions secundàries, que la ramificació que va a les hortes, la seva està tot entubat i es rega amb vàlvules que aflora l'aigua, i també s'ha de dir que ha canviat molt els sistemes de regadiu, perquè abans era, es regava per inundació, i ara s'està, ja de temps ençà, doncs es rega amb el gota a gota, amb mangueres de goma. Per tant, no es necessita tanta aigua com abans, com quan es feia amb inundació.
0: Continuem amb en Joan Boronat parlant d'una de les séquies amb més rellevància de la zona, on s'ubica actualment, com ja comentava, el vial de la Síquia. Ho fem des del Molí del Mig, recordant, com a bon fill de moliners, com les séquies abastien d'aigua els molins i la importància que van tenir en l'economia.
3: Efectivament, aquí en diuen la Síquia, com bé has dit. Doncs llavors era reconduir les aigües aquestes, que al llarg d'aquests 4 quilòmetres tenia una sèrie de fibles de sortides de la Síquia principal per poder abastir les hortes de l'aigua pel regatge, no? I quan es ponia el sol, que això era jo l'encarregat de fer-ho, anava tapant totes aquestes fibles per reconduir tot el cabal que baixava per la Síquia fins perquè arribés a la bassa del nostre molí, i durant la nit poder fer funcionar les moles, perquè hi havia, actualment encara hi són, 4 jocs de moles al molí de la Torre, i llavors es treballava nit i dia, nit i dia. I aquest és el motiu, doncs, pel qual aquesta Síquia ha tingut sempre històricament una importància cabdal, tant per la indústria com pel regadiu de les hortes.
0: Com hem escoltat, són molts els destins de la canalització de l'aigua. Aquí n'enumerem uns quants.
1: A la guia del Gaià, de l'editorial Piolet, també se'ns explica que l'aigua de la séquia, o rec principal, també pot ser conduïda cap a altres recs secundaris a través del partidor, que és un dispositiu o artefacte que permet la subdivisió d'una séquia en diversos braçals o canals. L'aigua també es pot conduir cap a una bassa, que és un dipòsit artificial fet de parets de pedra o de ciment per contenir aigua procedent d'un riu, d'una síquia, una sínia o un pou, i que es destina normalment a regar. També pot portar l'aigua cap a un safareig per rentar la roba. A la part del safareig, destinada a rentar, hi ha la batedora, que és una superfície inclinada de la paret per picar i rentar la roba.
2: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Les paradores eren element de discòrdia, i fruit d'aquestes trifulgues, en Joan Boronat ens explica una divertida anècdota.
3: Sí, hi havia unes paradores que en diuen, no? I doncs aquestes paradores es tancaven i es reconduïa l'aigua. Fruit de les lluites entre pagesos i moliners, com això ho recull el llibre del Ricard Ramon, doncs sempre hi havia trifulgues, litigis, plets, cadascú defensant els seus drets, diguem-ho així, per dir-ho d'una manera políticament correcta, no? Perquè el que estava escrit és el que no es complia. Llavors es va donar una anècdota que la puc explicar jo. A l'hivern, doncs, bueno, quan són les 5 i 10 minuts de la tarda, aquí ara on estem situats, doncs el sol es pon. Jo agafava la bicicleta i, cosa d'un quilòmetre i escaig, anava per les hortes a tapar un dels punts claus perquè l'aigua anés per la Síquia, aigües avall cap al molí. Hi havia una posta, una paradora, una comporta manual de ferro que anava amb un encaix d'uns carreus de pedra, i doncs ja està. Però aquesta paradora manual de ferro, que pesava un mort, Un dia va desaparèixer. La van amagar algun pagès i va estar desapareguda més de 2 anys. I havia de tapar el lloc que li corresponia a la paradora amb unes pedres, amb brossa, amb canyes. I un dia, doncs, tot i ser l'hivern, allí agafant aquestes canyes que hi ha, que diu que són espècie invasora, vaig caure dins la síquia, tot rabejat, amb la bicicleta, cap a casa, no? Bé, la comunitat de regants va modernitzar una mica i els moliners també, perquè participàvem econòmicament en totes aquestes millores, doncs van modernitzar el sistema de les paradores i van col·locar una paradora d'aquestes de cargol, que rodant doncs baixava amb la rosca tot. Doncs el dia que es va inaugurar aquesta paradora tan moderna, va aparèixer sota un ballaner aquella paradora desapareguda feia 2 anys i pico. És a dir que d'anècdotes n'hi ha bastants.
0: En Lluís Virgili ens fa un petit resum històric de les concessions que regulaven la distribució de l'aigua.
4: El Nou diferència la riera o regatge bé d'aigües de brolladors naturals, no? Històricament, actualment tot això ja s'ha acabat, no? Que passa que hi ha antecedents, que hi ha de 1750 concessions, no? Aleshores, doncs, ja s'han format un nucli original de regants, 1750, després la comunitat de regants, 1916, que junt amb Vila-rodona són les més antigues d'aquí la conca del Gaià, un altre l'any 77, i actualment, doncs, està es rega, doncs, mercès una concessió a l'Ajuntament, no? Però els cabals que sortien dels brolladors naturals de la Fontanilla estan estroncats des dels anys 80.
0: Concessions que no han estat lliures de litigi.
4: Bàsicament, la problemàtica és la mateixa, sigui de brolladors naturals, sigui de rec de riu, no? Són litigis. Primer, ja al segle XVIII, n'hi ha uns, doncs, entre diferents estaments de regants, no? Que uns agafen una concessió reial. Després, 1916, doncs és perquè els primitius regants, bueno, hi havien tots ja estaven morts, hi havia els seus successors, doncs aquests havien anat relaxant les normes, no? I també tenien que fer, doncs, els reglaments de les sèquies, perquè això estava al mig del torrent, no? Etcètera, i es tenen que tornar a organitzar un altre cop. I ho torna a fer en 1916, després ve ja el període de Guerra Civil, l'any 36 ja puja l'aigua, és que no hi ha un torrent i el poble està dalt del turó, puja l'aigua ja dalt del poble, hi ha més demandes, es van estroncant els cabals, i al final els anys 80 són anys de sobreexplotació dels aqüífers en plan brutal, no?, en moltes concessions, i arriba, doncs, l'estroncament final de tots aquests cabals, no? I ja dic, s'acaba aquestes comunitats de forma trista. Bé, actualment l'aigua del poble, doncs, ve d'un pou que està en una altra situació, però el que era original, el torrent, les Fontanilles, que des de sempre havia estat els brolladors naturals, doncs això s'acaba als anys 80.
2: Ramó de Pedra.
0: Una lluita per l'aigua que actualment continua ben viva, com molt bé diu en Ricard Ramon.
5: Continuarem parlant de la lluita per l'aigua, que és el que porto parlant des de fa 5 o 6 anys, cada estiu, i és un tema que dona molt de sí, Dona molt de sí. Fins ara parlàvem de la lluita per l'aigua del Gaià, i ja fa temps que parlant amb gent d'aquí al poble i comentant, doncs, ens hem adonat de la importància de la lluita per l'aigua subterrània, no? I és un tema que fins ara no havíem abordat i que va lligat a tot un patrimoni que convé recuperar.
2: Ramó de Pedra.
1: Ramó de Pedra.
2: Un podcast d'aigua i patrimoni.
0: Continuem passejant, però ara ho fem a Santa Coloma de Queralt, amb en Galo, l'historiador local.
6: Una séquia que, bueno, ja està documentada al segle XIII també, vull dir que és tota de pedra treballada, amb un marge que hi ha, vull dir, ara ho veurem, és extraordinari. Moltes eren, doncs, de terra, o sigui, més avall. Estem veient Mira, tota la sèquia, tot aquell marge que es veu fins al capdavall, tot allò hi ha la sèquia de pedra picada. A partir d'allí ja és de terra. Sí, són carreus de pedra seca, però és extraordinària. Es troba documentada al segle XIII, això ja. I era pel rec, per regar els horts, l'horta, això en diuen els regarons, per regar la horta i pels molins fariners. Ara veurem, sigui el primer molí que trobarem aquí a mà esquerra del riu, és el Molí Nou.
0: Escoltem les característiques de les construccions i els seus usos.

0: L'aigua pot circular en rec obert o en mina, que és una galeria subterrània per conduir l'aigua. A les galteres del rec hi ha la fibla o forat, que és una obertura per desviar l'aigua i encaminar-la cap a un o més perceptors del regadiu. La fibla o forat es tapa amb el boló, que és un tap de l'ullal d'una fibla fet amb un tros de tronc d'un parell de pams, arrodonit perquè tapi just i es col·loca horitzontalment.
1: El recorregut de les séquies que ens explica en Galo, que tampoc estava lliures de plets, passa pels molins i els pous de neu.
2: I d'aquí ja sortien tot unes séquies que servien per l'horta i pel molí fariners. Sempre hi havia hagut disputes, sempre hi havia el Vivales que prenia l'aigua de l'altre, tenien estipulat un reglament, però tot això se'n feia un ús d'allò incontrolat. Hi ha molts plets per darrere el tema de l'aigua i bueno, a partir d'aquí es van trobant. Hi ha una resclosa, si us sembla podem veure-la. Aquesta resclosa desviava l'aigua cap a l'esquerra del riu, anava amb un segon molí, un primer del riu, que és el Molí Nou. Em diuen el Molí Nou i el segle XIII ja estava documentat. Llavors creua l'aigua de la Molta per un aqueducte i traspassa tota l'aigua a la dreta del riu. A pocs metres s'hi troba el Molí de la Torre, continua la séquia, inclús el Molí de la Torre, que fins ara no m'ho pensava jo, però doncs se tornava a reaprofitar molt més avall la mateixa aigua que molia amb aquesta séquia i feia cap, bueno, passant pel davant del pou de gel, també tenim una poua de neu, seria amb l'argot de l'ofici, era una poua de neu, recollia la neu a l'hivern i amb capes de bollo o de palla es feien capes perquè no quedés tot enganxat de la neu. El pou acaba en forma cònica, no hi ha cap desaigua en aquest cas, i es cobria amb rames de pi i per si es desglaçava una mica la neu feia cap l'aigua en aquest lloc que quedava incomunicada.
1: La recuperació de les séquies pot ser un element integrador. Ens ho explica l'Héctor Hernández, coordinador de l'associació mediambiental La Sínia.
3: Sí, mira, això va passar just arran del cabal ambiental del riu, l'any 2008-2009, quan ja estava tot molt avançat, i ja vèiem aquell cabal ambiental aquí que venia, hi havia una ruta, un camí, que passava per la llera del riu. En seu moment es va fer la ruta als Castells del Baix Gaià, que passava per la llera del riu. I com a entitat ambiental no n'estàvem d'acord i pensàvem, bueno, això un dia, quan baixi aigua pel riu, no hi podrem passar. I buscant, vam veure que el marge dret del riu, o sigui, mirant a mar a la dreta, quedava tot l'antic traçat de la síquia que empraven tant la comunitat de regants, bueno, tota la gent de Tamarit, i també era l'antiga séquia de desguàs del Molí del Pas, o sigui, l'aigua que utilitzava el Molí del Pas, que està allà a la carretera nacional 340, al costat del Garden Gaià, aquell és el Molí del Pas, doncs l'aigua que arribava allà i un cop ja l'utilitzaven, aquella aigua seguia per aquesta séquia de desguàs i l'utilitzaven doncs les hortes de baix. Doncs tota aquesta séquia existia i el que vam fer va ser recuperar-la, però no per passar-hi aigua, sinó per passar-hi les persones. Llavors es dona el cas que és una síquia per caminar-hi. Realment és un espai en el qual veus la feinada que van fer els pagesos en aquella època, perquè tot allò ho feien a mà, i és tota la trinxera per on podem passar a dia d'avui. I com bé dius tu, la vam senyalitzar i després, arran de tot això, quan Tarragona va dissenyar l'Anella Verda, un dels camins que, bueno, que estan ja integrats dintre l'Anella Verda han sigut els d'aquests de l'itinerari de la síquia. Per tant, també com a entitat contents de que la nostra tasca no només serveixi en aquest moment puntual doncs, per treure un camí que passava per la llera i posar-lo al costat, sinó que també ha servit com a element integrador en el que és l'Anella Verda de Tarragona, que té com dos potes principals, el Francolí i el Gaià. Per tant, està xulo el que et deia abans, que com a societat civil puguem participar activament en qüestions tan interessants com són els camins i la mobilitat de les persones.
4: Ramó de Pedra.
1: Un capítol més on l'aigua mostra la seva

0: transcendència i la seva vàlua. Disputes per posseir-la, anècdotes, passejar per trams del seu recorregut i entendre la importància de les séquies per a la vida social i econòmica han estat els continguts que us hem ofert. Però també la música dels ocells. Heu encertat els seus noms?
1: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
2: Griva. Turdus piscivorus.
1: Ocell de zones boscoses i camp obert que resideix tot l'any als trams alt, mig i baix.
2: Mosquiter comú. Filoscopus colivita.
1: Ocell hivernal que trobem d'octubre a abril als rius i zones humides, platges, roques, camps de conreu i zones boscoses.
2: Merla. Turdus merula.
1: Ocell que habita al riu i a les zones humides durant tot l'any. També el podem trobar a les àrees

0: Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de Butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socias i Josep Maria Soler.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a

L'Holm, també conegut com a Proteu o peix humà, és una obra mestra de l'evolució en què es dona un conjunt sense igual d'adaptacions a la vida cavernícola. Habita les coves característiques del centre i sud-est d'Europa, en total absència de llum. De fet, l'Holm és el tetràpode cavernari més gran del món i l'únic amfibi europeu que viu exclusivament sota terra. Es tracta d'una criatura cavernícola que s'alimenta de petits crustacis i engoleix les seves peces senceres, però que, tot i això, resultat de l'adaptació del seu estil de vida, pot viure fins als 100 anys i resistir fins a 10 sense alimentar-se. Sovint destacat com un dels animals amb les adaptacions més estranyes del món, té l'aparença d'una serp a la qual li han crescut unes tímides extremitats. És translúcid i, a diferència de la majoria dels amfibis,

Molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada, amb el seu programa matinal i diari, La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a coble. Pere Païssa, amb tots vostès. Bé, i avui començarem escoltant un enregistrament fet fa molts anys, l'any 1983, i està fet per la Copla Juvenívola de Sabadell. I en primer lloc escoltarem Pensant en tu, una bonica sardana de Josep Blanc i Reinal, i després Mariagna, de Josep Maria Boix.

Avui hem començat escoltant Pensant en tu, sardana de Josep Blanc i Reinal, i després Marianna, aquesta sardana obligada de Tible, de Josep Maria Boix, les dues interpretades per la jove cobla de Sabadell, Juvenívola de Sabadell, amb un enregistrament fet l'any 1983. I ara escoltarem El mestre Ullà, una sardana d'Albert Serravinyals, i després Debat a bat, del mestre sabadellenc Agustí Burgunyó.

Hem escoltat per la Cobla Juvenívola de Sabadell el mestre Ullà, una sardana d'Albert Serra Vinyals, i després de Bat a Bat d'Agustí Borgunyó. Bé, i ara la Juvenívola de Sabadell, aquest enregistrament fet l'any 1983, ens interpreta La Placeta dels Llops, sardana de Ricard Viladesau, i després aquella bonica i dolça sardana Nit Estelada de Josep Saderra i Puigferrer.

Acabem d'escoltar per la Copla Juvenívola de Sabadell La Placeta dels Llops, de Ricard Viladesau. Bonica sardana obligada de tenora. I després, Nit Estelada, aquesta famosa sardana de Josep Saderra i Puigferrer. Bé, i ara canviarem de copla i escoltarem unes sardanes interpretades per la Copla La Principal de la Bisbal. I ara, tot seguit, escoltarem Avi Guillem, una sardana de Josep Maria Boix, i després Joia Nostra, de Lluís Buscarons. Les dues són interpretades a 7 tirades. Escoltem, doncs, ara a la Copla La Principal de la Bisbal.

Hem pogut escoltar per la cobla la principal de la Bisbal, les sardanes Avi Guillem, de Josep Maria Boix, i Joia Nostra, de Lluís Buscarons. Bé, i ara escoltarem la sardana Amics d'Estanyol, del compositor Albert Font i Turón, també amb la cobla la principal de la Bisbal.

La cobla, la principal de la Bisbal, ens acaba d'interpretar Amics d'Estanyol, del compositor Albert Font i Turón. Bé, i amigues i amics, i ara ja per acabar, ens despedirem escoltant una sardana d'aquest excel·lent compact disc de Molins de Rei dels 150 anys de la Fira, amb la sardana que es diu Aires Molinencs, del mestre Artur Rimbau, i amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Adéu-siau, amigues i amics, fins demà.

les 8 del matí. Aquí comença el matí de Ràdio Molins de Rei. Bon dia i bona hora, amb Oriol Romeu.

0: Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal, com esteu? És dimecres 10 de juny de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa. Bon dia i bona hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei. Des de l'estudi de la ràdio nostra, no som pas als entorns de la Sagrada Família, no som pas a Montserrat, sinó estem al carrer Foment número 6. Avui molts mitjans, doncs, pendents del dia gros, de la visita del Papa a Catalunya i a Barcelona concretament, després ja d'aquests primers passos de la jornada d'ahir. Però, en tot cas, nosaltres, com ens pertoca, seguirem l'actualitat local i el que farem és explicar-vos aquesta primera hora del programa un tema interessant, i és que l'Ajuntament organitza dues xerrades per parlar de l'edatisme amb el subtítol «Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?». La primera serà de la xerrada serà avui a 6:45 al Casal d'Avis Primer de Maig i la segona dilluns que ve, dia 15, a les 5 de la tarda al Centre Cívic de la Riera Bonet. La xerrada la impartirà l'associació Siena, perdoneu, i avui en parlarem a partir de 8:45 amb la Sònia Díaz, que és qui impartirà, doncs, aquestes xerrades des d'aquesta associació. Insistim, xerrada avui a 6:45 al Casal d'Avis Primer de Maig i la segona xerrada dilluns que ve a les 5 de la tarda al Centre Cívic de la Riera Bonet. Serà un dels temes del dia, evidentment. Això ho explicarem després d'actualitzar tota la informació de servei, l'actualitat local, l'agenda d'activitats i els titulars de la premsa escrita i la premsa digital. I, evidentment, també tindrem uns minuts de reflexió en aquesta primera hora del programa, a la punt del dia, amb la Laura Herrero, des de Madrid, on la tenim vivint i treballant. Després repassarem la programació de la ràdio nostra i de la televisió i acabarem aquesta primera hora del programa amb la recomanació cultural. Avui parlarem de jocs de taula, i ho farem acompanyats del Ricard García, membre de l'entitat Molins de Jocs. A partir de les 9, després de les notícies, tindrem el Magí Canyelles, que ens proposarà la cançó del dia, i immediatament després tindrem la tertúlia d'actualitat. Avui, amb la baixa de la Samar El Ansari, que no ens podrà acompanyar per motius de feina, ni tampoc el Pere Madurell, segona setmana que no ens pot acompanyar. Esperem que la resta sí. Per tant, la Mari Carmen Juárez, el Jordi Turro, l'Antoni Bonilla i el Toni Ramoneda. Serà entre les 9 i 11, 9 i 12 minuts, fins les 10 del matí. I a partir de les 10... tenim diverses coses. D'entrada, l'espai polític del dia. Avui preguntes en l'aire a Molins amb el regidor Marc López. I a 10:45, en comptes de l'Art és Vida, tot esperant incorporar la CEFA el més aviat possible per fer de nou i recuperar aquest espai, tindrem dues qüestions. Avui es presenta Som Mobilitat a Molins de Rei. Ja ho hem anat explicant a l'agenda, aquesta cooperativa que treballa per una mobilitat sostenible. Es presenta avui a les 7 de la tarda a la Federació Obrera. Compte, a l'aula polivalent de la Federació, i en parlarem uns minuts amb el Víctor Luna, que és el president del Consell Rector de Som Mobilitat. La presentació és avui, com deia, a les 7 de la tarda. I d'altra banda, aquest cap de setmana, avui tornarem a tenir amb nosaltres el Miquel Casas, acompanyat de l'Àngel Muñoz i del Josep Maria Puntes, perquè inauguren això que està tan de moda, que són els tardeos, els vespreig, el vespreig dels 80 a la discoteca Bidisco. Actuació en directe de Ryan Paris, el cantant de la Dolce Vita, i tot plegat a partir de les 6 de la tarda d'aquest dissabte 13 de juny fins a 10:45 de la nit. En parlarem, doncs, d'aquesta nova iniciativa a partir, doncs, de 10:45. El vespreig dels 80. Tot això fins a les 11 del matí. Però encara explicarem més coses, perquè fa uns dies que us estem comentant que hi ha hagut el tret de sortida del Joc de Molins, 16a edició del Joc de Molins que proposa l'Ateneu Molei, que ens expliquen que ha reforçat el seu format de misteri i exploració del municipi. El joc durarà... de fet, el tret de sortida ja oficial, perdoneu, amb la primera pregunta que s'ha, doncs, fet, és a partir d'avui fins al dia 20 de juny. La pregunta inicial és: saps a quin edifici es troba la biblioteca municipal? I a partir d'aquí, doncs, comença aquest joc. En parlarem a partir de les 11 de tot el que cal saber amb el Pau Arques i el Carlos Martínez, que estan, doncs, a la comissió del joc de Molins i ens explicaran tots els detalls. I a partir d'aquí tindrem el Joan Vilaseca i Figueres amb el seu espai Parlem de, a partir de 12:15, amb històries relacionades amb el museu, amb Molins de Rei, amb la setmana que ens trobem i, en fi, de l'acollida pròpia del Joan. Sabeu que ens porta llibres i música per regalar. Si truqueu al 93-668-6161 després de cada història i contesteu a les preguntes que us farà relacionades amb el contingut que ha explicat. Tot això ens portarà fins a les 12. A les 12 posarem punt i final al programa i donarem pas a l'informatiu Molins de Rei al dia per una banda, al programa Ona Rainbow a 12:15 i a la 1 a la remissió del programa Món Interior, molt interessant ahir, que vam parlar doncs de l'espiritualitat. I demanar-vos disculpes que ahir, en comptes del programa Picama, que vam anunciar i que correspon al programa 12:15 dels dimarts, doncs hi va haver un error i vam programar Històries de la Fotografia. Tenim ja penjat el programa a la web, radiomolinsderrei.cat, però en tot cas ahir vam tenir aquest error i per això va sonar Històries de la Fotografia. I fet aquest matís, comencem el bon dia i bona hora d'aquest dimecres 10 de juny de 2026. Som-hi! Les 8 del matí i 7 minuts. Sí, sí, ha quedat clar que tanquem ja la introducció i comencem la informació de servei. Anem cap al RAC per conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària. El Ferran Aràndiga ens ho explica, com sempre. Hola, Ferran, bon dia.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres pendents de les possibles afectacions d'avui dimecres per aquestes visites del Papa. Tot i així, a hores d'ara, les incidències que tenim actives són un accident a la C7 de l'altura de Sallent, que deixa un carril de circulació tallat i un quilòmetre de lentitud en direcció Berga. També tenim una avaria, una nova avaria, tot just fa uns instants, a la C32 a l'altura de Gavà, que en sentit nord, cap a Barcelona, provoca un quilòmetre de lentitud. Tot plegat ens deixa també retencions d'entrada i de sortida de Barcelona, una varia des de primera hora del matí a la ronda litoral que en sentit nord cap al nus de la Trinitat talla un carril de circulació provocant 6 quilòmetres d'aturades. Tot plegat doncs també ens deixa una situació força complicada, com dèiem, en aquest vessant Llobregat. Hi ha cues ara mateix a la D23 des de Molins de Rei fins a Sant Feliu i encara en aquesta mateixa via des de Sant Just Desvern fins a l'entrada a la Diagonal de Barcelona. La A2 també deixa retencions des de Sant Feliu de Llobregat fins a Cornellà, tot plegat també cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Ferran, i que tinguis una molt bona jornada. Seguim parlant de mobilitat, ho fem del transport públic, com sempre, i segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, a veure, seguim amb la línia d'ahir, és que hi hauran reforços per una banda, però afectacions de l'oferta de transport públic amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i també a Montserrat. Tenim línies amb parades anul·lades per la visita del Papa, pel que fa als autobusos de TMB. En són uns quants, tot això a la zona de la Sagrada Família i també a la zona del Passeig de Gràcia. Si voleu consultar, doncs teniu la pàgina TMB especificat, però en tot cas les línies afectades són l'H8, la 10, la B-17, 19, 21 i els números 6, 19, 33, 34, 39, 47 i 114 a l'entorn doncs, de la Sagrada Família i a la línia B-15, les 7, 22 i 24 a la zona del Passeig de Gràcia. Parlem d'autobusos, parlem del TMB. I també pel que fa al metro, les línies 2, la L2, la L5 i la L4, els trens no efectuaran parada a Sagrada Família durant tot el dia. Durant tot el dia, l'estació de Verdaguer, durant el moment de més afluència, serà només de sortida i no s'hi podrà accedir a la línia 4 de metro. Aquestes són les incidències també pel que fa al metro i concretament a la parada de Sagrada Família. Els trens no efectuaran aquesta parada durant tot el dia i l'estació de Verdaguer, com dèiem, durant el moment de més afluència serà només de sortida. Tota la informació a TMB que podeu doncs, consultar a la seva pàgina web. Això pel que fa doncs, al transport públic. Ara anem amb la previsió meteorològica. No us he comentat la temperatura. En aquests moments tenim 20 graus i mig de temperatura, cel lleugerament entrenyinat i anem a veure doncs, com ha d'evolucionar aquest dimecres pel que fa al temps. Aviam, Jordi Miralles, bon dia.
2: Hola, Oriol, bon dia. Estem a l'espera de precipitacions, de pluges que ja han afectat aquestes últimes hores alguns punts de la comarca i ho faran ràpidament a la nostra vila. Per tant, tingueu present que començarem el dia amb la necessitat d'obrir el paraigua. De tota manera, això durarà una hora i mitja molt, molt estirat i, per tant, ja a partir de mig matí, obertura de moltes més clarianes i el sol que s'acabarà imposant. Temperatures avui una mica més baixes que les que varen tenir ahir, per tant, màximes al voltant dels 23, 24, 25 graus a molt estirar a bona part de la comarca. I a la zona de Montserrat, doncs, la pluja aquest matí ben present, però només durant aquestes, podríem dir, hora, hora i mitja molt estirada. Entre les 9 i les 10, aquestes precipitacions ja han d'anar desapareixent i quedarà una resta de la jornada amb moltes més estones de sol. I els propers dies, divendres i el cap de setmana, sol i temperatures cap amunt.
0: Molt bé. Doncs gràcies, Jordi, per la informació. I ara anem a escoltar l'oferta de feina que ens arriba a través de l'àrea de desenvolupament econòmic de l'Ajuntament, a la primera planta de l'edifici del Molí. El Francesc Rueda ens la comenta. Què tal, Francesc? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba a Sant Feliu de Llobregat. Ens demanen un auxiliar administratiu o administrativa. Es busca una persona per treballar en horari de matí, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres, de 7 a 3. El contracte seria indefinit amb un període de prova, el salari al voltant dels 20.250 euros bruts anuals i les tasques les pròpies d'un auxiliar administratiu, com podien ser centraleta, arxiu i suport al Departament d'Administració i altres tasques administratives. Molt valorable tenir coneixements de SAGE, també a nivell de requisits, experiència d'un parell d'anys com a auxiliar administratiu, català, castellà, ofimàtica, i a nivell d'estudis, un batxillerat o un FP o un grau mig d'auxiliar administratiu.
0: Molt bé, doncs Francesc, moltíssimes gràcies per la informació, que trobareu penjada al web clicfeina.cat. I d'altra banda, també us hem d'informar d'una incidència, en aquest cas que afecta el barri del Canal, un avís d'interrupció del subministrament per treballs de manteniment a les instal·lacions. Parlem de l'electricitat, perquè això afectarà el carrer Felip Canalies, el carrer Menéndez Pelayo, alguns números concrets també, per exemple el carrer Menéndez Pelayo només els números del 32 al 38 i el carrer Sant Isidre perdoneu, com estem avui, el carrer Sant Isidre, els números 10, 14, 16 i 29. Avís d'interrupció del subministrament elèctric, que en principi ha de ser des d'ara a les 8 del matí fins a les 11 del matí. De les 8 a les 11. Això afecta el barri del Canal i aquests carrers concretament, i aquests números per ser més exactes. Felip Canalies, un tros del Menéndez Pelayo, i el carrer Sant Isidre. Informar-vos, d'altra banda, que no tenim constància de cap defunció. I, per últim, recordar-vos la farmàcia de guàrdia per avui dimecres, dia 10 de juny, aquí a la vila. Avui és la farmàcia Roca, la que trobareu oberta fins a les 10 de la nit. La farmàcia Roca es troba al carrer Major, número 31.

0: Anem a fer un repàs a l'actualitat local seguint la informació que ja us explicàvem ahir, és que alguns paradistes del mercat municipal reclamen a l'Ajuntament solucions per tenir el mercat climatitzat. Sílvia, molt bon dia.
1: Bon dia, i us llegíem el comunicat que han fet, doncs lamentant que fa anys que estan en aquesta situació, no tenen aire condicionat i han de treballar sobretot a l'estiu amb temperatures molt altes, cosa que els perjudica a ells, a la clientela i als mateixos productes frescos que venen. Ens han explicat que l'última reunió amb l'Ajuntament la van fer el desembre, hi havia dues reunions més previstes, però l'Ajuntament les va cancel·lar i per això tenen la sensació d'abandonament i que no existeix interès real per solucionar el problema. Ahir vam anar al mercat, vam parlar amb alguns paradistes, com una peixateria, una pollaria, una carnisseria i el bar de la plaça, i han coincidit a dir que aquestes no són condicions de treball. Recorden que l'estiu passat, per exemple, algun dia van arribar a estar a 42 graus, i la temperatura extrema, com dèiem, que perjudica el seu producte, les vendes i la clientela. Escoltem el que deien alguns dels paradistes del mercat.
2: Fa molta calor, el peix pateix molt, el gel es desfà, al final són despeses, són gastos que tenim les parades i ja fa molts anys, ja toca arreglar-lo.
3: Fa molta calor en el mercat, és un greuge per tots nosaltres.
4: I aquí tenim un problema que és, primer, que és alimentació. Després diuen que això és refugi climàtic, quan de refugi climàtic brilla per sa ausència. I després ja no és a nivell de feina, sinó que simplement perdem clientela.
1: Al comunicat expliquen que l'única resposta que han rebut de l'Ajuntament és que no hi ha diners per reparar l'aire. Van penjar pancartes abans d'ahir, denunciar la situació, però els hi van fer treure perquè ocupaven els espais comuns. També els han col·locat aquests aparells d'aire condicionat portàtils, coneguts com a pingüins, a la part de dalt de les parades, però diuen que no serveixen de res. Ahir vam intentar parlar amb l'Ajuntament. De moment no hem tingut cap declaració. Com a molt demà a l'espai de preguntes a l'alcalde tindrem doncs alguna resposta. Sí que ens deien que la intenció és reunir-se properament, la setmana que ve en principi, amb els venedors del mercat, fer aquesta trobada entre l'Ajuntament i els venedors del mercat per intentar solucionar la qüestió. El que s'hi fèiem ahir a nivell polític és fer una primera valoració amb un dels grups municipals, en aquest cas Esquerra, que està a l'oposició. Ells consideren que aquest és un altre tema que no té resposta del govern i centra la responsabilitat a la regidoria de Comerç. Ricard Vinyets és regidor d'Esquerra.
5: La regidoria de Comerç no ha estat precisament una de les regidories que han funcionat millor en aquest mandat. Crec que les mancances són prou evidents i la no evolució del mercat municipal és una evidència de que no està funcionant aquesta regidoria. És una evidència que quan tens una part de parades que ja n'estan fartes d'aquesta no resposta, d'aquestes no solucions, tornem a parlar de climatització, que si us recordeu, quan parlem de les escoles també sortia el tema climatització, o sigui que al final estem repetint problemes a diferents llocs, doncs és normal que al final la gent es cansi i al final l'Ajuntament ha de prioritzar el donar respostes i el de prioritzar d'aquests equipaments que són cabdals.
1: Doncs era l'opinió d'Esquerra Republicana al voltant d'aquesta demanda dels paradistes. De moment hi ha un grup de 8 paradistes que són els que han fet aquest comunicat reclamant solucions per tenir climatització a l'interior del mercat.
0: Bé, demà a l'espai de preguntes a l'alcalde vindrà de nou el regidor Miguel Zaragoza. En parlarem amb ell. Ahir ens vam posar en contacte amb l'Ajuntament. Sembla, explicàvem que volíem doncs conèixer l'opinió de la regidora de Mercats, Carme Madurell. Sembla que això depèn més de manteniment, per tant és d'una altra àrea, però en tot cas sabíem si ens posem d'acord i doncs obtenim aquesta informació del consistori. Insistim, si no serà demà a partir de les 10 amb el regidor Miguel Zaragoza. També de moment ha declinat fer declaracions el president de l'Associació de Venedors del Mercat Municipal, que també hem ofert que puguin parlar, però sembla que de moment volen esperar a parlar amb l'Ajuntament. Que quedi, doncs, matisat tots aquests aspectes. Anem a parlar d'esports i ho fem dels dos equips infantils del Club Futbol Sala Molins 99, que perden la final de la promoció d'ascens.
1: Eren els últims equips que encara estaven competint, en aquest cas per pujar de categoria. Aquest cap de setmana han jugat la final d'aquest play-off. L'infantil B, que havia quedat cinquè a la Lliga, lluitava per pujar a primera divisió, i el C, que va quedar tercer a la Lliga, volia pujar a segona. Ens ha explicat Ivan Rodríguez, membre de la Junta, com els hi ha anat.
6: Doncs l'infantil B va jugar la final del play-off d'ascens a primera divisió contra el Rubí el dissabte i no va aconseguir un bon resultat, va perdre el partit per 6-1, amb el qual es va acabar l'opció de pujar a divisió. L'infantil C també va jugar la seva final del seu playoff d'ascens a segona, després d'haver guanyat la primera eliminatòria. Va jugar a Cornellà contra el Barri Riera i també va perdre el seu partit per 5-1. També finalitza la seva experiència en el playoff i no assoleix l'ascens.
1: Per tant, aquests dos infantils no poden pujar. A l'A, a més, que aquesta temporada ha jugat a Divisió d'Honor, baixarà a primera.
0: Bé, anem a repassar l'agenda d'activitats. Passen 5 minuts d'un quart de nou. Déu-n'hi-do les propostes que tenim avui. Ara parlarem de dos quarts de nou d'aquesta xerrada sobre l'edatisme, que es fa en dues sessions. La primera avui a 6:45 al Casal d'Avis, 1 de maig. Però tenim altres qüestions. Per exemple, la presentació, com us hem anat explicant aquests dies, d'un còmic aquí a la Biblioteca del Molí.
1: El còmic es diu Six, de Felip Peláez, que és el guionista, i Javier Casado, que és il·lustrador, i explica la història als Estats Units en 1860. És un western de 6 personatges ben peculiars. La presentació és avui a 6:45 a la Biblioteca, entrada lliure.
0: Molt bé. I de cara demà també tenim una xerrada sobre l'Alzheimer que organitza COSU.
1: Alzheimer i discapacitat intel·lectual en parlarà la doctora Bessie Benejam, que és neuropsicòloga. Demà a 6:45 a la Federació Obrera.
0: Demà també tenim la festa de final de curs del Centre de Formació d'Adults Rafael Ferrer.
1: El faran a la tarda a partir de 6:45 al pati de Can Ametller. Hi haurà música en directe i servei de bar, i és una festa oberta a tots els que vulgueu anar-hi.
0: L'aula d'extensió universitària també organitza demà aquesta xerrada, la penúltima ja del curs, Gaudí i la música, a càrrec del Pere Andreu Geriot. Serà 6:45 i adreçada a socis i sòcies de l'aula, recordeu, a la sala d'actes de la Federació Obrera. I mentrestant, demà també l'equip de govern segueix presentant el pressupost municipal a un altre barri de la vila.
1: Van a les guardioles i les conserves al local de l'Associació de Veïns, al carrer Antoni Marca, per explicar el veïnatge al pressupost 2026 i les inversions que hi haurà en aquests barris.
0: Més coses per demà. Anem
1: per
0: a parlar del SEM.
1: Déu-n'hi-do les activitats que hi ha aquesta setmana. El SEM fa una xerrada sobre parescalada. Hi haurà fotos i vídeos a l'explicació de Miki Matutano, que és guia d'escalada i muntanya. Una vida vertical amb discapacitat és el títol de la xerrada, que faran demà a 8:00. Entrada lliure amb taquilla inversa.
0: Recordeu també que demà el Casal de la Dona se'n va a la Garrotxa d'excursió. Esperem que els hi vagi molt bé. Van a visitar la Vall d'en Bas, Olot i Santa Pau. I parlem també dels amics del museu, perquè divendres organitzen una nova conferència al Museu del Carrer Pintor Fortuny.
1: Per parlar dels carlins catalans i el foc de Molins de Rei, en parlarà Ferran Toledano, que és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, el divendres a 7:00 a la seu del Museu del Carrer Pintor Fortuny 55. L'entrada també és lliure.
0: Molt bé. I també recordeu que el divendres ens arriba la segona proposta de les nits musicals del Botànic, del SEM.
1: Sí, que es fan aquest any al pati de Can Ametller, que és casa amb Bràtia, que fan música dels Balcans, Egipci Jazz. És una banda liderada per Ivan Kovacevic, que és veu i contrabaixista, Pere Nolàs, que violí, Víctor Paradis, guitarra, Julián Canal, guitarra, i Stereo Stoguies a la percussió. Obertura de portes a 8:00, com sempre, podeu dur-vos al sopar, i a 9:45 comença el concert. Entrada 17 €, 12 pels socis del SEM, i gratuïta fins als 12 anys.
0: Molt bé. El Foment també programa Los Hijos Adolescentes, aquest monòleg de l'Andrés Torres, per aquest 12 de juny a 9:00 del vespre. I afegim també el Museu del Renaixement, una activitat que tenim el dissabte.
1: Visita guiada i gratuïta el dissabte a 11:45 del migdia. Les reserves les podeu fer a info@museudelrenaixement.cat.
0: Recordeu que amb moltes més activitats, la Grupa organitza aquesta doble ballada nocturna de sardanes a la plaça de la Creu aquest dissabte, a partir de 9:00 de la nit i fins 1:00 de la matinada. Cobla Marinada, cobla la principal de la Bisbal, i això hem d'afegir que diumenge també hi haurà la ballada habitual a 7:00 PM, en aquest cas amb la principal de Terrassa. Tot això a la plaça de la Creu. 9:06, seguirem repassant les activitats, perquè n'hi ha un munt a l'agenda dels butlletins horaris, però en aquest cas anem a repassar la informació general, molt marcada per la visita del Papa, evidentment, amb els titulars de la premsa escrita. Roger Tuset, bon dia.
7: Bon dia, Oriol. Doncs portades, evidentment, amb monotema, amb el Papa com a protagonista. El Papa crida els catalans a ser constructors d'unitat, ho diu el periòdico a la seva portada, apela a combatre la violència masclista i a tractar el mal invisible de la salut mental, i li agraeix a Prevost la sensibilitat cap a Catalunya en una audiència privada. Els joves prenen la plaça de la catedral per rebre'l. És com veure Jesús a la terra, diuen. i més de 40.000 persones participen en la vigília d'oració a l'estadi olímpic. Hi ha més temes. La presidenta de la CEPI defensa el paper del holding en els rescats d'empreses i ha citat a Mèxic i als Estats Units un mundial marcat per la tensió geopolítica alça demà al taló. I a partir d'avui el jutge prendrà declaració a veïns, metges i avis del nadó maltractat. També hi ha sentència de Software, Rodalies i Adif emprendran accions legals contra Siemens pels talls d'ahir. A La Vanguardia, també parlant evidentment del Papa, encara al cim del seu viatge amb l'acte de la Sagrada Família, Lleó XIV demana a barcelonins i catalans convertir-se en constructors d'unitat, més enllà de la polarització. Alterna el català i el castellà en els seus missatges a la catedral i l'estadi olímpic de Montjuïc. Hi ha crítica de Llàtzer Moix al temple, una obra mestra amb alguna objecció. Trump amenaça l'Iran amb represàlies per l'abatiment d'un helicòpter dels Estats Units i l'assassinat d'una nena d'11 anys commociona França. Alarma també a Belfast per l'intent de decapitació d'un home. Hi ha més temes. La Generalitat i Adif culpen Siemens de les caigudes a Rodalies i punxa l'última vaga de docents del curs a Catalunya amb el 12% de seguiment. També creix el malestar a les Balears pel turisme massiu amb més protestes. El diari Ara, barran del Papa que reivindica un país divers acollidor per tothom, reuneix 40.000 fidels a Montjuïc i adreça en català i castellà a parts iguals. Alerta sobre la violència contra les dones, els problemes de salut mental i l'individualisme. Trump acusa l'Iran de batre un helicòpter nord-americà a Hormuz i avisa que respondrà. I pregunta sobre els immigrants a la selectivitat, la prova de geografia de les Pau aborda l'impacte de la immigració. Espanya lidera el decomís de droga a Europa, al capdavant l'estat en la confiscació de cocaïna i plantes de cànnabis. Hi ha article del filòsof Ferran Sáez Mateu a la pàgina 24 i a la 25 d'Anna Jolong, doctora en Ciències de l'Educació. I el punt avui es titula com aquest programa, eh? Bon dia i bona hora, que és el que va dir les primeres paraules en català del Papa. Equilibris entre el català i el castellà en el primer dia de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, parlant de l'augment de l'alumnat que accedeix a l'ESPAU via FP. El dia d'ahir, a Divillera Caselles, entre el FOMO papal i el calvari ferroviari, els docents continuen demanant solucions i no mirades. Crònica d'Anna Serrano, no hi ha benedicció per Rodalies, i de Mar Ferrando, primer l'alumnat de l'ESPAU i després fer vaga. A l'esportiu, la Copa del Món de Futbol, més multitudinària i a punt, i entrevisten Anna Maria Blanco, autora del llibre El trànsito a la professió docente. Diu que els mestres haurien de tenir un mentor des del primer dia a l'aula.
0: 3 minuts i seran 9:15. Anem a repassar els diaris digitals.
1: Comencem pel Viu Molins, que explica que Manufactura Moderna de Metal es tanca la planta de producció Molins de Rei, acomiada 34 treballadors. L'empresa està al polígon al Pla i ha iniciat un expedient de regulació d'ocupació d'extinció que suposarà l'acomiadament d'aquests 34 treballadors i el tancament de l'activitat productiva. Aquí la decisió afecta tota la plantilla de producció, mentre que la divisió d'investigació i desenvolupament es mantindrà activa i passarà a mans d'una altra empresa. Segons diuen els treballadors, la companyia acumularia un deute de 29 milions d'euros, una situació que hauria desembocat en aquesta decisió. L'empresa s'ha anat deslocalitzant progressivament cap a plantes de Romania i Mèxic, mentre que a Molins de Rei només hi haurà la part d'investigació. El febrer del 25 ja es va fer un primer ERO que va afectar una quarantena de treballadors. La majoria ara dels 34 empleats acomiadats són de Molins de Rei, Sant Feliu, Sant Vicenç, Pallejà i altres municipis del Baix Llobregat. Reclamen que els hi paguin com a mínim la liquidació, encara que la indemnització per acomiadament la passin a Fogassa. Alguns dels treballadors expliquen al Viu Molins. De fet, és una de les qüestions que genera més indignació entre els treballadors, el fet de no cobrar la liquidació en el moment de l'acomiadament. Un representant dels treballadors diu que tota la gent que estem aquí fa més de 25 anys que hi treballem, el malestar no és només econòmic, sinó que també és emocional, ja que la gent està afectada pels diners, però sobretot per les formes, perquè fa molts anys que estem aquí. Ho llegim al Viu Molins. A VilaWeb hi ha una entrevista amb Albert Riba, que diu que el Vaticà són uns delinqüents. L'Associació Ateus de Catalunya va convocar una manifestació i al vespre el Born de Barcelona també ha fet un comunicat en contra dels privilegis públics de la visita del Papa. Albert Riba és un dels fundadors de l'organització i critica que la pretesa a confessionalitat de l'estat espanyol amaga un tracte preferent als cristians i les seves institucions. Ha estat crític amb el fet que el Papa hagi anat al Congrés espanyol. L'única excusa que poden tenir és la rebuda a un cap d'estat, però és un dels estats més petits del món. A més, el Vaticà és una autocràcia clerical i no ha signat la major part de convenis internacionals dels drets humans, discrimina les dones i té una connivència amb els padrastes. És un encobridor. Per tant, el Vaticà diu que són uns delinqüents. conseqüents. Cada persona que ha comès un delicte d'abusos sexuals l'haurien d'haver denunciat al jutjat del país corresponent, i això no s'ha fet ni diu l'Església que vulgui fer-ho. Una entrevista que llegim a VilaWeb.

0: L'Ajuntament de la Vila organitza dues xerrades per parlar de l'edatisme, amb el subtítol Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu? La primera serà avui dimecres a 6:45 de la tarda al Casal d'Avis, 1 de maig, i la segona xerrada dilluns que ve, dia 15, a 5 de la tarda, al Centre Cívic de la Riera Bonet. Una xerrada que impartirà l'associació Siena i de la qual en volem parlar tot seguit. Perquè ens acompanya la Sònia Díaz, que és membre de l'associació Siena, uns minuts aquí al programa. Què tal, Sònia? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Escolta, d'entrada anem amb un concepte molt bàsic. Explica'm què entenem per aquest concepte, edatisme.
1: Doncs edatista, també de manera molt ràpida, vol dir que quan et discriminen o discriminem per raó d'edat. I per tant vol dir que jo veig una persona i el primer que veig és la seva edat i no veig res més. No veig unes actituds, no veig unes qualitats, no veig altres factors, sinó que veig segurament doncs, un cabell blanc, un bastó, una dependència, i això em fa que tracti diferent aquesta persona, i aquest tractar diferent implica normalment prejudicis, estereotips, discriminacions.
0: Molt bé. Per tant, situats amb el concepte, explica'm doncs, quin és l'objectiu o els objectius que teniu a l'hora d'afrontar aquestes dues xerrades que feu aquí a Molins de Rei.
1: Mira, per una banda és sensibilitzar la població, a tothom, de què vol dir aquest concepte, que és molt present aquest tipus de discriminació. En segon lloc és prendre consciència pròpia, perquè moltes vegades podem arribar a pensar que això de l'edatisme és una cosa que els joves ho fan als grans, o no, o entre nosaltres, però... Volem evidenciar que aquests tipus de discriminació poden arribar a ser molt sutils i que tots i totes podem ser edatistes. Jo puc estar discriminant a la meva mare o a la meva parella sense adonar-me'n, perquè són comentaris que tenim molt a l'abast, com per exemple, no? Veus algú vestit d'una manera molt extremada i diu, on va aquesta, no? Es pensa que té 15 anys? Bueno, doncs, adonar-nos-en que és molt fàcil ser edatistes, però també alhora que és molt fàcil que puguem estar sent víctimes d'una discriminació i poder-ne prendre consciència.
0: Molt bé. Per tant, amb tots aquests elements, Sònia, qui diries que va adreçada doncs, a la xerrada que feu avui?
1: Jo diria que tothom, tota la població, perquè per això, perquè l'edatisme no té edat. Però és veritat que aquests dos tallers s'enmarquen en una campanya que ve organitzada des de l'Organització Mundial de la Salut, sí. Per tant, és una campanya mundial, però que a Molins de Rei també s'està fent, i va adreçada principalment a persones grans. Però tot i així, jo convido a que qualsevol persona a qualsevol edat pot venir.
0: Molt bé. Escolta, i aleshores, les manifestacions més habituals de quan parlem d'edatisme, Sònia, llegia que, evidentment, de les més habituals és amb el llenguatge, no? Però hi ha més formes en aquest sentit?
1: I tant, hi ha moltíssimes. De fet, diuen que hi ha tres, es cataloga la discriminació per edat per tres tipus.
0: Sí?
1: Una són les institucionals, venen donades per les pròpies lleis, normes, els hospitals, els CAPs, els ajuntaments. És a dir, les institucions també són edatistes i no ens hem adonat. No sé, que per exemple unes proves mèdiques tinguin un tall d'edat, o que per anar a demanar un crèdit o una hipoteca a partir d'una edat no ho pots demanar, o que per demanar un tràmit o una subvenció o un ajut de serveis socials, per exemple, només es pugui fer de manera digital. Això és edatisme institucional. En tenim l'interpersonal, que és aquest que et deia, aquests comentaris que ens fem. Ai, ostres, com es nota que et fas vell, no? Estàs perdent la memòria. I després en tenim l'autoinfligit, que és quan ja t'has cregut tots aquells estereotips de l'edat, totes aquelles frases que diem, ui, jo ja no tinc edat per això. Doncs això és un autoinfligit, que és un altre tipus d'edatisme, I per tant en trobem molts exemples en els comentaris, en els mitjans de comunicació, quan un titular diu un vell de 75 anys,
0: sí.
1: O un anciano de 60, també ho escoltem, no? Això és edatisme, també.
0: Molt bé, llegia també alguns estudis, alguns els he trobat de no gaire recents, però de fa potser 3-4 anys, però de la ONU, Sònia, que deien que l'edatisme és el tercer factor de discriminació, atenció, més estès del món,
1: Sí, Sí, sí, com deia, estem en una era que es diu la dècada de l'envelliment,
0: sí,
1: que està impulsada per la OMS i està a nivell mundial, perquè l'envelliment és global, tot
0: sí,
1: i que Europa envellim més ràpidament, hem vist que tot el món està envellint. I el tracte discriminatori segons l'edat no entén ni de fronteres ni d'edat, i està passant a tot arreu. I, per tant, és un tipus de discriminació que es dona molt sovint, el que passa que l'hem naturalitzat tant, l'hem acceptat tant, que no ens n'adonem, que és un tracte discriminatori, i que aquí el complicat és quan a algú li afecta aquells comentaris.
0: Sí.
1: Que algú, per exemple, et digui, se t'ha passat l'arròs, o se't passa l'arròs. Això és un comentari que té a veure amb una edat. A mi amb 50 no me'l fan, aquest comentari. I no som conscients de que potser la persona que li estem dient li està afectant, no? Estem anant a l'autoinfligit, per exemple.
0: Doncs anem amb la pregunta important. Com es pot combatre tot això? Quins són els elements que posaries tu sobre la taula amb aquest aspecte, no? Com podem combatre-ho?
1: Primer de tot és identificar-lo, perquè el tenim, no?, tan naturalitzat, tan contextualitzat dintre del nostre tarannà que no ens n'adonem. I, per tant, per això aquestes xerrades, aquests tallers, que també hem fet tallers amb tot el personal municipal, per exemple, de l'Ajuntament, del casal d'aquí de Molins. I, per tant, primer és l'identifico, em sensibilitzo, i un cop el tinc identificat, jo el combato com dient-ho. Si a mi em fan un comentari que crec que està sent edatista amb mi, doncs amb tota l'educació del món i el respecte, però li dic, mira, no, això no té res a veure amb la meva edat. Si jo vaig al metge i em diuen, ui, és normal amb l'edat que té, doncs jo tinc tota una manera de combatre-la, és dir-li, miri, dic, ja sé l'edat que tinc, però jo precisament vinc aquí al doctor o la doctora perquè em digui que m'ho hi puc posar remei al meu dolor, no a la meva edat. Doncs és posant-li remei, fent moltes activitats intergeneracionals, relacionant-nos amb totes les edats i dient allò que pensem, amb educació, però diem el que pensem.
0: I dit d'una altra manera, pot existir també un edatisme positiu, Sònia?
1: I tant. I tant, i tant. També hi ha discriminacions, en positiu.
0: Sí.
1: Perquè, clar, igual que jo, en negatiu, ja veig una persona gran i dono per fet, per exemple, que no sabrà fer ús dels mòbils, això és en negatiu, però jo puc veure, no sé, una persona gran i pensar que fa les millors receptes de cuina del món. I resulta que no ha cuinat mai. Doncs també, no?, tenim estereotips en positiu i en negatiu, i per tant discriminacions en positiu i en negatiu.
0: Molt bé, t'has trobat, suposo, moltes anècdotes, no? Si aquesta xerrada que feu avui aquí a Molins de Rei, m'imagino que l'heu anat fent arreu del país, m'imagino que amb aquests elements, no?, tan destacats, deus haver trobat en moltes circumstàncies moltes anècdotes.
1: Sí, sí, crec que és molt bonic perquè a vegades també és un taller que facilitem que tothom parli,
0: sí.
1: No és un lloc, no és un espai on només xerro jo, però moltes vegades al finalitzar hi ha persones que s'acosten i t'expliquen, no?, algú
0: sí.
1: més. I mira, just ahir, que estàvem a Manresa,
0: sí.
1: va venir una senyora que deia, diu, mira, diu, ara que has explicat això, diu, parlaré amb les meves filles, diu, perquè fa molts dies que he conegut un senyor, diu, i no m'atreveixo a dir-los-hi perquè tinc por que em renyin. I diu, i ara me n'he adonat que estan fent edatisme amb mi, d'alguna manera. Diu, i per tant els diré que he conegut aquest senyor i que vull sortir amb ell. Dic, home, dic, només faltaria, dic, fa molt temps que has deixat la majoria d'edat. Doncs anècdotes com aquestes en tenim moltes, sí.
0: Molt bé. Doncs recordeu que la primera de les xerrades és avui mateix a 6:45 al casal d'avis, 1 de maig, i que la segona serà dilluns que ve a les 5 de la tarda al Centre Cívic de la Riera Bonet, a la xerrada sobre l'edatisme. Sònia, alguna cosa més que vulguis afegir?
1: No, que us esperem a totes i no dubteu venir acompanyats o acompanyades de qui vulgueu i segur que serà, que ens entretindrem molt.
0: Molt bé. Doncs la Sònia Díaz és membre de l'associació Sènia, Siena, perdoneu, que són els encarregats de fer doncs aquestes xerrades. Sònia, moltes gràcies i que vagi molt bé l'experiència aquí a Molins de Rei.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Fins bon aviat. Dia. Bon dia. La ràdio nostra.
2: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow? Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
3: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
2: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
3: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
4: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Aquesta marmelada és boníssima.
6: La noia que les prepara va començar fent-les a casa. I ara ja té obrador, botiga i pàgina web.
5: I com s'ho ha fet?
6: Amb un ajut líder.
7: Tens un projecte per impulsar un negoci en un entorn rural? Els ajuts líder poden cobrir fins al 40% de la inversió subvencionable del projecte empresarial i fins al 80% en el cas d'ens locals. Informa't en el teu grup d'acció local o trucant al 012.
5: Ara mateix aviso uns amics que volien muntar una fusteria al poble.
6: Em sembla molt bé.
7: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: L'Ajuntament de Molins de Rei estrena el nou servei d'assessorament en sexualitat i afectivitat.
9: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, l'Helena i el Pau de la cooperativa Plaer t'esperem al Molí Jove.
8: Un espai confidencial i de confiança per resoldre dubtes, parlar i aprendre sobre relacions i sexualitat.
9: I un cop al mes, participa al taller obert.
8: Vine i descobreix aquest nou servei pensat per tu.
10: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
11: Generació Chic.
10: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
4: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
12: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
13: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
0: Continuem endavant al Bon Dia i Bona Hora. 2:30 i seran 3:15 del matí, matí de dimecres 10 de juny. És el moment d'escoltar els minuts de reflexió que ens porta tots els dimecres, cada dimecres, la Laura Herrero Mas. Ella és periodista, la tenim vivint i treballant a Madrid des de fa un any i mig, i és un plaer que ens col·labori doncs amb nosaltres. Què tal, Laura, com estàs? Bon dia.
14: Bon dia i bona hora a totes i tots. I beneïts sigueu també totes i tots. Abans que el papa arribés a Barcelona ahir i es visqui avui el moment àlgid de la Sagrada Família, Lleó 14, ha passat per Madrid. Confesso que no vaig viure el col·lapse que va provocar la seva visita al cap de setmana, perquè estava fora, però sí puc dir que Madrid ha viscut aquests dies unes d'aquelles coincidències que semblen escrites per un guionista de cine. La ciutat ha estat, al mateix temps, la capital del Vaticà i la capital del reggaeton i del trap llatí. D'una banda, el papa Lleó XIV, amb multituds de fidels, omplint places, avingudes i estadis. I de l'altra banda, Bad Bunny, Benito Antonio, convertint l'estadi, en aquest cas el Metropolitano, en un autèntic santuari musical nit rere nit. La sorpresa final ha estat que els dos s'han acabat trobant-se al Santiago Bernabéu. Portàvem dies que s'especulava i ahir a la tarda ens ho confirmàvem. Aviam, a primera vista costa d'imaginar dues figures tan diferents juntes. Un líder espiritual, no?, que ha seguit per milions de catòlics, i una estrella global de la música urbana. Però si observem el fenomen amb una mica de distància, realment comparteixen més coses dels que semblen. Tots dos mobilitzen masses, tots dos generen una expectativa enorme abans de cada aparició. I tots dos, cadascú convidat amb el seu llenguatge, ofereixen alguna cosa que molta gent busca en aquests temps, el sentiment de pertinença. Els joves que han anat a veure el papa doncs busquen inspiració, esperança o una experiència, no?, comunitària. I els que han anat, i hem anat, per cert, a Bad Bunny, doncs busquem emoció, festa i una connexió emocional amb les cançons que marquen un moment i diverses generacions. En el fons, els joves del Papa i els joves de Bad Bunny els uneixen, que es volen reunir amb milers de persones per sentir que formen part d'una cosa més gran que ells mateixos. De fet, el mateix Lleó 14 va morbejar abans d'arribar a Madrid dient que molts joves anirien a veure Bad Bunny, però que alguns també l'anirien a veure amb ell. La trobada entre tots dos s'ha convertit en una imatge molt simbòlica, no tant pel que es van dir, que de moment ha transcendit poc, sinó pel que va representar, no? La capacitat de crear ponts entre mons que semblen oposats però que no han de ser perquè incompatibles. Aquesta coincidència parla també d'una societat que no viu compartimentada. La fe, la cultura popular, les xarxes, la música i la tradició doncs conviuen en el mateix espai. No sabem si hi ha gent que va anar a veure el Papa i després a Bad Bunny o al revés, però en tot cas hi ha hagut un respecte mutu entre els dos esdeveniments. El mateix cap de setmana alguns madrilenys han pogut anar a cantar Nueva York i assistir a una celebració religiosa. I com us deia, no és una contradicció, és probablement una fotografia del segle XXI. Doncs potser aquesta és la lliçó que ens deixa aquesta imatge a Madrid aquest cap de setmana, i és que la gent continua buscant referents i emocions compartides. Alguns doncs, potser el troben en una homilia i els altres doncs, en una cançó. Alguns en una plaça i altres en un estadi. Així que Madrid ha sigut la ciutat on la pregària i el perreo han conviscut durant 3 o 4 dies i ens ha recordat que a vegades els fenòmens que poden ser més diferents poden acabar explicant una mateixa història. Així que res, amb aquesta reflexió m'acomiado, que vagi molt bé el dia d'avui i ens veiem fins la setmana vinent. Adéu, adéu.
0: Laura, gràcies, moltíssimes gràcies i que tinguis una molt bona setmana. Passen 2 minuts ja de 3:15. Anem a fer un repàs a la programació de la Ràdio Nostra per avui dimecres. Quan acabem el Bon Dia i Bona Hora, recordeu que seran les 12 del migdia. Podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia fins a 1:15 amb la companya Sílvia Artés. Després tenim Ona Rainbow amb el col·lectiu Ona Rainbow Molins amb la Mari i l'Helena al capdavant. Aquesta mitjoreta fins a 1:00 i de 1 a 2 la remissió del món interior amb la Marta Treig i la Rocío Vallejo, programa que vam fer ahir. Recordeu, per parlar sobre l'espiritualitat. Molt interessant les reflexions que s'hi van fer. A partir de les 2, notícies en xarxa, de 3 a 4 a la migdiada, i aquesta tarda a les 4 tenim la remissió del programa El Concert amb la Margarida Casadesús. De 5 a 6, Fora Clitxés amb la Arlet Valls i la Neus Pérez. A les 6, l'Associació de Salut Mental del Baix Llobregat ens presenta Serenor, entre les 6 i les 7. De 7 a 8, Obrim Camins amb l'Anna Ribas i l'Àngel Veumala al capdavant del programa. De 8 a 9, Generació Xic amb el Toni Ramoneda. A les 9, l'Helena Ambach amb l'Helena Álvarez. Reemissió a les 10 de 2 programes de mitja hora, el Parlem de Còmics amb el Pau Moratalla i el programa Picama. A les 11 podeu tornar a escoltar el Jazz Club de Nit amb el Miquel Tuset, i a mitjanit ens repetirem la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, que farem amb més baixes, perquè Jordi Turró també s'incorpora a les baixes de Pere Madurell i Samar. Tindrem la meitat de l'equip, però farem també altres qüestions que ja us explicaré després de les notícies, amb alguna altra col·laboració també de bons amics del programa. I a partir d'aquí tindrem la remissió d'aquesta tertúlia, la farem de mitjanit a 1:00 de la matinada, connexió Miquet FM, i a partir de les 7 del matí tornarem amb la programació pròpia, demà amb la selecció de sardanes que ens ofereix el Pere Paissa amb el seu programa La Tenora. Onze minuts i seran les 9 del matí. Anem a fer un repàs també a la programació televisiva. Roger, com vulguis.
11: Doncs ràpidament anem a les pel·lícules que podem veure avui a la televisió en obert. A les 10 de la nit tenim 3 propostes. Rocky, el canal Hollywood de John G. Avildsen amb Sylvester Stallone, com no, i altres actors i actrius, un drama de l'any 76 que dura 2 hores de producció americana. Tenim Los Padres de Él a Comedy Central, també a les 10, una pel·lícula de Jack J. Roach amb Robert De Niro, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Barbara Streisand i altres, també una comèdia que dura dues hores, del 2004 a Americana. La tercera proposta, Point Break, Sin Límites, a Aixena Movies, pel·lícula d'Erickson Cor, amb Luke Bracey i Edgar Ramírez, un thriller que dura dues hores, Americà, del 2015. A dos quarts d'onze ha vimat Los Tres Mosqueteros, de Bill Thomas amb James Cosmo, Michael Hicks i Sophie, també Louis Craig, una pel·lícula d'aventures que dura una hora i 40, del 2023, Americana. I l'última proposta és a les 11, Factoria de Ficción, amb la pel·lícula Canary Black, de Pierre Morel, amb Kate Beckinsale. Una pel·lícula d'acció que dura, atenció, a les 4 hores que dura aquesta pel·lícula, 240 minuts, no sé si s'han equivocat, però en tot cas és una pel·lícula americana del 2024. Per tant, acabareu a les 3 de la matinada si la poseu a veure. Anem als programes, que avui n'hi ha molts a la televisió. Per exemple, a les 6, a la 1, la visita del Papa a Espanya, amb la retransmissió de l'acte a Barcelona, amb la Sagrada Família, on presidirà la Santa Missa i beneirà la nova torre, coincidirà amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, que conclouran aquests actes amb un espectacle lumínic. Això començarà a les 6 de la tarda. També tenim a les 9 del vespre el talent

0: i que va anar a treballar de carter a Barcelona. Descobrirà que durant la batalla de l'Ebre, el seu avi Emiliano també va prestar servei com a carter al front i que va patir els horrors de la guerra i dels camps de concentració. Recordeu que al final això és televisió i, per tant, probablement moltes d'aquestes coses estiguin guionades. Tenim també a 3:15 al 33, segueixen parlant de Gaudí, en aquest cas l'arquitecte de Déu, història de 5 laics que van decidir crear una associació per demostrar que Gaudí és digne d'un dels títols més preuats de l'Església, la beatificació. L'associació canònica Procanonització d'Antoni Gaudí fa més de 25 anys que treballa per aconseguir beatificar l'arquitecte Rausí. A les 11 hi ha dues propostes més, però sí, tindrem temps de fer-les. Salta Antena 3, 5 concursants posen a prova els seus coneixements i la seva valentia per intentar guanyar un premi de 50.000 euros. I a les 11, Viajeros 4, que inclou Singapur, Catalina Magnoli i l'operador de càmera Juan Sisto viatjant fins a Singapur, el país més petit del sud-est asiàtic, per descobrir una ciutat on conviuen quatre cultures diferents. El recorregut els porta per alguns dels enclavaments més emblemàtics com Marina Bay, Sands, Chinatown, Gardens by the Bay, Little India i Kampong Glam. I amb això acabem, Oriol.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Roger. 7 minuts i seran les 9 del matí. Anem amb la recomanació cultural. Avui parlem de jocs de taula, i ho fem amb el company Ricard Garcia de l'Associació Molins de Jocs. Hola, Ricard. Bon dia.
2: Bon dia, Molins. O potser hauria de dir bona nit, perquè avui parlarem d'un joc que va molt bé jugar-lo de nit o amb poca llum. Un joc amb una mica de por. Un joc de rols ocults. Un joc en el qual jugarem una bona colla, entre 8 i 18 persones. Els homes llop de Vallnegre. És un joc on simularem ser els vilatans d'un poble, Vallnegre. Un joc on un narrador ens portarà per una història de por i assassinats. I de misteri. Durant una sèrie de torns, el narrador ens mostrarà la vida a Vallnegre, una vida que passa durant el dia amb les activitats normals, però que quan arriba la nit es transforma en un moment de terror i incertesa, perquè els homes llops ataquen, ataquen i assassinen. I aquests homes llop són algú de nosaltres. Algú de nosaltres al qual se li ha assignat aquest rol de llop. Altres seran vilatans i altres seran vilatans amb unes circumstàncies o amb unes habilitats especials que els permetran, potser, ajudar a descobrir qui han sigut els homes llops que han anat matant la gent del poble fins que, si descuidem, no quedi ningú, que serà quan hauran guanyat ells, els homes llops. La tasca dels jugadors que no són homes llops serà descobrir qui són els homes llop o assassins, d'acord? Doncs bé, això com ho farem? Com triarem qui és qui? El joc aquest, que sembla una capsa molt petiteta, d'acord? Hi ha hagut més extensions i expansions, però la capsa bàsica és molt petita, es pot portar a qualsevol lloc, consta d'una sèrie de targetons petitets, quadrats, i cadascun d'ells es dona la volta i es reparteixen boca avall, tots iguals, d'acord? Aleshores, ja una sèrie de jugadors, fins a 4, depèn del número de jugadors que siguem, fins a 4 poden arribar a ser homes llop. Una sèrie de jugadors seran vilatans normals i corrents, i altres seran vilatans amb una sèrie de qualitats. Anem a citar-les. Ens pot tocar ser l'evident, d'acord? Cada nit descobreix la personalitat veritable d'un jugador a la seva elecció. És a dir, quan tothom dorm, ell obrirà els ulls, assenyalarà a un personatge, a un jugador, i el narrador li dirà si és home llop o no. D'acord? Cal dir que la dinàmica, que és fascinant, consta d'un moment en el qual el narrador dona per sentat que tothom se'n va a dormir, que tanca els ulls, i tothom amb els ulls tancats escolta la narració. I el narrador demanarà que els homes llop obrin els ulls, que es mirin i decideixin qui serà la víctima d'aquella nit. Però pel mig hi ha tres persones que podran obrir els ulls sense que els descobreixin. Una vegada això ha passat,

0: El narrador diu que es fa de dia, tothom obre els ulls i el narrador anuncia qui és la víctima. I a partir d'aquí, els personatges, els jugadors, han d'acusar algú i decidir si és un home llop, d'acord? Si hi ha una majoria, doncs se l'executa. Aquesta persona, doncs, ha de dir si era home llop o no ho era. I el dia segueix, i els dies passen fins que o bé els homes llop han aconseguit assassinar a tots els vilatans o descobreixen a tots els homes llop a través dels judicis que es fan dia rere dia, d'acord? Seguim amb una mica les qualitats que tenen alguns dels personatges. Hem parlat de l'evident, d'acord? Doncs també tenim el caçador, d'acord? Aquest, si l'executen per error, és a dir, si durant el matí es decideix que ell és un home llop i no ho és perquè és el caçador, d'acord? Ell elimina immediatament a un altre jugador, és a dir, quan mor, elimina algú més. Clar, pot ser que sàpiga qui és un home llop i el mati, o pot ser que també s'equivoqui i quan mori arrossegui amb un altre vilatà, d'acord? I així, cada... hi ha una sèrie de personatges amb una sèrie de qualitats, eh? La bruixa, per exemple. La bruixa té dues pocions, d'acord? Són totalment poderoses, d'acord? Una curativa, que pot ressuscitar el jugador atacat per l'home llop, i l'altra verinosa, que s'utilitza de nit per eliminar un jugador. És a dir, que per la nit el narrador dirà: bruixa, ara és el moment d'eliminar un jugador, d'acord? Això sol es pot fer servir una vegada durant la partida, tant la curativa com la verinosa, però li dona un poder força fort a la bruixa, d'acord? I així una sèrie de personatges. Un bastant curiós és la nena petita, eh? La nena petita, sense que la vegin, pot espiar els homes llop, és a dir, pot obrir o entreobrir els ulls de nit, mentre els homes llop obren els ulls. Si la descobreixen, evidentment serà la primera víctima que assenyalaran. Però si ella els descobreix, doncs pel matí pot votar qui és l'home llop. El que passa és que no li interessa dir: soc la nena petita evident que té aquesta capacitat, perquè la següent nit ella serà la víctima. I així, una sèrie de qualitats amb una sèrie de jugadors. Si som molts jugadors, podem triar jugadors amb habilitats especials, més o menys, i més o menys vilatans, i més o menys homes llop. És un joc per passar una gran estona, amb el qual l'habilitat, la dialèctica és molt important, la capacitat per enredar les altres persones compta molt, però que sempre, sempre, sempre garanteix un mínim d'una hora de bon joc i d'entreteniment. Eh? Els homes llop de Bany Negre. No us el perdeu. Que vagi molt bé, Molins.
1: Gràcies, igualment per tu, Ricard. Amb ell arribem a les 9. Una pausa i tornem de seguida.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9. Parla Maria Lara. Punt àlgid avui de la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família a Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del Pontífex i coincideix també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pere té altres també plats forts, com ara la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones i que ja comencen a arribar al lloc. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà també la presó de Brianzú una mica abans de les 11 del matí i després es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval. Xavier Gramunt, sotsdirector de l'entitat Ovinso, volíem dir Obra d'Integració Social, una de les entitats que participarà en aquesta trobada, ha explicat fa uns minuts a la xarxa quin és el missatge que volen transmetre-li al Papa pel que fa a l'augment de les addiccions.
4: És important que no només quedin paraules, sinó que un gest com aquest per nosaltres és un recolzament molt fort. La patologia dual fa que puguis sortir de les addiccions. Bueno, pot sortir de les addiccions, però el trastorn de salut mental segueix. En molts casos ens trobem en situacions de cronificació que la societat no acaba de comprendre. I aquest és el gran factor que ens agradaria, des d'una altra veu com el d'avui, poder significar, no? Dir, ha canviat, la situació ha canviat i és important que la mirada que tenim sobre aquest àmbit també canviï a nivell social.
3: Lleó 14 culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir el viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i també l'acollida dels més desvalguts. I pel que fa a les restriccions de mobilitat, des de les 7 del matí estan tallats els accessos a Montserrat. Està tancada la BP-1103 al Bruc, a la Cruïlla amb la BP-1101, la BP també 1103 en direcció a Marganell i també la BP-1121 en direcció a Monistrol. A més, també se sumen les limitacions que ja hi havia ahir als entorns dels jocs que visitarà avui el Papa. I 45.000 estudiants s'enfronten avui al segon dia d'exàmens de la selectivitat. Ho faran amb els exàmens d'Història i Filosofia, ara a les 9, a segona entre les optatives, Anàlisi Musical, Dibuix Tècnic, Ciències Generals, Llengua i Cultures Llatines i també Matemàtiques, i de cara a la tarda serà el torn de Biologia, Disseny, Funcionament de l'Empresa, Literatura Catalana, Tecnologia i també Enginyeria. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 9.
5: Informació local.
2: Els amics del museu preparen una conferència per aquest divendres per parlar dels carlins catalans i el foc de Molins de Rei. La farà Ferran Toledano, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. El divendres a les 7 de la tarda a la seu del museu del carrer Pintor Fortuny 55 i l'entrada és lliure. També divendres continua el cicle Nits Musicals al Botànic que organitza el SEM, enguany al pati de Can Ametller. El proper concert és amb la formació Bratia, que fa música dels Balcans i Gipsy Jazz, liderada per Ivan Kovace, que és veu i contrabaixista. També a la banda hi ha Pere Nolasc, violí, Víctor Paradis, guitarra, Julien Canal, guitarra, i Estelio Estoguies a la percussió. El concert divendres al pati de Can Ametller, obertura de portes a les 8, us podeu dur el sopar de Carmanyola i el concert comença a 9:15 de la nit. Les entrades, 17 euros, 12 pels socis del SEM i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. I també divendres el Foment programa el monòleg d'Andrés Torres, Los hijos adolescentes. El divendres a les 9 al Foment, les entrades a partir de 16 euros a Entràpolis. Diumenge, el Museu del Renaixement fa una visita guiada a 11:45, gratuïta. Està inclosa en el preu de l'entrada. Les reserves per anar a aquesta visita guiada de diumenge les podeu fer al correu info@museudelrenaixement.cat. I les bastoneres, que fan una exhibició de final de curs aquest proper diumenge a les 5 de la tarda a la plaça del Palau de l'Escola al Palau. I per acabar, també una altra festa de final de curs de rollover, l'Escola d'Esports Urbans. Es farà el diumenge a la tarda a les 6 al Parc de la Mariona, amb jocs, aigua i diversió sobre rodes. És una activitat gratuïta i oberta a tothom. La farmàcia de guàrdia avui dimecres és la Roca del carrer Major 31.
6: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, 91.2.
7: Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
8: Tens raó.
7: Justament l'altre dia a l'Institut de la Nora hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
9: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què en faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure i està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
10: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
11: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
12: Viu
8: diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes, només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
12: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: La cançó del dia, amb Magí Canyelles.
1: Bon dia. Avui us proposo escoltar el ball de l'Àliga, de la Patum de Berga. La Patum es va celebrar, sempre celebrar per Corpus, la setmana passada, fins aquest passat diumenge. I el ball de l'Àliga és segurament la música més coneguda d'aquesta Patum, no? Al costat dels plens, podríem dir, o algunes altres peces. Però el ball de l'Àliga és el moment més solemne de la Patum, tota la plaça fa silenci i abans de començar a ballar l'Àliga. I en aquest cas és el disc de tota la música de la Patum, que la va publicar, bueno, està publicat fa anys per la Cobla Ciutat de Berga, en formació de banda. I és la versió que sona a la plaça. Aquesta música sembla ser que és d'autor desconegut o tradicional, li podem dir, i se'n va trobar una notació musical del 1756. El que passa que això no està massa clar, no? I es veu que l'Àliga de Berga es va estrenar al segle XVIII i que ja s'interpretava una peça bastant semblant, amb quartet de xeremies. I arribat fins als nostres dies, doncs, amb aquest arranjament per banda cobla.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dimecres 10 de juny la compartim amb la Mari Carmen Juárez. Què tal, Mari Carmen?
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Bon dia, Toni Ramoneda.
2: Bon dia.
0: I bon dia, Antonio Bonilla.
3: Molt bon dia.
0: Avui tenim la baixa de la Samara Lansari, del Jordi Turró i del Pere Madurell. Esteu bé?
1: Sí.
2: Força.
0: Força bé, eh?
2: Em sap que teníem nou fitxatge.
0: Quin fitxatge?
2: El programa.
0: Per què ho dius?
2: Em vaig sentir un senyor que començava a parlar.
0: Què deia el senyor?
2: El primer que va dir va ser bon dia i bona hora, digui, això és que l'hem fitxat. Aquest senyor.
0: El senyor en qüestió era aquest que et refereixes?
4: Bon dia i bona hora!
3: Ni més ni menys.
0: És la millor falca, possible, no, Toni?
2: Aquí ens hem...
0: El papa... que va saludar amb un bon dia i bona hora.
2: Això, aquí ens hem descapitalitzat, eh?
0: Va ser la primera presa de contacte ahir a l'arribar a Barcelona, eh?
2: Per deixar les coses clares.
0: Sí.
3: El programa va començar ahir, doncs, no?
0: Et va sorprendre per això, Toni. Home, és una expressió, a banda del nom del programa, que poca gent fa servir, ja.
2: Bé, és omella, sí. És omella.
0: És omella?
2: En tot moment, des de... tota la visita, però...
0: És l'assessorament.
2: Els dos dies que està a Barcelona té el cardenal Omella enganxat,
0: sí,
2: literalment a l'orella, i li va dient. Tot i la fotuda de gamba que va fotre ahir el mateix Omella.
0: T'hagués agradat anar a l'Estadi Olímpic, em deies, Mari Carmen, t'hagués fet gràcia?
1: Sí, la veritat sí? És que no hi vaig anar... perquè tanta gent em feia una mica de por, igual que avui el de la Sagrada Família.
0: I algú pot pensar, però si tu has anat a estadis de futbol amb molta gent.
1: Sí, sí, sí. I a més, a l'estadi aquell el conec bé.
0: Correcte,
1: l'estadi. El conec bastant bé. Però, mira, després vaig pensar... vaig a parar a dir una miqueta, dic, mira, no sé per què. De totes maneres, el que comentava abans, és que després vaig a Roma i visc a darrere 10 minuts caminant, sí, del Vaticà, i no se m'ocorreix mai anar a la missa del Papa allí. Dic, a veure, és que... Clar que aquí és diferent, no? Ve aquí i no sé. Bueno, tot plegat era una mica de contradicció entre mi mateixa. No?
0: Bé, deixeu-me saludar aquesta hora del matí. Ahir va haver l'acte a l'Estadi Olímpic. 40.000 persones van assistir, doncs, a l'acte, i va haver també representació molinenca. També ho traduïm sempre, tot intentem, vaja, fer-ho en clau local. Crec que un autocar de la parròquia, doncs, que va assistir en aquest acte a l'Estadi Olímpic. I entre els assistents, un bon amic d'aquest programa, que és en Jesús Cardona, que li hem demanat que ens faci 5 cèntims de com va anar, i el tenim al telèfon. Què tal, Jesús? Bon dia i bona hora.
5: Bon dia i bona hora, Oriol.
0: Bon dia i bona hora.
5: Bon dia, aquí estem.
0: Em confirmes d'entrada que va ser un autocar, doncs, de la parròquia que veu anar cap a l'Estadi Olímpic?
5: Sí, sí, sí, va ser un autocar i volia començar per això, per agrair sobretot a les voluntàries i a mossèn Vicenç l'organització d'aquest autocar. I a més, deixa'm dir que va ser una mica difícil el tema de les entrades. Se n'ha parlat, eh? El que passa és que era molt difícil, una perquè la limitació de l'espai, 40.000 persones, i el repartiment es feia a través de les parròquies, dels centres, perquè arribés a tot el territori, a totes les diòcesis. Llavors això ho feia tot molt complicat. Deixa'm dir que hagués estat molt bé, no va poder ser possible, que aquest acte s'hagués fet al Nou Camp i que el Papa hagués beneït les noves obres, però es veu que per temes de seguretat no va poder ser. Però aquesta era la idea de la Junta que tenien, eh? Però
0: sí,
5: es veu que a través de l'Ajuntament i... No, que no ho acaben de veure clar, perquè clar, tot allò encara està amb obres.
0: Uh-huh.
5: Però tot i amb això, doncs, 40.000 persones a l'Estadi Olímpic. Era la primera vegada que anava a un esdeveniment d'aquestes característiques, eh?
0: Sí.
5: I que bueno, va estar molt bé. Coses molt positives, si em deixes començar,
0: sí,
5: ja
0: coses
5: en matèria.
0: Positives. A veure, endavant, sisplau.
5: Sobretot van pujar 3 testimonis diferents, de
0: sí,
5: diferents edats, i van explicar doncs, situacions de vida colpidores que van tenir. I llavors, era una pregunta que li feien al Papa, no? I llavors ell responia. Aquests textos a les preguntes i les respostes estan penjades a la web del Vaticà. I jo recomano a tothom qui vulgui que se les llegeixi, perquè realment tenen una força colpidora. Una noia que havia patit, doncs... maltractaments per part del seu pare, que havia viscut la violència domèstica a casa i li feia la pregunta amb el sant pare, en una pregunta que tots es podem fer, com pot ser que existeixi la maldat al món, no? I llavors ell feia tota una dissertació molt, molt interessant. Després també va haver-hi el testimoni d'un noi que ha descobert la fe de gran, un noi de la parròquia de la Sagrada Família, i llavors també doncs, la resposta del papa també va ser molt interessant. I l'últim testimoni també molt colpidor d'una mestra de secundària de l'Hospitalet que ha patit dos intents de suïcidi. Val? Llavors aquí va entrar tot el tema doncs, de la depressió, de la salut mental dels joves, etc. I també va ser una resposta molt, molt colpidora per part del sant pare i fins i tot doncs, ell va reclamar sobretot que també hi hagi assistència mèdica en aquests casos. O sigui, que s'inverteixi i que no es deixi de la mà doncs, a la joventut en tot el tema de salut mental. Després també va haver-hi el testimoni del filòsof Francesc Torralba, amb el seu llibre Anatomia de l'Esperança, Premi Josep Pla de Narrativa, que ja ha sortit diverses vegades als mitjans de comunicació i que ell ha escrit multitud de llibres, professor de Ramon Llull, i també va fer doncs, també tota una dissertació sobre l'esperança en els temps actuals. I també doncs, va tenir una càrrega de profunditat molt, molt interessant. Aquesta és la part, i després la part emotiva més vibrant i amb més força, diguem, així va ser doncs, el cant de l'Escolania del Virolai i Sergio Dalma cantant Em dones força, que va ser un clufó fantàstic. La primera part, és que he anat al que em va agradar més. La primera part va haver-hi unes actuacions musicals d'un grup de gospel, que ho van fer molt bé i van donar doncs, molta energia i molta canya, i després també va haver-hi un parell més d'actuació musical que van estar molt bé. I l'acte conduït, Oriol, l'acte va ser conduït pels vostres companys de Ràdio Estel, ara la Mercè, i ell no sé, no me'n recordo com es diu.
0: El Xavier Pérez Esquerdo, no era, o no?
5: Exacte, aquest mateix, sí senyor. I van fer la conducció de l'acte, doncs, donant-li ritme, i tot en llengua catalana, com ja és de sempre, la Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, que són els mitjans de comunicació del bisbat.
0: Molt bé. Pros i contres, per tant, vols posar sobre la taula?
5: No, pros aquests. Contres, és que no és una contra.
0: Val.
5: A mi em sobra un amic, em sobrava, a veure, a mi m'agrada més doncs, tot el que he comentat, potser un punt massa, en algun moment, de masses aplaudiments. Per exemple, recordem que el papa Joan XXIII demanava que no s'aplaudís a les esglésies. Després també, en certs moments, un ambient massa d'estrella de rock. No sé. No res comparat amb el Bernabéu, però... no sé, a mi m'agrada més tota la primera part i després també el que he dit de l'actuació doncs, l'actuació de l'Escolania i tot plat. Però vaja, molt interessant i també molt enriquidor i a més tenia moltes ganes d'anar-hi també perquè a veure, sobretot perquè els meus fills tinguessin un record, no? Ja que venia el papa a Barcelona a inaugurar doncs, l'any del centenari d'Antoni Gaudí, la inauguració de la Torre de Jesús, i tot plegat, doncs, carai, doncs, que ja tinc un record per tota la vida, dic, doncs nosaltres hi vam anar, o vam anar a l'Estadi Olímpic. O sigui que en aquest sentit fantàstic.
0: Pel que fa a la cobertura, ara dèiem fa una setmana que només parlem del papa, tots els mitjans, alguns més que d'altres, evidentment. Creus que està sent exagerada doncs, aquesta cobertura mediàtica i aquesta expectació del papa o que està a l'altura de les circumstàncies?
5: Jo crec que una cosa va per l'altra. Hi ha un interès ciutadà. S'ha vist doncs, ahir a l'arribada al pla de la catedral, es va veure ahir, es veurà doncs, també a la seva família, avui, a Montserrat, al matí, a la tarda. És a dir, va per quota de pantalla, va per interès, i jo suposo doncs, que durant aquest temps doncs, els mitjans bàsicament s'interessen. jo entenc que la gent doncs, que no ho segueixi tant doncs, n'estigui, em pugui estar fins a un cert nivell de dir, bueno, doncs ja n'hi ha prou, però vaja, diguem que informativament és un tema interessant i suposo que per això doncs, les televisions han fet tota aquesta cobertura.
0: Bé, Toni Ramoneda, t'estava escoltant?
2: Sí, no, sí. Només apuntar
0: a veure.
2: Sobre això de la cobertura i el que deies al principi de que la idea era fer-ho al Camp Nou i s'ha fet a Montjuïc. A veure, fer-ho al Camp Nou perquè hi hagués molta més gent podria tenir un sentit amb un Camp Nou acabat amb 100.000 localitats, però si el Camp Nou ara està amb 60.000 i Montjuïc també, és exactament el mateix fer un lloc que l'altre. A nivell d'accessos és un altre tema d'haver de pujar allà dalt.
5: No, jo ho deia més des del punt de vista culer, a mi m'hagués fet gràcia, però vaja, era una anècdota.
0: I l'altre, referent a l'expectació mediàtica o cobertura?
2: Referent a l'expectació, a part de... O sigui, per seguir aquest acte, s'han instal·lat pantalles gegants Art de Triomf i a Glòries, em sembla. I em sembla que en el moment que hi va haver més gent, hi havia unes 100 persones.
0: A les pantalles, a l'entorn, vaja.
2: Sí, les pantalles, vull dir, i eren persones que passaven. Mira què fan, oita què fan ara. Vull dir que, també, diguem-ho tot, no és el mateix una assistència a un acte al Bernabéu, que també n'has parlat, a Madrid, un diumenge a la tarda... o dissabte, no sé quin dia hi va anar, és a dir, dins de cap de setmana, que no pas un dimarts al vespre.
5: És possible.
2: Això també afecta. Simplement aquests dos apunts, perquè al final...
5: Sí, no, i a més, jo suposo que a partir de quarts de nou del vespre, o l'hora que fos, ve més de gust veure-ho a casa que no anar, diguem, a l'esplanada de l'Arc del Triomf o on sigui, a veure un dimarts perquè, aviam, l'endemà s'ha de treballar, no?
2: O potser tampoc s'ha parlat massa, és a dir, tothom sabia que anava a l'estadi, però això de les pantalles jo ho he sabut a toro passat. Que hi havia aquestes
5: pantalles.
2: No sé si aquestes mateixes pantalles es queden per veure el Mundial o no, perquè també s'havia parlat de les pantalles per seguir els partits de la selecció, no ho sé.
5: És possible.
0: Bé, Jesús, escolta, doncs gràcies pel teu testimoni,
5: Ja. No, gràcies a vosaltres.
0: Heu anat a dormir una mica tard pels nanos, potser, no? O què?
5: Sí, ja, bueno, ja s'han despertat. Ja,
0: bé.
5: Torna a tenir les piles carregades, o sigui, cap problema. Sí.
0: Molt bé.
5: Passa que sí que va ser llarg, perquè l'autobús va sortir a les 4, 4:15, s'havia arribat amb temps, i, clar, vam arribar a casa que eren 11:15, o sigui que va ser llarg, sí, però interessant.
0: Molt bé, Jesús Cardona, doncs un plaer com sempre. Gràcies i que tinguis un bon dimecres,
5: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
0: Una abraçada. Adéu-siau. A propòsit d'això, també l'Antoni em feia reflexions a fora de tota aquesta cobertura, no? I de com et sents tu.
3: Sí, bueno, jo parlo amb el meu particular sentiment,
0: el
3: no?
0: Teu que punt de vista,
3: sí. Jo soc més
0: Atenció.
3: Cristià que catòlic. En aquest sentit...
0: Ets més cristià que catòlic.
3: Correcte. O sigui, ets de reconèixer-ho. Jo soc creient en Jesús, però l'Església com a tal fa temps que, com que, bueno, no m'acaba de convèncer massa d'alguna manera, no? A partir d'aquí, dit això, evidentment, estic d'acord amb el Jesús, que hi ha un interès clar i diàfan. La quantitat de milers o milions de persones que mou la visita del Papa, en aquest cas, a diferents ciutats, sigui no només a Madrid, ara a Barcelona, i també a Canàries, vull dir, mourà milions de persones. Hi ha, evidentment, un interès, hi ha gent que se l'escolta molt aquí, no? I jo he tret dos punts importants d'aquesta visita des d'un punt de vista més diguéssim cristià que no catòlic, no? Hi ha dos impactes importants que té el Papa donat aquest interès i que mou a tantíssima gent i que se l'escolta. Hi ha un impacte econòmic purament, parlant de la ciutat, parlant en aquest cas la ciutat de Barcelona, hi ha un impacte social, segons el meu parer. L'impacte econòmic, pues, segons un informe, un article de La Vanguardia, vaig llegir fa uns dies, preparant, diguéssim, aquesta a la ràdio d'avui, té un impacte social, un impacte econòmic de 30 milions d'euros, que el 80% se'n va als restaurants, el 15% hotels, pensions, etc, i el 5% el tema de visita, monuments, de més 30 milions en dos dies, pues, hi ha mesos que jo no els cobro, aquests 30 milions.
2: Com la fira, no? La fira. Amb l'impacte econòmic de la fira, i també sí. En dos dies també em sembla que estava sobre aquesta.
3: Sí, sí. El cost de l'organització, que també és un tema que m'interessa també a l'hora de... Perquè no només és el benefici, tot això té un cost. Segons aquest mateix article, són 25 milions d'euros, val? En total, no? Que s'han pagat, segons diu aquest article, entre l'Església i donacions. Clar, tornem aquí, tornem a l'Església. D'on cobra l'Església? Com paga 25 milions d'euros l'Església? És aquí la part que ho podria posar l'interrogant, o podria posar la, diguéssim, el signe d'exclamació, no? Vull dir, sí, paga, però al final qui ho paga l'Església és degut a aquests impostos que deixen de pagar o que tenen o estan beneficiats, no? I que al final també hi ha un retorn econòmic molt important que es calcula en 150 milions d'euros, evidentment, que estem parlant amb el nom de la ciutat, es parla molt de la ciutat, vull dir que en aquest sentit, i això també s'ha de calcular. I després hi ha un impacte social, segons el meu parer, no? La primera és el discurs del propi papa amb aquests últims dies, en defensa de la dignitat humana, l'atenció als vulnerables, construir de forma constructor d'unitats, que hem de ser constructor d'unitats. Parla també, d'alguna manera, dels abusos de l'Església. Dit això, parla de plaga, però per mi això és políticament correcte. Vull dir que hauria de profunditzar bastant més en un tema tan, tan important com és aquest. No? I a partir d'aquí, bueno, pues, sabeu que jo tinc un punt de friquisme important i he començat a llegir-me l'encíclica que va presentar
0: molt bé.
3: El 15 de maig, i penso que hi ha temes molt importants que van molt lligats amb el que estava dient, no? Amb el punt 8, que parla de desenvolupament humà, parla de coses molt, molt, molt interessants. Us recomano que... Bueno, són 50 pàgines, vull dir que no és que sigui una quantitat grossíssima, si us agrada llegir, però després hi ha un control, i parla també del control social, molt parlant de la IA en aquest sentit, no? I clar... El que estem veient en el món és que hi ha un control social, vull dir, els monopolis actualment estan de forma horitzontals, no? Hi ha 7 propietaris de les plataformes digitals, els Magaset, que tothom més o menys ja podem saber, que són propietaris d'aquestes plataformes digitals, de nous medis digitals, que compren medis tradicionals, televisions, diaris, periòdics i demés, i que, a més, són propietaris del complex industrial militar. O sigui, la IA... i això parla molt en aquest cas l'encíclica, parla d'això. Clar, el poder que té aquestes 7 companyies és terrible, i això sí, evidentment que s'ha de regular, evidentment, no? I aquí, vinculat amb aquest impacte social del que diu el papa amb l'impacte econòmic, pues, a partir d'aquí, pues, que cadascú tregui les seves particulars conseqüències. No?
0: Hi havia un debat també interessant, perquè hi ha hagut una mobilització de l'Associació d'Ateus de Catalunya, que va convocar una manifestació ahir al vespre. Se n'ha fet ressò pocs mitjans, VilaWeb és un d'ells, que entrevista l'Albert Riba, que és un dels fundadors d'aquesta organització, que hi ha una crítica clara que a la pretesa a confessionalitat de l'estat espanyol, que segons ell diu amaga un tracte preferent als cristians i les seves institucions. I ha estat crític amb el fet que el papa hagi anat també al Congrés espanyol, però ahir en parlàvem el dilluns amb aquest aspecte. Com ho veieu això, doncs, que reflexiona l'Albert Riba des de Ateus de Catalunya?
2: És que hi ha un tema... Antonio, ara, quan començava, deia... com s'autodefineix ell,
0: sí,
2: com a religiós però no cristià, o cristià però no catòlic, o no sé com ho
0: sí.
2: Ha fet anar. Independentment de com ens sentim cada un religiosament, que això és molt personal, el que no podem oblidar és que a Europa en general, on vivim, tenim una tradició que va més enllà de si ets cristià o no ets cristià. És a dir, arriba Nadal i tothom celebra Nadal, siguis cristià o no. Hi haurà qui des del cristianisme ho celebri com a, doncs, el sentit que li pot donar des del cristianisme, altres serà simplement, hòstia, em puc anar a esquiar uns dies, el que sigui. Però vull dir que dins de... independentment del cristianisme, el que està clar és que, tot i ser un estat laic i aconfessional, la tradició cristiana, de les festes cristianes, és amb el que hem crescut, i això antropològicament està lligat a la nostra vida. I això ja fa que la màxima figura del cristianisme, quan parla, doncs te l'escoltes, més enllà de que sigui un cap d'estat, que també ho és. I entrant en el discurs, que ha fet, crec que, dos discursos molt diferents. El que fa Madrid és molt, potser, amb càrregues polítiques molt fortes, i a Barcelona el discurs d'ahir és molt més social que no pas polític. Un discurs polític a Madrid que li foten 7 minuts d'aplaudiment de la dreta més rància, sí, a l'esquerra més combativa, quan hi va haver per tots. Quan es carrega l'avortament, es carrega les polítiques, o aplaudeix les polítiques migratòries. O sigui, tot allò que hi va haver gent que va estar durant 7 minuts aplaudint, una setmana abans havien votat en contra.
0: Sí.
2: Tant uns com els altres. I dius, ostres, o som una colla d'hipòcrites tots plegats, o no heu entès res del que us he dit, o ara queda bé aplaudir quan te l'està fotent per tot arreu. Però volia incidir en això, de que, a veure, se l'ha d'escoltar perquè és qui és el cap del cristianisme, i siguis o no, o et sentis o no això, no podem oblidar que, tot i estar en un estat que, segons la Constitució, és laic i confessional, el que tenim és una tradició catòlica que no podem oblidar. Llavors, aquest moviment que va a dir, home, sí, però ens hauríem de gastar els diners públics amb, sí, amb tot això, escortes, avions, tallar carrers i tot això. Bueno, si demà tenim una visita del Trump, tallaran el doble.
3: Sí, sí. El fet que jo hagi dit això és perquè m'ho ha preguntat a l'Oriol, sí, i vull dir que en aquest sentit...
2: No,
3: a mi no em costa res dir-ho, vull dir que no és un secret a mi. Precisament per això, perquè volia treure la part purament eclesiàstica, diguéssim, de tot això, que cadascú pot tindre el seu creient o es creient, i que li doni la importància que consideri, i vol treure d'alguna manera el que per mi són dos impactes molt importants, que és aquest que he comentat abans, l'impacte econòmic i l'impacte social, que d'alguna manera per mi
2: m'interessa. No? La part grossa del, o sigui, l'acte important que ve a fer, sobretot a Barcelona, a part d'ara al matí que va veure la patrona a la petanca, és el vespre amb el tema de la Sagrada Família. I la Sagrada Família no deixa de ser l'icona més universal que té Barcelona.
3: Sí, sí, sí, completament d'acord.
0: Mari Carmen, a veure...
1: Bé, no, jo estic d'acord...
0: Comparteixes
1: la reflexió, sí, del Toni, bons datos, de, com sempre... De
0: tots els Tonis.
1: De tots els Tonis.
0: Presents.
1: I jo aquí, amb la meva modesta opinió, sí, i humilitat, crec que a vegades... es menysprea, d'una banda, el fet de que siguis creient, cristià, catòlic, apostòlic, romà. Que no ho dic per tu, Toni, ho dic perquè sembla que sigui mal vist tenir això. Ser creient, no? I és que és, bueno, aquestes fricades que d'aquesta gent que balla, jo crec que hi ha algú més, no? Ens hem criat des de petits de la base del cristianisme, del catolicisme, i jo crec que ara sembla que estigui mal vist tot aquest tipus de coses. Jo he tingut la gran oportunitat d'estar a Jerusalem, i és un dels viatges que a tothom recomano sempre, sigui o no sigui cristià, apostòlic, romà.
3: No, completament d'acord. Vull dir que en aquest sentit s'ha de respectar absolutament qualsevol com respecto. Si les meves paraules volia...
1: No, Toni, ja t'hi dic. Que jo respecto la...
3: No.
1: Vull dir que ho dic en general,
3: que sí,
1: no?
3: Que, sí.
1: Que sembla que estigui menyspreant aquest tipus de creència.
3: No, en absolut.
1: Últimament, en els últims... No t'ho dic per tu,
3: Sí, sí, sí,
1: ho dic en general. Els últims anys sembla que es menysprei aquest tipus.
3: Però fixa't que el propi pare ara parla d'una defensa de la dignitat humana. Què hi ha més digne que respectar a l'altre, que cregui el que vulgui? És igual que sigui cristià, que sigui àrab, que sigui musulmà. És igual, la dignitat humana, que és cadascú té la seva dignitat humana. Aquesta és una frase que m'ha encantat. Vull dir que, hòsties, respectem-ho. Amb una polarització política que estem dient fora els moros, estem dient fora els estrangers. O sigui, per què? Perquè aquí no respecten, perquè estan dient que aquí no respecten la llei, és allò, com és el catolicisme, com és la... M'entens? Hòsties, el propi papa està dient respectar la dignitat humana. Uau.
0: A veure, avancem perquè anem amb un tema local. Mira, la Samara avui no ens pot acompanyar i ha fet l'article, ho va fer, va escriure, publicar-lo ahir, perdoneu. Manufactura moderna de metal, MMM, tanca la planta de producció de Molins de Rei i acomiada 34 treballadors. Fa un retrocés històric també la Samar, diu, fundada l'any 1944 per Joan Priu. MMM és una de les empreses històriques vinculades al sector industrial del municipi. La companyia va iniciar la seva trajectòria en l'àmbit de l'automoció el 1954 treballant amb Ebro i posteriorment es va convertir en proveïdora de Nissan a partir del 87. Al llarg de les darreres dècades, el grup va impulsar un procés d'expansió internacional amb l'obertura d'una primera planta a Romania l'any 2006 i una altra a Rússia, que va acabar tancant a causa de la guerra d'Ucraïna, i una tercera a Mèxic el 2017. El 2020 també va apostar per la diversificació amb la creació de dues noves divisions especialitzades en tecnologies vinculades a l'hidrogen i a la fabricació additiva. Actualment la planta de Molins de Rei és la més antiga de les que es conserva el grup, de les que conserva el grup, ubicada al poligonal pla, crec que és el carrer Miquel Torelló, és el que segueix doncs, de la discoteca Bidisco, i l'empresa doncs, ha iniciat un expedient de regulació d'ocupació, un ERO, d'extinció, que suposarà l'acomiadament de 34 treballadors i el tancament de la seva activitat productiva al municipi. La decisió afecta a la totalitat de la plantilla de producció, mentre que la Divisió d'Investigació i Desenvolupament, l'RMSD, es mantindrà activa i passarà a mans d'una altra empresa. Segons expliquen els treballadors afectats, la companyia acumularia un deute de 29 milions d'euros, una situació que hauria desembocat en la decisió de cessar l'activitat productiva de la planta Molins de Rei. I des del comitè d'empresa, que feien declaracions també al Viu Molins de Rei, els podrem escoltar de seguida, denuncien que la producció de peces d'automoció s'ha anat deslocalitzant progressivament cap a les plantes de Romania i Mèxic, que us esmentàvem, mentre que Molins de Rei només es mantindrà l'activitat relacionada amb la IMSD. De fet, l'Antonio Martínez, que és el representant dels treballadors, feia aquestes declaracions a la companya Samar del Viu Molins de Rei, podem escoltar de primera mà. Necessitem un segon o dos per acabar de polir aquestes declaracions. Sí, doncs escoltem l'Antonio Martínez, representant dels treballadors.
6: Grupo MM consta de tres empresas, una de producción, que es la que van a cerrar, que es la nuestra, es MP, luego está MMM Molins de Rei, que es I+D, luego tienen una planta en Rumanía y otra en México. El motivo del cierre de MP, pues que el grupo está hecho de un entramado de tal forma que la deuda del grupo le han traspasado toda la deuda a MP, de forma que el grupo sí que lo van a vender, pero MP nos han pasado toda la deuda para no pagarla. Los 34 somos los afectados. El que menos puede llevar 20 años. Los demás somos de 28, 30, 30 y pico. Del 1 al 17 de mayo no hemos cobrado nada. Se queda la deuda para el Fogasa. La paga de junio tampoco nos la van a cobrar. Y el finiquito nos han comentado que tampoco lo vamos a cobrar. El grupo M...
0: Doncs aquestes eren les declaracions que feia l'Antonio Martínez al Viu Molins de Rei. Afegir que la majoria dels 34 treballadors acomiadats resideixen a la nostra vila i a poblacions veïnes, Sant Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà i altres municipis de la comarca. A veure, quina lectura em faries, Antonio, com a també expert en el món de l'empresa?
3: Bé, no, en aquest sentit conec a MMM de fa molts anys i sé que estava molt ficat amb el sector de l'automoció, i com sempre passa, quan no diversifiques diguéssim el sector, quan hi ha un sector com és l'automoció, sobretot al mercat europeu, on agafa un refredat molt, molt gran, l'empresa pot agafar una pulmonia i passen coses d'aquest tipus, no? Però fixeu-vos que, clar, Romania i Mèxic no la tanca, perquè a Mèxic sí que hi ha una gran producció del sector automobilístic, en canvi a Europa no és tan productiu, no? i evidentment fabricar a Europa té un cost de producció molt més alt que no en Romania o que no a Mèxic, perquè evidentment hi ha d'altres costos que poden sufragar d'alguna manera a tindre més benefici o a tindre d'altres, sobretot, beneficis, d'alguna manera. I aquí el problema està la concentració en un sector concret, i això no és la primera vegada que ho veig, malauradament, sinó que s'ha de diversificar el sector, perquè és un risc molt, molt gran dedicar-se només a un sector si no ho tens tot molt, molt lligat i molt... en fi, no tens assegurat d'alguna manera una evolució d'unes vendes i uns beneficis que puguin assolir, que puguin pagar tot el cost que comporta.
0: Toni,
3: no m'agrada tant que els empleats, estic d'acord que aquest joc de passo les pèrdues a una divisió, a una empresa dintre del grup i demés, és part del joc empresarial. Vull dir que això no és la primera vegada que passa, i ho hem vist moltes vegades, no? Però, evidentment, no m'agrada que els empleats que han treballat allà 20, 25 i 30 anys, pràcticament més de mitja vida, pues no tingui el finiquito adequat i no cobrin el seu salari. Això és la part més dolenta de tot això. Vull dir...
2: És que aquesta és la part de... O sigui, sempre és una mala notícia que tanqui una empresa. Fa unes setmanes parlàvem al contrari, de que n'obríem una, que serà molt important,
0: sí,
2: tot i el consum de que tindrà tot això, però és un altre tema. Mai és una bona notícia que una empresa local tanqui. Fet aquests traspassos dins de les pròpies seus d'una mateixa companyia, això és un joc empresarial i és totalment lícit. Lícit, quan dic lícit, vull dir que hi ha unes normes, unes lleis, i que les està respectant, tot i que pugui semblar des de fora, que hosti, quin morro, fan això, passen el traspassen allà per poder dir que aquí hi ha pèrdues i així no pagar finiquit i tot això, sí, és un tema legal. Dit això, la llei també diu que si hi ha un acomiadament s'ha de fer d'una manera concreta i s'han de pagar. La manera de fer fora la gent és amb uns dies concrets per any treballat, el finiquito que toqui per l'any corrent, unes indemnitzacions, una cosa ben feta. És a dir, si ens agafem a la llei i la llei et permet trasbassar les pèrdues d'aquí, d'un altre... Però també agafem a la llei per no desprotegir els treballadors. Recordem que en qualsevol procés d'ERO, el primer en la llista d'importància de coses a fer és que cobri el treballador. Això és la primera cosa que s'ha de fer. I a partir d'aquí, després venen els proveïdors i una sèrie de coses. Però els primers són els treballadors, i uns treballadors que porten tota una vida dedicada a l'empresa no es mereixen que ara se'n vagin al carrer esperant a que Fogassa, doncs d'aquí no sé quants anys, els hi doni no sé quina part.
3: Bueno,
0: les formes, estem parlant...
2: Les formes
3: de llei. Sí, completament d'acord. Però Tomàs, és el joc que l'empresari sap. Si jo em fico en aquesta posició de zero... I ara comencem a negociar. Per què? Perquè farà la pressió a tots els empleats perquè no han cobrat i demés, i ara començo a... No estic justificant, Estic dient que és el que habitualment la gent fa, els empresaris fan. Jo em poso, no et pago, però després has d'arribar en lloc de 20 dies, 30 dies, seran 15, seran 10, seran no sé què, i un màxim de 10 anys, si no 20, començarà, diguéssim, la renegociació de lo que és el finiquito més concret. Habitualment, el que es fa és això. Hi haurà una negociació pràcticament segur, perquè es ficaran aquí diferents advocats que diran senyors, perquè no, i segurament l'administració també, perquè no deixa de ser una empresa molt important. No?
1: I a més el que s'han fet molt bé és els empresaris és dividir els treballadors a l'hora de negociar.
3: Evidentment.
2: Només que te'n guanyis uns quants, ja poses unes posicions díscoles dins de la negociació dels treballadors.
1: Ja està.
2: Bueno, al final, com en tots els processos de no només empresarials, de qualsevol cosa, sempre hi ha cada un juga el paper que ha de jugar.
1: Divide venceràs.
2: I aquesta és una part.
1: I després ve Fogassa, que ho sé, tinc una coneguda que d'un dia per un altre els hi van tancar l'escola, i Fogassa va tardar a pagar, tot i que havien guanyat ells, va tardar a pagar 2 anys.
0: I d'un dia per l'altre va ser, també.
1: Sí, d'un dia, acaba l'escola, el 20-21 de juny, i l'endemà els diuen que ja no fa falta que vagin. que tanquen l'escola.
3: Bueno, aquí, clar, aquí estem una altra vegada amb la llei diu 15 dies, però demà no vinguis perquè ja no està obert. I, sí, sí. I tu què fas?
1: No, van anar, Potser van anar. Sí.
0: Podríem aclarir que és fogassa per la gent que no tingui...
2: Fons de garantia salarial.
3: Sí.
1: No, van anar, van anar perquè, clar, no els hi puguin dir, vosaltres no heu vingut aquí, sí. Per tant...
2: Passa que això dels 15 dies, sí. L'empresa t'ha de donar 15 dies.
1: Sí, sí.
2: O pagar-te'ls.
1: No, allà no van pagar res.
2: No, simplement, com que ja no penso pagar-te res, m'és igual haver-te de pagar... O sigui, m'és igual deure 10 que 12. Et dec també els 15 dies, apunta-ho. Apunta-ho a mi cuenta.
1: I el tema és que l'immoble on es feia l'escola era propietat de les directores i que allí hi ha moltes coses de valor i el que s'ha de fer és pues, ben allò, no?
3: Sí.
1: No ha passat res, allà està, encara.
0: Fons de garantia social que depèn del Ministeri de Treball.
3: Mm-hmm. Correcte.
2: I que totes les empreses i els treballadors, quan les nostres nòmines tenim unes aportacions que després van per poder tenir aquesta garantia, les empreses sobretot. Per tant, i segurament a través de Fogassa acabes cobrant, no sé si el que et toca una part, és igual que les empreses de crèdit, en qualsevol, totes les empreses, en principi, vaja, nosaltres personalment no hi ha una operació que no estigui assegurada sota una companyia de risc. Si tens un problema, tampoc acabes cobrant el 100, però ja ho saps, i és una part que dius, bueno, si aquesta gent m'asseguraran que m'acaben pagant un 80, doncs mira, ja m'està bé.
3: Sí.
2: I tot acaba passant per una negociació final en la que dius, mira, jo és que no tinc ni pel 100, ni pel 80, ni pel 60. Jo tinc per 0, que és el que deia l'Antonio, no? Jo em poso amb la meva posició de mínims. Doncs jo vull el 100. Llavors t'assentes amb un bon dinar, això sí?
3: Clar.
2: I a veure on ens trobem, si ens trobem al 40, al 70, on sigui.
3: És important sapigueu i entendre que els propietaris, els directors d'aquesta companyia MP, abans de declarar l'ERO, s'ho han plantejat i s'han reunit amb els seus advocats no sé quantes vegades per fer-ho d'alguna manera concreta, específica, vull dir que està tot plantejat i planejat. Vull dir que i ara són els treballadors que han de executar i recórrer amb tot això. Vull dir
2: que cada un fa el seu paper dins de l'AUCA. Dins d'aquesta guerra, tothom sap quin paper li toca fer en cada moment. L'empresa ja sap que no acabarà pagant zero. Ja ho sap que acabarà pagant. Però si surto des de 15... m'estic perdent que potser la cosa s'acaba en 12. Per tant, jo he de començar des de zero com a empresa i el treballador ha de demanar el 100, i fins i tot el 150, per demanar que no quedi. I veurem on ens trobem.
3: I també que si estan a la venda la divisió, l'empresa d'I+D+I, que és el que ha dit el senyor Antonio Martínez, doncs clar, potser, mentre jo venc això, recupero i tinc els diners, amb això una part ho puc diguéssim, dedicar a vendre o a pagar la indemnització d'aquesta MP, d'alguna manera, que és una altra empresa.
2: Aquesta nova empresa, que és externa i que es quedarà aquesta part de l'empresa, potser també pot assumir alguns dels treballadors que ara, sens dubte, necessitarà més personal si assumeix més feina.
3: No, o sigui, el que han tallat és la producció, i ahir és la part més d'enginyeria i de més, clar, jo
2: però
3: no crec que...
2: 34 treballadors també hi hauria algú que estaria més a la part aquesta, no? Potser, o se la pot reciclar cap aquí, no ho sé, hi ha moltes precisament que hem de sentir, aquesta empresa treballava molt per Nissan quan estava a Nissan, a la planta de Nissan ara hi ha Ebro, que també és un dels seus clients, doncs tot això al final són una mica vasos comunicants que pots, en certes negociacions doncs pots mirar de trasbassar. Quan va tancar Nissan, un dels compromisos va ser que la nova empresa, que tot i no tenir res a veure amb l'anterior, es pogués quedar personal que sortia de Nissan que no s'havia acollit a les prejubilacions, tot això. Que també és una altra manera de tractar tot això. Quines prejubilacions possibles d'aquests treballadors, parlo sense conèixer el detall, cada un dels 34 casos, eh? Però potser n'hi ha alguns que a través de prejubilacions ens poden sortir, que acostumen a ser els que deies de que els poso no en contra de l'empresa, però diguin, bueno, a mi ja m'està bé el tracte que m'han ofert, per tant, t'apartes una mica de la línia general, ja no estic només contra 34, ja estic contra 32, tot això ja...
1: Sí.
2: Al final és això, que cada un ha de fer la seva part. Però, repeteixo el que deia a l'inici, hi ha unes lleis que a vegades ens protegeixen, però també ens obliguen. Doncs, si ens les agafem quan ens protegeixen, ens les hem d'agafar també quan ens obliguen.
3: Sí, sí.

0: a Mèxic. A més, no s'han concedit visats a 15 membres de l'equip i s'ha renovat l'assignació d'entrades perquè els aficionats iranians puguin anar als matxs. Paral·lelament, els Estats Units ha impedit l'entrada de l'àrbitre de Somàlia, Omar Abdulkadir Artan, escollit millor àrbitre africà del 2025, per problemes per verificar els antecedents. A més, vam veure també escorcolls a la selecció del Senegal, crec que era, i tot això 24 hores doncs, de començar el Mundial.
1: Sí, la gran incongruència és que l'entrenador d'Estats Units, sí, que és el Mauricio Pochettino, argentí, però nacionalitat espanyol, i està el Toni Jiménez, que és català, sí, i estan tots d'aquí. Jesús, tot els que conformen tot l'equip de l'estaf, inclús el fill del Pochettino, és nascut aquí a Barcelona. O sigui que és la gran incongruència que té, no?, el fet de que, bueno, que Estats Units, tal com és el que desgoverna allà i desgoverna el món, fa que el seu propi entrenador no sigui d'allà, no? Això és la, no? Que tothom, suposo que poca gent va als Estats Units, però en aquest cas és allò el sentiment, almenys per part, no, perica, dius, bueno, ja per ells, com li vaig un dia a Pochettino, jo no soy nada d'Estats Units, però per a vosaltres que us vagi bé, la incongruència aquesta, que a veure com acaba tot.
2: Bueno, com sempre és barrejar esports amb política, sí, barrejar conceptes que no tenen res a veure una cosa amb l'altra, i a partir d'aquí, clar, estem parlant de... d'un president d'un país que avui diu una cosa i d'aquí a una hora diu la contrària, però després d'aquí a tres hores diu la contrària, i així successivament. Vull dir, a partir d'aquí potser demà està canviant d'opinió, vull dir, no ho sé, però clar, com pots fer 24 hores amb els jugadors o aficionats que estan allà? O sigui, quin sentit té això, independentment que sigui Iran, pot ser qualsevol altre país, no? Però bueno...
1: No, és que de fet s'havia plantejat el fet d'expulsar del Mundial a Iran perquè entrés, sí, Itàlia, que ja porta...
2: Sí.
1: Que està fora.
3: De fet, hi va haver un moment, sí, en el que... Sí, sí. Perquè recordo un titular brillant de, no sé si del Món Deportiu o del Marca, ara no sé, de quan, tot i la selecció d'Iran s'havia classificat i no els deixaven anar, sí, el titular era "no Iran",
1: sí, sí.
3: Que el trobo brillantíssim, i ara no recordo si del Món o del Marca, diria, potser,
1: però clar, però volíem fer anar a Itàlia,
3: clar, sí, però això de fer entrar les seleccions, diguem, d'ofici. Itàlia, sí, sí, porta 3 mundials, sense,
1: sí,
3: anar al Mundial.
1: Per això.
3: També potser que s'ho facin mirar, sí, però bueno, com que ara sembla que tindran un seleccionador que els posaran,
1: bueno, en solfa, no sé per què,
2: veurem a veure.
1: He estat llegint i cada un tira per un cantó.
3: Sí, bueno, però sona el nom de Guardiola com a seleccionador d'Itàlia.
2: Sí, però és veritat, lo bo que té és que la selecció italiana va sortir de seguida, estic d'acord amb tu, Toni, que no tindria que ficar-se la part política amb l'esport, va dir que no, nosaltres no ens hem classificat, nosaltres no anem al Mundial.
1: No, i més val que no, perquè pobrets, tal com van, quedarien eliminats a la primera i ho han fet la mar de bé.
0: Bé, doncs així està aquest context de, com dèiem, aquest Mundial polititzat més que mai.
3: Sí, un Mundial que tu has dit a l'inici de quan parlàvem d'això, és Mundial de Nord-Amèrica, sí, és, sí, de Canadà, Estats Units i Mèxic,
0: sí,
3: i portem no sé quants anys, com a mínim 4 des de l'últim Mundial, parlant de que el Mundial és el Mundial d'Estats Units. I també hi ha partits a Mèxic, també hi ha seus a Canadà, i representa que aquí el Mundial és tant de Canadà, de Mèxic com d'Estats Units. Però és el Mundial del Trump.
1: Sí.
3: El Trump, perquè la mateixa FIFA es va inventar un premi perquè el nen estava enfadat perquè no li havien donat el mòbil,
0: Sí.
1: Sí, sí. Parlant d'una altra cosa, jo no sé si heu vist la foto oficial de Noruega, de l'equip de...
0: Que també participa al Mundial.
1: No sé si...
0: S'han vestit de vikings,
1: han
0: no?
1: Han fet 3 fotos oficials, sí, em semblen genials.
2: No,
1: una vestit de vikings, tots, em sembla genial. S'ha estat molt criticats, però a mi em sembla molt genial, la millor foto. Una altra vestida... Clar, la selecció del país, i l'altra, tots els jugadors, cada un de l'equip que forma part.

0: Són tres fotos oficials que, bueno, a mi em semblen genials.
1: Vols dir que a la selecció espanyola no hi hauria cap samarreta blanca?
0: Ah, no, no. És que la selecció espanyola a mi m'és igual. Vull dir que...
1: Si aquesta foto amb les samarretes del seu equip es fessin a la selecció espanyola, no hi hauria cap samarreta blanca.
0: No entrava ni amb això. No, és que no pensava en això. Em sembla molt genial el fet de que aquestes tres fotos hagin... Clar, ojalà arribi molt lluny, però sabem que no.
1: Lligant això...
0: Però és genial.
1: Està molt bé, perquè al final són aquests clubs, aquestes samarretes, són els que paguen aquests tios, eh? No les seleccions.
0: Sí, clar.
1: Lligant-ho amb el que dèiem a l'inici amb el Papa, els discursos, qui aplaudeix una cosa i qui aplaudeix l'altra, tots aquests que diuen... Lamin, eres no sé què i tot això simplement pels seus orígens, recordem que és nascut aquí, però és igual, són els mateixos que ara l'aplaudiran amb les orelles quan marqui un gol i els classifiqui o acabi donant el Mundial, que recordem que Espanya és una de les seleccions que pinta com a que...
2: Eufòrica.
1: És una de les grans d'això. Una altra de les notícies del Mundial, si voleu, és que ens aporta un lligant-ho amb el meu negociant més musical.
3: Sí, en un minut.
1: En un minut, sí, però no dona per massa més. Ha tret disco Ronaldinho.
3: Ah, sí?
2: Ah, sí?
3: Ho he escoltat
1: abans. Agafant la tirada del Mundial, Ronaldinho...
3: Sí.
1: Musicalment tampoc no té massa més.
3: En col·laboracions amb altres artistes,
1: no? Sí, clar. De fet, el disc em sembla que té 60 cançons, de les que ell només apareix a 3. Però, bueno, és igual. La tirada és... Ja Mundial, traiem disc del Ronaldinho.
2: L'autotune fa miracles, eh?
3: L'autotune. Ho deixarem aquí, doncs, Mari Carmen, Antonio, Toni, moltes gràcies per les reflexions i que tingueu una molt bona setmana, eh?
0: Gràcies.
3: Com va dir aquell?
1: Bon dia i bona hora.
3: Bon dia i bona hora. Ara estem beneïts. Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Punt àlgid avui de la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del Pontífex i coincideix també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pere té altres plats forts, com ara la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà en una estona la presó de Brians 1 una mica abans de les 11 del matí. Anem a saber quin és l'ambient aquí a les portes de Brians, on hi tenim a la nostra companya, l'Anna Ruiz. Anna, quin és l'ambient que respira? Bon dia.
2: Hola, bon dia, Maria. Som a l'espera que a aquesta hora, d'aquí uns minuts, arribi el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i poc després també d'arribar el president català, Salvador Illa, tots dos. Hauran de rebre al Papa l'arribada del Pontífex. S'espera entre les 10 i 20 i les 11 del matí. I aquí, al centre penitenciari de Brians 1, esperen ja el Pontífex 80 interns, 22 d'ells són dones, i dues d'aquestes dones són la Montserrat i la Josefina, són les dues recluses que parlaran directament amb el Papa i traslladaran al Pontífex la seva crònica, la seva història personal i vital. La música tindrà també, Maria, un paper destacat al llarg de la visita del Papa, perquè l'acte s'obrirà amb una interpretació de la cançó Ayúdame a caminar, interpretada per les mateixes internes de la presó i en castellà, tot i que després també interpretaran els interns dues peces musicals en català, l'última, el Virulai, que servirà per posar el punt i final la cloenda d'aquest acte dins el programa de la visita del Papa a Barcelona i Catalunya. A aquesta hora sabem que el Papa es traslladarà a l'abadia de Montserrat en cotxe, però que té a la seva disposició un helicòpter per fer aquest trasllat, i en aquests moments veiem només la caravana de cotxes oficials, però tot apunta que ja ha arribat o està a punt de fer-ho el ministre de l'Interior.
1: Gràcies, Anna. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I 45.000 estudiants s'enfronten avui al segon dia d'exàmens de la selectivitat. Ho han fet amb els exàmens d'Història i Filosofia, que han començat a les 9 del matí. A segona hora triaran entre les optatives, volíem dir, d'anàlisi musical, dibuix tècnic, ciències generals, llengua i cultures llatines i matemàtiques. I per la tarda serà el torn de biologia, disseny, funcionament de l'empresa, literatura catalana i també tecnologia i enginyeria. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 10.
4: Informació local.
3: Avui hi ha una xerrada sobre l'edatisme que es durà a terme al Casal d'Avis 1 de maig, al carrer Ferran Agulló, a 6:45 de la tarda. Es parlarà de l'edatisme, que és una discriminació per raó d'edat, quines formes hi ha i com combatre-ho. I la setmana que ve, el dilluns, hi haurà una altra xerrada sobre el mateix tema, en aquest cas a la Riera Bonet. També avui hi ha la xerrada de Som Mobilitat per explicar l'inici d'aquest grup a Molins de Rei per fer un pas cap a la mobilitat compartida i elèctrica. La presentació del projecte es farà aquesta tarda a les 7 a la Federació Obrera. I també avui es presenta el còmic Six de Philip Peláez, que és el guionista, i Javier Casado, l'il·lustrador. La presentació del còmic es fa a la Biblioteca El Molí avui a 6:45 de la tarda. Demà dijous, Acosta organitza una xerrada sobre l'Alzheimer i la discapacitat intel·lectual. En parlarà la doctora Bessi Benejam, que és neuropsicòloga de la unitat Alzheimer Down de l'Hospital de la Santa Creu i del Sant Pau. Demà dijous, a 6:45 de la tarda, a la Federació Obrera, i l'entrada és lliure. També demà, l'Escola de Formació d'Adult Rafael Ferrer organitza la festa de final de curs a 6:45 de la tarda. Al pati de Can Ametller hi haurà música en directe i servei de bar, una festa oberta a tothom que vulgui acompanyar-los. I demà a la tarda, l'Ajuntament, el govern municipal, continua la ronda que està fent pels barris de la vila per explicar el pressupost d'aquest any i les inversions als barris. En aquest cas, demà aniran a les guardioles i les conserves per fer la trobada amb el veïnatge de la zona per explicar aquests temes i rebre també les seves preguntes, consultes o peticions que tinguin els veïns del barri. Demà dijous, a 7:45 del vespre, al local de l'Associació de Veïns, que està al carrer Antoni Marca. El SEM organitza una xerrada titulada Una vida vertical amb discapacitat, amb parlarà Miki Matutano, guia d'escalada i de muntanya. És una xerrada sobre la parescalada que acompanyarà amb fotos i vídeos. La xerrada demà dijous a les 8 del vespre, local del SEM. L'entrada és lliure amb taquilla inversa. I la grupa que organitza sardanes aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Dissabte, nit especial, doble ballada nocturna de sardanes de 9 del vespre a 1 de la matinada, amb les cobles Marinada i la principal de la Bisbal. El dissabte a la plaça de la Creu, a partir de les 9 del vespre, aquestes dues ballades. I diumenge, la ballada habitual a la plaça de la Creu, també a les 7 de la tarda, amb la principal de Terrassa. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Roca del carrer Major 31.

0: Vols estar al dia de l'actualitat del Rainbow?
1: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
0: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
1: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
0: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
2: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
4: L'Aida el cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
5: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
7: Generació Chic.
6: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
8: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
9: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra.
10: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: Ara mateix són les 10 del matí i pràcticament 10 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimecres 10 de juny. D'aquí una estona parlarem de Som Mobilitat amb el president del Consell Rector d'aquesta cooperativa que avui es presenta aquí a Molins de Rei a les 7 de la tarda a l'aula polivalent de la Federació Obrera. També parlarem de la inauguració del Vespreig dels 80s, que serà aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda a la discoteca Vidisco, amb l'actuació en directe de Ryan Paris, el cantant de la Dolce Vita, i que vine com a disjockeys, doncs, l'amic Miquel Casas, que serà aquí amb nosaltres d'aquí una estona, el Josep Maria Puntes i l'Àngel Muñoz. Tot això sembla que és una iniciativa nova, aquest Vespreig, i per tant ens ho venen a explicar aquí al programa. Però ara el que farem, com sempre, al tornar de les notícies de les 10 és l'espai polític del dia. Per tant, avui preguntes en l'aire Molins amb el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Marc López, que el tenim al telèfon. Hola, Marc, bon dia.
1: Bon dia, Oriol, bon dia, oients.
0: Com, què tal? Com estàs?
1: Bé, de dimecres, home, a l'equador de la setmana.
0: A l'equador de la setmana. Escolta, doncs tenim, no sé en quant a reunions si tens molta feina, però sí que tenim diverses mogudes que volia comentar amb tu que han sortit doncs, aquestes últimes setmanes. Aquesta última setmana, perdó.
1: Avui tenim una reunió de portaveus a la
0: sí?
1: tarda, que no sé exactament ben bé del que se'n tractarem, però suposo que serà alguna qüestió bueno, pues que igual se'ns voldrà comentar i esperem pues, a tenir notícies. I aquesta setmana, òbviament, encara setmana tranquil·la, perquè encara queden un parell de setmanes pel ple i entenc que la setmana que ve és una setmana ja més moguda, que tenim una reunió nova del Comitè Executiu de Fira, i ja suposo que aniran caient les típiques reunions de comissions informatives habituals abans de la setmana del ple. Però sí, sí, tenim, ja he vist per ahir que tenim una notícia, no? Suposo que voldràs que comentem.
0: Sí, per exemple, alguns paradistes del mercat municipal, en concret és una comissió formada per 8 parades, segons ens deia ahir la Mireia Gil des de Cal Barça, han publicat aquesta carta a l'Ajuntament, que l'han publicat a les xarxes socials, per tant que tothom pot llegir, queixosos de... i amb un profund malestar, expliquen, perquè fa 6 anys que apareixen altes temperatures dins de les instal·lacions del mercat i també doncs, critiquen la manca de solucions efectives per part de l'Ajuntament. Sembla que s'han doncs, ajornat fins a 3 reunions, segons diu aquest comunicat. L'Ajuntament ha suspès o ajornat aquestes reunions relacionades amb aquesta problemàtica. Això ha fet augmentar encara més la sensació d'abandonament i l'única resposta que han rebut per part del consistori és que no hi ha diners per reparar l'aire i que això els impedeix solucionar la situació. Porten més de 6 anys i es pregunten si realment no hi ha hagut diners en el transcurs d'aquest temps per garantir unes condicions mínimament dignes per treballar. I ara doncs han fet aquesta carta, aquesta protesta, i prendran mesures més visibles a partir d'aquí, sembla, per denunciar aquesta situació. Quina lectura en faries de tot plegat?
1: Bé, he llegit la notícia al Viu Molins, que no sé si va sortir ahir o avui. Bueno, o jo l'he llegit
0: abans
1: d'ahir. Vale, és de dilluns la notícia. És veritat que ahir vaig fer un moment, vaig passar per al mercat perquè em van dir que havien vist pues, alguna queixa, és a dir, que ja havien mostrat o hi havien penjat algunes coses i, de fet, bueno, m'ha enganxat de noves en aquest sentit això, però és que tenen, però és que què hem de dir? Pues que tenen raó. Si és que al final, si l'Ajuntament, que és el màxim òrgan, no els hi dona respostes, pues és normal que al final estiguin queixosos o que ho facin públic. A mi el que em sorprèn, o el que no acabo d'entendre, és que no hem entès que el silenci o el no donar senyals de vida el que fa o el que comporta és generar més malestar. I crec que, no sé, jo porto 6 mesos a la casa gran, com jo dic, i en aquests últims 6 mesos el que veiem és que és una tendència en diferents sectors que impliquen el municipi no donar resposta. Quan dic no donar resposta és en un ajuntament, en el ple del mes de febrer de març, venen uns diferents pares a queixar-se a l'escola Castellciuró, hi ha mancances. Es fa un consell escolar i es reivindica el malestar de les escoles. L'altre dia tenim un ple al mes de maig i venen els, veïns del pont de la cadena, si no recordo malament, o de la Llave d'Oro, a queixar-se del malestar també del barri, de que s'han, bueno, de que han intentat també trobar-se en diferents vegades amb el regidor de torn del barri i no hi ha manera de trobar-se o de mirar de trobar un punt d'unió per poder parlar del malestar, no? I ara veig que en aquest cas els paradistes del mercat es queixen també del mateix. No ho entenc. Jo crec que no entenem que el que més cabreja el ciutadà és aquesta manca d'informació o de passotisme, o no ho entenc. Vull dir que jo, bueno, al final, pues, perfectament, és totalment comprensible que al final estiguin queixosos i que ho vagin públic. Vull dir, i sincerament, la veritat és que la resposta que... No sé, la resposta que això que acabes de comentar, de dir-me tu, que la resposta que els ha dit l'Ajuntament al mercat és que no tenim diners per reparar l'aire condicionat, això és verídic? Això és així? Vull dir, això està verificat? Perquè a mi m'agradaria saber si això és veritat o no, eh? No sé si...
0: A veure, estem intentant... Sí, estem intentant que algú ens respongui. Demà, a l'espai de preguntes a l'alcalde, doncs és el que intentarem esclarir.
1: És que dubto... Bueno, no vull posar en dubte el que ens han dit o el que ens diuen, però, home, no crec que siguin aquestes les millors paraules, no? Jo crec que, en tot cas, no sé, és que dubto molt que l'Ajuntament li hagi dit no hi ha diners per reparar l'aire condicionat del mercat. No sé, és que no ho entenc, perquè aquí el que sí que és veritat que hauríem d'esbrinar, no?, d'intentar dir, bueno, a veure què és el que passa, no?, quin és el problema, no entenc. Hi ha una regidoria de comerç que, bueno, penja de la Carme Madurell, entenc que la regidoria de comerç deu penjar d'un president d'àrea, i que mirin d'intentar buscar una solució i que mirin de reunir-se. També és veritat que, no sé si ja l'any passat, jo me'n recordo, d'haver vist uns... ara no em sortirà en català, però igual es diu així, uns pingüinos. Igual allò... Sí. Podem donar-li una solució momentània a quan algú s'espatlla i no s'acaba d'arreglar ràpidament, és una alternativa. Ara bé, que aquella sigui la solució in eternum, doncs jo crec que no és una solució correcta, però en qualsevol cas jo crec que hem de trobar una solució. El que passa és que, ostres, si sabem que això ho venim arrossegant de fa 6 anys, doncs mirem de solucionar aquest tema en època hivernal, no ara, en ple estiu, que ve de segons quins mesos, doncs pics d'onada de calor... I ens trobem amb la problemàtica que, clar, doncs puc entendre que igual no s'hi puc estar o que hi hagi igual, bueno, doncs que tinguin productes que se'ls facin malbé per això. Llavors, jo, en aquest sentit, crec que, bé, espero que... Bueno, quan hi hagi una pròxima reunió comissió informativa, indagarem o preguntarem, perquè, clar, al final, a vegades, moltes vegades ens passa això, que ens n'assabentem més perquè surt això a la llum pública i és la manera d'indagar, perquè si no... Si aquesta problemàtica ja fa temps que existeix o que hi era i que l'estan tractant i treballant, des de l'oposició de veritat que no te n'assabentes.
0: A més, també, que van protestar amb uns missatges, amb unes pancartes, sembla que se'ls va convidar a treure aquestes pancartes ahir mateix, des de la direcció del mercat.
1: Bueno, clar, perquè al final jo entenc que igual pues, es deuria veure que bueno, pues, genera igual un malestar o pot implicar certes imatges que no agradin, i llavors igual, doncs, bé, no ho sé, ja et dic, indagarem, perquè crec que s'ha de buscar una solució. I és que, si no, al final el que provoca és això, no?, aquest sentiment de deixadesa o de passotisme, que no vull pensar que sigui així, però crec que s'ha de buscar una solució i intentar que, ja sabem com funcionen, quan hem tingut problemes de les escoles, no?, que al final és... Això considerem que és manteniment, això considerem que és inversió, i entre Ajuntament i Generalitat ens anem passant la pilota uns als altres. Doncs el que m'agradaria és que l'Ajuntament i el mercat és nostre, llavors intentem entre tots nosaltres que no ens anem traspassant la pilota, saps? Que no la regidora digui que això igual és del president de l'àrea i el president de l'àrea digui que igual això és del tècnic, i així anem rolant i així van passant els dies, passant els mesos, i el problema segueix allà. O sigui, anem a intentar entre tots buscar-hi una alternativa possible. I, sisplau, si tenim una cita, pues reunim-nos i parlem-ne. Però no, el que no es pot fer és que si diem que ja hi ha hagut 3 convocatòries, que les tres convocatòries s'anulin o es posposin, això fa de mal pensar. Ja està.
0: Bé, i aquesta setmana, i més enllà d'aquest tema, Marc, també hi ha hagut moviment perquè l'Ajuntament ha començat les obres d'ampliació de voreres al carrer Ramon Llull per millorar la seguretat i accessibilitat. Recordeu que s'ampliaran les voreres als dos costats del carrer, guanyant espai pel desplaçament a peu, i milloraran les condicions d'accessibilitat de la zona. Aquí, l'enrenou ha sigut que s'ha decidit que el carrer Ramon Llull passi a ser d'un únic sentit de circulació des de Torre Balari cap al carrer Catalunya, per tant, per entendre's, cap al centre Vila, i s'eliminarà, per tant, el sentit d'entrada venint del Passeig de la Pau. Els veïns també ens van expressar el seu malestar per aquesta decisió, entre altres qüestions, que no s'havia consensuat i que s'ho han trobat tot fet. No sé com veus també aquesta problemàtica.
1: Home, aquí ja d'entrada hi ha un tema, i és que hi ha dos regidors de govern que són del mateix color, que viuen en aquell barri. Vull dir que si ja ells mateixos ja no informen ni els seus veïns, dicho queda.
0: Sí, però s'ha d'informar de tot, dels veïns, per exemple, de qualsevol actuació que faci el consistori?
1: Bé, no sé, jo dic que entenc que algú d'ells ha sigut president d'aquella associació de barris.
0: Sí.
1: O si no ho és encara, o ho ha sigut. Per tant, home...
0: No, ara si és regidor no ho és, no.
1: Ah, bueno, però bé que hi viuen, o bé que igual li poden tenir contactes, o bé que igual podria dir, ei, que sapigueu, vecinos, o que farem això, que hi haurà l'altre, no sé, perquè igual quan vinguin eleccions potser sí que els interessa anar a parlar amb el barri o el que sigui, no? Llavors, bé, jo crec que és veritat que estic d'acord que no cal reunir-se cada dos per tres que vagis a fer una actuació al barri, d'anar igual informant o anar dient o tal, no? Perquè igual potser faria reunió tras reunió i no avançaríem, no? Però sí que considero que bé, doncs, que millor, no? Que si tens algú que ha sigut president de l'associació de barris, del barri, i ara és regidor, doncs igual et puguis comunicar directament i que et pugui resoldre els dubtes o inquietuds o parlar-ne. Però bé, si veig que tampoc se'ls ha informat, una vegada més, no? Tornem a el que tu comentàvem abans, no? Que hi ha aquesta manca d'informació o de transparència que no arriba a peu de carrer. Aquí hi ha dues coses. Jo entenc que si s'ha decidit fer un canvi de mobilitat, un canvi de direcció, de fer aquell carrer d'única direcció, entenc que es deu haver estudiat des de mobilitat quin impacte pot tenir això. Si és veritat que el carrer Passeig de la Pau servia en un moment determinat, com jo dic, d'evacuació per descongestionar, no?, el Verdaguer en moments d'hora punta i la gent podia anar a direcció al Papiol, no?, i als ponts de Can Bruta. És veritat que també és una entrada del poble per darrere que va molt bé, que almenys en el meu cas moltes vegades quan el Verdaguer a nivell d'entrada està congestionat, doncs molta gent no els creiem igual per la zona de la piscina o el Barriera Nova, etc. Entrem per darrere i és una manera d'accés també ràpida. És veritat que al final l'amplada del carrer és la que és, i el que també és veritat és que no podíem estar com estàvem fins ara, no? Que és que al carrer, vull dir, moltes vegades si et trobaves dues persones, una havia de posar el peu a la carretera per deixar passar l'altra, o inclús si algú va amb un cotxet o alguna cadira de rodes o algo, l'amplada del carrer era molt estret. I, a més, hi ha un altre factor que és clau, i és que ara amb l'edifici de la Loto, que ja veurem en què acaba sent i convertint-se, però si allò al final també és un ente de l'Ajuntament, doncs hem d'intentar que la gent hi pugui arribar-hi de la millor manera possible. Llavors, bé, doncs si ampliant les voreres crec que és un bé per tothom. Llavors, clar, aquí al final acaba perjudicant, no?, que, igual dos cotxes, la via és la que és, no hi poden passar i queda com queda. Que, de fet, ara estic pensant una cosa, que estic parlant amb tu i si no recordo malament, aquell edifici també hi ha hagut empleats de l'Ajuntament que s'han queixat per les altes temperatures d'aquell edifici, perquè també hi havia hagut problemes de
0: climatització.
1: De climatització, vull dir, és que ara és que estava fent memòria, estava parlant amb tu i dic, m'ha semblat veure alguna vegada algun correu, no sé si d'algun membres dels sindicats de l'Ajuntament que també es queixaven d'això. Llavors, bé, veig que tenim una mancança generalitzada en diferents, en el que té a veure amb el tema de la climatització dels edificis públics.
0: Uh-huh. Bé, doncs això és un tema que haurem d'anar aclarint efectivament les properes hores. Sembla que van superar els 30 graus de temperatura en algun moment en aquest equipament. I per tant,
1: sí, doncs... M'ha semblat veure, inclús. És que estic fent memòria, m'ha semblat llegir algun mail,
0: sí,
1: conforme havien demanat o s'havia dit que en vista d'això que es fes teletreball. Llavors, em sona. Llavors, bueno, doncs, clar, òbviament, els periodistes del mercat...
0: Sí, sí, confirmem, Marc.
1: Ah, veus? Ho confirmeu, eh? Vale, doncs ja està. Pues
0: sí.
1: Veus?
0: Confirma. Ho has llegit bé.
1: Ho he llegit bé, eh? Vale, doncs ja està. Perfecte, doncs ho veus.
0: A banda d'aquesta qüestió, algun altre tema abans de tancar que vulguis comentar?
1: Bé, tenim, bueno, ja et dic, ganes de la setmana que ve ja d'anar tornant a la normalitat i que ens vagin informant de next steps, com jo dic. Suposo que la setmana que ve a la reunió de comissió de l'executiu de Fira tenim un tema endavant, que és ja començar a parlar, a treballar per la pròxima fira, que hi haurà diferents escenaris, que això ja ho havíem comentat
0: sí,
1: en una anterior reunió, perquè tenim el Miquel Tort, que ja ens el trobarem en plenes obres. La reubicació de l'espai de la Fira de Vins i anirem veient. El tema a veure d'ara de la famosa gravera, aviam que l'altre dia, com jo dic, el govern ens va... No estem ja a la mà, no, eh?, per parlar i per d'això, doncs a veure com ho acabem parlant i com ho s'acaba tirant endavant per mirar de trobar una solució entre tots.
0: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Marc López, moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, Oriol, gràcies, oients. Que vagi molt bé.
0: Que
1: bona setmana.
0: Tinguis una bona setmana, gràcies.
1: Igualment, adéu-siau.
0: 3 minuts i seran 2:15.

0: Dos minuts i dos quarts d'onze del matí, seguim el Bon Dia i Bona Hora. Estem escoltant la Dolce Vita. Per què hem posat aquesta cançó a aquesta hora? Doncs per parlar-vos d'una nova proposta que tenim a la discoteca Bidisco aquest dissabte 13 de juny a partir de les 6 de la tarda. Sabeu que estan molt de moda els tardeos, els vespreig, i llegim que comencen els vespreig dels 80s. I actuació en directe de Ryan Paris, entre altres coses. Però què passarà? Que a DJ a cabina hi haurà Miquel Casas. Hola, Miquel, bon dia.
1: Què tal, Gràcia? Bon dia. Bon dia un cop més.
0: Un cop més, perquè et farem col·laborador resident també d'aquesta casa. A cabina també hi haurà l'Àngel Muñoz. Hola, Àngel, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Molt bon dia. I a cabina també hi haurà el Josep Maria Puntes. Hola, Josep Maria.
3: Hola, com esteu?
0: Bé, i tu?
3: Pues molt bé.
0: Molt bé.
3: Sí, sí.
0: Bé, com sempre, què passa amb els auriculars?
3: No sé, no res, no res.
0: No, diguem-li Roger, si no, eh?
3: Amb el Miquel l'he sentit, però amb l'Àngel.
0: Ah, no, no, sí. Ah, va, estàs bé, estàs bé. És que teníem un problema amb el micròfon que ja hem resolt.
3: Molt bé.
0: L'Àngel, bé.
3: Pues vinga.
0: A veure, què serà això dels vespreig dels 80s?
1: Aviam, faré una breu introducció.
0: Ah, ui, una breu introducció al Casas.
1: Miquel, de 17 minuts, lògicament.
0: Sí.
2: Aviam, va ser una mica més llarga?
1: El tema dels vespreig, o tardeos, digue-ho com vulgui, sí. Sabem que s'han posat molt de moda.
2: Vespreig, sí. Ara vespreig.
1: Més o menys musicalment, vas a un públic que abans sortia per la nit i ara surt per la tarda, canvis generacionals.
0: Canvi d'hàbits.
1: Doncs vas a buscar un públic que bàsicament va viure a les discoteques, sobretot el gran boom dels 80s, 90s, ¿vale? I algú de 70s. Quina ha sigut l'idea de fer aquest tipus de festa? De fet, ens hauríem de remuntar als 70s, quan es va començar a muntar discoteques, tot i que el gran boom de la discoteca és 80s i 90s, però els 70s ja existien, i el punt d'inflexió, allò, la xispa aquella que ho va d'alguna manera fer patar tot, va ser una pel·lícula que es diu Fiebre de la Sala de la Noche, del 1977. Val? Llavors, l'idea és agafar aquest naixement del fenomen disco, caminar pels 80s i anar més o menys fins a principis dels 90s. Estem al que seria el gran embrió de la música disco. Llavors, amb cadascú de nosaltres, Josep Maria, l'Àngel i jo, tindrà el seu moment per posar la música que més o menys posava ell. El més veterà és el guió,
0: sí?
1: Que vaig començar a punxar a final de 70s.
0: Hi ha dubtes, eh?
1: De fet, amb el veterà d'edat.
3: Sí, ah, no, tampoc tant, Miquel, tampoc tant.
1: Un any més gran que tu soc.
3: Això sí, mesos.
1: De fet, amb el Josep Maria Puntes, sí, i amb el seu germà, el Pere,
0: sí?
1: la nostra primera aventura va ser aquí a Molins de Rei, al Camp de Tir.
0: Atenció.
1: El Camp de Tir, on el Josep Maria i jo feien DJs i el Pere venia a les entrades.
2: Ojo al dato.
1: Això va ser...
0: Atenció, eh?
1: Això va ser...
0: Podem dir la data?
1: 1976.
0: 50 anys.
1: Exactament, 50 anys fa que aquest bon
3: Miquel avió... no xerris tant, collo.
1: Bueno, llavors, d'alguna manera, partim d'aquí.
0: Sí,
1: clar. Vale? Llavors, anirem fent tota aquesta evolució musical on tractarem tots els temes. I ja està.
0: Molt bé. Ha fet bé la introducció?
3: Sí, sí. Sí? Ja no sé què dir, eh?
0: Doncs pleguem, ja.
3: Ja no, ja podem marxar.
2: Vull dir, fer la cervesa allà o què?
3: Sí.
0: I ja, aquesta hora
3: no.
0: A veure, no, veiem tot és respectable. Això... serà un dia únic o vol tenir voluntat de continuïtat?
1: Això, l'idea és que tingui voluntat de continuar. Dependrà de si connectem, si la gent li agrada, com totes les coses, si enganxem i la gent li agrada, ho repetirem, però no sé, trimestralment, quadrimestralment, no sé exactament en quina periodicitat, però l'idea és que això sigui el començament d'algú, on, en principi, estem l'Àngel, el Josep Maria i jo, però no sabem què passarà en properes edicions, perquè ja DJs d'aquestes èpoques n'hi ha forces.
3: Bueno, jo vull deixar clar una cosa.
0: Endavant.
3: Que amb els vespreig es posen molts remixos, moltes versions, i el que farem nosaltres és posar les cançons originals, tant dels 70s, 90s, 79s, 77, 78, i fins als 90. Però
2: sí,
3: seran versions originals. Hombre, Àngel,
2: sí.
3: Estàs aquí?
2: Sí, estic aquí. Doncs
3: pues això, que vull recalcar, sí, això, que no seran remixos que es fan els vespreig a tot arreu.
1: Llavors, expliquem quins pals musicals tu.
0: D'acord, sí, no us ho lapareu.
1: En principi no, aviam.
0: Principi no,
1: la idea, l'idea que tenim nosaltres tres, que després una vegada estàs a la cabina, canvia tot, l'idea que tenim nosaltres és, som un equip de DJs, que estem en una cabina, que aixequem el cap, mirem la gent i mirem de posar la música adequada. És a dir, intentar cada 3 minuts posar una cançó i no equivocar-te, que és el més difícil d'un DJ, més que la part tècnica, segurament.
0: D'acord. Sí, llavors,
2: no, a veure... No, i... no són sessions enlatades... que s'estan posant en molts puestos, que és... lineal. Aquí tenim d'anar a buscar el que fèiem abans. Uh-huh. Abans eren, no eren tot mixats,
3: miràvem la pista,
2: tot enllaçades.
3: Miràvem la pista.
2: I miràvem la pista.
3: Miràvem la pista.
2: I, sabia, jo he dit la mateixa frase sempre. El ser jockey, els jockeys són sensacions. I tens d'anar a buscar la sensació de la gent. O sigui, no per posar... No, tens d'arribar a la gent. Tens d'arribar a la gent. Això és el tema dels jockeys. Jo crec que és això.
3: Sí, sí,
1: objectiu, tant. 4 hores la gent amb els braços aixecats i cantant. Que això és pràcticament impossible, eh? I mira, ja. El Roger diu... L'objectiu és aquest. L'objectiu és aquest.
2: I sonaran temes que no sonen, que evidentment...
0: És a dir, què passava, Josep Maria, per exemple, mirar a pista? Què representa això? Que saps cada moment com respira la gent?
3: I tant, perquè a la primera hora potser pots tindre un públic que ve més d'hora, després més tard. Jo he estat en discoteques, per exemple, de costa, i clar, en una discoteca de costa, doncs, al millor hi havia més francesos, això, abans, eh? Que volien més rap, després et venien els alemans que volien una altra cosa, més canyero, i tu tens que anar mirant la pista aviam què és el que tens. Si jo tenia un grup, per exemple, de 30 francesos, pues posava hip-hop i rap perquè els em ballaven, m'entens? I això és fixar-te en la pista.
2: Clar.
0: A veure, quin pal, que això encara no ho hem tocat, tocarà cadascú, no? Deies cases?
1: En principi jo arrencaré jo a primera hora, o sigui, sí? A les 6 en punt de la tarda.
0: Estem parlant a Bages, serà a la sala de Bages.
1: A la sala de Chicago, a la sala principal, si això ho entrarem amb tota l'estructura de la discoteca. Arrencaré amb el que abans eren els ambientals, que els ambientals eren la música més tranquil·leta. No hi haurà música tranquil·leta. Arrencarem ja, suposo, amb coses tipus Bob Marley, coses més poperes, doncs el que jo posava, doncs algun tema de Queen, algun tema de pop 70-80, Christopher Cross, Bonnie Tyler, Kim Carnes, etc. Estem parlant d'aquesta transició. Però, clar, si poso una cançó determinada i veig que la gent enganxa, doncs podem anar cap a una altra banda. En definitiva, teòricament, el segon DJ seria Josep Maria Puntes per evolució musical i el tercer seria l'Àngel. Però no sabem què passarà a la cabina. Estarem els tres allà i veurem i anirem fent. No, és clar.
3: La idea és aquesta.
1: És claríssim.
2: Sí, la idea és aquesta.
1: Perquè si tens programada una sèrie de cançons amb un ordre i no enganxen, tindràs que fer un d'allò. I això, Roger, que és DJ, que ja ha sigut DJ molts anys, sí. Ho sap perfectament. Tu vas amb una idea. El que sí és clar és que tens aquells 14 a 15 anys que tens milers de cançons i milers d'estils musicals. Pop espanyol, funky, disco, house, italo. Mare meva, si n'hi ha...
2: Àcid.
3: Sí, també és veritat.
2: Hip house. Tota aquesta història que es va muntar a Eivissa a finals dels 80.
3: Pues tot això ho posarem.
0: Tot això ho posaràs.
1: Només posarem una cançó fora d'aquesta època, que és de l'any 1969, que ja veureu quin és, els que vingueu a la discoteca. És l'única excepció que farem.
0: I posaràs el Carlos Santana, evidentment, també, no?
1: En principi, el Carlos Santana podria entrar. Podria entrar.
3: Però molt d'ambiental, eh?
1: Molt d'ambiental,
0: a les 6 a 7.
1: Molt d'ambiental.
0: I, per tant, a les 7 agafarà el relleu el Josep Maria, en principi?
3: Bueno, ja veurem.
0: Ja veurem.
3: A tot
0: està obert.
1: En teoria, sí. Ara, l'altra cosa vol ser que la gent s'enganxi i faci jo les 4 hores, que això és una altra possibilitat.
3: Bueno, és igual. Anava a dir una cosa, però no la dic.
0: La pots dir, eh?
2: Has fet una peineta? Has fet una peineta?
0: No.
2: No?
0: A veure... A tot això, a partir de les 6 fins a 3 quarts d'11, llegeixo.
1: Sí.
2: Sí.
0: Sí? Sí 22:45. Sí. La gent que vulgui venir ha de pagar entrada, no?
1: Una entrada, sí, sí.
0: Sí?
1: I una entrada que això es compra...
0: On es compra?
1: Es compra per internet, a Vidisco, a la pàgina de Vidisco, i si no, la pot comprar perfectament el mateix dia de la festa, si és que en queden.
0: A veure, que el DJ Rogent diu que hi havia una música per cadascú, també.
1: Sí. Posem la primera, una que, diguéssim, entraria més amb el meu sector.
0: Sí? Sí, pues va, que estrany. Endavant.

0: A veure...
1: Voldria dir que mireu la importància o la força que va tenir el fenomen de música disco,
0: sí,
1: que grups com Queen, grups com els Rolling Stones, com Rod Stewart, com Roxy Music i com molts més altres, es van apuntar. Això és un tema de música disco. El de Yacine Sexy, i són tios rockeros, rockeros, o sigui, que va ser un boom, que després van passar uns anys i van tornar cap a la seva banda, però realment va ser un boom molt, molt espectacular, aquest gran fenomen de
2: Kiss. També va fer alguna cançó.
1: Kiss va fer una cançó.
2: Que sí, el 79.
1: Que aquesta la tinc preparada per posar. I was meant for loving you, baby.
0: Bé, però seguim amb les cançons que teníem preparades. Som-hi.

0: A veure, Josep Maria, explica'ns un titular del que faràs tu, va.
1: Home, doncs jo, com que el xic he posat de tot, perquè a última hora estava a la sala, diguéssim, patxanga, vaig estar a la sala gran, per les tardes, per les nits, vull dir, m'ho vaig xupar tot, doncs llavors jo posaré una miqueta doncs, d'Italo... Per això hem triat aquesta cançó de Locomia.
0: Sí, sí.
1: Evelyn Thomas, High Energy, Malkey Brown, la Irene Cara... Bueno, música així, també, el disco d'aquella època.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: I heu fet algun remember del xic, per cert, al Bidisco? La gent és nostàlgica, la gent ve...
3: Sí,
4: remember xic, en fem un parell a l'any.
0: En feu un parell a l'any, sí, no? Sí, sí, jo veig sempre la sala plena.
2: Jo sé
4: xic,
0: sí, sí, sí, perdó.
4: I aquí, en principi, tindríem Sunset, xic i Tutankamon.
0: Tutankamon. Aquesta encara no...
4: Perdó, Tutankamen.
0: Aquesta encara no l'havia escoltat, eh?
4: Va, això és l'autovia de l'Astrid.
3: Sí, això estava a l'autovia i era una discoteca que vaig començar jo el 83 i vaig acabar, en diferents èpoques, el 97. Sí, allà he estat punxant de totes les històries que podien haver-hi i han hagut. Des de l'Italo a acabar amb la màquina, amb l'àcid, jo què sé, tota aquesta història.
0: Molt bé.
3: D'això es tracta.

0: A veure, doncs, Àngel, explica'ns, ja ho has mig apuntat, no?, però sí, la teva sessió com la del temps concebuda.
1: Bueno, jo, és el que hem parlat abans, és mirar la gent, no?, que començarà sí, Miquel, després començarà el Josep Maria, i ho tiraré pues, una mica més endavant, i pues, posaré el que vegi que està de posar en aquell moment, perquè tantes èpoques que és normal.
0: Aquesta és la conclusió.
1: Clar, i tirarem de tot, des de coses, a la millor, pues, mirarem de tirar alguna cosa de pop nacional o de pop anglès.
0: La Caterina també.
1: Caterina, sí. Caterina és una de les meves preferides.
2: Molt amiga meva, la Caterina.
1: Sí. I però també sortiran per als altaveus pues, temes que, icònics com Lime, com, jo què sé, com coses d'aquestes de High Energy, no? que van ser puntuals dels 80.
3: No, a l'Àngel
1: no se pot escapar.
3: A l'Àngel no sempre ha sigut DJ. La meva relació amb l'Àngel va ser de proveedor a client. Ell ha treballat a dos importadors molt importants de Barcelona, Blanco y Negro i Ginger Music.
0: Sí.
3: Pensem que les companyies multinacionals sempre li havien tingut molt de despreci a la música disco. Era com un estil de segona o tercera divisió. Llavors, a partir dels 80s, moltes companyies independents bàsicament d'Europa, d'Itàlia, van començar a crear un estil nou musical que les multinacionals no en volien sentir ni parlar. Llavors, aquí a Espanya van començar a sortir petites companyies discogràfiques com Blanco Negro, com Ginger Music, com va ser amb el seu dia d'un disco, i aquest senyor treballava amb un importador que de tot el...
1: Els
3: cents i mils de discos de música disco que Espanya no publicava cap multinacional, els portaven. I eren els discos d'importació que els van posar molt de moda. Llavors, tota aquesta música me la venia allà a mi. És a dir, la poca o molta o cultura que tingui jo musical amb música disco és preocupa d'aquest tio i una mica preocupa d'aquest altre.
0: Miquel, sí, sí,
4: Miquel era més de Supertramp, Pink Floyd... I jo, pues, era... Bueno, els Beatles també una... Bueno, sí,
3: els Beatles
4: també,
3: però
4: bueno, sí, igual.
1: Si poguessin contar històries, de cada dia allà al despatx,
3: Mare meva.
1: Buscant discos, eh?
0: Per tant, mare espereu públic que 50 on cap amunt, no?
3: De 40... 40... 40 amb família que li influenciat bé.
0: A veure, 40 amb família...
3: 40... 40 d'escuts en famílies que els han influenciat. És a dir, sí, els meus fills de 39 i 42 anys poden venir perfectament perquè tota aquesta música que posem la coneixen perquè a la seva família se'ls ha ensenyat.
1: Dono fe perquè a la meva filla li passa això.
3: Perfecte. I té 41, 42 anys.
1: La meva filla té 36.
3: Oh, mira, 36, més jovenet encara.
1: Sí.
3: De fet, el que no posarem segur és reggaeton.
0: Ah, no.
1: Zero. Segur, això
3: zero.
1: Sempre,
3: sí,
1: sempre.
3: Zero és zero.
1: Això ho diem sempre.
0: No hi existia els 80.
3: Ni el Bugsbury posarem.
0: Perquè seria molt diferent si el públic fos actual de 20, 25, sí, 30.
3: Segurament no
1: estaríem... Però el Bugsbury no és el disco del conill.
3: No estaríem, no estaríem, no estaríem nosaltres punxant.
0: Clar.
3: Hi ha nosaltres discjòqueis que tenen el seu estil musical, però nosaltres anem a buscar públic que sortia de festa. Des del Sunset fins a 90 i tal. O sigui,
4: i dos gent...
3: Llavors...
0: Aquesta és la cançó que hem triat pel final, eh? Ha triat el Roger.
4: Bueno, molt bé.
1: Sí, senyor.
0: Ah, ho heu triat vosaltres. No, perdó.
4: Sí, Miquel, sí.
0: Miquel.
4: Tot olia el Miquel, home. El Miquel, People from Ibiza.
0: Sí?
3: People from Ibiza.
0: Molt bé. Escolteu, doncs...
3: Ha sigut l'Àngel.
0: Sí, a pàgina web i tot, elsvespreigsdels80.com. I allà comprem entrada 12 euros més copa. Entrada més copa, 12 euros.
3: Ah, és que està xupat, tio.
0: De 6 a 11 de la nit, aproximadament.
3: És un horari, és que és
0: dissabte.
3: Ideal.
0: Ideal.
3: Ideal. Tu vas a dinar...
0: A més, amb aire condicionat.
1: Jo tinc moltes ganes d'aquesta festa, perquè la sala és una sala impressionant.
0: Sí.
1: Que es tracta molt bé i que es pot treballar molt a gust allà. I em sembla que... Em sembla que tenim globus i tot, no?
0: Caram!
1: De tot.
3: De tot.
4: No, el més important és el que ha dit ell, que és que el dissabte les temperatures seran molt altes,
0: sí,
4: i estarem molt fresquets amb aire condicionat.
3: O sigui, per 12 euros pots venir a la discoteca...
1: No,
3: el missatge és, si vas pel carrer i tens molta calor, sí, per 12 euros pots estar vine 4 hores amb aire condicionat, escoltar música i fotent
0: durar. Sou un refugi climàtic.
3: Guai, impressionant.
0: Perfecte. Miquel Casas, Àngel Muñoz, Josep Maria Puntes, moltes gràcies, que vagi molt bé el dissabte a partir de les 6, eh?
3: I si tens el que has de tenir, t'espero per allà ballant.
0: Molt bé.
4: Vinga, adéu.
0: Gràcies.
1: Adéu a tots.

0: Parlem de més actes que tenim aquesta tarda, perquè com us hem anat anunciant aquests dies, Som Mobilitat es presenta aquí a la vila. Engeguem Som Mobilitat a Molins de Rei. Serà avui a les 7 de la tarda a la Federació Obrera, a l'aula polivalent concretament de la Federació. I per conèixer més a fons el projecte, tenim uns minuts al telèfon al Víctor Luna, que és el president del Consell Rector de Som Mobilitat. Què tal, Víctor? Com estàs? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos. Estem molt contents de ser aquí amb vosaltres avui.
0: Un plaer. Gràcies també per acompanyar-nos. Bé, d'entrada, escolta, per situar-nos, explica'ns ben bé què és Som Mobilitat.
1: Doncs sí, ho explicarem aquesta tarda, però bueno, fent així 5 cèntims. Som Mobilitat, som una cooperativa de consumidors, és a dir, un grup de veïns i veïnes que ens unim per fomentar la mobilitat sostenible, és a dir, a l'anar a peu, amb bicicleta, amb transport públic, i allà on no hi puguem arribar d'aquesta manera, oferim vehicles elèctrics compartits. És a dir, ens unim per compartir vehicles elèctrics, 100% elèctrics.
0: Molt bé. I explica'm, doncs, com funcioneu. Primer de tot, si volem participar, doncs, d'aquest engranatge, suposo que ens hem de fer socis de la cooperativa, no?, d'entrada.
1: Sí, correcte. Per poder-t'hi sumar és molt fàcil. Simplement entres per descarregar-te l'aplicació de Som Mobilitat,
0: sí.
1: Que ja et sortirà, Som Mobilitat Car Sharing, i a través de la pròpia aplicació, i si no, a través de la pàgina web, sommobilitat.coop, de cooperativa, és .coop, amb sí. C-O-O-P, diguéssim, acabat, i et fas soci, que fer-se soci és pagament únic de 10 euros, un cop a la vida, eh? O sigui, quan, i a més, quan et dones de baixa, aquests 10 euros se't tornen, perquè és el concepte del capital social.
0: Molt bé.
1: Tenim aquestes coses. I després ja està, un cop ja t'has donat d'alta, doncs dones bueno, el DNI, carnet de conduir, i ja està, s'acta activa i ja pots utilitzar doncs, gairebé els 200 vehicles que tenim arreu de Catalunya. La veritat és que són més de 8.000 socis, o sigui que ja no és una cosa així petita, però sí que és veritat que aquí a Molins encara no hi som i volem ser. Els veïns i veïnes s'han mogut i m'han fet moure també per venir aquesta tarda i activar també doncs, Som Mobilitat, no?, i poder compartir vehicles i tenir aquest
0: sí. Bé.
1: Aquest complement, diguéssim, al transport públic, no?
0: Sí. T'ho anava a preguntar, per tant, ja m'has avançat, més de 8.000 socis. Perquè quants anys fa que vau engegar doncs, el projecte de Som Mobilitat?
1: Doncs estem de celebració.
0: Sí?
1: Just aquest 2026 fem 10 anys.
0: Molt bé.
1: Per tant, estem just ara... O sigui, venir a Molins forma part d'un dels actes per celebrar 10 anys de Som Mobilitat.
0: Sí.
1: I la veritat que estem molt contents perquè, o sigui, és això, anem amb 10 anys, doncs gairebé anem a 1.000 socis per any, no? Lògicament no ha estat així, els primers anys van ser més difícils, però sí que mica en mica ha anat creixent.
0: Bé, com deies, en presència a Molins de Rei, doncs, a partir de la presentació que fareu avui aquesta tarda. Víctor, com es concretarà aquesta, diguem, sinergia amb Molins de Rei a partir d'avui?
1: Doncs avui tothom que estigui interessat, que

0: I on serà buscar on el posem, perquè la idea és que sigui com el cotxe de barri, diguéssim,
1: sí,
0: el cotxe del municipi, i per tant sempre l'agafem i el deixem al mateix punt. Llavors buscar un punt que ja sigui aparcament públic, a l'aire lliure, a soterrat, o fins i tot si hi ha algú que ens estigui escoltant que tingui un pàrquing, que tingui cobertura, que s'hi pugui accedir, i que tingui punt de recàrrega i el vulgui llogar a la cooperativa, doncs seria perfecte, no? Uh-huh. La cooperativa li lloga i allà es col·loca el cotxe. Per tant, hi ha moltes opcions, no? Llavors, tota aquesta anàlisi és el que ha de fer des del grup local, anar fent créixer la base, també, no?
1: Sí.
0: Que és una frase molt, molt, molt famosa, no?, aquests dies, també, ampliant la base. I a través d'aquí, doncs, ja un cop tinguem l'aparcament i siguem prou gent que estigui interessada en utilitzar el cotxe, doncs ja es posa el vehicle, que aquí també, doncs, empreses locals, lògicament l'Ajuntament, tothom que s'hi senti interpel·lat, doncs, pot participar i fer una aportació, diguéssim, no? Doncs mira, jo pago 20 euros al mes o pago 75 o faig una aportació de X euros, no? I això em queda el meu moneder per després poder utilitzar el vehicle.
1: Mm-hmm. No? Entenc, Víctor, que el lloguer, diguem, és per hores del vehicle?
0: Sí, correcte. Sí, perdó, que no...
1: No, tranquil, per anar afegint coses. Per tant, és lloguer per hores, eh?
0: Sí, el pots jugar per hores o si necessites més temps, doncs fins i tot, mira, ara que ve l'estiu,
1: sí,
0: doncs jo vull jugar al cotxe durant 15 dies, doncs no hi ha problema. Has de parlar amb la cooperativa, perquè llavors no et donarien el que col·locarem a Molins, diguéssim, sinó que la cooperativa et dona un altre perquè la resta de veïns de Molins seguim gaudint del cotxe, no? Un cop s'instal·li, diguéssim.
1: Uh-huh. Vehicles sempre elèctrics, pel que comentaves?
0: Sí. Sí, treballem sempre amb vehicles 100% elèctrics, i a més mirem sempre que es carreguin amb energies renovables,
1: sí,
0: que en aquest cas sempre treballem i col·laborem amb els nostres cosins, podríem dir, que nosaltres som mobilitat,
1: mm,
0: i els nostres cosins, no, d'on naixem al final, també es podria dir, som energia, no? Que és també una cooperativa d'energies renovables, que també,
1: sí,
0: és una comercialitzadora, o sigui que també la pots agafar per casa, diguéssim. I això, i els vehicles també sempre van amb tota la seguretat, geolocalitzats, per si passa qualsevol cosa amb el vehicle, doncs la cooperativa sap on és, i això ho fem també a través d'una empresa tecnològica també cooperativa de telecomunicacions, que és Som Connexió, no? Fem els tres Som, i treballem conjuntament sempre uns amb els altres, que també són projectes interessants per qui ens estigui escoltant, per si vol també més informació, que més... són de per aquí prop, també.
1: Em parlaves de l'aplicació, Víctor, imagino també que per saber, doncs, el mapa, no, d'on tindrem els vehicles, la mateixa aplicació ho podem trobar, suposant que, per exemple, estem per les comarques de Lleida i vulguem, doncs, pel que sigui, agafar un cotxe per hores en aquella zona, o està tot geolocalitzat, dedueixo, no?
0: Sí, correcte. L'aplicació ja podeu veure, doncs, per exemple, si ara la descarregueu, doncs veureu, sí, que a Molins, doncs, els que tenim a prop, doncs, és a Castellbisbal, a Sant Boi, al Prat de Llobregat, lògicament Barcelona està ple, també.
1: Sí.
0: Però, per exemple, és el que dius, si agafes i dius, ostres, doncs mira, agafo el tren i me'n vull anar uns dies a Manresa, doncs agafes, i quan arribis amb el tren a Manresa, doncs allà també tens, o per exemple, la ciutat de Vic, tenim un cotxe a menys de 5 minuts caminant de qualsevol punt de la ciutat de Vic.
1: Sí.
0: També tenim vehicles a Torelló, a Girona, com deies, a Lleida, o sigui, estem presents a les quatre províncies.
1: I per
0: això també som l'únic
1: sí,
0: de Catalunya que estem a les quatre províncies, a part de ser cooperatiu i tenir tot aquest valor social afegit, no? Que també dona un, no? Que són sense ànim de lucre, etc. I això és un valor afegit interessant, també.
1: I l'objectiu, Víctor, per tant, després d'aquesta celebració que ens deies, d'aquests 10 anys, és anar seguint creixent i anar, diguem, ocupant moltes més poblacions del país?
0: Sí, correcte. El nostre objectiu principal és aquest de fomentar la mobilitat sostenible, com dèiem, de fomentar la bicicleta, anar caminant al transport,
1: sí,
0: públic, no? I per aquest cantó, doncs, fem com de grup de pressió, diguéssim, a nivell local i a nivell català. Però també l'objectiu de la cooperativa és aconseguir el cotxe de barri, és a dir, arribar a disposar d'un cotxe de Som Mobilitat a cada barri de cada municipi de Catalunya. Per tant, tenim 200 cotxes ara, doncs encara 900 municipis, tenim encara camí per recórrer, però sí que és veritat que estem tant a capitals, no?, com Barcelona, però també estem en micropobles del Pirineu,

0: 500 habitants, eh? O sigui, perquè veieu l'adaptabilitat que té som mobilitat. O sigui, és, hi ha un repte per davant, però que mica en mica, pas a pas, es fa el caminet, no? Diguéssim. Mm.
1: Molt bé, escolta, doncs no desvelem més coses, animem a la gent que vingui avui aquesta tarda, a Víctor, a les 7, a l'aula polivalent de la Federació Obrera, per presentar i a donar el tret de sortida de Som Mobilitat aquí a Molins de Rei. Alguna cosa més que vulguis afegir abans de tancar?
0: Doncs, bueno, el convido a tothom i us espero allà per resoldre també tots els dubtes i poder-vos explicar tota aquesta formació. També farem un repàs de com està la mobilitat actualment, no? Diguéssim que també és interessant de poder-ho conèixer. Per tant, i debatrem, comentarem tot això i per tant, convidar tothom a venir.
1: Molt bé. El Víctor Luna, que és el president del Consell Rector de Som Mobilitat. Víctor, gràcies per acompanyar-nos a aquesta hora del matí. Que vagi molt bé, doncs, aquesta tarda, eh?
0: Moltes gràcies a vosaltres. Fins a la tarda.
1: Fins a la tarda. Adéu-siau.

0: mig minut i seran les 11 del matí. Farem una pausa després de repassar aquestes qüestions d'agenda i de seguida venim per parlar-vos del Joc de Molins, aquesta iniciativa de l'Ateneu Molei que arriba a la 16a edició i que comença avui i s'allargarà fins al dia 20 de juny. I després amb el Joan Vilaseca també farem l'espai Parlem de. Tot això és el que ens queda de programa fins tancar a les 12 del migdia. Una pausa i tornem de seguida.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui del segon dia de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, el dia més important, ja que beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que coincidirà també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Pel que fa als actes d'aquest matí, encapçalarà també una pregària a l'abadia de Montserrat al migdia, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. Ho farà després de visitar la presó de Brianzú, que serà la primera vegada que un pontífic visiti una presó a Espanya. Anem a saber quin és l'ambient a les portes de Brianzú. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Anna Ruiz. L'arribada del papa es preveia fa 10 minuts. S'han complert aquests terminis, Anna, bon dia.
3: Hola, Maria. Sí, s'han complert els terminis. Fa 10 minuts que el papa ha entrat aquí al centre penitenciari Brianzú, a Sant Esteve Sesrovires. Ja és dins del teatre de la presó. Acaba de saludar una de les recluses que ha intervingut davant el pontífex Montse, que li ha fet arribar quina ha estat la seva història. I ara, en aquests moments, intervé l'alta, la segona reclusa que estava ja previst parlar si fes arribar la seva, el seu relat de dia, la seva història personal, és Josefina. Són aquestes les dues recluses que s'adrecen directament al papa en aquesta visita que forma part del programa el segon dia de la visita del papa a Catalunya i Barcelona. Tot ha començat també amb un cant de benvinguda que han interpretat les internes i acabarà també amb la interpretació del Virolai. Així servirà per acabar aquesta visita que ha de durar uns 20-25 minuts aproximadament, una visita que inicia el segon dia d'aquest programa del papa a Catalunya i a Barcelona, després que acabi la seva visita aquí a Brianzú. El papa Lleó XIV iniciarà el seu trajecte fins a desplaçar-se a l'abadia de Montserrat. A aquesta hora us podem confirmar que aquest trajecte es farà amb cotxe, tot i que alguns mitjans de comunicació havien informat que aquest trajecte es faria en helicòpter. No és així. A aquesta hora us podem confirmar que es farà amb cotxe, tot i que el pontífex té a la seva disposició un helicòpter per si de cas s'han de canviar els plans. Així que, Maria, aquesta és la situació. El papa ja és dins del teatre de Brianzú, on es desenvolupa aquesta visita. Allà l'han esperat 80 interns, aproximadament. 22 d'ells són dones i dos d'aquestes dones són la Josefina i la Montse, les dues dones que han fet arribar.
2: Gràcies, Anna. Hem de tallar. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Passen 3 minuts a les 11.
1: Informació local.
4: Els amics del museu preparen una conferència per aquest divendres per parlar dels carlins catalans i el foc de Molins de Rei. La farà Ferran Toledano, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. El divendres a les 7 de la tarda a la seu del museu del carrer Pintor Fortuny 55 i l'entrada és lliure. També divendres continua el cicle Nits Musicals al Botànic que organitza el SEM, enguany al pati de Can Ametller. El proper concert és amb la formació Bratia, que fa música dels Balcans i Gipsy Jazz, liderada per Ivan Kovace, que és veu i contrabaixista. També a la banda hi ha Pere Nolasc, violí, Víctor Paradis, guitarra, Julien Canal, guitarra i Estelio Estoguies a la percussió. El concert divendres al pati de Can Ametller, obertura de portes a les 8, us podeu dur el sopar de Carmanyola i el concert comença a un quart de 10 de la nit. Les entrades, 17 euros, 12 pels socis del SEM i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. I també divendres al Foment programa el monòleg d'Andrés Torres, Los hijos adolescentes. El divendres a les 9 al Foment, les entrades a partir de 16 euros a Entràpolis. Diumenge, el Museu del Renaixement fa una visita guiada a 11:45, gratuïta. Està inclosa en el preu de l'entrada. Les reserves per anar a aquesta visita guiada de diumenge les podeu fer al correu info@museudelrenaixement.com. www.catalunyaviu.cat. I les bastoneres, que fan una exhibició de final de curs aquest proper diumenge a les 5 de la tarda a la plaça del Palau de l'Escola al Palau. I per acabar, també una altra festa de final de curs de rollover, l'Escola d'Esports Urbans, es farà el diumenge a la tarda a les 6 al Parc de la Mariona, amb jocs, aigua i diversió sobre rodes. És una activitat gratuïta i oberta a tothom. La farmàcia de guàrdia avui dimecres és la Roca del carrer Major 31.

0: t'agrada cuinar i no saps per on començar?
1: No!
0: Nosaltres t'ho posem fàcil.
2: Yuhu!
0: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
3: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
5: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
4: Un kit d'emergències?
5: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Linterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
6: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya. Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.

Les 11 del matí, 8 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. Per explicar-vos els propers minuts que el Joc de Molins, que és una proposta de l'Ateneu Molaí, torna amb la seva 16a edició i ens expliquen que reforça el seu format de misteri i exploració del municipi. Un joc que es durà a terme del 10 al 20 de juny. Ara en parlarem de tot el que cal saber o el que es pugui explicar del mecanisme i del joc d'enguany. Això serà fins a la ratlla o una mica abans de 11:45 i després el Joan Vilaseca ens acompanyarà com és habitual amb el seu espai Parlem de, amb històries relacionades amb el museu, amb Molins de Rei i amb moltes coses més que ens explicarà i que poden tenir premi perquè ja sabeu que ens porta llibres i música per regalar a tots els oients que vulgueu participar trucant al 93668661 per respondre les preguntes que us farà el Joan a partir de les històries que vagi explicant. I amb tot això arribarem al punt horari de les 12 del migdia. Les 11 del matí i 9 minuts.

0: Parlem, doncs, del joc de Molins. Parlem d'aquesta proposta de l'Ateneu Molay. Com dèiem, el joc que arriba a la seva 16a edició i que expliquen els organitzadors que reforça el seu format de misteri i exploració del municipi. Un concurs que es durà a terme a partir d'avui oficialment i fins al dia 20 de juny. I per explicar-vos tot el que cal saber, doncs, del joc, avui ens acompanya a un membre de l'organització, que és el Carlos Martínez. Què tal, Carlos?
1: Bon dia.
0: Bon dia, bona hora, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos a explicar el joc.
0: Un plaer, que ja heu anat fent bullir l'olla, perquè dèiem que hi ha vídeos a la xarxa que hem anat podem veure, doncs, aquesta última setmana, no?
1: Sí, sí.
0: Amb la introducció de la, diguem, la pregunta d'accés, Però, si et sembla, abans de tot això, expliquem ben bé què és el joc de Molins.
1: Doncs, bàsicament, el joc de Molins és un joc de preguntes sobre coses de la vila. Llavors, has d'estar molt observador, molt atents a coses que passen o hi ha a la vila. I són 10 dies on hi ha total de 12 preguntes i cada dia hi ha una pregunta diferent. Si l'encertes, doncs, abans de la següent, de fet, tens dues vides. I si falles una, per exemple, tens penalització, llavors, encara que continuïs, et resta de cara a la final. I sempre a la final, bueno, aquest any la final és el dissabte per la nit, comença a les 10:30 de la nit, el dissabte 20, i bàsicament això és un joc on mai es pot preparar això abans per jugar, perquè són coses que t'has de fixar molt, d'estar les preguntes, donem pistes, ajudem els jugadors, però sí que és un joc que fins que no et fiques a jugar realment no estàs preparat realment per saber els reptes que hi haurà.
0: Molt bé. I com dèiem, el tret de sortida és, diguem, una qüestió inicial, no?
1: Sí,
0: això
1: sí,
0: sempre
1: sí.
0: Ho acostumeu a fer uns dies abans.
1: Correcte. Sempre es fa com una pregunta molt generalista que és molt senzilla de respondre. En aquest cas és on es situa la biblioteca municipal, en quin edifici, i això es pot respondre fins avui a les 10 de la nit, si no vols rebre la penalització, que serien 5 minuts ja per començar, cosa que si podeu estalviar-vos, doncs millor. I res, aquesta primera pregunta ja introdueix, doncs, al sistema de jocs, que avui a les 10 de la nit rebran la segona pregunta.
0: Mm-hmm. Saps a quin edifici es troba la biblioteca municipal i a partir d'aquí...
1: Correcte, a partir d'aquí ja cada dia rebran una pregunta nova.
0: Molt bé. Per cert, que la resposta l'heu d'enviar al joc@molay.cat.
1: Exacte, al joc@molay.cat.
0: Aquest és el correu electrònic.
1: Aquest és el correu electrònic. I qualsevol dubte també tenim a l'Instagram, que podem contactar amb nosaltres i cap problema per... resoldrà.
0: Per tant, si jo ja responc aquesta pregunta avui, ja oficialment
1: ja
0: formo
1: estàs.
0: Part del joc.
1: Ets un jugador.
0: No cal una inscripció
1: no,
0: formal,
1: res. Només és el correu i a partir d'aquí ja rebràs les preguntes cada dia.
0: Molt bé. I a partir d'aquí sou un comitè, com dèiem,
1: exacte,
0: d'experts.
1: Experts de la vida, bueno.
0: Que teniu preparades les preguntes.
1: Sí, no, de fet, portem des de pràcticament el gener o una mica abans.
0: Parlem d'això perquè hi ha una feina.
1: Hi ha una feina.
0: Sí.
1: I sobretot això, va canviant el comitè, no sempre són les mateixes persones, i bàsicament és una preparació de mesos d'abans d'anar fixant en coses diferents, rares, que van canviant de la vila, i a partir d'allà es van construint les preguntes i és una mica això, és una preparació prèvia. Aquest any també hem fet un esforç també de donar més visibilitat a nivell de xarxes, creant vídeos, també dinamitzant una mica més això i ha funcionat molt, molt bé, han quedat molt guais els vídeos,
0: sí,
1: la veritat, molt xulos. I sí, totalment és això, són mesos de preparació.
0: Intentar no repetir-se, clar, cada any, no?
1: No es poden repetir.
0: És difícil, eh?
1: No et creguis. Bueno, sí? Cada cop és més difícil, però també van canviant coses de la vila i sempre hi ha coses noves i coses que es poden preguntar o coses que mai t'havies fixat i sí que hi ha un ventall de preguntes que jo crec que no hi ha límit en aquest cas.
0: Portes molt de temps, tu, Carlos?
1: No, de fet, nosaltres som tres persones,
0: sí?
1: Dos és la primera edició que organitzem, bueno, una persona va estar ajudant una mica al final i després l'altra sí que ha organitzat altres cops.
0: O sigui que tot això és nou, eh?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, però et veig motivat, eh?
1: No, sí, és a dir, des de que jo he jugat també, és a dir,
0: sí?
1: Normalment els organitzadors
0: són... Tu has estat a l'altra banda?
1: Clar, normalment si organitzes que també has estat a l'altra banda,
0: correcte,
1: llavors coneixes el mecanisme de joc i una mica el tipus de preguntes que solen preguntar. Però sí, és, i un cop entres, perds una mica el cap, ja aviso als oients de que estaran 10 dies observant com bojos coses de la vila.
0: Perfecte, aquesta és la situació d'aquest joc que comença avui, com dèiem.
1: Avui.
0: Podeu respondre aquesta pregunta i a partir d'aquí, el mecanisme són, com has dit, 12 preguntes
1: en
0: 10 dies.
1: En 10 dies.
0: Tenim 24 hores per respondre a cada pregunta?
1: Sí, hi ha algunes que són una mica diferents. Per exemple, el cap de setmana acostumava a ser una de muntanya, llavors aquest any potser és una mica diferent per qüestions porcines, diguéssim.
0: Correcte.
1: I després l'últim dia sí que només dura la pregunta migdia, perquè és com fer el bus final de, vale, per arribar a la final doncs has de fer un esforç extra, però si no són 24 hores.
0: D'acord. Ens deies, podem fallar un màxim de dues preguntes?
1: Correcte.
0: Sí. I, atenció, es pot jugar en parelles?
1: En parelles també, sí, sí, es pot jugar en parelles. Això és, les dues persones igualment han de enviar el mail. I ja està, es dius, vaig amb aquesta persona i ja està, i ja t'apuntes en parelles i jugues en parelles.
0: No sé quanta gent espereu pel que fa a la inscripció, tenint en compte les referències dels últims anys.
1: Sí, crec que l'any passat va estar al voltant de 85-90 persones, sí. El qual està bastant bé. Aquest any jo espero una mica més. Ja anem amb molt bon ritme d'inscripció, perquè normalment la gent també apura, això tothom sap, que la gent espera fins a l'últim segon, però jo crec que podem superar el número i estaríem, la veritat, que molt contents amb l'esforç que s'ha fet també amb el tema dels vídeos, que crec que és una cosa que sobretot ha captat com gent jove que no coneixia el joc o que no havia jugat mai, que està molt guai.
0: Estem parlant bàsicament del públic potencial principal, que és la gent jove o no?
1: No, és de tot, eh? Sí? Sí, totalment no hi ha un... L'únic que sí que necessites temps per jugar al joc, al final són 10 dies, llavors acostuma la gent jove a tenir més disponibilitat horària, sobretot ara que acaba en universitats i tot això, però sí que he jugat gent de qualsevol edat i convido a jugar gent de qualsevol edat perquè és una manera de descobrir la vila d'una manera diferent.
0: A veure, i tot això anirà fins al dia 20?
1: Correcte.
0: I el 20 s'acaba?
1: El 20 s'acaba, no s'anuncia el guanyador.
0: Correcte.
1: Això és secret.
0: Sí?
1: És secret fins a la revetlla de Sant Joan de l'Església. I aquí és on s'entrega la vara, que el guanyador, guanyadora, guanyadors hauran de mantenir-la durant un any i tindran el seu nom escrit en la saviesa del poder de la vila. I això, i també hi haurà un premi que encara tampoc no s'ha descobert, però sí, sí.
0: Hi ha hagut guanyadors que han repetit?
1: Sí, sí, hi ha hagut repetidors de guanyadors.
0: Repetidors de guanyadors, sí.
1: Sí, sí, sí. Ara jo tampoc no sabria dir-te tant, perquè a més jo fa 7 anys era un nen molt petit, llavors que tampoc no sé, però sí, sí, tinc consciència de que hi ha hagut guanyadors que han repetit algun cop, però que no acostumen a repetir molt, sí que hi ha bastant varietat en aquest sentit.
0: El que sí que llegia també és que la final, que em deies, Carlos, adopta el format d'una gincana amb pistes encadenades fins al punt de la resolució.
1: Correcte.
0: Aquí, clar,
1: hi arriba...
0: No hi arribarà tothom.
1: No arriba tothom, normalment. Llavors és una cosa de que has d'esforçar-te per arribar. I la final sí que és això de és totalment secreta, ningú sap res de res. Bueno, totes les preguntes són secretes, però sí que un cop comences la final és com, vale, doncs no saps on anar, és com reps una pista i has d'anar encadenant les diferents pistes i anar doncs, fins al lloc on s'acaba.
0: Entenc de temàtiques força diverses del municipi, no?
1: Sí, sí, totalment. Sí? Es pot caure qualsevol pregunta.
0: Podem posar un exemple d'una pregunta de l'any passat, per exemple?
1: De l'any passat?
0: O bueno, que te'n recordis, per exemple, que la gent se'n faci una idea.
1: Sí, de l'any passat que me'n recordi. Sí, van fer una pregunta que van jugar amb el tema d'un saló d'ungles, i et preguntaven sobre quina marca de cervesa tenia una terrassa concreta, llavors pensaves primerament que podria ser Canal Meller per el tipus de façana, i això estava després al carrer Major, que havien remodelat una de safana i que és molt semblant a la del d'esto. És una pregunta així que recordo, perquè va ser com anar passejant i fer com el clic un cop trobes, que és una mica la idea del joc, que és com un veus que tens la resposta abans, saps que és la resposta.
0: Molt bé, molt bé. Quan dèiem que esteu més presents a xarxes és que hi ha un perfil, no?, Instagram.
1: Correcte.
0: Que és Joc de Molins.
1: Joc de Molins. És molt fàcil.
0: Molt fàcil.
1: Molt fàcil.
0: I allà es anirà actualitzant tot.
1: Allà la idea és anar publicant cada... després del dia. És a dir, el dia 3 es publicarà la pregunta, el dia 2, i també és com, encara que no juguis, pots seguir una mica què s'està preguntant i quin tipus de preguntes del joc, encara que no participi aquest any, doncs pots seguir d'aquesta manera una mica sense la resposta, que també, perquè molts cops algunes respostes s'utilitzen per la final per modo de tindre com consciència i recompensar els jugadors d'aquesta manera.
0: Inscripció gratuïta, entenc?
1: Gratis, gratis, totalment gratis.
0: Perfecte. I aleshores, com sabem nosaltres que hem encertat bé la pregunta en qüestió, per exemple?
1: Molt bé, doncs cada dia a les 10 de la nit, sí? Reps aproximadament a les 10, potser una mica més tard, però entre les 10, 10 i mitja reps un correu on diu si has encertat i si no, i la pregunta següent, en el cas de que et quedin vides. Ja està, molt senzill.
0: Caram, això vol dir feinada important, no?
1: Sí, bueno, un Excel, al final.
0: Pel comitè del saber?
1: Sí, sí, al final és això, també és vocació, és una cosa que com a jugadors ens agrada jugar, llavors també organitzar és com una cosa guai, perquè al final un altre any ho farà un altre comitè, i així és com també donar vida i allargar la vida del joc de Molins, que és una proposta, la veritat, que és molt divertida i molt guai.
0: Molt bé, doncs atenció a aquesta nit. A la pregunta inicial, recordeu en quin edifici es troba la biblioteca municipal.
1: Correcte.
0: Heu d'enviar la resposta al joc@molei.cat abans de les 10 de la nit.
1: Correcte.
0: I a partir d'aquí ja comença la dinàmica.
1: Sí, mira, ja puc dir, jo crec que no passa res. La següent pregunta acostuma, i puc mig confirmar que serà una foto antiga.
0: Sí?
1: Foto antiga, ja va estar. I llavors,
0: això és el que em volies dir abans?
1: No, això és una altra cosa, això és una exclusiva, és una foto antiga, exclusiva. Que al final és... No és una... Perquè si no tens la foto, què més dona? Què més dona?
0: Però anirà...
1: Sí,
0: saps,
1: el
0: jugador... Enrere, sí.
1: Sí, anirem al passat una mica.
0: Al passat, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Una foto antiga.
1: Sí, sí.
0: Serà la següent pregunta.
1: Si no estic equivocat, sí.
0: Val, molt bé. Hi ha alguna cosa més que vulguis afegir?
1: Sí, volia donar
0: Atenció.
1: Una pista.
0: A veure...
1: Vale? No diré per què és ni per res, vale? Només diré glòria a les glorietes de forma diversa. Ja està.
0: Glòria a les glorietes...
1: De forma diversa.
0: De forma diversa. I aquí ho deixem.
1: I aquí ho deixem.
0: D'acord. Recordeu, fins a les 10 de la nit, voleu participar al Joc de Molins de l'Ateneu Molei? En quin edifici es troba la biblioteca municipal? Correu que heu d'enviar al joc... La resposta, vaja, al joc@molei.cat. Heu de seguir el perfil Joc de Molins a Instagram i a partir d'aquí, doncs, jugar.
1: Tira milles.
0: Alguna cosa més, Carlos, que vulguis afegir?
1: No, jo crec que ja està tot. Llavors,
0: sí?
1: Convido a tothom a participar. És molt divertit. Us tornaré una mica bojos, no passa res, és normal. Veureu gent fent coses rares a la vila aquests dies, però és part del joc.
0: Molt bé. Doncs, Carlos Martínez, moltes gràcies per venir-nos a
1: vosaltres.
0: A explicar. Anem a posar, avui he tornat del Pier en versió Copla i d'aquesta manera ho rematem tot. Que vagi molt bé, Carlos.
1: Adéu.

0: És l'hora del Parlem de, aquest espai setmanal que compartim amb el Joan Vilaseca i Figueres. Hola, Joan, bon dia.
1: Bon dia, Benoro.
0: Amb aquest dimecres que s'està entrenyinant, i bastant, eh?
1: He dit que plouria fa una estona, però sí, encara no, i al final plourà quan no portaré parella.
0: Molt bé, tot i així, doncs, segueixes amb les teves bermudes.
1: Sí,
0: i la mar de bé.
1: Sí, perquè si no jo tinc molta calor de seguida.
0: Molt bé.
1: I vaig a la mar de bé, sí.
0: Molt bé. Conferència al museu, per ser aquest divendres, eh?
1: Aquest divendres.
0: Interessant, els carlins.
1: Molt interessant sobre els carlins, eh?
0: Sí.
1: Sí, sí, coses que no ho sabíem, que existien. Devien estar escrites a algun lloc, però no sabíem tot el que passava en aquell temps dels carlins.
0: Intentarem parlar-ne també demà al programa. Bé. Entrem en matèria, doncs,
1: molt bé,
0: amb l'espai.
1: Mira, començarem per donem un CD del Manolo García.
0: Molt bé.
1: Que és Arena en los bolsillos,
0: bé.
1: Escoltarem Pájaros de Barro.

0: Doncs aquesta és una cançó emblemàtica de la discografia de Manolo García després de deixar l'Último de la Fila, doncs aquest primer disc en solitari que va triomfar de valent. Pot ser vostre, val la pena. Amb alguna cosa més?
1: Sí, teníem un llibre que es diu El caos i la nit,
0: sí?
1: Que és d'Henri de Montbertelland. És un quadre ben personal de l'anarquisme a través d'un personatge inoblidable, com era Celestino Marcilla, refugiat a París, que va marxar d'aquí. Els que els agrada la història, doncs és molt bonic. I una d'Alberto Vázquez Figueroa, que és El anillo verde. Diu, un relat impressionant que cautiva des de les primeres pàgines.
0: Molt bé. Heu de marcar, recordeu, el telèfon de la ràdio, el 93-668-6161, per respondre a les preguntes que us farà el Joan després de cada història, que començarem de nou amb el Museu Municipal.
1: El Museu Municipal, i parlem del foc als fogons. Farem una sèrie aquest any o quan sigui, que continuarem amb aquesta sèrie d'aquell espai que és, sembla tan reduït, però que té moltes històries o moltes coses que explicar.
0: D'acord.
1: Quan el costum encara no havia convertit la vida en una rutina, quan encara es podia sentir alguna cosa que no fossin presses i l'anar atabalat no conduïa enlloc, la vida anava fent el seu curs lent. En arribar a les cases, els homes, les dones i els fills i avis passaven la major part del temps al voltant del foc a terra i la cuina, que eren el caliu i l'aliment de la llar. Al voltant de la llar de foc, les famílies es reunien per retornar-se del fred i reposar del cansament de la jornada. Aquelles cadires o bancs havien estat peces clau en la transmissió de les tradicions orals, de pares a fills, d'avis a nets, en les llargues vetllades de l'hivern. El foc, com generalment s'anomenava el foc a terra, constava d'una cuina, d'un armari de calaixos i d'una taula que servia per menjar, com per triar fesols, cigrons o els coves de blat de moro, el moresc, per espellufar. De la xemeneia penjaven els esclamalls o clamàstics, anelles de ferro penjat a les llars de foc, utilitzades per a subjectar olles i perols. L'olla o perol sempre hi era present en aquell passatge tan negre. Degut a l'esperit estalviador dels pagesos, es cuinava tota la casa. Tota casa. I després del sopar, mentre s'ocupava el temps en alguna feina manual, la conversa acabava en tons d'unes endevinalles, refranys, repetits dotzenes de vegades, però sempre escoltats amb fruïció. En llegirem dos. Una senyora va de viatge sense roba ni sabó. De vegades sembla un formatge i algun dia un tall de meló. Ja diré la resposta, perquè està posada al paper i, o si no, li hauria preguntat amb l'Oriol. Repeteixo, una senyora va de viatge sense roba ni sabó. De vegades sembla un formatge i algun dia un tall de meló. Era la lluna. I l'altra, atenció, pelut per fora, pelut per dins, alça la pota i fica't a dins. Era el mitjó, eh? El cançoner era també molt extens i estava relacionat amb la vida quotidiana, amb el curs de l'any o les festes religioses més importants. El to satíric i fastigós no hi era escatimat, com el fragment de la cançó de les puces, que diu així. Que ditjosos són les puces, o que ditjoses són les puces, bestiar negre i petit, perquè dormen amb les noies que a mi no em volen al llit. Tampoc no hi podien faltar les dites i refranys els mesos de l'any o els dies de la setmana que sovint es contradeien, volent significar, potser, que en aquest món tot és relatiu. Si un deia, quan Nadal cau en dimarts, és un any de disbarats. L'altre sentenciava, any de Nadal en dimarts, per a pa i vi per tots costats. Eren també molt coneguts els refranys que referien a la durada del dia. Per Sant Maties, tantes nits com dies. Per Santa Llúcia, un pas de puça. Per Nadal, un pas de pardal. Per Sant Esteve, un pas de llebre. Per Any Nou, un pas de bou. Per Sant Pau, una hora hi cau. Per Sant Antoni, un pas de dimoni. Per la Candelera, una hora sencera. Aquests refranys i molts més, referits al temps i a l'allargament del dia, són anteriors segurament a l'any 1582, quan hi va haver una reforma del calendari julià al calendari gregorià. Així tenim que Santa Llúcia s'esqueia el 23 de desembre, quan ja el dia allargava, mentre que ara se celebra el dia 13, quan encara s'escurça. Dins la mateixa estança del foc a terra de la cuina s'hi trobaven la majoria de vegades els fogons. Això que ocupessin el mateix espai era principalment per raons pràctiques. D'aquesta manera s'aprofitava l'escalfor i no calia fer gaires passos del foc als fogons i l'aigüera. Aquells fogons primitius sense tiratge amb els anys van ser substituïts per les cuines econòmiques de llenya i amb un forn incorporat. Eren la màxima comoditat d'aquell temps i s'entenia que quan es parlava de forn era el forn incorporat a la mateixa estança. Bona part de tot el que us he explicat ho podreu trobar al lloc més acollidor del Museu Municipal de Molins de Rei, la cuina. En altre article completarem aquell lloc tan bonic com és la cuina del Museu Pintor Fortuny 56.
0: Molt bé. Molt bé, Joan. Fantàstic. Doncs ja sabeu que una de les voluntats de l'espai és parlar de coses nostres, de la vila, del museu, i per tant, doncs, una vegada més, així ha sigut. Anem a fer la primera pregunta.
1: Sí, parlant del foc, els fogons, la primera part. Sí. Al voltant de la llar de foc, les famílies es reunien a veure. Per què?
0: A veure.
1: Per retornar-se del fred, per reposar del cansament de la jornada o per explicar endevinalles, refranys, històries o històries de la família.
0: Potser ho heu viscut vosaltres, també, que ens esteu escoltant. Doncs expliqueu-nos-ho, va. 9-3-6-6-8-6-1-6-1.
1: Els museus serveixen per recordar les coses d'abans.
0: Sí.
1: Aquests museus, els museus sí. Rurals.
0: Que t'agraden especialment.
1: Perfecte, sí. Per això estic dintre.
0: Sí. I em vas dir que t'havia agradat molt el de Nonasp.
1: El de Nonasp, perfecte, perfecte. Sí. Va agradar moltíssim, moltíssim. I tornaria.
0: I tornaries, eh?
1: Sí, i bé, ja veurem si no hi tornaria.
0: Tot i que és una mica lluny.
1: Bueno, és qüestió de gustos i ganes de veure coses.
0: Molt bé. A veure, 9-3-6-6-8-6-1-6-1. Tornem a repetir la pregunta, doncs.
1: Al voltant de la llar de foc, les famílies es reunien per retornar-se del fred a l'hivern, per reposar del cansament de la jornada o per explicar endevinalles, refranys i històries de la família.
0: Línies obertes, per tant, si voleu participar, obtenint doncs, alguns dels obsequis que ha portat el Joan avui o simplement pel fet de participar sense necessitat d'agafar cap regal. Ja sabeu que ens agrada parlar amb vosaltres.
1: Sí, saludar-nos, i és una bona manera també de saludar-nos a través de les zones.
0: Fantàstic. Deixem-ho obert, per si després doncs, us animeu a trucar, i ja anirem amb la segona proposta d'avui.
1: Estem a l'any Gaudí, no
0: sí,
1: sé si algú no se
0: n'entén. Sí, ens n'hem adonat.
1: És a dir, suposo que hi ha molta gent que està mirant la televisió, perquè d'aquí una estona ja anirà a Montserrat, al Sant Pare.
0: Sí.
1: L'any Gaudí ja va començar, i continuarà durant tot aquest any i, per tant, farem alguns petits aspectes de la seva vida. Va néixer l'any 1926, va morir el 2026. Vull dir, això és l'any Gaudí, eh? Avui, com sabeu tots, 10 de juny de 2026, s'escau el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. No d'Antonio Gaudí, com deia per la televisió d'allà. Nascut a Reus el 25 de juny de 1852, fill d'un calderer, s'enamorà de la geometria i saltà a Barcelona i estudià arquitectura fins a introduir-se amb facilitat en grups del seu gremi amb qui compartia afinitats religioses i de caràcter patriòtic. Treballava bé i tenia relació amb un mecenes com Eusebi Güell o els senyors com Vicenç, Calvet o Batlló. Treballava amb gent acomodada perquè el tema era que Gaudí buscava sempre la perfecció i volia ser un home perfecte. Per això lluitava i treballava molt. Fruit d'aquestes amistats, pogués suplir a Francesc de Paula Villar, autor de la cripta de la Sagrada Família, on avui anirà el Papa, i s'encarregà de la construcció del temple de la Sagrada Família, Alfa, Omega, i obsessió absoluta a la seva realització, que només va poder veure la façana del naixement. L'obra arquitectònica gaudiniana va des d'Astorga a Barcelona. El mapa de la seva obra és patent durant la seva trajectòria amb especial afany en els anys 80 del segle XIX, quan la seva energia cap a la maduresa li concedeix un estat de gràcia en detalls, formes i experimentació de la Casa Vicenç al Palau Güell. La seva obra civil, del Parc Güell a la Pedrera, se la classifica sense connectar-la de manera contundent amb el modernisme. Entre els objectius d'aquest any Gaudí, que s'aniran veient al llarg d'aquest any, destaquen la difusió de la figura i l'obra d'Antoni Gaudí des del punt de vista artístic, científic, acadèmic i innovador. També donar a conèixer les diferents obres, interconnectant-les entre si, tot donant una visió global del procés creatiu i evolució de l'artista. El 30 de novembre de 1925, Antoni Gaudí va veure culminada la primera de les 18 torres que havia projectat per al Temple de la Sagrada Família. La Torre de Bernabé s'alçava per primer cop davant els ulls de l'arquitecte i de la ciutadania. Gaudí sabia que no podia acabar ell sol aquest temple i per això va deixar construïda una torre perquè la gent veiés la grandesa del projecte i els seus deixebles la continuessin. Aquesta torre és el símbol de l'inici tangible d'un somni compartit per generacions. Aquest any 2026 es vol retre homenatge a l'arquitecte que va concebre un projecte capaç de fusionar art, enginyeria i natura en un llenguatge arquitectònic únic i amb vocació universal. La Torre de Bernabé, la primera de les torres, això ens ho explica Carme Monté Margalef a Catalunya Cristiana, diu: la Torre de Bernabé, la primera de les torres, amb les seves espitlleres i graons en forma de cargol, amb la seva vocació per convertir-se en un immens altaveu de la música que vindria del seu interior i del murmuri procedent de l'exterior, en aquest intens ball entre la fe i el poble, entre el possible i el somiat, entre el sol, el mar, la muntanya i el cel, per a major glòria de Déu i dels homes. Cal imaginar la felicitat que devia sentir l'arquitecte aquell 30 de novembre de 1925 a mirar el cel i descobrir, resplendent a ple sol, el mosaic de la creu i la B majúscula de l'apòstol en direcció al Mediterrani, Bernabé. Quin goig, diuen que va xiuxejar en contemplar-la. El 7 de juny de 1926, Antoni Gaudí va sortir a peu del recinte de la Sagrada Família en direcció a Sant Felip Neri. Va travessar el passeig de Sant Joan i la Diagonal, va baixar pel carrer Bailén i va arribar a la Gran Via. Havia de creuar-la i continuar pel carrer de Girona, però en aquell moment no s'adonà que venien dos tramvies en sentit oposats i caigué atropellat sota d'un d'ells, el número 30, que havia sortit de la plaça de Tetuán en direcció al passeig de Gràcia i va ser confús com un vagabund. Tres dies després, dijous 10 de juny, moria a l'Hospital de la Santa Creu, l'Hospital dels Pobres de Barcelona. El seu enterrament tingué lloc el dissabte, dia 12 de juny. Tenia quasi 74 anys. Al seu funeral acudiren milers de persones, com avui veurem també. Ens queda la seva obra, el seu record i la seva espiritualitat. Per això se li ha dedicat aquest any 2026 com l'any Gaudí.
0: Bé, indicadíssim, doncs...
1: El dia d'avui.
0: El dia d'avui, doncs, aquestes explicacions que ens ha fet el Joan amb aquesta història relacionada amb Antoni o no, eh? Antoni, eh?
1: Antoni
0: Gaudí, tu.
1: I l'arquitecte del poble, no?
0: Sí.
1: L'arquitecte espanyol.
0: De Dios,
1: no? Espanyol, eh? Clar, no falla, som aquestes coses pròpies de del centre. Bé.
0: Molt bé. A veure...
1: Què se celebra avui? Avui, eh? Què en diem avui? Avui és el dia més important de l'any. Mm. Perquè gràcies a això després ha pogut continuar la història. El centenari de la seva mort o el començament de la Sagrada Família?
0: Què es commemora avui?
1: Què es commemora avui?
0: Dia 10 de juny.
1: Avui a Barcelona, en aquests moments, eh?
0: Sí.
1: En aquests moments ho estan donant per televisió.
0: El centenari...
1: El centenari de la seva mort.
0: De la mort d'Antoni Gaudí.
1: O el començament de la Sagrada Família, de la primera pedra que posen.
0: I teníem pendent la pregunta de la primera història.
1: Diu, al voltant de la llar de foc, les famílies es reunien per què? Per retornar-se del fred que feia fora, per reposar del cansament de tota la jornada, per explicar endevinalles, refranys i històries de la família.
0: Doncs vinga, 9-3-6-6-8-61-61. Recordeu que és el telèfon que heu de marcar si voleu participar. Potser esteu també...
1: Avui és dia de tele.
0: Mirant el televisor, sí. A Montserrat, t'hagués agradat anar a Montserrat?
1: No.
0: No.
1: Massa gent.
0: Massa gent. I a l'estadi olímpic?
1: Tampoc. Tampoc. Ens van oferir entrades de la catedral de Sant Feliu.
0: Sí.
1: Si es volíem apuntar per entrades, vaig dir, no m'agraden les aglomeracions. No sóc d'aglomeracions.
0: Per tant, queda descartat del tot?
1: Descartat del tot, sí.
0: Si no t'agraden les aglomeracions.
1: No, em molesten molt les aglomeracions.
0: 9-3-6-6-8-61-61, eh? Aviam, avui, dia 10 de juny, què commemorem?
1: Què commemorem avui? El centenari de la mort d'Antoni
0: Gaudí.
1: O el començament de la Sagrada Família, la primera pedra que van posar en aquell moment.
0: Ahir van fer un Sense Ficció, no?, a TV3, sobre la Sagrada Família.
1: Sí, sí, ahir va, sí.
0: I molts, aquests dies, estem veient molts reportatges, francament.
1: Molts.
0: Sí. Bé, doncs, com dèiem, és dia de televisió, potser avui doncs, no s'anima la gent a trucar, en tot cas... deixarem sempre les línies obertes fins a les 12, que és quan tancarem el programa, eh? Estem a l'Equador de l'espai i avui ens vols parlar d'un altre nom propi.
1: Un altre nom propi, sí? De Josep Maria Jujol i Gibert.
0: Molt bé. Per algun motiu en especial?
1: Sí, per dos motius.
0: D'acord.
1: El primer és que aquest any vaig fer unes jornades a Bonastre, al meu poble, i es va parlar de Josep Maria Jujol perquè ell va fer l'obra de tot l'altar major i l'altar lateral. Però al mateix temps vaig fer, amb aquestes jornades, amb aquesta conferència, vaig parlar molt de la unió que hi havia. Vaig fer expressament entre Jujol i Antoni Gaudí. És a dir, entre els dos es complementaven. Eh? Avui dia abans se li deia que era el seu deixeble. No. Eren complementaris. Un es dedicava a fer unes coses i l'altre treballava més amb reixes i amb coses d'aquestes. Eh? Per tant, parlaré d'ell.
0: D'acord.
1: Josep Maria Jujol i Gibert nasqué a les 5 de la tarda del dia 16 de setembre de 1878 en el pis primer de la casa número 6 de la plaça del Prim de Tarragona, tal com consta en el foli 110, tom 27, secció de naixements número 554 del Registre Civil de Tarragona. El jutge municipal que formalitzà la inscripció va ser Emili Morera Llaurador, historiador tarragoní. Va ser batejat a l'església de Sant Joan Bautista de Tarragona el dia 18 de setembre i els noms eren Josep Maria, Andreu, qui s'hi afegia el nom d'Ignasi, tenia tres noms com es tenia aquell temps. Els pares foren Andreu Jujol i Taverna, natural de la Selva del Camp, Baix Camp, professor d'instructor primària. I Teresa Gibert i Vives, natural de Bonastre, tarragonès. Avui es diu Baix Penedès. Els avis paterns eren Ignasi Jujol i Paula Taverna de la Selva del Camp i Josep Gibert de Bonastre i Magdalena Vives de Postinyós. Avui dia es diu el poble Montferri de l'Alt Camp. Josep Maria Jujol es va casar amb Teresa Gibert i Mosella el desembre de 1927. A l'església de la Trinitat de Tarragona, després d'una llarga relació prèvia o festeig. El matrimoni es mantingué sempre unit i educat als fills en la religió catòlica que tan pregonanament sentí al llarg de tota la seva vida. Vida, d'altra banda, molt senzilla, sense cap més viatge que el de les noces a Itàlia i les excursions per Catalunya i estades a Tarragona i Sant Joan d'Espí. Per tant, hem dit que era fill de la senyora Magdalena Vives, que era de Bonastre. La vida li havia estat profitosa i creativament inspiradora. L'any 1906, Jujol acabava d'obtenir el títol d'arquitecte a Barcelona i es disposava a iniciar la col·laboració amb Gaudí, aprofitant l'avinentesa de la construcció de la Casa Batlló, la Casa Milà i el Parc Güell. Una col·laboració amb Antoni Gaudí que li servia a Jujol per ampliar encara més la seva capacitat imaginativa com a projectista del color i alhora alliberar instintivament el dinamisme de les formes. En realitat, l'obra de Gaudí i la de Jujol acaben formant un tot unitari, en alguns aspectes indestriable, que es fon en la mútua admiració per tal de multiplicar així encara més els resultats exuberants de la imaginació. Alguns crítics han volgut veure en Jujol un cert aire avantguardista i de trencament dels motlles formalistes, però en realitat el que el jove arquitecte és simplement posar en el sentit lúdic dels materials tradicionals i adequar-se amb tota humilitat franciscana a la natura imaginativa que l'envolta. D'aquesta manera, i de forma pacient, teixeix el seu propi univers entre l'insòlit i el detall meravellós que li facilita la immediatesa quotidiana. És així com es produeix en Jujol la fascinació captivadora pel que podríem denominar l'expressionisme ferotge de la realitat i la seva progressiva transformació turbadora en colors, formes i riquesa d'atzar creatius. En realitat, però, resulta molt difícil de fixar la ratlla divisòria entre el Jujol arquitecte i el Jujol artista. Precisament en això radica la grandesa de l'art jujolià, és a dir, que no és l'atzar en si allò que motiva l'arquitecte, sinó la manera de reaccionar davant aquest atzar. Prova d'això és el fet que molts dels materials utilitzats per Jujol no són cap novetat dins del catàleg arquitectònic del seu temps. La diferència radica en la peculiar i personal manera d'incorporar-los a la globalitat dels seus projectes. Ell sap incorporar aquests materials al seu món creatiu amb una amplitud de registres que ratllen sovint la subjectivitat emotiva. Mentre Antoni Gaudí feia servir molt la ceràmica, ell feia servir molt, molt el ferro. Un exemple clar d'això el trobem en la manera com Jujol orientava els paletes en la construcció del banc corregut del Parc Güell, on l'assemblatge d'objectes que incorporà a les rodelles de la sala de columnes del mateix parc, amb l'aprofitament de trossos de vidre, culs d'ampolla, colls de garrafa, plats, tasses de cafè, closques d'ou i fins i tot el cap d'una nina de porcellana. És, en definitiva, una autèntica fusió d'estils i tècniques on la subjectivitat és portada als límits de la síntesi per tal de facilitar així un diàleg de formes poètiques i és portada a termes de la síntesi per tal de facilitar així el diàleg i formes poètiques entre l'atzar i l'objecte. El seu fill Josep Maria Jujol Júnior, som molt amics, comenta amb admiració: era un home audiovisual. Anava sempre proveït amb llapis i s'expressava en llapis. A més, disposava d'una retentiva fotogràfica extraordinària. Aquest aspecte complementari que el meu pare tingué per en Gaudí el podem tenir també nosaltres. Gaudí trià Jujol per a millorar la decoració de la seva obra i això ajuda també a reinterpretar les seves pròpies idees. Com deia ell, és que un sense l'altre no podien fer res. Josep Maria Jujol, com tots els grans homes de la història, ha patit també els moments amargs de l'oblit, del silenci i de la desconsideració. Ell, que havia estat

0: una part de l'altar dibuixava amb les dues mans. És a dir, si ella posava una rodona, a l'altre costat anava una rodona. Ho anava anant dibuixant tot exactament igual. I per això dic, és una simetria total. Amb les dues mans a la vegada.
1: Admirable.
0: Jo no ho he pogut fer mai.
1: No.
0: Just amb una. Sí, bé, però bueno, de veritat, aquests dies també ha sortit diversos escrits, han sortit que hi ha dintre d'Antoni Gaudí surt el nom de Josep Maria Jou.
1: Bé, a veure...
0: Tenim una pregunta.
1: Fem la pregunta, ens queda aquesta. El relat curt i 5 sí. minuts de programa.
0: Molt bé. Diu, el pare de Josep Maria Jujol foren Andreu Jujol i Taverna, natural de la Selva del Camp, al Baix Camp, mestre, era mestre i se'n va enamorar, de Teresa Gibert i Vives, que era natural de Bonastre o el Vendrell.
1: Tot forma part del Baix Penedès, eh?
0: Tot forma part de sí.
1: Però només una d'aquestes respostes és la correcta. 9-3-6-6-8-6-1-6-1. En joc tot perquè avui doncs, no hi ha hagut trucada i, per tant, han quedat per resoldre les altres dues, també. Eh?
0: Exactament igual, sí. Mira, com que queda poc temps, farem...
1: Aquest, fem el... Sí?
0: Que ja li he fet curtet, expressament, per això. Diu, ara no sap qui és. Sempre ha estat partidari de l'anàlisi com a arma de combat contra la perplexibilitat o el dubte. Li funciona, li va funcionar des de que va aprendre a descompondre l'oració gramatical en les seves parts, mirant de distingir els substantius dels adjectius i aquests, al seu torn, dels adverbis o els verbs, etc. Li sembla útil esbrinar què era cada cosa i més tard també va arribar a l'anàlisi sintàctica, la funció que exercien a la frase, subjecte, complement directe, etc. Desmuntar una oració per tornar a muntar-la era com desmuntar i muntar la realitat a fi de digerir-la. La paraula anàlisi ha adquirit de seguida per a ell una connotació màgica. Gràcies a aquesta, els significats del món es desplegaven davant l'entesa amb la facilitat i gràcia amb què s'estenen les barnilles d'un ventall davant dels ulls. Quan llegia atentament els resultats d'una anàlisi clínica que divideix la salut en hemoglobina o eritròcits, en monòcits o neutròfils o eosinòfils i basòfils, per donar explicació dels símptomes, se sent que el mer fet d'entendre és alleujar. Ell mateix ha estat durant anys l'objecte de la seva anàlisi, portada a terme en un divan des del qual establia associacions lliures que de vegades es cordaven per donar forma al sentit, per crear sentit. D'allà ve també que hagi apreciat tant al llarg de la seva vida les anàlisis polítiques. Surt a caminar escoltant per la ràdio les primeres tertúlies del matí, però tots els comentaris d'un temps ençà li semblen deficients per previsibles. Escolta darrere seu la perplexitat, quan no el pànic, dels que els executen d'una manera mecànica, aplicant fórmules convencionals que no funcionen perquè el món s'ha tornat ja inanalitzable. Això és el que creu que senten els experts, impotència. Això és el que li transmeten de manera que torna a casa més confús del que va sortir. Sol resoldre-ho llegint poesia que, lluny d'atenuar el desconcert, l'ajuda a evitar-lo, que no és poc. Consulta el poeta espanyol distingit amb el Premi Cervantes el 2006, Antonio Gamoneda, que en un dels seus poemes rellegeix aquests versos. No sé quién soy. Escucho mi respiración en la oscuridad.
1: Fins aquí el relat curt i, per tant, totes les històries que avui ens havia preparat el Joan per aquest dimecres 10 de juny. I ens queda un minut i mig de programa.
0: Molt bé.
1: Vols que posem el Manolo García o què?
0: Sí, sí, sí, sí, posem el Manolo García i escoltarem aquesta cançó que diu San Fernando, un rato a pie y otros andando.
1: Un ratito a pie y un ratito caminando, ¿no? A San Fernando, eh?
0: San Fernando, sí.
1: Molt bé, sí, va ser un dels singles del primer disc en solitari de Manolo García, Arena en los bolsillos.

0: Doncs bé, ho deixem aquí, amb el Manolo García. Gràcies, Joan Vilaseca.
1: Molt bé.
0: Que vagi bé,
1: Sí, igualment.
0: Vinga, bona setmana.
1: Bona setmana.
0: Als oients, gràcies per seguir-nos, per fer-nos confiança. Ara arriba la Sílvia amb l'informatiu Molins de Rei al dia, on a Rainbow a 1:15 i la remissió del Món Interior a 1:00 per completar aquest matí de dimecres. Que acabeu de gaudir del dimecres. Fins a les 8.
2: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
3: Bon dia. Continua la polèmica al voltant de les demandes d'alguns paradistes del mercat per la climatització, la no climatització, de fet, del mercat. Avui ho ha valorat amb l'Aire Molins, el dia en què també hem rebut un comunicat d'un dels sindicats de l'Ajuntament que expliquen que han denunciat davant la Inspecció de Treball a l'Ajuntament per manca de manteniment i temperatures il·legals als edificis municipals. A banda d'aquesta qüestió, doncs, repassem algunes propostes que hi ha a la vila. Per exemple, dues propostes d'avui, una xerrada sobre l'edatisme, la presentació de la cooperativa Som Mobilitat aquesta tarda al municipi i també que avui comença el joc de Molins, organitzat per l'Ateneu Molei, que arriba a la seva 16a edició. En esports, ja un cop acabada la temporada competitiva, les lligues, molts dels clubs i entitats esportives es preparen per preparar campus o casals d'estiu. Avui parlem amb el Club d'Handbol, amb el que està preparant de casals d'estiu. Aquests són els continguts informatius d'avui dimecres 10 de juny. Comencem. Comencem, com sempre, amb la informació de servei. En primer lloc, el temps. Un dia tapat, a temperatura suau, a aquesta hora uns 23 graus de temperatura a l'exterior de la ràdio. I com ha d'evolucionar el temps? Que el Jordi ens deia que aquests dies les temperatures doncs, serien suaus i que anirien baixant, de cada cap de setmana pugen. Anem a veure si continua tot igual. Jordi Miralles, bon dia.
4: Hola, Sílvia, bon dia a tot. Ja va començar la jornada amb núvols i amb algunes pluges. Cal dir que els núvols van desapareixent a poc i el sol s'acaba imposant. Per tant, esperem una tarda amb més clarianes que no pas els núvols d'aquest matí. I amb temperatures que han baixat respecte de les d'aquests últims dies. Temperatures màximes entre els 23 i els 25 graus a bona part de la comarca són temperatures força agradables per l'època de l'any. A partir de demà, sol i temperatures més altes pujaran una mica divendres i ho faran més dissabte i diumenge, quan tornem a parlar d'ambient càlid amb un ambient bastant assolellat. Pot aparèixer algun núvol, però serà molt poc important. Però de moment el que dèiem, durant les primeres hores d'aquest matí hem tingut algunes precipitacions, però aquestes ja han desaparegut i, per tant, el sol s'acabarà imposant al llarg de les properes hores.
3: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, dir-vos que hi ha diferents situacions complicades avui per aquesta visita del Papa de Roma a Barcelona. Els ferrocarrils han reforçat les línies Llobregat-Anoia, Barcelona-Vallès, els accessos del Cremallera i l'aeri de Montserrat, perquè avui ja sabeu que va també a Montserrat, i també al voltant de la Sagrada Família. Els trens de la L2 i la L5 no s'aturen a Sagrada Família durant tot el dia. També servei alterat amb parades anul·lades a diferents busos de TMB. A Rodalies, reforç de les línies R1, R2 Nord, R2 Sud i R4. I també reforçat el tramvia, reforç de la T4, servei d'hora punta fins les 11 de la nit. Tots aquests canvis, reforços, anul·lacions a motiu de la visita de Lleó 14. Pel que fa a la resta de la xarxa, hi ha normalitat. I acabem amb la farmàcia Roca, del carrer Major número 31, que és la que està avui de guàrdia. L'Aire Molins creu que l'Ajuntament ha de donar resposta a les demandes dels paradistes del mercat. És un dels temes de la setmana. S'ha fet públic arran que un grup de 8 parades hagi fet un comunicat adreçat a l'Ajuntament per mostrar el seu malestar perquè no funciona l'aire condicionat i han de treballar amb temperatures molt altes que afecten la seva feina, la clientela i també, evidentment, la conservació dels productes frescos. Pel que diuen fa anys que hi ha aquest problema, ho han traslladat a l'Ajuntament, no veuen cap solució, més enllà de la instal·lació que els hi han fet d'uns aparells d'aire condicionat portàtils. Aquesta és la solució que els ha portat l'Ajuntament. Aquest any els han col·locat a dalt de les parades, però els venedors diuen que no noten la diferència. Expliquen que l'última reunió amb l'Ajuntament la van fer el desembre que hi havia dues reunions més agendades, però que es van cancel·lar. Avui, des de l'Aire Molins, ha dit que no, la no resposta del govern s'emmarca en altres demandes ciutadanes que també diuen que no se'ls atén, com ha passat, per exemple, en algunes escoles o amb el veïnatge del pont de la cadena, per dir-ne dos exemples. Diu que forma part de l'actuació darrerament del govern municipal de no atendre o no donar resposta a algunes demandes ciutadanes. El portaveu de l'Aire, Marcel López, ha donat avui la seva opinió.
1: Que tenen raó. Si és que al final, si l'Ajuntament, que és el màxim òrgan, no els hi dona respostes, doncs és normal que al final estiguin queixosos o que ho facin públic. A mi el que em sorprèn, o el que no acabo d'entendre, és que no hem entès que el silenci, el no donar senyals de vida, el que fa o el que comporta és generar més malestar. En aquests últims 6 mesos, el que veiem és que és una tendència en diferents sectors que impliquen el municipi no donar resposta.
3: No donar resposta a aquestes demandes ciutadanes. Justament en la mateixa línia, denunciant el tema de la climatització d'equipaments municipals, hem rebut un comunicat fa una estona del sindicat GIT que ha denunciat a l'Ajuntament davant la inspecció de treball per manca de manteniment i temperatures il·legals als edificis municipals. El sindicat, que té el 50% de la representació sindical al consistori, va interposar el passat febrer una denúncia formal davant la inspecció de treball i seguretat social de Catalunya per deficiències greus en matèria de prevenció de riscos laborals. Expliquen en aquest comunicat que davant la persistència de les irregularitats i la manca de resposta de l'equip de govern, el sindicat ha fet públic avui aquesta denúncia amb aquest comunicat que ens ha fet arribar als mitjans de comunicació. Expliquen que l'Ajuntament no té contractes vigents per la revisió d'extintors, mànegues, sistemes de detecció d'incendis, ni tampoc equips de climatització ni de ventilació, i que són mancances que afecten equipaments com escoles, escoles bressol o la biblioteca al Molí. Arran de la denúncia s'han iniciat algunes revisions, però edificis com el Molí continuen sense ser atesos. El mes de maig, delegats de GIT van constatar temperatures a 29 graus a les dependències del carrer Ramon Llull, a l'antiga Loto, on hi ha alguns serveis municipals, per sobre dels 29 graus hi havia, per sobre dels 27 que estableix la llei. El dia després d'aquesta reunió extraordinària del Comitè de Seguretat i de Salut, les temperatures ja superaven els 31 graus i per això la direcció municipal va optar pel teletreball voluntari, però la reparació definitiva encara no s'ha produït. Aquests altres edificis afectats són, per exemple, Can Ametller o el mateix Mercat Municipal. El sindicat considera que les irregularitats reflecteixen una manca de voluntat política per garantir instal·lacions dignes per la plantilla i per la ciutadania. GIT, diuen, continuaran exercint des d'aquest sindicat totes les accions legals al seu abast. Doncs veurem de la situació. Hem intentat parlar amb el consistori al voltant d'aquest tema. Se'ns ha dit que pel que fa al mercat municipal, aquest tema encara no l'hem parlat perquè acabem de rebre el comunicat. Del mercat ens han dit que hi haurà reunió properament, la setmana que ve en principi. També hem intentat parlar amb el president de l'Associació de Venedors del Mercat, que ens ha emplaçat a dir alguna cosa quan hagi fet aquesta reunió amb l'Ajuntament. Demà, doncs, a l'espai de preguntes a l'alcalde, ens visitarà el regidor Miguel Zaragoza. Li plantejarem aquestes qüestions al mercat i també la denúncia del sindicat GIT. I un altre apunt breu. Renfe ha informat de l'obertura d'un nou accés provisional degut a l'avançament de les que van avançar les obres de l'estació. A partir d'aquest divendres s'habilita una nova sortida o accés provisional pels viatgers, una sortida d'accés que està situada al carrer Sant Antoni Maria Claret. L'accés estarà operatiu previsiblement fins al primer trimestre de l'any que ve. Durant aquest període, l'estació disposarà de dues màquines validadores a l'andana de la via 1. El nou accés estarà il·luminat i degudament senyalitzat per facilitar l'orientació dels usuaris. Per tant, a partir d'aquest divendres es podrà entrar o sortir a través d'aquest nou accés provisional del carrer Sant Antoni Maria Claret. Repassem activitats d'avui mateix. Hi ha una xerrada sobre l'edatisme que organitza l'Ajuntament aquesta tarda al Casal d'Avis, 1 de maig. L'edatisme, que és quan es discrimina per raó d'edat. Sònia Díaz, des de l'Associació Sènia, serà l'encarregada de fer aquesta xerrada i ens explica els objectius que té.
5: sensibilitzar la població, a tothom, de què vol dir aquest concepte, que és molt present aquest tipus de discriminació. En segon lloc, és prendre consciència pròpia, perquè moltes vegades podem arribar a pensar que això de l'edatisme és una cosa que els joves ho fan als grans, o entre nosaltres. Volem evidenciar de que aquests tipus de discriminació poden arribar a ser molt sutils i que tots i totes podem ser edatistes, adonar-nos-en de que és molt fàcil ser edatistes, però també alhora que és molt fàcil que puguem estar sent víctimes d'una discriminació i poder-ne prendre consciència.
3: Doncs aquesta xerrada sobre l'edatisme es fa avui a 6:45 de la tarda al Casal d'Avis 1 de maig, al carrer Ferran Agulló. I dilluns que ve se'n farà una altra per tenir les dues opcions de franja de dia i horària. La setmana que ve, el dilluns, n'hi haurà una altra, en aquest cas a la Riera Bonet. Avui es presenta la cooperativa Som Mobilitat. És una primera trobada per donar-se a conèixer, explicar el projecte i constituir el grup local. Ara mateix són 8.000 membres a Catalunya i enguany celebren el seu 10è aniversari. Un dels eixos centrals de la cooperativa és el lloguer de vehicles elèctrics compartits. Justament, una de les coses que faran a la trobada avui és buscar un espai d'aparcament per tenir aquest cotxe, un vehicle comú, per compartir entre totes les persones sòcies de Molins de Rei. Víctor Luna, president del Consell Rector de Som Mobilitat, explica què és la cooperativa.
6: Un grup de veïns i veïnes que ens unim per fomentar la mobilitat sostenible, és a dir, a l'anar a peu, amb bicicleta, amb transport públic, i allà on no hi puguem arribar d'aquesta manera, oferim vehicles elèctrics compartits. És a dir, ens unim per compartir vehicles elèctrics. Aquesta trobada ja serà per conèixer el projecte, però ja també per constituir el grup local. Ja començarem a buscar a veure quines són els millors aparcaments, perquè el cotxe serà buscar on el posem, perquè la idea és que sigui com el cotxe de barri, diguéssim, cotxe del municipi, i per tant sempre l'agafem i el deixem al mateix punt.
3: Aquest cotxe elèctric o el vehicle que es triï elèctric aquí a la vila serà de lloguer per dies per les persones sòcies d'aquesta cooperativa. Tindrà un lloc fixe, com deia, i serà de la comunitat de Molins de Rei. En tot cas, aquesta tarda es presenta aquesta cooperativa Som Mobilitat. Es parlarà de tot plegat amb més detall perquè aquells que vulguin sumar-s'hi puguin fer-ho. La trobada és avui a les 7 de la tarda a la Federació Obrera. I també avui comença el Joc de Molins, que arriba a la seva 16a edició. L'Ateneu Molei presenta aquest concurs de preguntes sobre municipis. Farà entre el 10 i el 20 de juny i tindrà una seqüència de reptes diaris i s'acabarà amb una prova final presencial que decidirà la persona guanyadora d'aquest any. Per començar el joc és necessari superar una primera qüestió que serveix d'accés al concurs. A partir d'aquí els participants rebran les següents proves. Són 12 preguntes en 10 dies. Hi ha 24 hores per respondre a cada pregunta i se'n pot fallar un màxim de dues. I es pot jugar, s'hi pot jugar per parelles. La comunicació amb l'organització es fa exclusivament per correu electrònic. L'any passat hi van participar unes 90 persones i preveuen ser-ne més enguany. Carlos Martínez, des de la Comissió del Joc de Molins, i anima a participar-hi a gent de totes les edats.
7: Necessites temps per jugar al joc, al final són 10 dies, llavors acostuma la gent jove a tenir més disponibilitat horària, sobretot ara que acaba en universitats i tot això. Però sí que he jugat gent de qualsevol edat i convido a jugar gent de qualsevol edat perquè és una manera de descobrir la vila d'una manera diferent.
3: Doncs en aquesta edició, la primera pregunta, que és la que et dona accés, és fàcil. Saps a quin edifici es troba la Biblioteca Municipal? Els que hi vulgueu participar heu d'enviar la resposta correcta al correu al joc@molei.cat. Avui s'acaba el termini a les 12 de la nit, quan rebreu la segona pregunta. Un cop validada la resposta, rebreu la informació de la inscripció i les instruccions per continuar el joc. Doncs la participació es pot fer, com dèiem, individual o en parelles, amb la intenció de mantenir l'equilibri entre participants i fomentar la col·laboració.
2: Molins de Rei al dia.
3: El Club d'Handbol Molins es prepara pels casals d'estiu. Un cop acabada la temporada han començat la competició d'handbol platja. El passat cap de setmana van jugar al Sabadell i el proper aniran a Gavà. I en paral·lel estan fent les inscripcions pels casals d'estiu i les reunions informatives. El casal que començarà el 22 de juny s'acabarà el 31 de juliol i es farà el poliesportiu municipal amb activitats diverses, no només per joves que són esportistes d'handbol, perquè de fet el 40% d'inscrits són de fora del club. David Martínez, president de l'handbol, ens ha explicat com és el casal que no s'entren, com dèiem, només més a la pràctica de l'handbol.
8: Com que també sabem que ve altres nens i nenes que no estan tan vinculades a l'handbol, tampoc els volem que sembli una tecnificació, sinó que és un espai lúdic de diversió vinculat amb l'handbol. Aquest any inclús sí que és cert que en farem més handbol de lo normal, però ja he pensat per tot aquest nucli de nois i noies que no estan durant tota la temporada. Totes les setmanes hi ha una sortida a la piscina, però també cada setmana tenim una sortida especial, que habitualment també la fem amb autocar, i a part d'això, les gincames pel carrer.
3: El casal, que es farà al poliesportiu municipal del 26 de juny al 31 de 22 de juny al 31 de juliol, de 8 a 1, amb servei d'acollida al matí, a la tarda i menjador. Més informació i inscripcions al perfil d'Instagram del Club d'Handbol. Res més, punt i final a l'informatiu d'avui dimecres. Tornem demà. Que vagi bé, bon dia.

0: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts una setmana més a Ona Rainbow, el vostre altaveu de llibertat, orgull i informacions ben interessants aquí al 91.2 FM Ràdio Molins. Ens fa una il·lusió immensa obrir els micròfons un dia més aquí, servidora Mari que us saluda, i al meu costat tenim la ment i la veu que posa llum a cada racó d'aquest espai. La Helena, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Mari, i molt bon dia a tota la comunitat d'oients que ens acompanya setmana rere setmana. Avui tornem a la càrrega amb un programa d'aquells que considerem absolutament imprescindibles. I és que avui ens proposem desmuntar mites, trencar prejudicis i obrir una finestra cap a una realitat sovint desconeguda o directament distorsionada pel filtre eurocèntric occidental.
0: Doncs sí, Helena, avui parlarem de la diversitat sexual i de gènere dins les societats musulmanes o de tradició compartida. Tot un tema ben complex, però alhora fascinant i ple de matisos, que de ben segur us sorprendrà a molts de vosaltres.
1: I tot, com sempre, molt ben acompanyat d'una selecció musical que va com anell al dit al tema d'avui. Us portarem unes propostes que fusionen la tradició musical d'aquestes regions amb l'orgull, la dissidència i la modernitat pop de la mà d'artistes com Yasmin Hamdam, Majru Leila i Gaye Su Akyol. Espero haver-les dit bé i pronunciat bé. Nosaltres avui venim amb moltíssima empenta i ja estem ready per començar. Així que quan diguis, arrenquem.
0: Massa sovint, quan els mitjans de comunicació convencionals parlen de les persones LGTBQ+, al món àrab, islàmic o en països de convivència multireligiosa com Turquia o Egipte, es limiten exclusivament a la crònica negra, a les lleis repressives i al patiment.
1: I, evidentment, aquesta realitat dura existeix i no la defugirem, però si ens quedem només aquí estem fent invisible tota una història mil·lenària de tolerància, d'expressió poètica i de tradicions culturals riquíssimes amb un activisme modern que lluita des de dins amb codis propis.
0: L'origen d'aquest programa neix en part de la inspiració sorgida de la lectura d'un assaig d'opinió magnífic publicat a la columna Queer Letter del País amb autoria de l'escriptor i periodista Pablo León. Volem analitzar com s'estructura la família, el gènere i l'afecte en aquestes societats i també com el colonialisme europeu va imposar lleis homòfobes que abans no existien en aquells territoris.
1: A més, farem una revisió de l'expressió de la identitat queer avui dia en aquestes societats, a través d'eines tan potents com el cinema. Farem un viatge que ens portarà de la poesia de l'Àndalus i l'Imperi Otomà fins a les pantalles de cinema del Caire o d'Istanbul. Així que us convidem a obrir la ment, a desprendre-us de les idees precebudes i a viatjar amb nosaltres.
0: Per començar aquest viatge hem de fer un exercici de memòria històrica necessari. Quan pensem en la religió, en la relació, perdó, entre Islam i la diversitat sexual, la majoria de la gent imagina un bloc homogeni, tancat i històricament intolerant. Però la història ens diu exactament tot el contrari.
1: Durant l'edat mitjana i l'edat moderna, mentre l'Europa cristiana perseguia de manera implacable i cremava la foguera qualsevol persona que fos LGTBQ+, el món islàmic clàssic mantenia una relació molt més fluida, oberta i codificada amb l'homoerotisme. De fet, la literatura i la poesia d'aquella època en són el testimoni més clar.
0: Trobem la poesia homoeròtica que va florir a l'Àndalus, a Pèrsia o al Caire Mameluc, que ens aporta obres d'una bellesa impressionant, escrites per grans intel·lectuals i teòlegs de l'època. Són versos dedicats a l'amor entre homes o a la bellesa dels joves efebs, escrits sense cap mena de vergonya ni voluntat d'ocultació.
1: Autors cèlebres de casa nostra, de l'època andalusina, com Ibn Guzmán o el mateix rei poeta de Sevilla, Al-Mutamid, cantaven obertament el desig masculí. L'homoerotisme estava perfectament integrat en la cultura cortesana de l'època, i no només a l'Àndalus. Si mirem l'Imperi Otomà, que va governar gran part de la Mediterrània Oriental, els Balcans i el Nord d'Àfrica durant segles, la realitat de gènere i orientació era d'una riquesa aclaparadora.
0: L'any 1858, l'Imperi Otomà va despenalitzar completament l'homosexualitat dins les seves reformes legals conegudes com a Tanzimat. Estem parlant de mitjans del segle XIX, dècades abans que la majoria de països europeus eliminessin les seves lleis punitives. A més, en la societat otomana existeixen figures com el Kozek, joves ballarins que adoptaven una estètica andrògina, es vestien amb robes femenines i actuaven davant del públic de manera totalment acceptada en la vida cultural i festiva d'Istanbul.
1: Aleshores, Mari, la pregunta que es faran molts oients d'una Rainbow és, si la història era així, què va passar? Com es va passar d'aquella tolerància estètica i literària a la situació de persecució legal que veiem avui dia, en molts d'aquests països? I aquí és on hem d'introduir un element crític, històric i educatiu fonamental, i és l'impacte de l'imperialisme i el colonialisme occidental.
0: Exacte. Aquest és un dels punts clau que sovint s'oblida. Durant els segles XIX i XX, les potències colonials europees, principalment l'imperi britànic i l'imperi francès, van ocupar gran part del nord d'Àfrica i de l'Orient Mitjà. Els europeus van portar amb ells no només els seus exèrcits, sinó també els seus codis penals de tall victorià i fortament puritans.
1: És paradoxal, oi? Els europeus que es consideraven portadors de la civilització van veure la fluïdesa sexual del món oriental com una prova de la seva suposada degeneració i de la seva debilitat moral, i van imposar lleis homòfobes estrictes per reconduir aquestes societats cap a la moralitat cristiana i burgesa de l'Europa de l'època.
0: I quan aquests països es van independitzar a mitjans del segle XX, molts d'ells van mantenir aquelles estructures jurídiques colonials en els seus nous codis penals nacionals. Per tant, gran part de la persecució legal que avui veiem al món àrab no prové d'una arrel islàmica antiga, sinó de l'herència directa del puritanisme europeu colonial que va infectar aquells territoris.
1: En moltes d'aquestes societats, les identitats no es construeixen de manera tan individualista com a Occident. La identitat es defineix a través del col·lectiu, de la nissaga o del clan familiar. I així és com històricament s'han generat espais de convivència on el gènere i l'afecte trobaven vies d'escapament o d'acceptació social sense necessitat d'adoptar les etiquetes occidentals de gay, lesbiana o bisexual.
0: Per exemple, en diverses tradicions del nord d'Àfrica i de l'Orient Mitjà, les relacions afectives i sexuals íntimes entre dos homes o dues dones han estat acceptades o tolerades socialment mentre no entressin en conflicte amb l'obligació social del matrimoni per procrear. És a dir, es mantenia una distinció molt clara entre l'acte o el vincle afectiu privat i el rol públic social.
1: A més, hi ha costums tradicionals que permeten una gran solidaritat econòmica i afectiva. En algunes comunitats de l'Egipte rural o de regions compartides, les relacions properes i de llarga durada entre dos homes, que per motius de vulnerabilitat econòmica o manca de recursos no poden assumir el manteniment d'una esposa o d'una estructura familiar tradicional, eren compreses per l'entorn com una forma de supervivència, suport mutu i germanor profunda.
0: No es jutjava des d'una òptica de pecat o de desviació, sinó des del pragmatisme de la cura compartida, esdevenint així una visió totalment diferent que posa el focus en el benestar del grup i que demostra que la rigidesa que ens arriba a través de la geopolítica actual és només una capa fina que tapa una realitat històrica molt més flexible, acollidora i humana.
1: I per il·lustrar aquest diàleg entre la tradició oriental, la riquesa cultural d'aquestes societats i la identitat dissidencial actual, ens anirem a la nostra primera pausa musical d'avui de la mà d'una figura artística absolutament enlluernadora i que ha captivat l'escena internacional.
0: Parlem de Yasmine Hamdan, cantant, compositora i actriu libanesa que ha estat una de les grans icones de la modernització de la música àrab independent, que a més és cofundadora de Soak Kills, un dels primers grups de música electrònica de l'Orient Mitjà a Beirut.
1: La seva música té una forta càrrega poètica, sensual i lliure que desafia els cànons conservadors. Anem a escoltar el seu tema Ballad, una cançó vibrant que critica les estructures de poder rígides i la corrupció de la societat des d'un art lliure i profundament independent. Amb tots vosaltres, Yasmine Hamdan, amb Ballad.

0: Tornem a una Rembo i si acabeu de sintonitzar el programa, avui us direm que estem analitzant la diversitat sexual i de gènere en societats musulmanes o de convivència compartida. I en aquest segon gran bloc del programa volem posar damunt de la taula una reflexió teòrica i humana que ens toca molt de prop.
1: Ens inspirem en l'assaig superinteressant de l'escriptor Pablo León, publicat a la capçalera digital Queer Letter, titulat «L'homosexualitat no destrueix la família, però el seu rebuig sí». I posa el dit a la llaga d'un dels arguments més utilitzats pels sectors conservadors de qualsevol religió o cultura, ja siguin cristians, jueus o musulmans.
0: Sempre repeteix el mantra que l'existència de les persones LGTBIQ+, o el reconeixement dels drets del col·lectiu, suposa una amenaça directa, una mena de bomba atòmica que ve a destruir la institució de la família.
1: És que quan una família expulsa un jove de casa, o quan l'obliga a viure una mentida sota l'amenaça del càstig o de la pèrdua de l'estima, és la intolerància la que està dinamitant aquest nucli d'amor. I aquesta premissa adquireix una dimensió encara més profunda i un gran paral·lelisme quan l'analitzem dins el context de les societats musulmanes i compartides com Egipte, Líban, Marroc o Turquia, on, com dèiem abans, la família ho és absolutament tot.
0: En aquestes cultures, la pressió per mantenir l'harmonia familiar és enorme. Però l'activisme queer autòcton d'aquests països està utilitzant precisament el concepte de la família com a una trinxera de resistència i de transformació.
1: I és que a Occident sovint hem tingut una narrativa d'alliberament molt basada en l'individualisme. Jo surto de l'armari, jo trenco amb el que calgui i visc la meva vida d'una manera independent. Però en molts contextos orientals, el trencament amb la família significa la mort social absoluta. La pèrdua de qualsevol xarxa de protecció en països on l'Estat no ofereix cap ajuda social.
0: Per això, els col·lectius LGTBIQ+ islàmics o d'aquests països defensen un camí diferent, un camí de negociació interna, de pedagogia intrafamiliar, de buscar escletxes on l'amor mater o pater acabi guanyant la partida al dogma religiós o social. És que molts sociòlegs és el que molts sociòlegs anomenen sortir de l'armari de manera negociada.
1: I aquí és on connectem amb el paral·lelisme històric que esmentàvem en el bloc anterior. Hi ha tradicions on l'ajuda mútua entre persones del mateix sexe que conviuen s'ha normalitzat històricament dins el teixit familiar ampli. De fet, si dos homes es donen suport, mantenen la casa i cuiden dels avis, la comunitat local sol fer la vista llarga respecte a la naturalesa íntima de la seva relació.
0: L'afecte i el suport es valoren per sobre de la rigidesa de la doctrina oficial. Per tant, el missatge ressona amb força a tot arreu. L'amor i el suport mutu salven famílies. El fanatisme les destrueix. I aquest enfocament és clau per evitar caure en el parany de la islamofòbia o del racisme cultural.
1: Sovint des d'Occident s'utilitzen els drets LGBTQ+, com una eina d'arrogància per atacar aquestes societats en el seu conjunt, titiant-les de bàrbares o endarrerides. És el que la filòsofa Jasbir Puar defineix com a homonacionalisme. Utilitzar l'agenda dels drets queer per justificar discursos xenòfobs contra la població migrant o musulmana.
0: Però la realitat ens demostra que dins del teixit social d'aquests països hi ha una lluita diària, silenciosa, d'una valentia incalculable que busca redefinir la tradició i la religió des de la empatia i el respecte familiar. Una lliçó de vida que ens recorda que a tot arreu, sota qualsevol cel, la tendresa, la cura mútua i la sang que ens uneix tenen la capacitat de triomfar sobre les normes imposades per la por.
1: I per acompanyar aquesta reflexió tan profunda, la nostra segona tria musical és d'aquelles que posa la pell de gallina. Ens anem a conèixer el treball de Majru Leila, una de les bandes de rock independent més importants, influents i revolucionàries en la història recent de l'Orient Mitjà, nascuda a Beirut, al Líban.
0: L'any passat, i durant tota la seva trajectòria, el seu líder i vocalista Hamed Sino, obertament gay, ha estat un referent absolut per a milions de joves queer del món àrab. Les seves lletres parlen d'amor lliure, de l'opressió social, de la política i de la llibertat de viure sense amagar-se.
1: El tema que escoltarem es titula Taif, que significa espectre o fantasma. Una cançó bellíssima i melancòlica que neix com un homenatge a un club nocturn LGBTQ+, que va ser tancat per les autoritats de Beirut. Tot un cant a la resistència de la memòria afectiva. Amb tots vosaltres, els grans Majru Leila amb Taif.

Continuem endavant i arribem al nostre tercer gran apartat d'avui. Ara toca analitzar una de les eines més potents, suggestives i transformadores que tenen les societats modernes per mirar-se al mirall i qüestionar-se per canviar les mentalitats. I parlem del cinema.

0: Volem posar el focus en com el cinema contemporani d'aquestes societats compartides i de tradició islàmica està abordant amb una valentia sorprenent la temàtica queer i la diversitat sexual i de gènere. Comencem parlant de Turquia, un país que es troba literalment a la cruïlla entre l'Orient i l'Occident, un estat laic però de majoria social musulmana, on la convivència cultural és complexa.
1: Doncs bé, el cinema turc compta amb grans referents de la visibilitat LGTBQ+, com per exemple la figura del gran director Ferzan Özpetek, establert a Itàlia, però que manté les seves arrels ben vives. Les seves pel·lícules, com El bany turc, Amam o Le Fait Ignoranti, són obres mestres que exploren el desig lliure, la identitat andrògina, la sensualitat dels espais tradicionals, com els baixos públics i la creació de famílies escollides.
0: A més, al cinema turc més endeurant o d'autor recent ens trobem amb documentals i llargmetratges d'una duresa i tendresa brutals. Pel·lícules com Zen Dancer, que narra la història real del viatge d'un ballarí andrògin tradicional d'Istanbul i el destí tràgic d'un jove gay assassinat pel seu propi entorn, van obrir debats massius als mitjans turcs sobre els crims d'honor i la protecció de la comunitat.
1: També el cinema més recent aborda la realitat de les persones trans de manera molt digna, com el treball de directors com Kurtuk Ataman. El cinema esdevé aquí una eina de denúncia política directa que connecta amb la joventut urbana de ciutats com Istanbul o Izmir.
0: I si ens desplacem cap al nord d'Àfrica, cap a Egipte, el cor cultural de la indústria cinematogràfica del món àrab, la història és igualment fascinant. Egipte ha tingut històricament el que s'anomena el Hollywood de l'Orient Mitjà. I malgrat la censura estatal estricta, la temàtica de la diversitat de gènere ha estat present a les seves pantalles des de fa dècades, sovint codificada, però clarament intel·ligible pel públic.
1: Com oblidar l'impacte monumental de la pel·lícula L'edifici Jacobian de l'any 2006, basada en la famosa novel·la de Alaa al-Aswan. Aquesta pel·lícula va marcar un abans i un després, ja que presentava el personatge d'un intel·lectual, un periodista d'èlit obertament gay, tractat amb gran dignitat i amb una profunditat humana que trencaven completament amb el tòpic del personatge còmic o caricaturitzat, molt més habitual en el cinema nord-àfricà.
0: El film expressa les seves relacions afectives, la corrupció de la societat egípcia i com la hipocresia política utilitzava la moralitat sexual per oprimir la població. Malgrat les intencions de la censura, la pel·lícula va ser un èxit de taquilla massiu al Caire, obrint les comportes a debats de sobretaula a milions de llars egípcies.

0: Mostra com la dona del sastre, lluny de rebutjar el seu marit, entén la seva naturalesa íntima i la respecta.
1: S'estableix un triangle d'amor, de cura, de respecte i de tendresa absoluta que redefineix el concepte de la família davant l'amor de la dona. La pel·lícula ens ensenya que la santedat de la família és per preservar i elevar precisament gràcies a l'acceptació de la diversitat de cadascun dels seus membres. Un film aclamat internacionalment i que demostra la maduresa del cinema marroquí actual.
0: Totes aquestes obres ens recorden que la pantalla gran és un pont d'empatia únic. Quan un oient a Molins de Rei o un espectador al Caire mira els ulls d'aquestes històries, és capaç d'entendre que darrere del dogma religiós, de la propaganda política o dels prejudicis colonials hi han éssers humans que estimen, que pateixen i que tenen dret a veure la seva identitat en plenitud.
1: I per celebrar aquesta riquesa cinematogràfica, l'art visual i el diàleg que connecta la modernitat estètica amb la tradició andrògina, farem la nostra tercera pausa musical del matí. Ens apropem a la cultura electrònica urbana de Turquia, amb un grup que ha capgirat les llistes d'èxits independents i que s'ha convertit en tot un fenomen de culte que barreja rock psicodèlic turc dels anys 70 amb elements electrònics moderns de llibertat queer.
0: Parlem de la formació Gaye Su Akyol. Aquesta artista d'Istanbul és una autèntica activista visual i sonora. El seu estil estètic trenca les fronteres del gènere, unint elements de la tradició anatòlica amb robes futuristes i una actitud del punk interestel·lar. El tema que escoltarem es diu Istikarli Haytim, espero haver-ho dit bé.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, que es tradueix La meva vida estable, una cançó hipnòtica, psicodèlica i que serveix com un manifest de llibertat personal, de resistència de la comunitat artística d'Istanbul davant el conservadorisme i d'afirmació de la pròpia veritat.

0: I amb aquestes sonoritats tan potents i psicodèliques que ens arriben des de les ribes del Bòsfor, anem enfilant els últims minuts del nostre programa d'avui aquí a Ona Rainbow.
1: Ha estat un autèntic aprenentatge que ens serveix per adonar-nos que no hi ha una única manera d'explicar o viure la lluita pels nostres drets, que cada comunitat i cada cultura té les seves pròpies resistències, les seves pròpies històries d'amor i el seu propi camí cap a l'alliberament.
0: Volem donar les gràcies a tots vosaltres que ens obriu les portes de les vostres cases, dels vostres cotxes o dels vostres llocs de treball durant aquesta mitjoreta. Recordeu que podeu recuperar aquest programa i tots els monogràfics anteriors a la carta a través de la web de l'emissora i seguir-nos a les xarxes socials.
1: També agraïm de tot cor la incansable presència als comandaments tècnics d'Eli, que sense ella res sonaria tan bé com sona. I ara sí que ens marxem. Fins a la propera. Cuideu-vos molt.
0: I fins aviat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Pendents avui del segon dia de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, el dia més important, ja que beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona, que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Ara mateix el papa continua a l'abadia de Montserrat, on han assistit unes 8.000 persones per gaudir de la pregària del Sant Rosari, que just ha finalitzat fa uns minuts. En aquests moments el papa ja ha començat la seva intervenció. L'escoltem.
2: Avui, com a peregrins a Montserrat, manifestem el sincer desig de reafirmar el nostre servei a Déu Pare, que ens ha revelat Jesucrist, qui ens diu, qui acull un d'aquests infants en nom meu.
1: Bé, aquestes són les paraules de Lleó XIV en la seva intervenció, com sentíem en català, per saber com està evolucionant aquesta jornada. Tenim allà en directe el nostre company, el Sergi Lladó. Sergi, com està anant? Bon dia.
3: Doncs ara mateix ha acabat aquest Parlament del Sant Pare Lleó XIV, aplaudiments dins la Basílica de Santa Maria i també a l'exterior, on milers de fidels l'estan seguint amb molta atenció. Un cop finalitzi aquesta pregària, es durà a terme de seguida el cant de la Salve i també del Virolai per part de l'Escolania, i arribarà després el moment més esperat, quan el Sant Pare veneri la imatge de la Mare de Déu, la Moreneta. Després Lleó XIV sortirà al balcó per beneir a tots els fidels que hi ha a la plaça de Santa Maria de Montserrat, i després entrarà a un dinar privat amb la comunitat benedictina de Montserrat.
1: Gràcies, Sergi. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I un home mort aquest matí en un tiroteig al carrer Balmes de Barcelona davant d'una oficina de la Policia Nacional, després de rebre un tret al cap al mig del carrer. L'autor dels fets ha fugit i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per localitzar-lo. De fet, en l'operatiu han trobat l'arma del crim, un carregador i també bales en una parada d'autobús de la plaça de Gala Placídia. També hi havia un casc de bicicleta que portaria l'agressor, que ha pogut, com dèiem, fugir, i l'estan buscant en aquests moments. I més de 45.000 estudiants afronten avui la segona jornada de l'ESPAU a Catalunya. El dia ha començat amb els exàmens d'història o història de la filosofia, ha seguit amb les proves de matemàtiques, llengua i cultura llatines o ciències generals, i a la tarda serà el torn de biologia, literatura catalana, tecnologia i altres matèries de modalitat. I la direcció de Nissan ha plantejat reduir l'ERO a Catalunya de 211 a 195 treballadors afectats després de les negociacions amb els sindicats de l'empresa.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
4: Els amics del museu preparen una conferència per aquest divendres per parlar dels carlins catalans i el foc de Molins de Rei. La farà Ferran Toledano, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. El divendres a les 7 de la tarda a la seu del museu del carrer Pintor Fortuny 55, i l'entrada és lliure. També divendres continua el cicle Nits Musicals al Botànic, que organitza el SEM, enguany al pati de Can Ametller. El proper concert és amb la formació Bratia, que fa música dels Balcans i Gypsy Jazz, liderada per Ivan Kovacevic, que és veu i contrabaixista. També a la banda hi ha Pere Nolasc, violí, Víctor Paradis, guitarra, Julien Canal, guitarra, i Estelio Estoguies a la percussió. El concert divendres al pati de Can Ametller, obertura de portes a les 8, us podeu dur el sopar de Carmanyola, i el concert comença a un quart de 10 de la nit. Les entrades, 17 euros, 12 pels socis del SEM, i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. I també divendres al Foment programa el monòleg d'Andrés Torres, Los hijos adolescentes. El divendres a les 9 al Foment, les entrades a partir de 7 euros a Entràpolis. Diumenge, el Museu de Renaixement fa una visita guiada a 11:45, gratuïta. Està inclosa en el preu de l'entrada. Les reserves per anar a aquesta visita guiada de diumenge les podeu fer al correu info@museudelrenaixement.cat. I les bastoneres, que fan una exhibició de final de curs aquest proper diumenge a les 5 de la tarda a la plaça del Palau de l'Escola al Palau. I per acabar, també una altra festa de final de curs de rollover, l'Escola d'Esports Urbans. Es farà el diumenge a la tarda a les 6 al Parc de la Mariona, amb jocs, aigua i diversió sobre rodes. És una activitat gratuïta i oberta a tothom. La farmàcia de guàrdia avui dimecres és la Roca, del carrer Major 31.
5: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
7: Apunta dels vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
6: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
8: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
6: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
9: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
6: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
10: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
11: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
12: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
13: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó XIV es retroba amb la Verge de Montserrat en una històrica visita que culmina el mil·lenari del

0: Monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, de qui el papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat. Un dia més, alternat català i castellà en els seus discursos, i avui, més allunyat del to polític, ha llançat un missatge d'amor i respecte per als altres, ja sigui en persona o a través de les xarxes socials.
1: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics.
0: Lleó XIV també ha visitat el centre penitenciari de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. Allà ha destacat el dret d'equivocació, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. És dimecres 10 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'acte central de la visita del papa serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Sònia Kerr.
2: Abans, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables.
0: Maten d'un tret un home a Barcelona, a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes.
2: Un home n'ha batut un altre davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional i després ha fugit. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
3: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
0: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
2: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i també d'algunes assignatures optatives. Avui, Universitats ha anunciat que s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir.
0: En Cultura, Fira Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus posat en l'esperit de festa i de celebració.
2: Més de la meitat de companyies s'estrenen en aquest certamen del 10 al 13 de setembre en una aposta clara per la renovació i els nous talents.
0: Als esports, l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'hoquei Lliga Masculina. Joan Barberà.
4: El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última Lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997, el rival en aquesta final, el Liceo Gallec.
0: I molt pendents del temps en aquesta jornada, Luis Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. Artesa de Segre, també 10 litres a Cantoni Gros, o en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent, i, de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puig de Calm. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista al dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent, la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr passa en 4 minuts de les dues.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: so de la històrica visita de Lleó 14 a Montserrat en la jornada que culmina la visita a Catalunya. En un ambient d'expectació màxima, el pontífex ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou, alternant català i castellà, Lleó 14 ha llançat un missatge d'amor cap als altres, també a través de les xarxes socials. A aquesta hora el papa dina amb la comunitat de monjos de Montserrat. Allà hi tenim el nostre company de Canal Taronja Noia, Sergi Lladó. Bon dia, Sergi.
1: Molt bones. El papa Lleó XIV ha rebut aquest migdia un bany de masses en la seva visita a Montserrat. És el segon pontífex que visita l'abadia en el marc del seu primer mil·lenni. Ha venerat, com dèieu, la imatge de la Verge, de la Mare de Déu de Montserrat, mentre el virolai sonava de fons. El papa Lleó XIV ha fet una manifestació de fe i ha fet moltes referències a la Verge de Montserrat.
2: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calumnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics, i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
1: Tot l'acte que estava previst avui a l'abadia de Montserrat ha anat, com es diria en anglès, on time, i és que el papa ha arribat amb el papa mòbil, descapotat, als vols de les 12 del migdia, ha saludat a les 8.000 persones que s'aplegaven a la plaça de Santa Maria i després ha estat rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gast, ha presidit la pregària, el cant de la salve, i també ha pogut escoltar el virolai abans de venerar la Verge de Montserrat. Com dèieu, ara mateix el papa Lleó XIV es troba dinant amb la comunitat benedictina de Montserrat.
0: Això passa en aquests moments, Sergi, però avui des de primera hora més de 8.000 persones han volgut assistir a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient, podríem dir, que d'il·lusió i de nervis. Ja des de primera hora els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex a l'hora d'entrar al monestir i fins i tot algunes persones han passat la nit a la muntanya per tal d'assegurar-se un lloc privilegiat. Sergi, tu has parlat amb algunes d'aquestes persones. Què t'han dit?
1: Hem parlat amb algunes d'aquestes persones i és que no només hi havia gent d'arreu de Catalunya, de les comarques de la Catalunya central, sinó de totes les províncies del país, però és que també ha vingut gent d'altres comunitats autònomes de l'estat espanyol i també gent d'arreu del món que ha viatjat expressament a Catalunya per veure de prop el papa Lleó XIV.
3: Emocionados, muy emocionados, estamos felices de estar aquí.
4: Felices, felices, no nos cabe la ilusión porque siempre hemos querido verlo y queremos que la visita de él nos traiga mucha paz, mucho amor.
5: Es un cap perseguirlo, ¿no? En el sentido de espiritualmente.
3: Un autobús con gente de Benicarló, de Benicàssim, de Nules, de Castelló de la Plana. Sí, sí, sí, estuvimos viendo Montserrat próximamente, Montserrat próximamente, Montserrat, Montserrat, y ya, lo cogimos.
1: Després de la intervenció del papa Lleó XIV, que ha fet al balcó de la façana del monestir de Montserrat, dirigint-se als fidels, en aquest cas només ho ha fet en llengua castellana, un cop el papa s'ha acomiadat dels fidels i els ha venerat, aquests han començat ja a marxar i a hores d'ara tots estan baixant a comptagotes, hem de dir, amb el cremallera i l'aeri, perquè són els dos únics vehicles amb els quals avui es podia accedir i sortir del recinte de l'abadia de Montserrat.
0: Moltes gràcies, Sergi Lladó, de Canal Taronja Noia, per aquesta feina excel·lent. Abans d'anar a Montserrat, Lleó 14 ha visitat el centre penitenciari de Brians 1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Allà hi ha estat també l'Anna Ruiz. Molt bon dia, Anna, com ha anat?
6: Bon dia, Marta. Doncs ha estat una visita que s'ha situat en el terreny pastoral, però que també ha portat una mirada complexa complementària i diferent al viatge oficial del Papa a Barcelona i Catalunya. Recordem que la visita a Brians ha estat la primera parada en el seu segon dia, precisament en aquest viatge. Els reclusos, els interns, han estat esperant amb molta felicitat l'arribada del Papa. Han estat dues, les recluses, dues dones, les que han posat veu a aquest col·lectiu i amb les seves experiències personals han traslladat al Papa el que significa estar privat a llibertat. Quina ha estat la resposta del Papa? Doncs que cap error ens identifica com a persones.
7: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
2: Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
6: Una visita, Marta, que ha complert de manera escrupulosa l'horari previst. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, el president català, Salvador Illa, han estat els encarregats de donar la benvinguda a la primera visita que un pontífex fa a una presó espanyola.
0: Importantíssima visita en una agenda tremendament atapeïda, que és la que té avui el pontífex a Catalunya. L'acte central d'avui, però, serà la benedicció, serà aquesta tarda, de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint justament amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. És un acte que també serà multitudinari, com ho ha estat el de Montserrat, i estarà precedit d'un recorregut en papa mòbil pels carrers de l'Eixample. La Carina Bellvés a la Sagrada Família ha passat tot el matí recorrent aquests carrers que ja es preparen per l'acte d'aquesta tarda. Molt bon dia, Carina. Quin ambient es respira?
8: Bon dia, tot a punt al barri de l'Eixample per l'arribada del Papa amb el Papa Mòbil. El recorregut que farà el pontífex fins a la Sagrada Família pel carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a Sardenya, ja està delimitat per tanques i els carrers adjacents estan tallats al trànsit en alguns casos com a carrer Girona ja des d'ahir a la tarda, abans del previst. Un recorregut blindat per policia armada a cada xamfrà, franctiradors als terrats i volardes als carrers adjacents per garantir la seguretat de la comitiva. Des de la primera hora del matí ja hi ha molts devots que guarden en lloc per veure el pontífex des de la primera fila i són molts els que venen de fora.
9: Venimos desde Honda, entonces pues lograr tener una buena visión.
10: Aviam si puc veure'l més de prop i amb el Papa Mòbil.
11: Nunca hemos tenido la oportunidad de tener al Papa tan cerca, entonces para mí esto es una oportunidad muy hermosa.
12: Vinc de València, estic molt emocionada. Encara que no el vegi, serà la vegada que estigui més a prop d'ell.
8: Banderes vaticanes a balcons es combinen amb banderes de països com Argentina, Perú o Brasil a les tanques d'aquest recorregut per donar la benvinguda a Lleó 14, però també es veuen pancartes contràries a la visita. Un Papa Go Home o un Jo no t'espero es combinen amb la crida a omplir de banderes palestines els balcons. I és que són molts els veïns que es queixen de les afectacions que suposa la visita papal. I és que el dispositiu de seguretat ha suposat la retirada de vehicles i de contenidors, el tancament del metro de Marina o el desviament de moltes línies d'autobús.
13: És un cost, no, que hem d'assumir tots i totes quan tenim ja prou problemes a la ciutat com per haver d'invertir en aquesta visita.
8: El Papa Mòbil arrencarà el seu recorregut cap a la Sagrada Família a 6:45 de la tarda.
0: Abans d'anar cap al temple, però, Lleó 14 visitarà la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval. Ho farà per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. Serà una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Aquesta parròquia està gestionada per la comunitat agustina, l'ordre religiós a la qual pertany, i el Papa coneix el seu rector, el pare Faustín, d'anteriors trobades en altres països. Aquí treballa una comunitat de missioneres que cada dia serveixen prop de 400 dinars a persones vulnerables. La trobada es farà a 4:45 de la tarda i seran presents unes 90 institucions que treballen amb la pobresa. Tres d'elles expressaran al pontífex les inquietuds i necessitats dels usuaris a qui assisteixen. Està previst que parli una representació de Càritas, o Vinso, que es dedica a l'atenció de persones amb addiccions, i les adoratrius religioses que assisteixen dones que han exercit la prostitució. També parlarà un nen que viu al Raval i li explicarà la realitat de la seva família al barri. El Papa s'adreçarà a tots ells al final de la trobada, que es preveu que duri una hora.
0: Com sentíem, una de les entitats que participaran en aquesta trobada és Ovinso. Són sigles que responen a obra d'integració social i acumulen més de 50 anys d'experiència treballant contra l'exclusió social.
15: Acompanyen joves i adults atrapats en addiccions, salut mental fràgil i trajectòries de vida molt dures. El sotsdirector de l'entitat, Xavier Gramunt, ha explicat en declaracions a la xarxa la importància d'aquesta visita papal.
16: És important que no només quedin paraules, sinó que un gest com aquest, és a dir, o les visites d'avui, no? Anar a Brians, venir, trobar-se amb nosaltres, per nosaltres és un recolzament molt fort. Perquè pensa que el dia a dia dels nostres professionals és molt complexa. És molt complexa i més amb aquesta situació que comento. La patologia dual fa que puguis sortir de les addiccions. Bueno, pots sortir de les addiccions, però el trastorn de salut mental segueix.
17: Notícies en xarxa.
0: Entrem en crònica política, però no deixem del tot la visita del Papa, perquè Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats a to al Congrés dels Diputats, i ha estat només dos dies després que el Callao 14 demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostés per la via del diàleg per arribar a grans acords. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys el PP.
19: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
20: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
18: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
21: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
20: Nosotros estamos como gobierno trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
18: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal i com està previst.
0: Aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona a plena llum del dia i a mig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Llau 14.
15: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí just davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. Un home n'ha batut un altre a trets i després ha fugit. La proximitat amb la comissaria de policia fa que es disposin d'imatges de l'autor dels fets. Els Mossos han pogut localitzar l'arma, però no el pistoler. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que cal més policia davant de fets com aquest.
15: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successors com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i al tràfic de drogues.
22: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
15: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup al consistori, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
0: A la Bisbal d'Empordà, una cinquantena de persones s'han concentrat a les portes del jutjat per denunciar inacció de la justícia en el cas del jove de 23 anys que va morir fa dos fixant unes barques a les boies de la platja de Sarriera de Begur. No entenen per què no s'han cridat a declarar els responsables del Club Nàutic, malgrat l'informe demolidor de treball. Televisió de la Costa Brava, Joan Parareda.
3: Familiars i amics del jove que va morir fixant bolles a Begur s'han concentrat per denunciar que en 2 anys la causa no ha avançat. Asseguren que l'informe de treball és demolador. Indica que el noi feia una tasca que no li corresponia, ja que no era bussejador professional. L'advocada de la família, Paz Rodríguez, lamenta que no s'hagi citat ningú a declarar.
4: Lo que no puede ser es, como dice la familia, después de 2 años no saber nada. Que no se haya citado ni siquiera a los responsables que en aquel momento llevaban al club, ni siquiera a las personas que daban órdenes a Mar para que hiciera estos trabajos.
3: No entenen per què la jutgessa que porta el cas encara no els ha atès. S'han concentrat davant els jutjats per reclamar justícia. Volen saber la veritat del que va passar. Marta Cabanyó és la mare del jove.
5: I cada dia que passa, doncs és un dia més en aquesta vida que tenim que esperar i esperar i esperar i esperar. I no, ja volem respostes, volem respostes.
3: El següent pas, si res canvia, és presentar la denúncia al Consell General del Poder Judicial.
0: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a la universitat. Al matí s'han examinat d'història i filosofia, així com d'algunes assignatures optatives. En el cas de la prova de física, per cert, s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta que ahir es va fer fora de currículum i que va causar gran confusió. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
23: A Història s'ha preguntat pel paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, per la immigració andalusa a Catalunya o pel cop d'estat del 23F. I a Filosofia hi ha hagut preguntes sobre Plató, Marta Nussbaum o per la tesi de Nietzsche, Déu ha mort. Així valoraven aquestes proves els alumnes que s'estan examinant al Tecnocampus.
24: Crec que han sortit temes bastant assequibles. M'esperava bastant pitjor, la veritat. I ho he respost tot. Jo crec que bé.
25: Les preguntes eren com bastant àmplies i a l'haver bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
26: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut... He parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche.
23: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el comitè de les PAU ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
0: És moment per a la cultura. Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen en aquest certamen, una aposta clara per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
27: Sota el lema Celebrem, la fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Ana Giribet assegura que la voluntat de la fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
28: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institut Focus, d'artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic. I el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
27: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb Incontinuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una 80 de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector.
0: Comèdia, dansa, moda i art contemporani complementaran l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona. Serà del 8 al 11 de juliol. El festival també dedicarà espai del Parc del Fòrum a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. David Navarro, bon dia.
29: Bon dia. Així, per l'escenari de comèdia passaran noms com el d'Ignatius Ferrai, Joel Díaz o Xavi Daura. La dansa portarà batalles d'improvisació i ritmes com el hip-hop o el swing. De la moda se n'encarregarà la plataforma 080, que presentarà projectes de nous talents d'escoles de Barcelona. Quan a l'art, cultura popular, arquitectura o instal·lacions lumíniques transformaran el recinte. Una aposta que, segons el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, identifica el festival amb la ciutat.
30: És que el Cruïlla és més que música. És molt més que música, és talent, és creativitat, però sobretot, és xarxa, és col·laboració.
29: A tot plegat cal afegir l'innovació de la càtedra de l'UAB d'Intel·ligència Artificial en Música i Arts. També la col·laboració amb l'Agència Catalana de Cooperació i l'aposta per la sostenibilitat, a més de l'àmplia oferta gastronòmica.
0: I és moment per a la informació esportiva. que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'Hockey Lliga masculina.
1: Bon dia, Marta. El conjunt de la noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival a la final serà el Liceo Gallec. El president de l'equip igualadí és Manel Borón. Són declaracions a la xarxa.
2: Treball i solidaritat. Són una mica aquest ADN de l'Igualada i que es va crear ja a les èpoques dels 90 amb Figueroa, Tarrida i Pont com a tècnics i que Marc Montaner, que mamat i abegut de l'escola de Tarrida i de Pont, que una miqueta també són els seus consellers, és això, és lluitar-ho tot, treballar-ho tot, tots els detalls, intentar tenir-los controlats, i doncs bé, i sobretot hi ha una cosa que en aquest club no es permet, no donar-ho tot. Per tant, si tu dones tot i l'equip rival és superior, té més qualitat i està més encertat, se'l felicita i ja està, però que no es pugui dir que tu a la pista no ho has donat tot.
1: I ahir es va acomiadar del Barça després de 16 temporades l'experimentat i destacat porter Sergi Fernández.
6: Emocions contrastades, content i orgullós per haver tingut l'oportunitat i el privilegi d'estar tants anys en aquest gran club i defensar aquest escut i guanyar molts títols i tenir els millors anys de la meva vida, i alhora doncs molt trist per no haver pogut arribar a aquesta final de la Lliga, la meva última temporada aquí, i poder brindar un últim títol, o si més no una última batalla al Palau, no?
1: Avui arrenca a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana. A partir de les 7 de la tarda, el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final, i a les 9 de la nit el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. Dani Ballar és el tècnic del conjunt català.
7: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
1: En bàsquet, en el món de la cistella, a les semifinals de la Lliga ACB, el Joventut Badalona juga aquest vespre a les 8 a la pista del València, primer partit de l'eliminatòria. Ahir, en el primer partit de les semis, el Barça va guanyar clarament el Tenerife per 167. També en bàsquet destaquem que el Kitsanàs Manresa ha anunciat el fitxatge de l'alè Pablo Tamba, que arriba de la Lliga Universitària dels Estats Units.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petitíssima pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
8: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
9: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
10: Alanada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
11: Una alanada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
10: Un impuls.
11: Un refugi.
10: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
11: I fer-se sentir.
10: Això és el que volem que sigui l'Alanada.
11: Ens acompanyes?
12: L'Alanada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
13: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
14: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
3: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
13: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó XIV es retroba amb la Verge de Montserrat en una històrica visita que culmina el mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge, de qui el Papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat. Un dia més alternat, català i castellà, i avui, més allunyat del to polític, ha llançat un missatge d'amor i respecte per als altres, ja sigui en persona o a través de les xarxes socials.
14: Demanem a Maria, reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics.
0: Lleó XIV també ha visitat el centre penitenciari de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. Allà ha destacat el dret d'equivocació, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. És dimecres 10 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'acte central de la visita papal serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Sònia Kerr.
15: Abans, Lleó XIV visitarà la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables.
0: Matant d'un tret un home a Barcelona, a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes.
15: Un home n'ha batut un altre davant de l'oficina d'expedició dels DNIs de la Policia Nacional i després ha fugit. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquest. Són declaracions a BTV.
16: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
0: Segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària.
15: Al matí s'han examinat d'història i filosofia i també d'algunes assignatures optatives. Avui, universitats ha anunciat que acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir.
0: En Cultura, Fira Tàrrega programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus posat en l'esperit de festa i la celebració.
15: Més de la meitat de les companyies s'estrenen al certamen del 10 al 13 de setembre en una aposta clara per la renovació i els nous talents.
0: Als esports, l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'hoquei Lliga masculina. Joan Barberà.
1: El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaurana per 1-2. L'última Lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El seu rival a la final, el Liceu Gallec.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
18: Bon dia, ha començat aquest dimecres amb molts núvols a moltes comarques i, de fet, la nit passada, també a primera hora, hem tingut alguns carrers banyats, fins a 14 litres per metre quadrat, per exemple. A Artesa de Segre, també 10 litres, a Cantoni Gros o, en el cas de Girona Capital, 7 litres. Aquests núvols s'han anat desfent i, de fet, a hores d'ara, el sol impera a moltes comarques. Sí que aquests núvolots no s'acaben de desfer i es faran, de fet, el ronso al llarg d'aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Cerdanya, el Solsonès, Osona, també la comarca de la Garrotxa, la Selva o cap al Gironès. Aquests núvols en alguns moments deixaran quatre gotes despistades, la veritat, al voltant del Puig de Calm. I quan més cap al sud, anirà fent una mica més de vent, també amb un palet més de calor, però de moment no serà una jornada de ple estiu, precisament. En vista al dijous, alguns núvols matinals, sobretot a Girona, que s'aniran desfent la tarda assolellada i una miqueta més calorosa que avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: el so de la històrica visita que ha fet Lleó XIV a Montserrat en la jornada que culmina la visita a Catalunya. En un ambient d'expectació màxima, el pontífex ha arribat poc abans de les 12 per presidir la pregària del Rosari i fer la veneració a la Mare de Déu de Montserrat, de qui el papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. De nou alternant català i castellà, Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor i de respecte cap als altres. A aquesta hora, el papa dina amb la comunitat de monjos de Montserrat. Allà a Montserrat tenim el nostre company de Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó, que ha seguit tots els actes de la jornada. Molt bon dia, Sergi.
1: Molt bona tarda. El papa Lleó XIV ha llançat un missatge de fe. Ha dit que els pelegrins presents en aquesta visita que ha fet Lleó XIV a Montserrat són una única família. Ha fet moltes referències a la Verge de la Mare de Déu de Montserrat a la seva visita, que ha rebut un bany de masses. Una curiositat, l'actual sant pare Lleó XIV, durant la seva etapa com a missioner a una ciutat del nord de Perú durant els anys 90, va ser un dels impulsors de la construcció d'un temple anomenat Mare de Déu de Montserrat, allà, a Trujillo, a Perú. N'ha fet referència avui en el seu discurs.
2: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe. Els murs d'aquest recinte podrien explicar-nos les innombrables històries de devoció, agraïment i esperança que han contemplat al llarg dels segles al voltant de la Verge de Montserrat i també han estat testimonis de la sang vessada per amor a Jesucrist.
1: 8.000 persones no s'han perdut aquest dia històric. És la segona vegada de la visita d'un papa a Montserrat. Han vingut persones d'arreu de Catalunya, d'arreu de l'estat espanyol i d'arreu del món, fins i tot de Colòmbia.
0: Efectivament, més de 8.000 persones han assistit a aquesta jornada històrica enmig d'un ambient d'il·lusió i de nervi. Ja des de primera hora del matí, els fidels han ocupat les cadires més pròximes al recorregut del pontífex per poder veure'l de prop. Fins i tot algunes han passat la nit a la muntanya per assegurar-s'hi un lloc privilegiat. Sergi, tu has parlat amb algunes d'aquestes persones. Què t'han dit?
1: Exactament el que comentàvem. Estaven molt emocionats de poder veure el papa de prop, que ha passat amb el papa mòbil als vols de les 12 del migdia, i això és el que ens deien.
3: Emocionados, muy emocionados, estamos felices de estar aquí.
4: Felices, felices, no nos cabe la ilusión porque siempre hemos querido verlo y queremos que la visita de él nos traiga mucha paz, mucho amor.
5: Es un cap perseguirlo, ¿no? En el sentido de espiritualmente.
6: Un autobús con gente de Benicarló, de Benicàssim, de Nules, de Castelló de la Plana. Sí, sí, sí, estuvimos viendo Montserrat próximamente, Montserrat próximamente, Montserrat, Montserrat, y ya, lo cogimos.
1: Feia 44 anys que un pontífex no visitava l'abadia de Montserrat, que acaba de celebrar el seu primer mil·lenni.
0: Gràcies, Sergi Lladó, per una feina excel·lent en aquesta jornada. Abans d'anar a Montserrat, Lleó XIV ha visitat el centre penitenciari de Brians-1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó. Allà hi ha estat també l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
7: Bon dia, Marta. Ha estat la primera del segon dia de viatge a Barcelona i Catalunya del papa Lleó XIV i sí, ha estat el primer cop que un pontífex visita una presó espanyola. 80 interns esperaven al papa Lleó XIV a la seva arribada al teatre de Brians-1. D'aquestes 80 persones, 22 eren dones i dues d'elles han estat les dues recluses encarregades de posar veu al col·lectiu de les persones privades de llibertat. Han estat Josefina i Montse. El papa què els ha dit? Què els ha respost? Doncs que cap error defineix les nostres vides.
8: Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado cómo el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
9: Hoy, Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, Os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
7: La música ha tingut un paper molt rellevant en aquest acte del Papa perquè les internes han rebut allò 14 amb un cant de benvinguda en castellà, però després han seguit dues peces musicals més interpretades en català amb el Virolai. S'ha posat el punt i final a aquest acte. Després de rebre els obsequis elaborats per les persones internes, el Sant Pare ha fet entrega al centre penitenciari d'una icona commemorativa destinada a quedar-se a Brianzó.
0: Gràcies, Anna. Una agenda molt atapeïda la que té avui el Pontífex. Ara ja m'ha marxat de Montserrat i la propera cita serà al convent de Sant Agustí a Barcelona. L'acte central, però, de la visita serà la benedicció, ja aquesta tarda, de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Un acte que també serà multitudinari, serà un nou bany de masses per al Pontífex, ja que estarà precedit d'un recorregut amb papa mòbil pels carrers de l'Eixample. La Carina Bellver ha passat al matí a la Sagrada Família. Bon dia, Carina.
10: Bon dia, tot a punt al barri de l'Eixample per l'arribada del Papa amb el Papa Mòbil. El recorregut que farà el Pontífex fins a la Sagrada Família pel carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia fins a Sardenya, ja està delimitat per tanques i els carrers adjacents estan tallats al trànsit en alguns casos com a carrer Girona ja des d'ahir a la tarda, abans del previst. Un recorregut blindat per policia armada a cada xamfrà, franctiradors als terrats i volardes als carrers adjacents per garantir la seguretat de la comitiva. Des de la primera hora del matí ja hi ha molts devots que guarden en lloc per veure el Pontífex des de la primera fila i són molts els que venen de fora.
11: Venimos desde Honda, entonces pues lograr tener una buena visión.
12: Aviam si puc veure'l més de prop i amb el Papa mòbil.
13: Nunca hemos tenido la oportunidad de tener al Papa tan cerca, entonces para nosotros es una oportunidad muy hermosa.
14: Vinc de València, estic molt emocionada. Encara que no el vegi, serà la vegada que estigui més a prop d'ell.
10: Banderes vaticanes a balcons es combinen amb banderes de països com Argentina, Perú o Brasil a les tanques d'aquest recorregut per donar la benvinguda a Lleó 14, però també es veuen pancartes contràries a la visita. Un Papa Go Home o un Jo no t'espero es combinen amb la crida a omplir de banderes palestines els balcons. I és que són molts els veïns que es queixen de les afectacions que suposa la visita papal. I és que el dispositiu de seguretat ha suposat la retirada de vehicles i de contenidors, el tancament del metro de Marina o el desviament de moltes línies d'autobús.
15: És un cost, no, que hem d'assumir tots i totes quan tenim ja prou problemes a la ciutat com per haver d'invertir en aquesta visita.
10: El Papa Mòbil arrencarà el seu recorregut cap a la Sagrada Família a 6:45 de la tarda.
0: Abans, però, Lleó 14 visitarà la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval, com us dèiem, per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. Serà una trobada amb diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Aquesta parròquia està gestionada per la comunitat agustina, l'ordre religiós a la qual pertany, i el papa coneix el seu rector, el pare Faustín, d'anteriors trobades en altres països. Aquí treballa una comunitat de missioneres que cada dia serveixen prop de 400 dinars a persones vulnerables. La trobada es farà a 6:45 de la tarda i seran presents unes 90 institucions que treballen amb la pobresa. Tres d'elles expressaran al pontífex les inquietuds i necessitats dels usuaris a qui assisteixen. Està previst que parli una representació de Càritas o Vinso, que es dedica a l'atenció a persones amb addiccions, i les adoratrius religioses que assisteixen dones que han exercit la prostitució. També parlarà un nen que viu al Raval i li explicarà la realitat de la seva família al barri. El papa s'adreçarà a tots ells al final de la trobada, que es preveu que duri una hora.
17: Notícies en xarxa.
0: Encetem crònica política, però no abandonem del tot la visita del Papa, ja que avui Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez han tornat a intercanviar retrets pujats de to al Congrés dels Diputats, i ha estat només dos dies després que Lleó 14 demanés des del mateix escenari aparcar el llenguatge de les desqualificacions i apostar per la via del diàleg per arribar a acords. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. En la seva intervenció a la Cambra Baixa, el líder dels populars demanava al president espanyol que dimiteixi per haver practicat delinqüència d'estat, mentre Sánchez li recordava a Feijóo els casos ja sentenciats de corrupció que ha protagonitzat aquests últims anys al PP.
19: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente. Usted está ignorando al poder legislativo porque teme al poder judicial.
20: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
18: Una sessió en el català i el seu ús tornava a protagonitzar el cara a cara entre la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i Pedro Sánchez.
2: Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
20: Nosotros estamos, como gobierno, trabajando con los distintos gobiernos europeos para que las instituciones comunitarias reconozcan como lengua oficial las lenguas constitucionales del catalán, del vasco y del gallego. La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
18: Sessió de control al govern espanyol, on Pedro Sánchez repetia per enèsima vegada que no pensa avançar les eleccions i que aquestes se celebraran l'any vinent tal i com està previst.
17: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:15. Aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona. Ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer de Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14.
21: Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí just al davant de l'oficina d'expedició dels DNIs de la Policia Nacional. Un home ha batut a un altre trets i després ha fugit. La proximitat de la comissaria fa que es disposin d'imatges de l'autor dels fets que s'han difós pels Mossos d'Esquadra, que han pogut localitzar l'arma però no el pistoler. Encara la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera que cal més policia davant de fets com aquest, i és que es tracta del segon tiroteig aquesta setmana a la ciutat.
21: En declaracions a BTV, Collboni ha assegurat que segueix amb preocupació successos com aquest i ha demanat endurir les penes pel que fa a la tinença d'armes i el tràfic de drogues.
22: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que el dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
21: L'alcalde ha apuntat a la possible vinculació amb el crim organitzat. Junts ha denunciat el que qualifica de clima insostenible de pistolerisme que es viu a Barcelona. El cap del grup al consistori, de fet, Jordi Martí, considera que no n'hi ha prou amb demanar més efectius policials, sinó que cal desarticular les bandes criminals.
0: Avui, segon dia de selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a la universitat. Al matí s'han examinat d'història i filosofia, així com d'algunes assignatures optatives. En el cas de la prova de física d'ahir, per cert, s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum, que va causar una gran confusió durant la prova. Marataró Ràdio, Beti Doñate.
23: A Història s'ha preguntat pel paper de la dona durant la Segona República i el franquisme, per la immigració andalusa a Catalunya o pel cop d'estat del 23F. I a Filosofia hi ha hagut preguntes sobre Plató, Marta Nussbaum o per la tesi de Nietzsche, Déu ha mort. Així valoraven aquestes proves els alumnes que s'estan examinant al Tecnocampus.
24: Crec que han sortit temes bastant assequibles. M'esperava bastant pitjor, la veritat, i ho he respost tot. Jo crec que bé.
25: Les preguntes eren com bastant àmplies i a l'haver bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria doncs hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
26: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit, que han sigut... He parlat també de Descartes, una mica de Nietzsche.
23: Al migdia s'han fet les proves de matèries obligatòries de modalitat com música, matemàtiques o llatí, i a la tarda serà el torn de les optatives. I pel que fa a l'examen de física d'aquest dimarts, on s'havia detectat un error a l'enunciat d'un exercici, el comitè de les PAU ha anunciat que els correctors seran totalment flexibles i que acceptaran com a vàlides les dues maneres diferents d'interpretar el concepte pel qual es preguntava.
0: A Girona, l'Ajuntament xifra en un 61% el reciclatge a la ciutat durant el 2025. Això són 10 punts més que el 2023, amb el repte d'arribar al 70% l'any 2030. Amb Girona FM, Pau Villafañe.
27: L'Ajuntament de Girona ha fet públiques avui les dades de l'any passat que la situen com la ciutat mitjana de més de 100.000 habitants de Catalunya que té el percentatge de reciclatge més alt després d'estar durant anys al voltant del 50%. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, reconeix que l'incivisme en l'abocament de residus ha millorat, tot i que encara hi ha alguns punts crítics.
28: És evident que fa un any, com vam començar fa dos anys, hi havia un major grau d'incivisme, per entendre'ns, incivisme i altres coses, segurament. Llavors, també és veritat que hi havia doncs, una part important també de la fracció de rebuig i d'una cosa que evidentment era incivisme, però que tenia una detecció prou clara, que era el turisme d'escombraries. Això ha disminuït notablement. Val? Segueixen havent-hi alguns punts crítics i sempre és molt difícil d'acabar, diguéssim, de erradicar el 100%. Vale?
27: El regidor també ha explicat que el cost global del servei el 2025 va estar per sobre dels 17 milions d'euros i que la policia municipal va aixecar 842 actes per infraccions de la ciutadania.
0: I ens situem ara a l'àrea metropolitana de Barcelona, on continua creixent l'ús del transport públic i això obliga a reforçar algunes de les línies amb més demanda. És el cas de l'Express X30, que connecta Sant Just d'Esvern amb la Diagonal de Barcelona, en què avui justament ha entrat en funcionament el trajecte fins a Sant Feliu de Llobregat. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
1: A partir d'avui, la línia X30 allarga el seu recorregut fins a la Rambla de la Marquesa de Castellbell, a tocar de l'estació de Rodalies de Sant Feliu. A més, el servei incorpora autobusos articulats híbrids de 18 metres per incrementar la capacitat i reduir les aglomeracions en hores punta. Els nous vehicles disposen de pantalles informatives, càmeres de videovigilància i punts de càrrega USB per als usuaris. El vicepresident de Mobilitat de l'AMB, Carlos Cordón, assegura que la mesura dona resposta a un creixement sostingut de la demanda.
3: També hi ha la posada en marxa de vehicles com aquest d'aquí, vehicles llargs de 18 metres, vehicles articulats. Això fa possible que hi càpigui més gent i per tant que no es quedi gent a les parades. Per tant, seguim incrementant la capacitat del transport públic metropolità per donar resposta a les necessitats.
1: L'ampliació també pretén cobrir necessitats concretes dels dos municipis connectats per la línia. D'una banda, facilitar els desplaçaments dels veïns de Sant Feliu cap a Barcelona, de l'altra, oferir als habitants de Sant Just una connexió més directa amb la xarxa ferroviària.
0: És moment per a la cultura. Fira Tàrrega programa 57 espectacles del 10 al 13 de setembre en una nova edició que posarà el focus en l'esperit de festa i en la celebració. Més de la meitat de les companyies s'estrenen en aquest certamen, en el que és una clara aposta per la renovació i els nous talents. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
4: Sota el lema Celebrem, la fira reivindica l'esperit de la festa i celebració amb què va néixer. La directora artística Ana Giribet assegura que la voluntat de la fira és convertir Tàrrega en un espai de trobada i festa.
5: Una programació divertida, una programació alegre, molt de mercat, que es podrà reproduir fàcilment en contextos diferents. Una programació eclèctica, amb molta varietat de formats, de continguts per a tots els públics. I aquest any recalquem també l'Institu Focus, d'artistes emergents interessats en la creació, en l'espai públic. I el que busquem és això, detectar qui serà la nova generació d'artistes interessats en les arts de carrer europees.
4: La inauguració anirà a càrrec de la companyia Kamchatka, amb In Continuo, un espectacle de gran format sobre les migracions que comptarà amb la participació d'una vuitantena de persones de la ciutat. La programació inclou 20 estrenes absolutes i propostes de Catalunya, de la resta de l'Estat i de 9 països internacionals. També la fira espera reunir uns 1.200 professionals de les arts escèniques i reforçar així el seu paper com a gran mercat internacional del sector. Diumenge sense
0: abans dels esports, una mica de música perquè Salvador Sobral, els Catarres, aquí estem escoltant, i també Ramon Mirabet o el Remei de Calafresca protagonitzaran la nova temporada de l'Auditori de Girona. El projecte d'Auditori Obert torna a oferir activitats vinculades a la programació, com per exemple xerrades prèvies, concerts escolars i també jornades formatives. Girona FM, Pau Villafañe.
27: Sota el lema On viu la música, l'equipament gironí ha presentat 48 propostes artístiques que suposen el 70% de la programació amb altres noms com ara Malikian, Rodrigo Cuevas, Els Pets o El Pot Petit entre les músiques modernes o Sandra Radvanovski, Ludovic Tesier i Serena Sáenz entre les clàssiques. Quim Allats és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona.
6: Un espai que, entre els molts compromisos, un altre que des de l'inici pensàvem uns objectius molt concrets que eren esdevenir, doncs, un espai de referència a nivell nacional, de reconnectar amb el conjunt de la ciutat i el conjunt del país, i que també teníem una vocació de servei públic, i aquí també vol dir, per assegurar el futur, pensar en la creació.
27: Les entrades ja estan a la venda al web de l'Auditori, excepte les del Pot Petit, que es posaran a la venda el 29 de juny.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada elimina el Barça i jugarà a la final de l'Hockey Lliga Masculina.
7: Bon dia, Marta. El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última lliga d'hoquei sobre patins que va guanyar l'Igualada va ser l'any 1997. El rival a la final, el Liceo Gallec. El president de l'equip igualadí és Manel Burón, avui protagonista a la xarxa.
8: Sabem que l'equip ho donarà tot, no sabem què passarà, està clar que guanyarà un o l'altre, però bé, nosaltres hem d'intentar fer-ho el millor possible, i si és possible, un dels dos i si poden ser els dos millor, guanyar la Corunya i després intentar, doncs, amb un tercer i un quart partit a casa, doncs, amb el recolzament de la nostra afició, doncs, poder-ho tirar endavant. Nosaltres, com contra el Barça, tenim molt a guanyar i poc a perdre. Els favorits són els altres.
7: Avui arrenca a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo amb doble presència catalana. A partir de les 7 de la tarda, el Club Natació Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès a la recerca d'un lloc a la final, i a les 9 de la nit el Centre Natació Mataró juga l'altra semifinal contra l'Olympiacos grec. Dani Ballart és el tècnic del conjunt català.
9: Nosaltres estem amb una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 16a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una final, una semifinal competida, i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
7: En bàsquet, el Joventut Badalona juga aquest vespre a les 8 a la pista del València, primer partit de l'eliminatòria de semifinal.

0: después de clasificarnos ya para la Champions, ¿no? Sí, y bueno, pero esto no para aquí. O sea, queremos ir a por más, queremos ir ahora por la Liga. Ahora recuperarse bien, desconectar unos días y a partir de ahí, pues pensar ya disfrutar del momento y, bueno, pues esperar arribar para la final.
1: I en futbol a la Primera Federació, Xisco Campos és el nou tècnic del Nàstic de Tarragona. Campos arriba del Mallorca, on ha treballat les darreres temporades com a futbolista. Va estar 6 temporades al conjunt tarragoní.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà. Com sempre, a les 2. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
4: Vas patir per amor.
5: Era tan bonic el vincle.
6: Després és com et tracta aquella persona.
5: Hi ha moments que m'han fet sentir.
7: Passa el dia parlant.
5: No era culpa seva.
4: L'amor, la pressió estètica, l'assetjament, l'addicció al mòbil... Adolescents parlen sense filtres dels grans temes que els preocupen al podcast L'Hora del Pati. Un programa conduït pel professor i escriptor Cristian Oliver. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: La xarxa.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Lleó 14 ha visitat Montserrat en una jornada que culmina la seva visita a Catalunya. Abans, el pontífex ha visitat també el centre penitenciari de Brians-1 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó.
2: Hoy Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres. Pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
1: I aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona. Ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14. Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans de les 10 del matí, just davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquests. Són declaracions que ha fet a BTV.
3: Vaja, jo estic dient constantment

0: certament que el que cal és més policia, encara que dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
1: I la direcció de Nissan proposa als sindicats rebaixar l'expedient de regulació d'ocupació a Catalunya dels 211 treballadors afectats a 195. La multinacional, que ha negociat amb els sindicats fins aquesta matinada, també argumenta les indemnitzacions pels acomiadaments que dependran de cada tram d'edat. Avui la plantilla vota el preacord en tres assemblees que després s'ha de ratificar, això sí, pels afectats. Comèdia, dansa, moda i art contemporani estan a l'oferta musical del Festival Corulla de Barcelona del 8 a l'11 de juliol. El festival també dedicarà enguany espai al Parc del Fòrum i a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. I l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'Hockey Lliga Masculina. El conjunt de la Noia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última Lliga d'Hockey Patins que va guanyar l'Igualada va ser el 1997.

0: Informació local.
1: Avui hi ha una xerrada sobre l'edatisme que es durà a terme al casal d'avis 1er de maig, al carrer Ferran Agulló, a 6:45 de la tarda. Es parlarà de l'edatisme, que és una discriminació per raó d'edat, quines formes hi ha i com combatre-ho. I la setmana que ve, el dilluns, hi haurà una altra xerrada sobre el mateix tema, en aquest cas a la Riera Bonet. També avui hi ha la xerrada de Som Mobilitat per explicar l'inici d'aquest grup a Molins de Rei per fer un pas cap a la mobilitat compartida i elèctrica. La presentació del projecte es farà aquesta tarda a les 7 a la Federació Obrera. I també avui es presenta el còmic Six de Philip Peláez, que és el guionista, i Javier Casado, l'il·lustrador. La presentació del còmic es fa a la Biblioteca El Molí avui a 6:45 de la tarda. Demà dijous, Acosta organitza una xerrada sobre l'Alzheimer i la discapacitat intel·lectual. En parlarà la doctora Bessie Benejam, que és neuropsicòloga de la unitat Alzheimer Down de l'Hospital de la Santa Creu i del Sant Pau. Demà dijous, a 6:45 de la tarda, a la Federació Obrera, i l'entrada és lliure. També demà, l'Escola de Formació d'Adult Rafael Ferrer organitza la festa de final de curs a 6:45 de la tarda. Al pati de Can Ametller hi haurà música en directe i servei de bar, una festa oberta a tothom que vulgui acompanyar-los. I demà a la tarda, l'Ajuntament, el govern municipal continua la ronda que està fent pels barris de la vila per explicar el pressupost d'aquest any i les inversions als barris. En aquest cas, demà aniran a les guardioles i les conserves per fer la trobada amb el veïnatge de la zona per explicar aquests temes i rebre també les seves preguntes, consultes o peticions que tinguin els veïns del barri. Demà dijous, a 7:45 del vespre, local de l'Associació de Veïns, que està al carrer Antoni Marca. El CEM organitza una xerrada titulada Una vida vertical amb discapacitat. En parlarà Miqui Matutano, guia de escalada i de muntanya. És una xerrada sobre la paraescalada que acompanyarà amb fotos i vídeos. La xerrada demà dijous a les 8 del vespre al local del CEM. L'entrada és lliure amb taquilla inversa. I la grupa que organitza sardanes aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Dissabte, nit especial, doble ballada nocturna de sardanes de 9 del vespre a 1 de la matinada amb les coples Marinada i la principal de la Bisbal. El dissabte a la plaça de la Creu, a partir de les 9 del vespre, aquestes dues ballades. I diumenge, la ballada habitual a la plaça de la Creu, també a les 7 de la tarda, amb la principal de Terrassa. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Roca, del carrer Major 31. Ràdio Molins de Rei.
2: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
3: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
2: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
3: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
2: Informa't al Molí Jove.
4: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: L'hora de la sobretaula és el moment del concert, l'espai de música clàssica de la Ràdio Nostra, preparat i presentat amb molt de gust per qui els parla, Margarida Casadesús.
2: Bona tarda, doncs sí, és l'hora del concert de la sobretaula del diumenge i avui començarem escoltant una suite de danses hongareses que el seu compositor va ser Béla Bartók. Aquest músic, junt amb el seu, amb un altre compositor també hongarès, que era Zoltán Kodalik, van ser els que van donar a conèixer una mica la música hongaresa, perquè estaven aquests compositors, estaven una mica dolguts de que es coneixia molta música, les danses hongareses, de Brahms, la música de Liszt també, amb la música hongaresa, però ells estaven dolguts perquè la música, ells es van inspirar, aquests compositors es van inspirar més aviat amb la música singer, amb la música dels gitanos, i cosa que no reflectia en res la música hongaresa, i per això es van fer força a donar a conèixer una mica la música hongaresa. Sentirem, doncs, per començar el concert d'avui, una suite de danses compostes per Béla Bartók, que ens l'oferirà l'Orquestra Filarmònica de Londres sota la direcció de Franz Walter Most.

acabem d'escoltar aquestes danses hongareses, de Béla Bartók, que ens l'ha ofert l'Orquestra Filarmònica de Londres sota la direcció de Franz Walter Most. I ara continuem amb música de Jean Sibelius. D'aquest compositor escoltarem en primer lloc Pelees i Melisande, de Suite Opus 46. Aquesta obra és estreta d'un llibre que es va escriure amb la història de Pelees i Melisande. S'han fet moltes versions, s'han fet inclús una òpera, i Sibelius el que va fer va ser música incidental, allò que diem que es feia una funció i per a les segons quines escenes s'escrivien unes músiques per donar podríem dir més riquesa a l'obra, i això és el que va compondre Sibelius. Després Sibelius, doncs, el que va fer agafar tota aquella música que havia compost i fer una suite, i és el que ara escoltarem, aquesta suite de Pelees i Melisande. Ens vol transmetre també una història d'aquelles amoroses i tràgiques. Pelees i Melisande, doncs, en Pelees, doncs, era una noia joveneta que un dia un personatge se la troba i se l'emporta, doncs, al seu palau perquè se la troba plorosa i la veu com és una desgraciada i la té i se l'estima. Però resulta que ella coneix el germà d'aquest que l'havia recollit, que és Melisande, i entre ells neix un idili. Acaba la cosa amb tragèdia perquè el germà mata a Melisande perquè, esclar, està gelós. Bé, explicat una mica això, com que ara el que escoltarem serà música, no hi ha lletra, no hi ha res, doncs disposem-nos a disfrutar d'aquest enregistrament d'aquesta obra de Jean Sibelius. Sentim-ho.

Acabem d'escoltar la suite de Pelléas i Mélisande, és una suite de Jean Sibelius, d'aquesta obra que ell va escriure, i que ens ha interpretat l'orquestra anglesa sota la direcció de William Bushkin. I ara continuem amb música de Sibelius i escoltarem el cèlebre vals trist d'aquest compositor. És un vals que sí, realment té una certa melangia. Pensem que està fet tot en tonalitat menor, i la tonalitat menor té això, té aquesta melangia que li dona aquesta tristor. Torna a ser la mateixa orquestra anglesa sota la direcció de William Bushkin, que ens oferirà aquest vals trist de Sibelius.

0: Bé, espero que aquest vals no ens hagi deixat massa tristos, perquè en realitat és un vals molt bonic, aquest vals trist de Sibelius que ens acaba d'oferir l'orquestra anglesa sota la direcció de William Buxton. Espero que els hi hagi agradat aquest programa d'avui.
1: I això és tot per avui. Espero retrobar-me amb tots vostès en el pròxim programa. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. A hores d'ara, Lleó 14, visita la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval de Barcelona per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. És una trobada en diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Allà hi ha la nostra companya Esther Minguell. Bona tarda.
2: Bona tarda, en marxa aquí a la parròquia de Sant Agustí, la trobada de Lleó 14 amb prop d'un centenar d'entitats socials que treballen amb persones vulnerables. Juntament amb la visita a la presó de Brians, aquest acte és un dels més socials de la visita que fa el Papa a Catalunya. Tres representants d'institucions, Càritas, Obinso i les religioses adoratrius expliquen les problemàtiques de les persones que tenen, vinculades amb la pobresa, addiccions i també dones que han exercit la prostitució. També està previst que un nen que viu aquí al Raval li expliqui i llegeixi una carta explicant les dificultats de la seva família. Com sabeu, el Raval és un dels barris més vulnerables de Barcelona. Aquí, en aquesta parròquia, precisament, cada migdia se serveixen dinars a 400 persones que visiten aquest menjador. Aquesta parròquia està regentada pels Agustins, que és l'ordre de la qual pertany el Papa, i aquí fora de l'església, a la plaça Sant Agustí, centenars de persones encara esperen per saludar-lo de nou quan surti de la parròquia. Ja ho han fet a la seva arribada fa doncs, aproximadament mitja hora, amb crits aclamant-lo.
1: Moltíssimes gràcies, Esther, i més temes a banda d'aquesta visita del Sant Pare, de la qual estem molt pendents i anirem seguint durant tota aquesta tarda. El govern mantindrà les restriccions per contenir la pesta porcina africana a l'àmbit de Collserola i els seus voltants, almenys fins a finals de l'estiu. Així ho asseguren fons del Departament d'Agricultura després de la reunió que ahir dimarts van mantenir el conseller Òscar Ordeig amb representants dels municipis afectats per aquestes mesures. Entre aquests ja Sant Cugat del Vallès, que ha assegurat que es va posar, això sí, sobre la taula l'opció de fer més proves pilot amb reobertures controlades a determinats espais. Des d'Agricultura, però, no confirmen aquest extrem i mantenen que no es valorarà fins a finals d'estiu. I efectius d'emergència busquen una submarinista que

Ha desaparegut al cap de Creus després que el corrent l'arrossegués mentre feia immersió. L'avís s'ha rebut quan faltaven 10 minuts per les 12 del migdia, segons els bombers. Qui ha donat l'alerta ha estat el seu company. Tots dos es trobaven fent immersió a la zona de l'illot de Sescalladora, situat en plena reserva natural, quan el corrent se l'ha endut. Ell ha pogut tornar a la barca i ha pogut avisar perquè ella havia desaparegut. Darrer punt, Girona xifra en un 61% el percentatge a la ciutat durant el 2025, que són 10 punts més que el 2023 per la neteja. L'Ajuntament ha fet públiques avui les dades de l'any passat, situant la ciutat mitjana amb més de 100.000 habitants a Catalunya.

0: Informació local.
1: Avui hi ha una xerrada sobre l'edatisme que es durà a terme al casal d'avis 1 de maig, al carrer Ferran Agulló, a 6:45 de la tarda. Es parlarà de l'edatisme, que és una discriminació per raó d'edat, quines formes hi ha i com combatre-ho. I la setmana que ve, el dilluns, hi haurà una altra xerrada sobre el mateix tema, en aquest cas a la Riera Bonet. També avui hi ha la xerrada de Som Mobilitat per explicar l'inici d'aquest grup a Molins de Rei per fer un pas cap a la mobilitat compartida i elèctrica. La presentació del projecte es farà aquesta tarda a les 7 a la Federació Obrera. I també avui es presenta el còmic Six de Philip Peláez, que és el guionista, i Javier Casado, l'il·lustrador. La presentació del còmic es fa a la Biblioteca El Molí avui a 6:45 de la tarda. Demà dijous, Acost organitza una xerrada sobre l'Alzheimer i la discapacitat intel·lectual. En parlarà la doctora Bessi Benejam, que és neuropsicòloga de la unitat Alzheimer Down de l'Hospital de la Santa Creu i del Sant Pau. Demà dijous, a 6:45 de la tarda, a la Federació Obrera, i l'entrada és lliure. També demà, l'Escola de Formació d'Adult Rafael Ferrer organitza la festa de final de curs a 6:45 de la tarda. Al pati de Can Ametller hi haurà música en directe i servei de bar, una festa oberta a tothom que vulgui acompanyar-los. I demà a la tarda, l'Ajuntament, el govern municipal, continua la ronda que està fent pels barris de la vila per explicar el pressupost d'aquest any i les inversions als barris. En aquest cas, demà aniran a les Guardioles i les Conserves per fer la trobada amb el veïnatge de la zona per explicar aquests temes i rebre també les seves preguntes, consultes o peticions que tinguin els veïns del barri. Demà dijous, a 7:45 del vespre, al local de l'Associació de Veïns, que està al carrer Antoni Marca. El SEM organitza una xerrada titulada Una vida vertical amb discapacitat. En parlarà Miqui Matutano, guia d'escalada i de muntanya. És una xerrada sobre la parescalada que acompanyarà amb fotos i vídeos. La xerrada demà dijous a les 8 del vespre al local del SEM. L'entrada és lliure amb taquilla inversa. I la grupa que organitza sardanes aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Dissabte, nit especial, doble ballada nocturna de sardanes de 9 del vespre a 1 de la matinada amb les coples Marinada i la principal de la Bisbal. El dissabte a la plaça de la Creu, a partir de les 9 del vespre, aquestes dues ballades. I diumenge, la ballada habitual a la plaça de la Creu, també a les 7 de la tarda, amb la principal de Terrassa. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Roca, del carrer Major 31. Ràdio Molins de Rei.
2: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
3: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
5: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
4: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes de 5 a 8.
5: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
4: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
5: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
6: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
7: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
6: Al principi, Déu.
3: Cairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 12:45 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
8: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
9: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
8: Un kit d'emergències?
9: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
10: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: Molt bona tarda, família. Aviam, sigueu al cotxe, passejant el gos, estudiant o fent veure que estudieu. Benvinguts una setmana més a Fora Clitxés.
1: Hi ha coses que formen part de la nostra vida sense que ens n'adonem.
0: Coses que ens emocionen.
1: Que ens fan recordar persones.
0: Que ens transporten a moments concrets.
1: I que de vegades també generen discussions infinites.
0: Perquè tothom té gustos.
1: Tothom té preferències.
0: I tothom defensa les seves amb una passió sorprenent.
1: Avui ens endinsem en un univers immens, una altra vegada.
0: Ple d'històries, identitats i revolucions culturals.
1: Però encara no direm de què va.
0: Perquè abans, com sempre, jo sóc l'Arlet.
1: I jo la Neus. Hey, Mr. Always on the go, but I know
0: you got the answers. Les últimes setmanes hem recorregut alguns dels gèneres musicals, alguns o bastants, molts, més influents de la història.
1: Però el mapa musical del món és molt més gran del que sembla.
0: Darrere de cada estil hi ha una cultura,
1: una comunitat,
0: una reivindicació
1: i una manera diferent d'entendre la música.
0: Per això avui tanquem aquesta trilogia musical.
1: Perquè el tema d'avui és...
0: els gèneres musicals, part 3.
1: Parlarem de heavy metal, reggae, punk, cúmbia, country...
0: Molt bé, aquest anglès.
1: Gospel i R&B.
0: Descobrirem d'on venen,
1: per què van aparèixer,
0: què els fa únics, no?
1: I també les seves contradiccions.
0: Perquè tots els gèneres tenen llums.
1: Però també tenen ombres.
0: Efectivament. I pregunta com cada setmana per vosaltres, oients. Creieu que la música ens uneix més del que ens separa o els gustos musicals encara creen masses etiquetes?
2: Preparades? Arriba el radar en 3, 2, 1...
1: Si pensàveu que els gèneres musicals només servien per omplir llistes de Spotify...
0: Prepareu-vos perquè alguns han canviat governs, han generat protestes i fins i tot han estat prohibits.
1: Mare meva.
0: Cuidado, eh? Començo jo. El reggae va ser una eina de residència social. Resistència. Residència no. Mare meva, comencem a la
1: menja. Reggae,
0: El reggae, perdó. Perdó. El reggae va néixer a Jamaica, vale, durant els anys 60, i ràpidament es va convertir en un món molt més que la música, vale? Molt més que música, diguéssim. Les seves lletres parlaven de desigualtat, llibertat i esperança per les comunitats més desfavorides, que això em va semblar molt interessant. Artistes com Bob Marley van utilitzar aquest gènere per transmetre missatges de pau i unitat. Encara avui, per exemple, hi ha moltes de les seves cançons que continuen sent himnes de reivindicació arreu del món.
1: Mm-hmm. Molt interessant. Segueixo?
0: Sí.
1: Va. La cúmbia és un dels millors exemples de missatge cultural. Vale. La cúmbia va néixer a Colòmbia de la barreja entre diferents cultures africanes, indígenes i europees. Amb el temps es van expandint per tota Llatinoamèrica i va adoptar formes diferents de moltes formes diferents segons cada país. Actualment existeixen desenes de variants de cúmbia, com de tots els altres estils musicals, i és una demostració perfecta de com la música pot unir diverses cultures.
0: Vale. El heavy metal va ser acusat d'incitar a la violència. Mm-hmm. Vale. Durant els anys 80, diversos grups de heavy metal van ser acusats de transmetre missatges perillosos. Que a veure, t'he de dir que, pel títol de heavy metal, les vibes podrien ser perfectament...
1: No etiquetem per
0: gènere. No etiquetarem, no, però vull dir que no em sorprèn. No em sorprèn, vale, que aquest gènere... fos acusat per incitar això. Algunes associacions afirmaven que la seva música fomentava conductes agressius i satàdiques, o sigui, coses satàdiques i satàniques, culleres, tu, no sé ni parlar, satàniques i agressives. Amb els anys, això sí, aquestes acusacions, ho he dit bé? No sé com ho estic, és igual, van ser desmentides per nombrosos estudis. Tot i això, continua sent un dels gèneres més envoltats de prejudicis. No és un gènere que fomentem gaire nosaltres. De fet, no fomentem gens. Però bueno.
1: Gens, però no passa res.
0: És un gènere.
1: I tant.
0: No seria... si no hi hagués aquest gènere, moltes coses ens faltarien per conèixer.
1: Sí. I segurament molts dels estils musicals que coneixem no existirien.
0: Efectivament.
1: Un altre tema. El country és una de les indústries musicals més potents del món.
0: Uh-huh.
1: Tot i estar fortament associat als Estats Units, el country és un... Ja m'he cansat de dir country.
0: Country?
1: El country és un fenomen global. Cada any 9 milions d'euros i milions omplen estadis absolutament a tot arreu. És que m'encanta els vídeos aquests, em fan una gràcia, de 80.000 persones en una sala en plan ballant. De l'oeste, allà tots ballen igual.
0: No.
1: Les seves cançons acostumen a explicar històries quotidianes sobre la família, l'amor o la superació personal. I això ha ajudat a connectar amb molts públics durant moltes dècades.
0: I a més tenen com... Jo penso en country i em ve un estil d'estilisme totalment diferent als gèneres. Tu escoltes pop i potser no et venen un estil concret d'estilisme. A mi, jo escolto country i és com... Uau, wow, m'imagino les botes vaqueres, les d'aquestes de cuero, no? Els texans, les camisetes de quadro, els gorritos aquests. I és tipus Footloose, quan van al granero allà a ballar, Footloose, és country total, country total. Vale, què més? Jo porto que el gospel, que de fet és un gènere que a mi m'encanta, va influir gran part de la música moderna, vale? El gospel va sorgir de les esglésies afroamericanes, que després parlarem dels orígens de cada gènere, dels Estats Units. Vale? La seva força emocional i les seves harmonies vocals van marcar la història de la música, i us puc dir que jo vaig tenir la gran sort d'anar a Harlem, quan vaig anar als Estats Units, a veure... vaig entrar en una d'aquestes esglésies afroamericanes i va ser increïble. O sigui, és que increïble, la gent passant pel mig, cantant...
1: una pel·lícula.
0: I a més, tot movent-se... Era com una celebració, i dic, això ho fan cada setmana? Quina manera més bona de celebrar la vida? Cantar tots junts i fer una comunitat. No sé, em va encantar, vaig flipar. Vaig dir, jo viuria aquí dintre. Jo formaria part d'aquesta comunitat. Doncs això, sense aquest gènere, probablement no existirien estils com el soul, el rhythm and blues, tal com els coneixem avui. Molts artistes actuals continuen inspirant-se en les seves arrels, que crec que això és molt important i molt positiu.
1: Molt bé.
0: Pam!
1: I acabo jo.
0: No? Em sembla fantàstic.
1: Vale. L'R&B actualment domina les plataformes digitals. Aquest... gènere, jolín, com em costa avui.
0: No
1: passa res. Aquest gènere musical va néixer a mitjans del segle XX, o sigui, és molt recent, però continua sent una de les influències més importants amb la música actual. El gènere s'ha hagut d'evolucionar combinant-se amb el pop, hip-hop i electrònica, i molts dels artistes més escoltats del món utilitzen elements propis del R&B. Aquesta capacitat d'adaptació l'ha mantingut vigent fins a dia d'avui.
0: És que el rhythm and blues, el R&B, és que és un altre estil que és molt guai. Em porta molt als anys 90, 60... Tots, bueno, els anys... Bueno, sí, abans. Vaja, abans.
1: I això... Només des del principi.
0: Exacte, perquè darrere de cada gènere, com cada setmana que hem estat parlant del mateix, hi ha molt més que música.
1: I ara, obrim el meló.
0: Obrim el meló!
2: Obrim el meló.

0: Ui, aquest meló que és gegant.
1: Avui tanquem definitivament el nostre viatge pels gèneres musicals.
0: I ho fem visitant alguns dels estils més influents, polèmics i fascinants del planeta.
1: Uh-huh. Comencem...
0: Per ser els últims no vol dir menys importants.
1: Ah, no pas.
0: Exacte.
1: Heavy metal.
0: Va. Comencem pel que menys escoltem, que en aquest cas és heavy metal.
1: L'origen.
0: Espera't, perdó que et talli. He de dir que de tots els gèneres, òbviament, hi ha moltes vessants. O sigui, de heavy metal, hi ha molts tipus de heavy metal. Igual que el punk, que ja direm més endavant, hi ha pop-punk, hi ha punk rock... No sé, tot sempre, com que és molt modern ara tot, doncs hi ha mil...
1: I que al final les bases són les bases i després tot es pot barrejar.
0: Efectivament, 100%. Ja està, podem proseguir. Va. Origen de heavy metal. Vale. Som-hi, doncs.
1: Neix al Regne Unit a finals dels anys 60. Mm-hmm. Vale. Evoluciona a partir del rock dur i del blues rock.
0: Veus? Vale. O sigui, no sabia que el blues podia ser rock.
1: Doncs mira, ja ho saps.
0: Ostres, és que peta el cap, eh? Vale, proseguim.
1: Bandes com, per exemple, Arlet, digueu-t això.
0: Black Sabbath.
1: Molt bé.
0: Sabbath.
1: Defineixen les bases del heavy metal. Sí, són les bases.
0: Vale, estupendo. Podríem dir que la part bona, no, de heavy metal per mi seria la gran complexitat musical, perquè
1: els solos de guitarra,
0: sí,
1: o de baix,
0: ho trobo molt complexa. I a més que s'hi recreen. O sigui, tu escoltes una cançó heavy metal, com la que hem posat, la que posarem a continuació, és una cançó que es recrea. Pot estar... Com, és que literal que està un minut exactament amb la mateixa base, és exactament el mateix, però tu estàs allà i ho vius i aquell solo de guitarra o aquell principi que és llarg de collons, tu el vius a mort, m'explico? Llavors és positiu aquesta complexitat musical, penso. Què més?
1: Tenen una comunitat de les més fiels, diria jo.
0: Sí, de les més fidels, perquè al final tota la gent que va, tu les veus i dius, aquesta persona té pinta de només escoltar heavy metal.
1: Jo estic m'etiquetant, eh?
0: No, perdó, jolín, però és que
1: veritat,
0: es nota.
1: Sí.
0: Tu vas a veure Ariana Grande, no trobaràs potser un heavy metal que va escoltar heavy metal, potser sí, però vull dir, normalment ens decantem per un estil musical. Jo, per exemple, electrònic i heavy metal mai m'hi veuràs. Bueno, espero, a no ser que canvi. Vale, part bona també, que és un espai per expressar emocions extremes, que això també trobo que és positiu. O sigui, o per exemple, penso que és un gènere que ha influït desenes de gèneres posteriors.
1: Com tots.
0: Com tots, però vull dir que sí. Això és una cosa bona. Vale, part fosca. Ui, ho hem fet alhora, Neus. Quina connexió.
1: Ha estat injustament associat a la violència.
0: 100%, que és el que dèiem abans, uh-huh. Al nostre radar.
1: I en alguns sectors el consideren inaccessible.
0: Uh-huh.
1: Vale? És cert que l'atletisme entra alguns seguidors.
0: Per exemple...
1: M'he dit fatal aquesta frase, sí, no l'entes ni jo.
0: Cert elitisme entre alguns seguidors, que hi ha certs elitismes entre alguns seguidors que segueixen aquest gènere musical. No passa res. Proseguim. El que jo volia dir és que alguns sectors el consideren inaccessible. Per exemple, tu, per exemple, en una boda no posaries heavy metal. O sí, però
1: el que
0: estaria com a normatiu, que no ens agrada tampoc el normatiu, vale? Però el que seria comú no és normal. O sigui, no és una cosa normal.
1: Perquè les bodes ens les imaginem amb música clàssica.
0: Exacte.
1: Però...
0: Podria ser perfectament, eh?
1: Avui en dia...
0: Sí, però vull dir, no és una cosa normalitzada, diguéssim. Què és normal, no?
1: La pregunta del segle. Mira, ahir va sortir un vídeo d'uns que es casen amb temàtica Pokémon.
0: Pokémon. Bueno, molt bo,
1: com?
0: Molt bo.
1: Gens.
0: Ostres, que brutal.
1: Però...
0: Si ens casem algun dia, posem la banda sonora de Heidi o Verano Azul.
1: Sí, home. Estem bojos.
0: Okay. O Marco, no, que està plorant, pobre, tota l'estona. Vale. La cançó que hem escollit per aquest apartat es diu Smoke on the Water i és de Deep Purple.
1: Molt bo.
0: I per què l'hem escollit? Doncs perquè creiem que simbolitza l'energia, la força i l'impacte que van convertir el hard rock i el heavy metal en una autèntica revolució musical. I és una cançó que és la que, com us deia abans, no? Té una intro molt llargota. Però bueno, anem a escoltar-la.

0: Ara ho parlàvem amb el tècnic. Aquesta cançó...
1: Que no té nom, què passa?
0: Sí, el David, el fabulós David. Aviam, nosaltres el heavy metal no l'escoltem gens. Llavors m'ha dit, aquesta cançó no és tan heavy metal com us penseu. Hi ha moltes altres heavy metals molt més potents.
1: Ens ha dit que és hard rock.
0: Que és més hard rock que heavy metal. No passa res. Tot el que és metal, rock, jo ho barrejo.
1: Unifiques.
0: És que jo ja arribo a un punt, hi ha alguns que m'encanten, llavors els he deduir. Però hi ha uns certs punts que jo dic, vale, no sé què és. Hi ha tantes barreges que, perdoneu-nos, som humanes. Podem cometre errors. No, però jo crec que heavy metal un punt sí que té, vale? Perquè és heavy metal.
1: Sí, ens he dit que un punt sí, però ja està.
0: Un puntet només.
1: Vinga, següent tema.
0: Següent.
1: Reggae. On neix Arlet?
0: Neix a Jamaica, durant els anys 60, fortament vinculat al moviment Rastafari.
1: Mira, el Regne Unit, heavy metal, el reggae, a Jamaica el reggae.
0: Vale, i barreja ritmes africans, ska, i rocksteady. M'agrada molt lo de ska. Vale? Això és l'origen, així tirat, pum.
1: Jo crec que no es diu ska per la mirada que ens ha fet el David, eh?
0: Es diu ska, sí, jo ho he escoltat, jo ho he escoltat més d'una vegada. El David ens està ficant cany, no és broma, és molt bona gent. L'estimem molt. Vale, la part bona del reggae. Podríem dir que són bastant missatges de unitat, no? De pau, de... Sí, no sé, tots junts, no? És com l'amor, tot això. Sí, és com bastant... Entrar en una llaguna, es diu, no? Com es diu? Jolín, laguna, com es diu ara? David, salvació, sisplau.
1: Jardí, ha dit. Diu entrar en un jardí.
0: Vale, vale, sí. És com entrar en un jardí.
1: Com
0: no
1: tu,
0: sabe...
1: ara
0: no,
1: mateix.
0: Mira, és com entrar en un laberint, vale? I no trobar la sortida. Uh-huh. Vale, doncs jo crec que el reggae és com endinsar-se en aquest laberinto. Ai, per favor, com m'està costant.
1: Ja està, vinga, va, seguim.
0: És que m'enredo jo sola m'enredo. Vale.
1: Més coses bones que té.
0: Pues que és un gran impacte cultural, jo penso. Home, té un gran... jo crec que en el seu moment va tenir un gran impacte.
1: Sí, Dani va ajudar a... Al final, la cultura jamaicana es va conèixer a través d'això.
0: Va fer que fos més internacionalitzada, la cultura jamaicana.
1: International.
0: I això, international... Però fosca,
1: també té
0: com
1: una part
0: tot,
1: fosca.
0: Té la seva part difícil, no? La part més obscura, que podríem dir que la comercialització excessiva d'alguns símbols. Per exemple, no el direm, vale? Mm-hmm. Ens el podem imaginar? Sí, ens el podem imaginar.
1: O sigui, és el que em ve a mi al cap quan penso en reggae, saps?
0: 100%, 100%. I objectes que porten a aquests símbols. Mm-hmm. Molt bé.
1: No entrem en el jardí,
0: No entrarem en el jardí. I també l'altra part fosca, podríem dir, no, que és una, com una simplificació de missatges socials profuns. I que li donen molt voltes. Jo crec que és com... A vegades too much, no sé, penso. Però és guai.
1: Tornat a etiquetar,
0: el reggae m'agrada molt. No, no! Perdoneu. Perdoneu.
1: Cançó.
0: No ho puc evitar.
1: Posarem una cançó.
0: Cançó, per favor.
1: Si pensem en aquest estil musical, òbviament...
0: Ens ve la persona.
1: Òbviament, ve Bob Marley al cap.
0: I com es diu aquesta cançó, Neus?
1: Ai, merda. Jamming.
0: Molt bé, no, jamming.
1: Jamming?
0: Sí, sí, okay. Sí, jamming, 100%.
1: Simbolitza l'esperit de comunitat, positivitat i unitat que ha convertit el reggae en un missatge universal de pau.
0: Molt bé.

0: Seguim, seguim. Amb el punk.
1: Aquí, aquí no sé si la liarem, perquè és un estil... És que jo tampoc... És que no escolto jo punk, tampoc.
0: Bueno, després el punk ja ve el que...
1: I el punk és pop-punk, punk rock, punk metal...
0: Com
1: punk,
0: tot,
1: de
0: és
1: punk
0: complicat
1: de
0: definir aquests gèneres. Punk.
1: Sí, no sé. Bueno. És punky, no? Seria com la
0: va néixer als anys 70, uh-huh, als Estats Units i al Regne Unit, uh-huh, amb la resposta a una societat que molts joves consideraven injusta.
1: O sigui, reivindicació, no?
0: Podria néixer avui en dia.
1: 100%.
0: També.
1: 100%. Vale, per bona del punk. Doncs que defensa la llibertat d'expressió, no? Uh-huh. I té una filosofia que és com fes-ho tot tu mateix, no? Tu mateix ho pots fer tot. I això, o sigui, és com... És que ara em ve l'expressió aquesta, yo me lo guiso, yo me lo como. Uh-huh. No sé si m'explico.
0: Sí, tant.
1: I què més podríem dir?
0: Que també dona... o sigui, com que era la resposta de la societat, dels joves que es consideraven injusta, sí, dona veu a aquests col·lectius...
1: 100% més marginats.
0: Més marginats, exacte.
1: La part fosca, doncs... Pues que... o sigui, creen certa manera, sí, és una etiqueta d'imatge sovint vinculada a la confrontació, no? És el que genera, uh-huh, suposo. I
0: digues, digues.
1: Alguns moviments radicals van apropiar-se de la seva estètica. I clar, el punk va deixar de ser punk. No, és broma. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no. Què? Quina cançoneta?
0: Ara és digue-ho, digue-ho,
1: ara és quan, és que em fa por. Ara és quan aquesta cançó no és punk, m'explico? Per favor. Sí que ho és, sí que ho és,
0: vale,
1: diuen.
0: Ens ho confirmen.
1: És que clar, jo ja... Els meus gèneres favorits, bueno, aquí avui hi ha un parell, però els meus gèneres favorits ja van passar i no, hi ha gèneres que no toco gaire. Vale. Should I stay or should I go? Efectivament. I és de The Clash. És molt bona, aquesta. És molt bona. I representa com el punk... Punk va aconseguir arribar al gran públic sense perdre la seva essència inconformista. Anem a escoltar un tros.

0: Venim amb un gènere que ens agrada molt i que escoltem sovint.
1: Quin canvi, eh?
0: Quin canvi. De cop i volta venim amb la...
2: Cúmbia.
0: Cúmbia! Per favor, no té color. Bueno, és que ens agrada
2: on
0: molt
2: neix la cúmbia.
0: On neix la cúmbia?
2: A Colòmbia.
0: Colòmbia, cúmbia. Pot tenir semblances. Serà per això? No. Proseguim. És una fusió, no?, d'influències indígenes, africanes i europees, no?, que té com una barreja així i té, o sigui, té moltes semblances amb el reggaeton. Té com un punt que dius, ai, podria ser reggaeton, però no ho és.
2: Cúmbia, salsa.
0: És cúmbia, sal, sí. Tot el que és rotllo latino, doncs sí. La cúmbia és un gran gènere.
2: Per bona. Té una gran riquesa cultural.
0: Exacte. És accessible i popular.
2: I uneix generacions.
0: Ens encanta la cúmbia.
2: Ens encanta.
0: Ens encanta. Vale, per fosca...
2: No n'hi ha.
0: No n'hi ha. No, sí, sí que n'hi ha. N'hi ha un parell. Bueno, que haguem preparat un parell. I és una que em fica molt trista, la veritat, perquè com pot ser que la cúmbia fos menyspreada durant anys per les classes altes, per favor?
2: Perquè les classes altes només volien música clàssica.
0: I perquè les classes altes, una altra etiqueta. No saben gaudir de la música que es mou o què? Perquè volen estar secs i estirats? No, home, no, ballem una mica. Movem-nos, no.
2: Perquè van amb uns tratges que no els deixen moure.
0: Clar, i que passa molta calor, pobra gent. No, i què més podíem dir per
2: que,
0: fosca?
2: Que va haver-hi una excessiva comercialització en alguns països.
0: Efectivament. Va, la presentaràs tu, aquesta cançó.
2: És una cançó que simbolitza la capacitat de la cúmbia per explicar històries quotidianes d'amor, desamor i superació, connectant amb milions de persones. I es diu Perdonarte para qué, de Emilia Mernes.
0: I Los Ángeles Azules.

0: I ara anem amb un altre tema totalment diferent, que és el country. Vale.
1: No en sé d'aquest gènere, però em fa molta gràcia.
0: Jo me'n recordo que de petita recordo que els meus pares anaven a ballar country i jo anava a acompanyar-los. No sé si era la meva mare o el meu pare, no me'n recordo. I sé que la cançó de No rompes más,
1: clàssic,
0: pobre corazón. I anaven amb, de fet, anaven amb el sombrerito i tot. Increïble. Era, és que del que me'n recordo és d'això, vale? I he vist Footloose i a mi m'agrada molt Footloose. Vale, neix al sud dels Estats Units.
1: I saps què he vist?
0: Què has vist?
1: Hannah Montana, la pel·lícula.
0: Ah, la de...
1: Neix al sud dels Estats Units.
0: Vale, ja ho he dit, això, eh?
1: Bueno, però perquè seguissis.
0: És que de veritat. Vale, i...
1: Tenen influències de la música folk europea.
0: Exacte. Ai, no hem parlat del folklore.
1: Amb el que m'agrada a mi.
0: Amb el que m'agrada a mi, l'inici, l'arrel de les terres... No. Bueno, no ho sabem. No, ja ho pensarem. De moment no, vale? No ens fem il·lusions. Vale, part bona. Crec que té una gran capacitat narrativa, el country, i crec que explica històries quotidianes, que també trobo que és positiu, igual que fa una connexió emocional amb el públic i t'incita a ballar i a fer tots els mateixos. O sigui, tu poses una cançó country i tots ballen al country. M'encanta dir
1: country. Però només hi ha un ball.
0: Ja, és que
1: jo no me'l sé, però
0: moure les cametes i ficar-te les mans a la cintura.
1: Jo he vist en balls gent ballant country i cançons de reggaeton, que dic, home, potser...
0: No, però vull dir que és que... O sigui, tu podries anar pel carrer i si saps ballar country, tu fas un flash mob d'aquests i tothom balla el mateix. És que són els mateixos passos tota l'estona. És increïble. Per favor, country. Molt bon rotllo. Vale, per fosca, Neus.
1: Està associat sovint a estereotips culturals.
0: Ah, efectivament, que és el que estàvem dient.
1: Exacte, 100%. I és un debat constant entre tradició i modernitat.
0: Totalment.
1: El que estàvem dient, directament.
0: Totalment, i de fet crec que...
1: Ballen reggaeton amb passos de country...
0: Amb tema d'estilisme, que estan associats...
1: I també el No rompes más mi pobre corazón.
0: I aquesta cançó a mi m'encanta, té com algo que em crida com molt l'atenció, que és... Té uns greus aquest senyor Josh Turner? és una cançó que es diu Your Man, vale? I simbolitza la senzillesa, la proximitat i les històries personals que han fet del country un dels gèneres més estimats del món. I ara espereu, perquè a l'inici diu així. Atenció.

0: si aquest home cantés en català o fos català... No, no. Ai, és que ho estic fent molt malament. Si aquest home... David, m'ho pots dir, sisplau? Si aquest home fos català, seria Tomeu Penya. Ara sí. Ara sí. M'ho han hagut de xivar, em sap greu, nois. No estava connectant al principi. Vale, proper gènere és el... Gospel. Ens encanta el gospel. M'encanta. Sí. Origen.
1: Neix a les esglésies afroamericanes i està relat en la fe i l'esperança.
0: Sí.
1: Òbviament, és com una música cristiana si neix a les esglésies.
0: Cristiana o qualsevol altra...
1: Bueno, sí, no sé quin tipus de religió és, però sí. En plan...
0: Però és algú religiós, en general.
1: Fe, esperança...
0: Sí, tot és... I a més, com ho fan, eh? És com...
1: Bon rotllo.
0: Sí, i és com que diuen gràcies, Déu, ajuda'ns... tot ratos com això, vale? Però l'energia és com superbona. Jo trobo molt positiu.
1: Per bona.
0: Pues que tenen una potència vocal extraordinària. Tu escoltes gospel i no diré el que anava a dir. Flipes. La boca ben oberta.
1: Mm-hmm. Tenen un missatge comunitari emocional.
0: 100%.
1: Dins de la fe i l'esperança, també. I és la base de molts gèneres moderns.
0: 100%.
1: És que tot, eh? Tots els gèneres, sí. Al final... Sí. Com es diu, repercuteixen als gèneres actuals.
0: Sí, ha sigut la cançó que hem ficat abans de Should I Stay, Should I Go, que aquesta tenia com una part, unes vibes de gospel al final. Era aquesta? No me'n recordo.
1: No ho sé.
0: Però sí, està molt de base a molts gèneres moderns. Vale, part fosca.
1: Té menor visibilitat comercial.
0: Sí, i sovint queda eclipsat pels estils que va inspirar. O sigui, que en aquell moment va inspirar. Sí, i el gospel és que és brutal, de veritat, repeteixo. Hi ha una cançó que a mi m'encanta perquè la canta la Cynthia Erivo. Vale? No es pronuncia així el nom, perdona, Cynthia. És una cançó que és d'una pel·lícula que, de fet, parla de les arrels afroamericanes i com vivien en aquell moment i la gent americana s'aprofitava d'ells treballant amb la terra i etc, etc. Es diu Stand Up i... simbolitza la força, l'esperança i la capacitat de la música per inspirar les persones a lluitar pels seus ideals. Posarem un trosset molt petit.
2: Oh, easy now. I'm gonna be free with that.

0: You have made it 100 miles to freedom. Would you like to pick a new name to mark your freedom?
1: Paratum.
2: Per favor, escolteu la sencera perquè... Ai, pell de gallina, de veritat. M'emociona aquesta dona cantant. I el gospel en general. Vale, parlem de l'últim gènere que portem. Vale?
3: Avui.
2: Avui. O per sempre, no ho sabem. Sorpresa! I és el Rhythm and Blues. És un altre estil que m'agrada molt. Origen.
3: R&B,
2: exacte. Origen. Neix als Estats Units als anys 40, vale? I és una fusió del blues, jazz i gospel. Mira, el gospel surt.
3: Per bona. Ha revolucionat la música moderna.
2: Vale.
3: Té una gran diversitat artística darrere.
2: I
3: és una influència enorme del pop actual.
2: Efectivament. Una gran, molt bona influència. Part fosca. Jo penso que la part fosca d'aquí seria la comercialització extrema en algunes etapes. I la pressió de la indústria sobre els artistes. Jo crec que en aquell temps, quan va Rhythm and Blues, estava molt... Bueno, era la potent, una de les potències. Jo penso que pressió de la indústria sobre els artistes, que realment això tot arreu. I amb tot.
3: Sí, tant.
2: Vale, vull dir, però bueno, en aquest cas, jo crec que... desentonar una miqueta més. Vale.
3: Cançó.
2: I la cançó... És que m'agradaria molt... Ens agradaria molt endinsar-nos més, però no és el cas. No tenim temps. No, tard no. Exacte, gràcies. David t'ha de ficar... es diu Say My Name de Destiny Child i simbolitza l'empoderament, les emocions personals i l'evolució del... Rhythm and Blues, és que a mi no em surt dir-ho curt, em surt dir llarg, cap al so contemporani que domina les llistes d'èxits. És un gran tema. Say My Name.

0: imaginació en marxa. Començant experiment.
1: Avui posem a prova el nostre detector de gèneres una altra vegada.
2: Una altra vegada. La Neus ha portat tres cançons dels estils que més li han agradat del programa, ¿vale?
1: O per complicar-li la vida a l'Arlet.
2: Exacte.
1: I l'Arlet n'ha portat tres més per complicar-me la vida a mi.
2: I haurem d'endevinar el gènere i l'artista.
1: Vale.
2: Vale. Podríem començar per la cançó de la Neus, Number One. A veure, és que... Quina por. Boom the clap. Ah! Boom the clap. M'encanta, Hannah Montana. Tu, ta.
1: Però qui la canta?
2: És country. La Miley Cyrus. Boom the clap, the clap. Boom, boom. És la que cantava abans. És que bona. 3, 4, nani, nani, to sit. Nani, nani, nani, nani, move your feet. Saps que jo em sabia de coreo? Jo me la sabia, eh? Ojo. Vale, proseguim. Cançó Arlet 1. Neus.
3: Me he inventado cosas pa llamar la atención de ti.
2: No ho hem parlat ni res mil vegades, per favor.
1: Estiu.
2: Ai, Déu meu.
1: Max Carra.
2: Molt bona! Molt bé, molt bé,
1: vale,
2: molt bé.
1: Tenim, tenim. És cúmbia. Com?
2: És cúmbia.
1: Ah, clar, pensava que havia de dir el títol
2: no,
1: de la cançó.
2: No, no havies de dir. Però es diu Uaie.
1: Uaie.
2: És hermosa. I aquesta cançó, originàriament, és del Capo, que té molt bona veu i és molt, molt bon cantant.
3: De ti me gustan cosas.
2: Molt bé, Neus. Te les he ficat fàcils, jo crec, en aquest últim programa.
1: També.
2: Vale, cançó Neus 2. La sé. Oh, happy day. Oh, happy day. És de Sister Act, per favor. I és 3, 2, 1, gospel.
1: Quin gran tema.
2: Oh, happy day. Boníssima. When Jesus was. Increïble. Vale, proseguim. Cançó Red 2. Jesus
1: was. És que no m'estic creient, eh?
2: Et juro que quan...
1: Esperem-nos.
2: No ho puc creure.
1: Vale, és gospel?
2: Com
1: I
2: es diu?
1: I és d'assisterà?
2: Com es diu?
1: O oh, happy day.
2: Hosti, que fort. Que fort em sembla.
1: Anem a per l'última meva.
2: És que quan l'ha ficat he dit...
1: Espera't.
2: No, no pot ser, no pot ser, és la mateixa, llavors la feina la faig jo, clar, collons. Jesus. Vale, la següent. Hòstia, que fort. Cançó Neus 3. Oh, happy day.
3: Me he inventado cosas.
2: No m'ho puc creure.
1: Hòstia, ens hem posat complicat avui, eh?
2: I com després has fet veure que no te la sabies?
1: Perquè no te la creus.
2: Max Carra, es diu Uaie.
1: De fet, ja la feina abans.
2: I és, no, aquesta ja me la sé, si l'escollo ja la sé. Mira, Monstic Link, Link. I és, òbviament, cúmbia.
3: Todo. Amarte mi necesidad.
2: Un moment, quina connexió programa d'avui.
1: Molt bona. Deixem una mica aquesta.
2: La tercera, però em falta una a mi.
1: Ah?
2: Em falta una meva, que aquesta és més difícil. Te l'has de saber. La deixarem una mica, vale? Aquesta l'allargarem.
1: Sí, si no calles, no l'escolta.
2: Perdó, perdó.
1: But you came home. És que sé qui és, per la veu.
2: Saps qui és? T'agrada molt, t'agrada molt. És molt bona veu. Et faig una pista. És molt bona veu i una cantant que té un bozarrón com una casa. I que t'agrada molt, molt.
1: La Whitney.
2: La Whitney. Molt bé.
1: I serà gospel.
2: No. No.
1: Rhythm and blues?
2: Com? Rhythm and blues?
1: R&B.
2: Molt bé. I es diu it's not right, but it's okay, o alguna cosa es diu. In any way. O sigui, doncs pensava que te la coneixies, eh? Doncs mira, deixarem per tancar laboratori la deixarem, vale? I acabarem amb aquesta meravellosa cançó de Whitney Houston, una de les millors veus
1: d'Estats
2: Units. La Whitney.

0: Ara, per acabar i començar amb el final, ficarem una altra cançó que hem preparat també, que és cúmbia, i no és de les millors cúmbies, de veritat.
1: Que no esperàvem que fos cúmbia.
0: No ens esperàvem. És que jo crec que per això l'hem escollit, perquè no ens esperàvem que fos cúmbia. Exacte.
1: Bueno,
0: Mayonesa.
1: Sí, clar, si l'escoltes bé, sí.
0: I això diu... Bate... Bate que bate... Ah, no, mira. Espera, és que vull dir això un moment, eh? Bate que bate... Que...

0: to know there.
1: Després d'aquest viatge pels gèneres musicals, que ha sigut ben llarg, queda clar que la música és molt més que entreteniment.
2: És història.
1: És identitat.
2: És protesta.
1: És emoció.
2: Potser avui no hem descobert quin és el millor gènere.
1: Perquè probablement no existeix.
2: Exacte. Però sí que hem entès que cada un explica una part diferent de la història de la humanitat.
1: Gràcies a Ràdio Molins de Rei per continuar donant-nos aquest espai i per no expulsar-nos encara després de tres programes parlant d'exactament el mateix.
2: També, com sempre, gràcies al David Rius, el tècnic que és capaç de fer sonar bé fins i tot un grup punk assajant dins d'un túnel.
1: I que ens està allisonant i ens està fent aprendre coses noves sobre els gèneres musicals i moltes altres coses. I a Àlex Gilabert per posar veu a les nostres sintonies, que ja és més famosa que nosaltres, la seva veu.
2: Cosa que tampoc era gaire difícil.
1: Exacte. No? Família, la propera setmana, que escolteu una cançó,
2: pregunteu-vos d'on ve,
1: qui la va crear
2: o què intentava explicar
1: i quina història amaga darrere.
2: I recordeu que al final
1: els gèneres poden ser diferents.
2: Però atenció, però la música ens connecta.
1: Ah.
2: I atenció,
1: la setmana que ve obrirem el meló.
3: Això ha sigut Fora Clitxers. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Papa Lleu XIV ha fet una crida a acompanyar i promoure el qui més ho necessiten, i ho ha dit a la parròquia de Sant Agustí del Raval, on ha advertit a més que cal assistir a les persones més vulnerables, perquè sembla que s'ha perdut el sentit de la dignitat sagrada de l'ésser humà. El Papa ha reivindicat la figura dels avis i àvies i ha demanat que no es normalitzi la soledat de la gent gran. A l'espera de l'acte central d'aquesta visita, que serà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família aquest vespre, Lleó XIV ha visitat Montserrat al migdia en un ambient d'expectació màxima. El pontífex ha presidit la pregària del Rosari i ha fet la veneració de la Mare de Déu de Montserrat, de qui el Papa ha dit que sempre l'ha acompanyat. Lleó XIV ha llançat un missatge d'amor i de respecte cap als altres.
2: Demà anem a Maria, Reina de la Pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, e que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials.
1: I avui, segon dia de la selectivitat per als més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària. Al matí s'han examinat d'història i filosofia i la resta del dia d'algunes assignatures optatives. Els estudiants es mostraven avui satisfets, alguns, si més no, de com havien anat els exàmens.
3: Crec que han sortit temes bastant assequibles. M'esperava bastant pitjor, la veritat, i ho he respost tot. Jo crec que bé.
4: Les preguntes eren com bastant àmplies i a la veu bastanta llibertat d'elecció amb el que volies escollir, doncs trobo que la majoria, doncs, hem pogut assumir-ho d'una manera prou bona.
5: Ha sortit Plató, que era un dels que més fàcil em semblava, i després, com que la resta podies més o menys escollir de qui volies parlar, he pogut fer els que millor m'han sortit.
1: I les reaccions als grups municipals arran de la mort d'un home per un tret al carrer Balmes de Barcelona han estat immediates i molt crítiques amb la situació de seguretat a la ciutat. Els partits han expressat la preocupació per l'augment de violència armada a Barcelona i han reclamat mesures urgents per posar fi als tirotejos després d'aquesta segona mort a trets en més d'una setmana. L'alcalde Collboni ha demanat reforçar la presència policial als carrers de la ciutat. I l'historiador de l'art, escriptor i filòsof Valentín Roma ha estat escollit com a nou director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona. El MAC va així ho ha elegit per unanimitat al jurat del concurs per substituir l'actual directora Elvira Diangani Ossé, que va deixar d'ocupar el càrrec perquè no el pot compatibilitzar amb la direcció del MACBA amb la Bienal d'Art d'Abu Dhabi.

0: D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
1: Informació local.
2: Els amics del museu preparen una conferència per aquest divendres per parlar dels carlins catalans i el foc de Molins de Rei. La farà Ferran Toledano, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. El divendres a les 7 de la tarda a la seu del museu del carrer Pintor Fortuny 55 i l'entrada és lliure. També divendres continua el cicle Nits Musicals del Botànic que organitza el SEM, enguany al pati de Can Ametller. El proper concert és amb la formació Bratia, que fa música dels Balcans i Gipsy Jazz, liderada per Ivan Kovace, que és veu i contrabaixista. També a la banda hi ha Pere Nolasc, violí, Víctor Paradis, guitarra, Julien Canal, guitarra, i Estelio Estoguies a la percussió. El concert divendres al pati de Can Ametller, obertura de portes a les 8, us podeu dur el sopar de Carmanyola i el concert comença a 9:15 de la nit. Les entrades, 17 euros, 12 pels socis del SEM, i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. I també divendres al Foment programa el monòleg d'Andrés Torres, Los hijos adolescentes. El divendres a les 9 al Foment, les entrades a partir de 16 euros a Entràpolis. Diumenge, el Museu del Renaixement fa una visita guiada a 11:45, gratuïta. Està inclosa en el preu de l'entrada. Les reserves per anar a aquesta visita guiada de diumenge les podeu fer al correu info@museudelrenaixement.cat. I les bastoneres, que fan una exhibició de final de curs aquest proper diumenge a les 5 de la tarda a la plaça del Palau de l'Escola al Palau. I per acabar, també una altra festa de final de curs de Rollover, l'Escola d'Esports Urbans, es farà el diumenge a la tarda a les 6 al Parc de la Mariona, amb jocs, aigua i diversió sobre rodes. És una activitat gratuïta i oberta a tothom. La farmàcia de guàrdia avui dimecres és la Roca del carrer Major 31.

0: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
3: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
1: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous, a les 11 de la nit, a Ràdio Molins de Rei. I got the music in me,
4: yeah. Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona, t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Serenor és un programa que comença i avui torno a estar aquí amb tots vosaltres, que sou una bona colla. La setmana passada no hi era. I comença ara aquesta hora amb l'Alícia, què tal, amiga?
1: Hola, bona tarda.
0: Una amiga de tota la vida, ja.
1: I tant.
0: La Maria, que és molt recent, però carai, tio, quina profunditat.
1: Una altra part del nostre equip.
0: I del nostre equip. El nostre amic Mario, que...
2: Hola, bona tarda.
0: Que cada dia el tenim més ben situat a tot arreu.
2: Ah, sí? Ara, o sigui, que bé, quina sort.
0: I tant que el tenim. I la Gemma, que...
3: Bona tarda.
0: Francament, molt ben recuperada i la veritat és un plaer també estar aquí. Bé, la setmana passada nosaltres sé que vam sortir el diumenge perquè repetim el programa i allà, si el veu escoltar, veu dir però si ja va, això ja va passar ahir o abans d'ahir, perquè és això. I el divendres vam estar aquí celebrant els 10 anys de la nostra presència, doncs aquí a Molins de Rei. Va ser una festa que vam aplegar una seixantena de persones, que ja és un dir, és un bon dir.
1: I tant, moltes persones.
0: Exactament, vull dir, això vol dir que hem tingut capacitat de convocatòria i, en definitiva, quan tens una capacitat de convocatòria vol dir que alguna cosa estàs fent bé, esclar.
1: I clar, estem fent alguna, coses bé. Alguna. Moltes coses estan fent bé. Jo penso que sí, que estem en una línia bastant, bastant positiva.
0: No,
1: i tant que sí.
0: Bueno, com a mínim en 4 ràdios que portem, déu-n'hi-do, no?
1: Oh, i tant.
0: 4, 5, la de Castelldefels.
1: Estem fent xarxa.
0: Estem fent xarxa, sí. Hauríem d'agafar-ne d'altres, però bueno, ja veurem. Jo tenia aquesta idea no fa gaire d'anar doncs, a la xarxa i tal, i a veure...
1: Ai, sí, és
0: veure,
1: veritat. Aquesta l'hauríem de recuperar, també. Aquesta... A veure...
0: Hi anàvem.
1: Sí.
0: Nosaltres vam començar fent... ràdio, doncs, tant a Sant Boi, perquè anàvem ell i jo, sí. Després vam agafar Cornellà, després vam venir cap aquí fa 10 anys i també vam estar, doncs, al que en dèiem abans Com Ràdio.
1: La Com Ràdio, que ara és la xarxa, i això va sorgir dintre de l'Hospital de Sant Joan de Déu.
0: Això, i ho vas provocar,
1: sí,
0: tu, això.
1: Sí, doncs, que va venir el presentador, llavors, que crec que està fent un altre programa ara, el Jordi Sacristán, i ens va entrevistar allà, a l'hospital mateix, i llavors jo li vaig dir, escolta'm, ja que vens, per què no fas un programa per nosaltres? I jo vaig dir que aquest, no? Doncs ens va cridar, i vam fer un programa amb ell, jo crec que va ser 2 anys, diria jo, 2 temporades, cada diumenge, o cada diumenge o una vegada, no me'n recordo, cada diumenge no era, perdó.
0: No, cada diumenge.
1: Era o cada 15 dies, o cada... no me'n recordo ben bé, però bueno, vull dir que...
2: Amb tot això, quant de temps fa que esteu fent ràdio?
1: Uf, molts anys.
2: 20 anys?
1: Doncs pues potser sí, Jaume, no més.
0: Sí. Jo sí.
2: Mare meva, més, i quan tu no hi ets, em fa presentar a mi el programa.
1: Clar que sí. Clar que sí, home, però si ho fas la merda bé.
0: Perquè no ho sap fer.
2: Sí, cagat viu allà.
1: Què dius?
2: Porto un any i mig.
1: Què dius? Però què dius? Mario, això no és veritat que estaves cagat viu.
0: No se sap valorar.
1: Estaves en la teva salsa.
2: Manipula. Jo he dit que tot que sí.
1: A tot que sí em dius? Això ha quedat una mica malament. A tot que sí.
0: Bueno, això vol dir que no li proposa res que estigui fora del lloc, no?
1: No, suposo. Però vull dir que va ser superinteressant, vull dir, aquest pas que potser, doncs mira.
0: Sí. Va estar molt bé.
1: Sí.
0: Total, que estem molt satisfets d'estar doncs, aquí a Molins de Rei. Aquest programa el tenim doncs, 11 mesos l'any. Vull dir que...
1: Sí, descansem a l'agost.
0: Sí,
1: que no sabem per què.
0: No.
1: Perquè no sé si és que tanquen. Tanquen. Diu que sí, que fan així, que xapen. I se'n van de vacances tots, conduint, por ahí. Vale, molt bé, ens sembla perfecte.
0: Sí, sí.
1: L'agost...
3: A l'agost se para el món.
1: Se para el món, però aquest any jo no pararé. Aquest any em quedo aquí. O sigui, el mes d'agost, jo no sé què faràs tu, Maria, però jo aquest any estic aquí.
0: Ens trobarem els dilluns allà, sí.
1: Sí. Tu marxes, l'agost.
3: No, bueno, tot no.
1: No, jo ni tot ni res.
3: Tot no.
1: I aquest any em quedo castigadeta aquí. Me n'aniré al setembre, a la segona quincena, crec, si no passa res.
3: Això ja és fabulós. El setembre i el juny és quan millor es fan les vacances.
1: Doncs mira, ara farem una setmaneta, que tothom ja ens sembla que te'n vas. Tu te'n vas a Menorca, no?
3: Sí.
1: I jo me'n vaig a Irlanda.
0: Mhm.
1: Però no sé si hi ha Killarney.
0: No és dit del mateix, això.
1: Killarney.
3: No, però sona molt bé.
1: No, a mi em sona millor Menorca, eh?
2: Com es nota que toquen, eh?
1: No, sí, jo...
2: Jo a l'agost em quedo aquí amb la meva mare.
1: I jo a l'agost me quedaré aquí també, al meu sofà. Amb el meu sofà.
0: Li has proposat anar a la teva mare a fer una cosa tan maca com dir anem a fer un viatget, què et sembla, mama?
2: Com a molt li diré que vingui els dilluns a fer cafè amb nosaltres.
1: Un viatget no estaria malament. Tu t'imagines un creuer?
0: I tant.
2: Amb ella?
0: No, que no vingui amb nosaltres.
1: Com que no pot?
2: Que és impossible.
1: Això ja veurem si és impossible.
2: No sé jo.
1: Val. No saps tu, pues jo sí que
3: sé. És que jo crec que les mames també de vegades treuen les forces de on sigui per compartir moments.
0: Sí.
2: Bueno, sí que és veritat que ara que jo estic visquent amb ella, fa 6 mesos jo pensava li queden 6 mesos per ingressar en
1: una residència. Ens ho vas dir, sí.
2: I ara ha revifat. Bueno, ja us ho dic, cada nit vol sopar fora, ara.
1: Per això dic, que qui te diu a tu que no te la... Mira, la meva mare, amb 85 anys, vam anar tota la... Bueno, no sé si érem 14 persones, vam anar tota la família a Cuba. I ella la primera, i va ser l'única que no es va posar malalta.
2: En quina tenia?
1: 85.
2: Ah, sí? Va.
1: I amb 88 cap a 89 hem estat a Mallorca. I després també la van portar a Londres i tenia també... Ui, la tira, tenia
0: I ara,
1: també.
0: I va
1: en una casa que... És que també nosaltres, que som una mica així, ens n'anem al burro. Molta gent vam estar també en una casa del costat del Tàmesis i la dona va passar-s'ho de conya. Era gran, també, era molt gran. Vull dir que a vegades ens pensem que... Mira, t'he dit que a Cuba... tothom malalt, tots els que estaven molt... A mi em fa mal la panxa, a mi no sé què, a mi no sé quant, i ella... Pues no sé de què us queixeu, perquè a mi no em fa mal res, ni m'està passant res. Jo s'adaptava a tot, vull dir que amb l'Eònica no hi havia cap problema per res.
0: Perquè no em tracteu més així, que jo és quan estic bé així. Oi?
1: Clar, ella estava perfecta. Vull dir, per això t'he dit que potser te sorprendria, eh?
0: Molt bé.
1: Te l'emportes de creuer i encara lligaria, i tu allà mirant.
2: Amb lo cachón de què, segur.
1: Per això t'he dit, i tu mirant, i dient, ostres.
2: I em treu del camarote a mi.
1: Per això, te'n treu allà fora, a dormir allà. Vinga, al ras.
0: Quan vas a sopar amb ella, com dius, cada dia, cada dissabte, cada dia hi va.
2: Cada
0: no?
2: dia.
0: Vale. Llavors no el monta catedral, vull dir, està allà la mar de bé, sopa, sí. Menja, i tu content d'estar amb ella, esclar.
2: Clar, vale, sí. No? Sí. I l'altre dia...
0: L'altre... I la volia tancar.
1: No, la volia no. Ell pensava que
2: no, tal com estava, era...
0: Era un camí.
1: Mira, jo te diria una cosa. Jo crec que el que tenia era un problema de solitud no desitjada. Així de clar i català.
0: Sí?
1: I a part de que pugui tenir doncs, els seus inconvenients o per l'edat o per la seva pròpia malaltia, no? Però jo crec que moltes persones amb aquest tema... Si se senten acompanyades, doncs fan una altra... O sigui, estan d'una altra manera. Jo crec que la teva mare...
2: Sí, ha fet un canvi, però jo no m'ho esperava.
1: I suposo que deu estar supercontenta, perquè el que deies l'altre dia, vaig venir a la 1 del matí i m'estava esperant. A veure si arribava bé. Està fent de mama.
2: Obro la porta i me la trobo allà.
1: Això sí,
2: quan vaig entrar estava ple de fum.
1: Bueno, perquè la mama fuma, bueno. Però la mama t'esperava. Això està fent de mama.
2: Estava esperant.
1: I això és... Saps el que vol dir, no?
0: Sí,
1: que
0: està meu, i et va abraçar i tot.
2: Bueno, no, la tele està animada quan normalment se'n va dormir a les 10 de la nit. Però bueno, mira...
0: Què vas fer tu aquesta hora tan trasnotxador?
2: A la 1, jo. Vaig anar a sopar amb els dos amics.
0: Ah, va bé.
2: I quan vaig tornar, me la vaig trobar. Dic, bueno, mira...
1: O sigui, aquell dia li havies fallat.
2: La propera vegada me l'emporto.
1: Clar, aquell dia li havies fallat el sopar i ja diu, bueno, pues jo t'espero, a veure si arribes bé. Un altre dia te l'emportes a la moto. Ai, no, a la moto, no sé. Bueno, potser s'agafa la dona...
2: Ella no, però la meva àvia la portava.
1: Ostres!
2: Portava a la meva àvia amb 80 anys a la moto.
1: Veus? Ah.
0: I?
1: I de conya, no?
2: Sí.
1: Pues
2: sí,
1: a veure,
2: sí,
1: la mare, sí, pues mira, si s'agafa bé...
0: No te'n fia o tens
2: por. No vol.
1: Ah.
0: No vol molt.
1: És que feia de paquetillo a vegades, no se sap.
0: Això de paquet és una
1: sí,
0: mica...
1: Sí, el paquet és una mica... No et pensis, eh? No sé si és fàcil, eh?
0: S'ha de saber fer una
1: sí,
0: mica.
1: S'ha de saber fer, no? Perquè quan un se'n mou cap aquí o cap allà, has d'anar més o menys a la...
2: Bueno, si aneu amb mi, en moto,
1: sí,
2: us agafeu fort.
0: Sí.
1: Home, i tant, però vamos, amb una corda, jo agafaria una corda.
0: I caiem tots dos. Jo tinc una corda a casa que aniria
1: sí,
0: molt bé.
1: Aquestes sí, d'aquestes de... Sí,
0: aquelles
1: sí,
0: cavallies
1: sí,
0: així.
1: Sí, sí, dius, però si caus tu, cac jo també, però vamos, caiem junts. Però ben junts.
0: Molt bé. Bueno, parlarem avui de coses. A veure, sembla ser, a vegades, la sensació que pots arribar a donar quan fas doncs, una celebració com la que vam fer divendres, és que ja ho tenim tot assolit. I això no és veritat,
1: no.
0: Eh?
1: No.
0: Hem de fer més
1: tot assolit, no.
0: Mireu,
1: mai és tot.
0: Nosaltres, mai és tot, exacte. Nosaltres, concretament, on vam acabar anant a parar després de néixer l'associació, ara farà 30 anys ja, vam anar a parar a Cornellà. I a Cornellà doncs, hem assolit altres coses, fins i tot una taula de salut mental, i també tenim la ràdio, que també fem programes conjuntament amb el Club Social, que també és una altra de la...
1: I a l'SRC, també fa programes també. De ràdio.
0: Uh-huh. O sigui que tot això és un model. Cornellà és com si fos el model avançat del que veritablement nosaltres som capaços de fer doncs, als diferents punts que ja estem. Una de les coses que sí que hem avançat i molt i ho volia dir avui d'una manera molt, molt especial és Sant Joan d'Espí. Sant Joan d'Espí hem aconseguit tornar a fer funcionar doncs un grup que no només és de famílies o no només és en primera persona. Fins i tot la nostra amiga la vas venir ahir sí, vas saber de què va això, no? I et vaig veure molt feliç allà.
1: Sí, sí, molt interessant.
0: I et va interessar. Doncs aquest és una de les evolucions que hem fet en quant a un punt en concret. I Sant Joan d'Espí en aquest moment és un model a repetir amb altres aspectes.
1: Exacte, sí, sí, és un model, és una prova pilot, com bé diu el Vicenç.
0: Que tu ja hi eres, allà. Bueno, ja la coneixies a la...
3: Bueno, jo sí que és veritat que vaig començar aquí, no? Sí. I us vaig trobar aquí, a conèixer aquí, a Sant Joan. Sí. I personalment, tant a mi com la meva parella, ens ajuda molt. Tant ell per identificar coses que diu la de l'Aida, no? Ahir el comentari de la Nòria, dels pensaments i tot plegat, i també pues, veure el que passa a altres persones, no? I puguem empatitzar. I jo crec que com a família i com a primera persona pot fer una mica de pinya, almenys en el meu cas, eh?
1: Jo crec que és fonamental.
3: Sí, sí. A nosaltres, no dic jo, nosaltres ens ha anat bé.
1: O sigui, és una prova pilot, com bé diu el Vicenç, perquè abans només éreu de famílies o de primeres persones, vull dir que separats. I aquesta unió fa veure...
0: Que és factible.
1: És factible. Vull dir que estem comprovant, perquè ja portem quatre... Quants mesos va dir l'Adelaide que estaven? Quatre mesos?
2: Des de febrer. Quatre, sí.
1: Des de febrer. O sigui que està funcionant, i està sí. Funcionant superbé.
0: I anem tots allà.
1: I anem. Uh-huh. I vull dir, ens sentim, quan sortim, bueno, a vegades amb les emocions una mica mogudetes, no? Perquè jo vaig sortir amb les emocions molt mogudetes, potser.
0: Ahir sí.
1: Tenia un...
0: Un batibull.
1: Sí, un batibull bastant així, no? Com bé vau veure, suposo. Però bé, penso que la millor manera és treballar-ho així. I si hi ha familiars, poden veure com d'altres persones també... O sigui, que no estan sols, que no és només el seu fill o la seva filla, sinó que hi ha d'altres persones que passen per aquest... I poder entendre diferents visions, no?, de com funciona cada persona, no?
0: Mm-hmm.
1: Això et dona com molta experiència, no?, per poder aplicar. És un coneixement. Jo, per mi, és un coneixement continu. Són inputs que et venen i que pots després aprenentatge, coneixement, i poder portar-ho a la pràctica. No sé, Maria, et sembla
3: jo,
1: que vols dir alguna
3: cosa? I millora. Crec... Sí, i jo crec també que ara potser em matareu amb el que diré, però
0: no,
3: és el que jo penso.
0: No, tu que diguis res de mal, eh?
3: Jo crec també que potser que tothom té alguna cosa, no?, a resoldre, i aquest grup també ajuda a identificar una persona que no tingui un diagnòstic.
1: No? Sí, sí, tant.
3: Per exemple, ahir, el dels pensaments, el de quedar-se allà, d'una sèrie de conductes, i al final són eines que et poden ajudar, tant a nivell familiar com a nivell individual.
1: I és que anem al costat, perquè les famílies, com jo som la teva parella, jo som el teu fill, com els familiars que venen, veuen que hi ha d'altres persones similars, que funcionen d'una manera o una altra, això te dona una experiència, un coneixement, dius, ostres, doncs això potser li està funcionant, potser vaig a practicar jo aquesta tècnica o agafo aquesta eina per poder tenir una millor relació amb el meu fill o filla o la meva parella, per exemple, o el que veus, no sé, jo sí que m'hi fixo molt amb la teva parella, que està molt... molt assertiu, està constantment, el veus... que escolta molt i que veu... I
3: ell no és d'aquestes coses, eh?
1: No vol dir...
3: però és assertiu, sí. És assertiu. Però vull dir que en el grup se sent còmode, que en el grup...
1: Jo el veig còmode. Jo el veig còmode, perquè no el veus una persona que estigui neguitosa, que a vegades sí que te trobes amb grups que hi ha alguna persona pues, que, bueno, pel que sigui, és que no tothom s'ha de... A vegades no te trobes a gust, no... Però jo veig que en el cas de la teva parella em dóna la sensació que es troba a gust i que té un... fins i tot un, no sé, com un recolzament, no? Diu, ostres, pues...
3: Sí,
1: ostres,
3: l'ajuda.
1: Una ajuda.
3: L'ajuda.
0: Un enamorament.
1: Bueno, a part d'això, que està enamorat. Això se li nota, també, és veritat, eh? Anem a dir-ho.
3: Ai, com escolti el programa.
1: Bueno, pues si escolta, pues que ho escolti perquè es veu, les coses es veuen.
0: Que salta
1: a
0: la vista, eh?
1: Sí, això és molt xulo.
2: Es nota molt,
1: eh? És veritat. Ho teniu, això és que és recient.
2: Home, diu molt.
3: Yeah. Recient,
1: o potser no sé, o és que sou així, no?
3: Però, han passat 14 anys.
1: Déu-n'hi-do, pues... Doncs llavors, escolta'm, com el primer dia.
2: Sí, que es preocupi, sí. Que estigui
3: sí,
2: allà. Sí,
3: això
2: perquè...
3: sí, sempre ha estat, sí.
1: Pues sí, sí, o sigui, de veritat, que sembla com... O sigui, això és que feu un treball diari, perquè sembla com els principis, com els començaments. De veritat, la externa, l'opinió, almenys la meva opinió externa, i crec que la del Mario també,
0: de totes...
1: és com veure-ho, no? Que, ostres, està molt xulo, m'encanta.
0: De totes maneres, de desenvolupaments hi ha moltes menes. Aquest potser és el millor, eh?
3: Però... I també vull rescatar una cosa que has dit abans del grup de Sant Just. Jo crec que també...
1: Sant Joan,
3: sembla molt l'esperança i això
1: paraula clau.
3: Jo crec que fa falta tenir una mica d'esperança.
2: Has donat amb el clau.
0: Sí.
2: Jo penso que
0: és la visió.
2: Una eina molt important és donar a la gent esperança.
1: És la paraula fonamental en tots els plans de recuperació, no? Gemma, quan parlem amb els grups de recuperació, la paraula base, del campament base, com dient. Sí, és que a més nosaltres parlem del campament base, no? De quan anem pujant la muntanya, no? Anem posant banderoles. Doncs és l'esperança, que és la... Jo crec que és la fada, no? La fada madrina que està allà.
0: Al cap i a la fi, la confiança que hem de millorar i estem en el camí de fer-ho, no?
1: Però ara, de veritat, que la paraula aquesta que bé ens has fet recordar és fonamental i clau, i tant.
0: Bé, doncs jo en aquests moments tinc a la mà doncs, un dels treballs dels diferents que tinc del senyor Francesc Torralba, que et vaig demanar que portessis el llibre i no hi has pensat.
1: No he pensat, no, però ja sé que es portaves tu coses com jo et conec i tot queda en família.
0: El senyor Francesc Torralba és un dels que parla des del cristianisme, des del convenciment més absolut que pugui arribar a tenir, perquè és que ho és, vull dir, això està clar.
1: És un professor de la universitat i de l'Institut Borja d'Ètica, amb uns coneixements brutals, amb una quantitat de bibliografia publicada molt gran i molt extensa.
0: I avui del que parla és de la vulnerabilitat conscient. O sigui... vull dir, necessito tinc necessitat. Això probablement, si parlem de primeres persones, això és evident, però si parlem de famílies també és molt evident, i això us ho garanteixo jo com a familiar, no? perquè veritablement, i avui en parlàvem amb l'Alícia, li deia, diu, sí, però és que jo si no ho veig mínimament clar, jo no em bellugo, vull dir, fins que no veig que hi ha un punt on agafar-se, jo no tiro endavant, no? I llavors això també ho he après d'aquest senyor, perquè he llegit moltes coses d'ell, moltes, aquestes totes, que aquí n'hi ha 10 o 12, i la vulnerabilitat conscient és una de les coses. Començo i a partir d'aquí anirem desenvolupant doncs, tot el que d'allò. Diu, hi ha tres notes que caracteritzen el nostre present: la incertesa, l'acceleració i la vulnerabilitat. Desconeixem el que ens espera. Experimentem transformacions a gran velocitat, especialment en el camp tecnològic, i sentim que som vulnerables, que són fàcils, en definitiva. En un marc d'aquesta naturalesa, és difícil fer apostes a llarg termini, emprendre projectes de gran envergadura, perquè la conjuntura no et dona seguretat, sinó més aviat crea una sensació de provisionalitat. O sigui, vaig a fer això i a veure què, o em quedo quiet a veure què se m'acut, i a partir de què se m'acut alguna cosa, i d'això parlàvem doncs, avui, perquè ella també m'ha manifestat un seguit de coses, no? Diu, vull fixar l'atenció, però, en una de les tres notes, que és la vulnerabilitat. La vulnerabilitat és l'exposició a la ferida, és la constatació de la fragilitat, de la necessitat, de la mancança. Quan un ésser humà és conscient de la vulnerabilitat del seu cos, no té cura. Quan s'adona de la fragilitat del seu treball, del seu habitatge, en definitiva, de la seva vida, desenvolupa tots els mecanismes preventius per conservar aquests béns. La consciència de la vulnerabilitat és el principal antídot. O sigui, és en el moment que dius, pues sí, no sé, jo no sé, m'atreviria a dir que amb tota una experiència que he tingut aquests últims mesos, la veritat és que m'he escoltat molt a que m'havia de quedar quiet, i m'he quedat quiet i el resultat no ha estat dolent, no? Vull dir, perquè ara això ha fet un tom i aquest tom ja ha tingut doncs, la seva justificació de que estava quiet. O sigui, que això també no deixa de ser doncs, una cosa molt important.
1: Vull dir, que això el que vol dir és que tothom som vulnerables. Que l'ésser humà és vulnerable.
0: Podríem anomenar no? que el fet...
1: O que té vulnerabilitats.
0: Podríem anomenar que el fet, i no és que sigui igual una cosa que l'altra, que el fet de la vulnerabilitat que representa el trastorn mental és una cosa que afecta no només a la persona en qüestió, sinó a tot l'entorn que es belluga. I estaríeu d'acord amb això?
1: Sí, clar.
2: Clar, sí. Jo completament d'acord. Jo vull dir una cosa, jo la vulnerabilitat penso que és necessària. Ningú neix com un estoic.
0: No.
2: I des de la vulnerabilitat aprens molt. Mm. No vol dir que sigui fàcil, perquè a ningú li agrada, però penso que s'aprèn molt.
1: És que quan neixem som vulnerables.
2: Però tant,
1: i llavors vas aprenent.
2: Però a part de que et dona eines, et dona valors, també. Mm. Perquè... Per exemple, ahir parlàvem dels psicòpates.
0: Mm. Vale? Sí.
2: Quan una d'aquestes persones es troba vulnerable, jo penso que aquí té l'oportunitat d'aprendre uns valors que igual abans no tenia. Quan se sent vulnerable, quan té por, quan li passa una cosa que necessita dels altres, quan està acostumat a dominar els altres, quan penso que això és positiu, que pot aquella persona té l'oportunitat d'evolucionar. I en el nostre cas, almenys en el meu cas, no és còmode, però no tindria a dia d'avui els valors que tinc si no passés per vulnerabilitat. I em trobo orgullós perquè em treu del focus de mi mateix. També em trobo bé quan faig alguna cosa i aquest alguna cosa repercuteix en positiu per les altres persones. Aleshores, penso que aquesta vulnerabilitat per mi és bona. N'hi ha la por, evidentment, i millor en aquell moment tindre un bon grup de persones que estigui al teu costat, però si la tens cap a sol, doncs...
0: És molt més complicat, oi?
2: Però bueno,

0: es passa.
1: No, però se n'aprèn.
2: És que tu has de parlar molt d'això, jo ho sé. Jo sempre he admirat la teva manera de ser i tindràs oportunitat d'explicar-la, perquè penso que és vital el que fa la Maria, el que fas tu, el que fa, el que acaba de dir el Mario, i també moltes vegades, doncs, tant la Susana com la Alicia, doncs, sou capaços de dir, sí, sí, és que jo em sento, tu quan fa dos mesos que estaves que no em trobo bé, i ja està, sí. Que m'heu de mirar, que m'heu de investigar, que heu de fer tot el que cal, precisament perquè jo em recuperi, si no, on estem, no? És així.
1: Sí.
2: Això és molt important. Mm. Anem a la mitja part. Avui la nostra amiga Susana, que no ha vingut, per això no l'hem saludat.
1: Bueno, però des d'aquí li enviem una
3: abraçada.
2: Una abraçada.
1: I tant, ben
2: la primera peça és ni més ni menys que...

0: És que si no et trobes bé, com vols acompanyar?
1: Ja ho ha fet.
0: Ja, ja. Ell ha fet, bueno, un afegit aquí, sí. Bé, estàvem parlant ara aquí entre nosaltres de les, bueno, de les diferents vulnerabilitats, no? Maria, hi ha una cosa que també, vull dir, encara no n'hem parlat i que penso que és molt interessant. Tu coneixies la psicòloga ja que tenim aquí a Sant Joan d'Espí.
2: Sí.
0: Llavors, ella...
2: M'emociona i tot.
0: T'il·lusiona i tot, oi?
2: Emociona.
0: M'emociona.
2: Sí.
0: La veritat és que jo quan la vaig conèixer de seguida vaig dir, ostres, però és curiós, és la intuïció aquella que dius, això jo no l'havia sentit a parlar d'això i d'allò i d'allò altre, no? I la veritat és que és una persona que precisament tot el que hem estat dient fins ara de com acompanyem, de com ens superem i com qui és el que supera més bé i tal i qual, ella ho té molt clar, això, i ho manifesta. Diu, sí, diu, és que hi ha una manera de posar-te davant de la dificultat i com, com evoluciones amb ella, tu. Evolucionar, eh? No vulguis ara tu curar-te en un mes o en 15 dies. I cal persistir moltes vegades amb aquelles fórmules, no? Això també és molt important. Si no hagués estat aquesta psicòloga, crec que no hagués estat tan fàcil, això. Jo ho crec, ara, ja ho veurem. Perquè tot això són experiències que vas apilant en la teva... en la teva memòria i, evidentment, quan tenim oportunitat com ara de manifestar-ho públicament, doncs ho hem de saber fer i ho hem de saber dir, eh? Perquè, és clar, és que és una de les formes, no? Jo, jo vull estar aquí. Jo allà, deia l'altre dia que estàvem allà, diu, jo, quan estava allà, dins, eh? Diu, jo em sentia segura, diu, jo sabia que si jo em trobo malament, diu, els metges, doncs, diu, els psiquiatres, els psicòlegs i tal, van i em fan el que convé, el que a mi em convé, perquè ho coneixen. I si no ho coneixen, investiguen, i si investiguen, acaben trobant la fórmula que en la qual qualsevol, jo també, doncs tindrem l'avantatge de ser atesos. Això és l'esperança, també, no?
2: Sí. Més ampliada.
3: Sí, més ampliada. El que passa que també, i aquí potser sobre un meló, depèn dels professionals que te trobis.
0: Això sempre.
3: Llavors,
2: això està claríssim.
3: Depèn dels professionals que trobis i depèn de la zona on visquis, tens més facilitat o menys facilitat.
0: Val.
3: Evidentment que aquí al Llobregat n'hi ha molt de recursos. Molt de recursos. Però al Vallès no n'hi ha tant.
0: No n'hi ha tants.
3: I llavors, que... clar, això també ajuda.
0: I el que hem d'insistir és que n'hi hagi. Això
2: exacto,
0: està claríssim. Sí.
2: Els recursos han de ser més grans per poder portar, per tirar els projectes més endavant. Això està claríssim.
0: M'agradaria destacar un aspecte que també és prou interessant. Tots sabem, ho sabem perquè hem llegit moltes coses, aquí per aquí tinc també un article, però bueno, avui potser no el tractarem, de la insistència dels educadors, o sigui, dels mestres, manifestar-se que no anem bé, que no anem quedant a la cua de tot i que això representa que cada dia som més pobres de saber i de capacitat i de tot això, no? I què han fet aquesta gent? Doncs ara que ha arribat el Sant Pare, que el tenim per aquí, doncs fent tot el que feia, i a Madrid, i anirà a Canàries i tal, doncs s'han manifestat, o sigui, han estat en una manifestació, però amb una clarividència extraordinària. Farem la manifestació aquesta ahir, que la vam fer, perquè toca, i després fins al setembre ja en parlarem. I tenim tot aquest marge de temps d'estiu per negociar i per treure endavant les coses. Ole! Això també juga un paper important.
2: No, clar, això de sortir al carrer per demanar coses, això es feia, sobretot es feia abans. Mm-hmm. I per això es van aconseguir moltes coses, perquè els drets socials s'han aconseguit així. Doncs sortint al carrer reivindicant. Si ens quedem a casa, doncs les coses no ens vindran, perquè sí, al revés, el que ens manipularan i faran el que siguem nosaltres. Jo crec que les coses s'han de fer així, sortir al carrer per demanar el que es necessita, en aquest cas l'educació, o sanitat, per exemple, quan han sortit per dir lo de les guàrdies. Jo, per exemple, mai he entès que una guàrdia sigui 24 hores, perquè una persona, jo crec que és impossible que estigui 24 hores, encara que estigui dormint o sense... Me dona igual. No crec que estigui bé per poder atendre a ningú. O sigui, jo crec que no, i jo he parlat amb alguns i sí que m'ho han dit, és molt complicat fer estar 24 hores de guàrdia. O sigui, és que jo penso que és un sistema que s'havia de treure. Sí, i han de sortir i han de sortir per demanar el que
0: quan,
2: és just.
0: Això en quant a metges, però en quant a professors...
2: Bueno, educació, sanitat... Me dona igual, però, vull dir, qualsevol servei, no, que sigui públic o social, no? De tots.
3: Però aquí jo crec que anem a parar un altre cop a sentir-nos vulnerables.
2: Sí, clar.
3: Llavors, sentir...
0: És que som vulnerables.
3: Exacte, llavors tenim una necessitat, no?, i expressar-la i dir-la milloren les coses. Clar. I si és en col·lectiu, encara més.
2: Clar,
3: més.
2: Clar, clar. O sigui,
3: perquè es fa més força.
2: Clar. Sí, sí, ells, lo que tu dius, han vist una vulnerabilitat, no?, que l'educació doncs no estava funcionant perquè no tenen recursos, hi ha més educació especial que no està tractada, etcètera, etcètera, etcètera, bueno, i que no s'està treballant en una línia correcta. Doncs han sortit al carrer i a mi em sembla que moltes vegades haurien de sortir tots al carrer per demanar moltes més coses que no estan funcionant de la manera que haurien de funcionar. I és així, i és correcte.
0: I això, com que ja veurem que van calculant, que van dient que si Europa estem atreçats i tal, qual, clar, tot això es fa evident.
4: Pues jo aquí, el que dius, Alicia, estic molt d'acord, perquè penso que la societat aquí està molt dormida, perquè, per exemple, quan surt el col·lectiu, és que hauríem de sortir tots. Perquè només a les notícies només donen el tema de corrupció, i tot el que és el tema de les millores i les necessitats... Hòstia, jo veig que tant en sanitat com tu has dit, que potser a segons quines parts d'aquí de Catalunya tenim la sort de que està cobert, i en unes altres parts doncs les persones que també tenen patologies no tenen aquesta sort.
2: Sí, sí. Zones més rurals, per exemple, tampoc tenen accés, no? Tenen dificultats en l'accés a la sanitat o a l'educació. O sigui, que tothom hauria de... Si és universal, hauria de tenir tothom accés correcte, no, vull dir, com estem, no? Però com tu bé dius, clar, és el tema estrella, és aquest de la corrupció, però suposo que hi ha una motivació al darrere, no?, per carregar-se doncs un govern, senzillament. Carregar-se el govern que n'hi ha i ara, doncs, bueno, treure totes les coses que puguis, siguin veritat o no siguin veritat, dona igual. Perquè hi ha certs col·lectius que es dediquen a fer informacions falses. I fins que no es demostra, perquè tu fas, doncs, una demanda amb notícies falses, però clar, això va al jutjat, al judici, pam, pam, és un temps, això es dilata en el temps, i clar, durant aquest marge doncs es creen, o sigui, bueno, moltes... Vull dir que la gent s'enfada, amb raó, clar, que si els diners van cap aquí, que si els diners van cap allà, que ens han robat, que tal i que qual... Però millor parteix del millor d'una denúncia que no és correcta, que és falsa, que moltes vegades passa. No dic que sigui totes igual, eh? No dic que totes siguin igual, però hi ha moltes que ho són així. Perquè hi ha certs col·lectius que, en comptes de ser... de crear, o sigui, de construir, el que fan és de construir al revés. O sigui, m'ho carrego tot per crear no sé quin tipus de societat en la qual molestem tots. Bueno. Molesten els passionistes, molesten la gent que és diferent, molesta tothom. I és així. Llavors, quin món volem pels que venen al darrere? Quin món volem?
0: El bo, no hi ha dubtes. Eh? No? El que vagi bé.
2: Sí, però quin món volem? Quin és el que volem construir? Carregar-se tot? No. Tampoc és així.
0: No, hi ha coses que estan bé, el que cal és que les persones siguin millors, a vegades, no. És a dir, podríem parlar de tantes altres coses. Bé, d'una altra cosa que també crec que hem de parlar és del llibre que, des del Club Social, doncs, també es va editar, i això va estar ajudat per un poeta, i un dels poemes més interessants que ha triat la Maria d'aquest llibre, doncs, és el que escoltareu tot seguit.
3: Bueno, és una mica llarg. Jo volia començar pel principi, per lo que, bueno, ho he comentat abans, no? Perquè crec que tots, bueno, que és molt interessant tota la feina que han fet, no? I fer un poemari no és gens fàcil,
0: no,
3: i més
0: en
3: persones diferents, no? Perquè no és una antologia, és un poemari. Llavors, no és curt aquest poema, que és de la princesa Inca, però jo volia començar per el primer i així ho faré.
0: La princesa
3: es diu: a todos ellos, a los que se quedaron dormidos en la nunca, a los que sueñan sus verdades y se las niegan, a los que tienen mucho miedo y lloran por cualquier cosa y se ocultan la cara de vergüenza, a los tímidos, a los solos, a los raros, a los que dudan y dudan y les llaman inmaduros, débiles, a los que duermen en la fina cama del psiquiátrico, a las madres que cogen la mano de su hijo ingresado. Os digo que no nos vendan verdades, que la verdad no existe, la verdad y la razón creaciones del hombre para doler, para medir, para doler. Hay que luchar contra el silencio y la ignorancia, no somos enfermos. ¿Y quién tiene la verdad absoluta, la realidad absoluta? Que la muestre, que la enseñe si puede. Es mentira, mentira, no existe. A los que llevan cicatrices de haberse rajado las venas, a los que consiguieron no rajárselas, a los que paralizan la angustia, les paraliza para ser, amar, soñar, a los que llaman vagos, idiotas, locos, débiles. No escucháis la voz de los que viven solo para tener, a los que la ansiedad le hace fumar dos paquetes diarios, a los que son sociables, ni aptos, ni lúcidos, ni extrovertidos, ni empáticos, ni asertivos, ni normales, a los que nunca superan un test psicológico, a los que llevan medicamentos en el bolso y monedero vacío, a los que ahora están atados a una cama y no nos oyen, a los psiquiatras que abrazan a sus pacientes y pidieron alguna vez consejo a un esquizofrénico, que a los que tenemos el certificado de disminución y leemos a Lorca y a Nietzsche y lo que haga falta, a los que no soportaron el túnel y se fueron para siempre, a los que atravesaron cada día el túnel agarrando aunque sea a las paredes negras y no se fían solo de los manuales, libros, tesis, estudios y estadísticas, a los psicólogos que dan besos, a los que hemos pasado ya el infierno y el cielo y no queremos volver nunca más allí, a los que roban dolor y devuelven sonrisas, dice Sabina, y sobre todo a todas esas pupilas dilatadas de tanta química que duran aturdidas y absortas, pero tienen la luz más hermosa, que no existe la locura, sino gente que sueña despierta.
0: La princesa Inca, princesa això ho va escriure Inca. Fa molt de temps, aquesta
2: noia. És preciosa, aquesta... És una forma de, ostres, d'explicar moltes coses amb unes paraules, la veritat és que...
0: Amb unes quantes paraules rebuscadíssimes i que totes tenen en el mateix sentit. Això, evidentment, això pertany...
2: Mira, m'ha posat els pèls de punta, de veritat.
0: És que aquest poema és...
2: És dur.
0: Què dieu, vosaltres?
4: Bueno, és un cop de realitat de Sara, no? De posar, de ser conscient i de donar possibilitat als que no poden parlar. Per mi està molt bé,
0: Gemma.
5: A mi m'ha agradat molt, però no sé per què.
0: No saps el per
5: què. No, l'hauria de tornar a llegir.
0: Vale.
5: Sí, a la primera jo no...
0: Això...
5: No absorbeixo.
0: Això, rai.
2: Jo crec que sí que s'ha absorbit. El que passa que és un poema bastant cru i dur d'una realitat que mostra, no? I la qual, doncs, ens hem de replantejar, no? Jo penso que, com bé ha dit el Mario i la Maria, no hem de replantejar aquesta realitat en la qual estem, no?
4: Però crec que s'ha de dir, perquè molta gent ho tapa. Aquesta realitat la tapa. I fa l'estigma. I
2: per
4: penso
2: això,
4: que...
2: Per això ho ha explicat molt bé, no?
4: Sí.
2: El que està lligat amb un llit prim Sí, aquesta...
0: Val a dir que la princesa Inca és una xicota que expressa en aquest poema tota la negror que ha existit durant molts anys en la problemàtica mental. Potser avui no es correspon tant el que ella explica aquí de la manera que ho diu, no? Però després...
2: Jo crec que encara explica la negror. Jo crec que sí. Uh-huh. Jo penso que sí, que encara existeix, perquè sí, suposo que millor el que va passar, parles és de les contencions, no? Que es tendeix a la... Ara es parla de la zero contenció, però que se continuen fent.
3: Es continua fent.
2: Mecàniques com químiques, no? Es continuen fent. El que passa que, clar, jo l'altre dia parlava de com es podien fer contencions amb abraçades, no?
5: Que... No, clar, com pots fer que una persona, un home, per exemple, que medeixi 2 metres i pesi 100 quilos, com pots fer que es calmi?
0: Sí, bona pregunta.
2: Vale.
5: El que passa que pagant cops durant...
2: Sí, el quan es conteneix és perquè potser es pot fer mal a si mateix o pot fer mal a d'altres. El problema és quan hi ha una persona en una habitació lligada continuadament durant molt de temps, moltes hores fent-se tot a sobre. Aquest és el problema.
5: Però fent-se tot a sobre no
2: perquè,
5: fan...
2: No, a vegades, si tu escoltes les versions de molts usuaris i usuàries, és aquesta. Jo he escoltat molts arguments te diuen això. Vull dir, perquè no, potser no hi ha prou personal per atendre a tothom i la persona, doncs... I en el moment aquell de lucidesa se n'adona que està lligat. I està fatal, i a més sobretot moltes persones el que parlen del tancament de la clau, no? Del clac-clac, del clac-clac, del tanca de la porta. I els hi queda com una mena de ferida interna que després continuadament l'està repetint. Ens estem equivocant?
0: Sí, digues.
3: Jo crec que encara existeix això. A la salut mental, por supuesto, també en altres patologies, com és l'Alzheimer, o com és...
2: També.
3: Al final és per també, amb l'excusa de perquè no s'aixequi o perquè no tal...
2: O perquè no molesti.
3: I al final és perquè no molesti. Jo sí que és veritat
5: que... No és veritat, això. Jo he treballat en residència de gent gran i es fa perquè no es facin mal. Jo tenia, hi havia una família que van dir que no contenció, i el senyor s'aixecava i es fotia de lloros amb els cantos de les taules. A l'hospital, punts, i tornem. I així, i així, i així, i així, fins que es va morir.
3: O perquè no s'escapi, o perquè el que sí... Però no només, aquest cas és perquè no d'això, però...
5: No volien contenció, llavors, no contenció, llavors s'aixecava i es fotia...
2: La persona estava continguda, en quin estat estava?
5: No la contenien.
2: No, però si estava continguda, en quin estat estava?
0: A veure...
2: Hem de saber què és el que està sentint aquella persona en aquell moment.
3: Aquí, important.
2: És que és un maló super...
0: Jo penso que la Gemma també té tota la raó del món.
2: Que no diem, estem dient...
0: Clar, és que també, ara imagina't el que ha dit ella, vull dir, com... I a més...
5: Quan vèiem el senyor que deia, jo ja m'aixecava i anava al seu costat a veure què passava, perquè ja sabies que
0: cauria i es faria mal.
2: Sí, però quan tens 50 persones o 60 i només hi ha dos...
0: Jo no sé
2: en la residència on estaves, però hi ha moltes vegades que hi ha plantes senceres que estan, potser, amb dos infermers.
0: Que sí.
2: I per atendre tot allò, a veure com ho fan.
5: Bueno. Hi ha números exactes, específics per cada pacient.
0: Jo crec que quan es tracta de destacar

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Som pendents de l'arribada de Lleó 14 a la Sagrada Família. A hores d'ara ja circula amb el Papa Mòbil pels carrers de l'Eixample de Barcelona, concretament ara és entre Diagonal i Rosselló. Anem cap a l'acte central d'aquesta visita, que serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La nostra companya Mont Carvajal és a la Sagrada Família. Bona tarda, Mont.
2: Bona tarda, al Papa Lleó 14 arribarà acompanyat de l'arcabisbe Joan Josep Omella, que fa de mestre de cerimònies del Vaticà. El Papa entrarà a l'església, baixarà a la cripta d'Antoni Gaudí i després cap a les 8 farà una missa solemne de centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquest acte durarà una hora i quart aproximadament. Després, cap a quarts de 10, tot el seguici sortirà a la façana del naixement i el Papa beneirà la Torre de Jesús i la seva il·luminació. Serà el punt culminant d'aquest acte. Després, les autoritats li donaran una placa de record de Gaudí, com ja ho van fer amb els papes Joan Pau II i Benet XVI. Després marxarà pel carrer Sardenya. La Torre de Jesús fa 172 metres i mig i converteix la Sagrada Família en l'església més alta del món.
1: Moltes gràcies, Mon. A la crònica política, Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez, que precisament ara és a l'entrada de la Sagrada Família esperant el Sant Pare, han tornat a intercanviar avui retrets pujats a tot el Congrés de Diputats. Ha estat només dos dies després que el Papa Lleó 14 demanés des del mateix escenari a aparcar el llenguatge de les desqualificacions. Els escoltem.
3: Senyor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
4: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Porque ya está bien de esta doble vara de medir. Ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este gobierno.
1: I totes les comunitats autònomes, excepte Catalunya, han instat al Ministeri de Sanitat a reobrir amb urgència el diàleg amb els sindicats per aturar la vaga convocada per la setmana que ve. Ho han fet a través d'un escrit conjunt enviat abans del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, que se celebra el proper dimecres a Madrid per abordar l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc del Consell de Ministres. Salvador Sobral, els Catarra, Ramon Mirabet o el Remei de Calafresca protagonitzaran la nova temporada de l'Auditori de Girona. Les entrades ja estan a la venda al web, excepte les del Pot Petit, que es posaran a la venda el proper dia 29 de juny.

0: Informació local.
1: Demà dijous, Acosta organitza una xerrada sobre l'Alzheimer i la discapacitat intel·lectual. En parlarà la doctora Bessi Benejam, que és neuropsicòloga de la unitat Alzheimer Down de l'Hospital de la Santa Creu i del Sant Pau. Demà dijous, a 5:45 de la tarda, a la Federació Obrera, i l'entrada és lliure. També demà, l'Escola de Formació d'Adult Rafael Ferrer organitza la festa de final de curs a 6:45 de la tarda. Al pati de Can Ametller hi haurà música en directe i servei de bar. Una festa oberta a tothom que vulgui acompanyar-nos. I demà a la tarda, l'Ajuntament...

0: El govern municipal continua la ronda que està fent pels barris de la vila per explicar el pressupost d'aquest any i les inversions als barris. En aquest cas, demà aniran a les guardioles i les conserves per fer la trobada amb el veïnatge de la zona per explicar aquests temes i rebre també les seves preguntes, consultes o peticions que tinguin els veïns del barri. Demà dijous, a 7:45 del vespre, al local de l'Associació de Veïns, que està al carrer Antoni Marca. El CEM organitza una xerrada titulada Una vida vertical amb discapacitat. En parlarà Miqui Matutano, guia d'escalada i de muntanya. És una xerrada sobre la parescalada que acompanyarà amb fotos i vídeos. La xerrada demà dijous a 8:00 PM, local del CEM. L'entrada és lliure amb taquilla inversa. I la grupa que organitza sardanes aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Dissabte, nit especial, doble ballada nocturna de sardanes de 9:00 PM a 1:00 PM amb les cobles Marinada i la principal de la Bisbal. El dissabte a la plaça de la Creu, a partir de 9:00 PM, aquestes dues ballades. I diumenge, la ballada habitual a la plaça de la Creu, també a 7:00 PM, amb la principal de Terrassa. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Roca, del carrer Major 31. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Ràdio Molins de Rei. Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
1: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, ven a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
1: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
0: Informa't al Molí Jove.
2: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
3: Generació Chic.
2: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
4: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Bona tarda, amigues i amics oients de Ràdio Molins de Rei, tant si ens escolteu avui dimecres en directe o el diumenge en repetició. Salutacions també a tots els que ens escolteu a través del podcast del programa. Benvingudes i benvinguts a una nova edició d'Obrint Camins. Us parla molt de gust l'Àngel, Baumala i Reventós. Moltes gràcies per escoltar-nos. Sintonia i comencem.
1: Diàlegs, entrevistes, opinions. Comencem amb la monografia.
0: Només falten 15 dies per la revetlla de Sant Joan, una nit màgica en què celebrem l'inici de l'estiu i on el foc hi té un gran protagonisme. El foc simbolitza el triomf de la llum sobre la foscor i per això també s'associa amb la purificació, amb la crema d'impureses i d'energies negatives. En moltes cultures també està lligat a la fertilitat i a l'abundància, ja que representa l'espurna de la vida, l'energia de la creació, i també és com una mena de pont entre els regnes físic i espiritual, una mena de connectar amb el sentit diví a través de la flama, a través del foc. Avui, les nostres fogueres de Sant Joan segur que són una barreja de totes aquestes simbologies, però sobretot són, juntament amb els petards i els focs artificials, una manera de crear un ambient alegre, festiu, de joia, de celebració i sobretot de gresca. Us deveu estar preguntant per què fa aquesta introducció. Doncs la faig perquè avui ha tingut l'amabilitat de venir al programa el molinenc Jaume Coma i Gavara, una persona que hi entén molt de foc, de petards i correfocs. Bona tarda, Jaume, moltes gràcies per haver vingut.
2: Molt bona tarda.
0: Jaume, t'hem convidat perquè, sobretot, ets l'escultor, podríem dir, o el constructor de bestiari festiu tradicional català, sobretot dracs de correfocs. Tu ets una persona que d'això del foc i dels petards saps de què va, perquè volia preguntar-te, de tots aquests simbolismes que he dit en la introducció, què simbolitza el foc per tu?
2: Bé, el foc per mi, bueno, a mi des de petit sempre m'ha agradat aquest món del foc, de les espurnes, de poder córrer davant dels diables, del bestiari. Vale, és un món màgic on realment a mi doncs, em transporta, bueno, aquest món fantàstic, no?, que és com molt, jo noto com molt lliure, no?, doncs córrer davant, bueno, és un estil molt, molt personal, no?
0: Jaume, perquè els oients et situïn, quines són les bèsties de correfocs més populars que has construït a Molins de Rei?
2: A Molins n'hi ha diverses que he construït per diferents entitats del poble. Val? Potser la gent em coneix més per l'enxuscat. Val? Es va crear amb un grup d'amics el 2004, val? Llavors era bastant més jovenet, i d'una manera molt així de col·legues, no?, vam voler crear aquesta entitat. Encara a dia d'avui aquesta entitat està bastant, què dic jo, a tope, no? I d'això. Llavors, entre altres, també n'he fet diferents per la colla gegantera. El 2002 vaig construir el gall, el que seria el gall de Molins. Durant un temps ha estat sense sortir gaire, però ara, arran del tema focs de Sant Joan, el gall doncs es pot veure a l'arribada de la flama del Canigó el dia 23, que organitzen diferents entitats de la vila. Per Diables de la Grupa, també en el 2001, vaig crear el bestiot. Llavors, aquella bèstia va ser la primera bèstia que vaig realitzar, feta d'una manera com més casolana, no?, amb un estil molt... Encara col·legues, amb uns col·legues encara més col·legues, eren més petits. I a partir d'aquí, aquella bèstia, doncs, d'alguna manera, amb gent que vaig començar a conèixer, es va incorporar als Diables de la Grupa. Així vaig començar aquest món.
0: Ostres, tu, Déu-n'hi-do. O sigui, estimats oients, l'enxuscat, aquell drac enorme de color verd que tant ens impressionen els correfocs de la vila, però hi has dit que vas començar, però abans, el 2001, fent un... que li deies el bestiot pels diables de la grup. Encara existeix aquest bestiot?
2: No, aquesta bèstia va durar 3 anys, va quedar, doncs, en un costat, i, bueno, la vida va seguir, no? Després d'aquesta bèstia, jo estava en aquesta colla, i després d'aquesta bèstia i tal, jo encara tenia aquelles ganes, no?, de crear més bestiari. Després d'aquella bèstia vaig crear el gall, val? No era de foc, en aquest cas era més de protocol, que es diu, o més de balls pel carrer en moments de dia, també de nit, però en aquest cas sense foc. Pensem que en algun moment també ha portat foc aquesta bèstia, val? Però era més sense foc, d'acord? Llavors, després de tot això, va ser quan ja, doncs, vaig tirar fort i vaig crear l'enxuscat amb uns companys, i d'aquí va néixer l'entitat i anar pujant. Després van sortir altres encàrrecs, val? Perquè Molins també, els tres dracs dels dimonis de Molins, l'altra colla de diables, i bé, i anar fent encàrrecs, a partir d'aquí la gent em comença a conèixer i creo altres bèsties per altres pobles, tant adultes com infantils.
0: Escolta, mira, el del 2001 va molt bé per calcular que fa 25 anys el bestiot.
2: Fa 25 anys.
0: Quina forma tenia el bestiot aquest que vas fer? Perquè quants anys tenies fa 25 anys?
2: Devia tenir 21.
0: Déu-n'hi-do. I com era?
2: Aquesta bèstia, a mi des de molt petitó, com a molta gent de Molins, el camell era fanatisme, era total, no? Doncs a mi em transportava, no?, a aquelles corredisses, aquella bogeria corrent davant, petards, tot aquell caos, aquell moment d'eufòria. Doncs arran d'aquí va ser com amb aquest grupet d'amics vam crear alguna cosa, no?, alguna cosa que corrés, perquè vam veure que el camell funcionava. Des de jovenet dius, ostres, si corrent davant la gent, ai, darrere la gent, funciona, per què no fem algú que no necessitis tanta gent per portar, però que sigui còmode, no?, i que corri. I d'aquí va venir el bestiot. No deixava de ser un estil, com si fos una estructura amb rodes, autoportada i estirada per una persona, que podies anar canviant d'un membre a un altre i així anaves descansant. D'acord? Ho vam incorporar als diables de la grupa, i així hi havia la colla de diables, i tenia aquesta peça de bestiari, que també els acompanyava amb els correfocs.
0: Així, ens acabes de reconèixer que de petit eres un fanàtic del camell.
2: Sí, sempre.
0: Un fanàtic, a part d'anar-hi, també devies dibuixar molts camells?
2: Jo anava a la... Jo vivia a Pallejà, d'acord? Molta gent no ho sap, molta gent sí, jo vivia a Pallejà, i jo a l'escola anava a l'Àngel Guimerà a Pallejà. I jo passava molts caps de setmana i molts estius a Molins de Rei, a casa dels avis. I d'alguna manera, el tema festiu, el tema foc, a Molins era molt més fort que en aquest cas a Pallejà, d'acord? I, bueno, sempre veia aquest punt com algú fort. I llavors, jo me'n recordo que als inicis del curs de cada any a l'escola et deien, al principi, no? Dibuixeu alguna cosa. Llavors, què dibuixava jo? Jo dibuixava el camell. Això estava claríssim. I cada any em deien, sempre dibuixes el camell, però dibuixa alguna cosa d'aquí. Dic, ja, però és que jo m'agrada el camell. Els peus dels llibres, d'aquells llibres que no m'agradaven, doncs sempre hi dibuixava dracs, dibuixava...
0: Et refereixes als llibres de text de l'escola?
2: Llibres de text o llibres que en aquest cas no m'interessaven, doncs hi dibuixava esbossos de dracs, no? Llàstima que aquests dibuixos ja no existeixen, perquè quan va arribar l'últim dia de curs es va llençar tots a la foguera. És real, eh?
0: És molt, molt curiós aquest inici, perquè... sou molt joves. Pots dir els noms d'aquests pioners en la construcció d'aquestes bèsties? Perquè has dit que eren tu i uns amics.
2: Sí, érem uns amics. Era, en aquell moment érem l'Albert Segura, el Carles Borrell, va participar en algun moment el Bernat Segura, va venir algun moment, i el Pàmies, un company també. I després d'aquí, doncs, també es va incorporar alguna estoneta el Sergi Ruiz.
0: O sigui que vosaltres éreu tan joves que ho fèieu com, una, com un passatemps, com un entreteniment. Sí. I el contacte amb els Diables de la Grupa com va venir? Perquè vosaltres no estàveu als Diables de la Grupa.
2: No, nosaltres, el Carles, el company del Carles i jo ens vam conèixer en un correfoc, la trobada de Diables que va muntar del Baix Llobregat, que va muntar els Diables de la Grupa en el seu dia, i ens vam conèixer allà. I a partir d'aquí va ser quan vam, bueno, allò que vam anar parlant, i vam voler crear aquesta bèstia, no? Érem aquell moment, tens aquest coquet i el vols crear. I arran d'aquí va ser quan vam anar a parlar. Clar, ets un jovenet i tampoc hi entens gaire, dius, va, anem a l'Ajuntament i preguntem què es pot fer per crear una bèstia i crear una entitat.
0: Això, no? Està molt bé,
2: Val? I allà ens vam trobar, si puc dir no, ens vam trobar el Quim Espositor, i ens va dir, que llavors estava a la Grupa, va dir, jo, si voleu, us aconsello que aneu a la Grupa, ho parleu, i a veure què sembla. I, bueno, i va funcionar, i la veritat va funcionar.
0: O sigui, el tècnic de joventut en aquells moments...
2: Segurament, crec que era ens va dir...
0: Va ser el nexe d'unió amb una entitat que ja existia, i allà els hi vau plantejar la proposta.
2: Va plantejar la proposta, llavors hi havia, al cap de colla hi havia Laia Blasi, llavors era joveneta també, amb ganes de fer moltes coses, tots eren molt joves, i, bueno, per nosaltres, almenys per mi personalment, va ser, se'm va obrir un món, com dins el món de les entitats. I allà, doncs, el món de les entitats, fins fa un any que vaig plegar de tot.
0: Ostres, llavors, si jo he pres nota de la cronologia, si el 2001 feu el Bastiot, tres anys més tard feu l'Enxoscat, el 2004. L'Enxoscat és molt més gran, molt més complex.
2: Sí, jo dins el món del bestiari, i aquest ja és més cosa personal, sempre m'ha agradat aquest món de fer bèsties grans, i com més grans millor, i sempre tenia el punt de referència al camell, no? I en aquell moment, el grup que érem, vam dir, per què no fem algú gros? I vam dir aquesta frase, no, va, llancem a la piscina, fem algú gros. I la veritat, vam estar quasi un any treballant amb el tema, llavors sí que ja havíem experimentat en el món de les entitats, ja sabíem una mica el que era la pirotècnia, i arran d'aquí va ser quan vam dir, doncs, fem una associació, vam anar a fer uns estatuts, vam anar a demanar a l'Ajuntament subvencions, van donar molt poquet, però bé, ja estàvem dins el món.
0: En el circuit, que es diu.
2: En el circuit aquest, i ja havíem iniciat el que després seguia, doncs, bé, hi ha diferents altres colles, també vaig estar a la colla gegantera, allà va ser on, com comentava, vaig fer el gall, vaig tenir aquesta oportunitat, i ja està, i a partir d'aquí, doncs, mil altres coses que he fet, eh? El passa que hi ha moltíssimes. Però sí que és veritat que molta gent em coneix pel tema del bestiari i festiu.
0: Llavors, es pot dir que vas ser fundador de l'Enxoscat?
2: Sí.
0: Que vaja, és molt entranyable, i estic segur que ara hi ha molts infants que quan diuen dibuixar alguna cosa, dibuixen l'Enxoscat.
2: Sí, és molt curiós, molt curiós. Vull dir, han passat anys, ja quasi 22 anys, i sí que és veritat que ho veus des de fora, però a vegades emociona, perquè penses, mira, una cosa que vam començar amb un grup d'amics, aquests uns altres, uns altres grups d'amics, que vaig conèixer arran dels Diables de la Grupa, que s'incorporaven aquells anys. Doncs també vam... Vull dir que és molt curiós i fa molta il·lusió, al final, que encara perduri...
0: Perquè l'Enxoscat, del que vau començar a lo que és ara pràcticament, és enorme. Vull dir, és una colla important, no?
2: Sí, va ampliar molts aspectes. Nosaltres vam començar només amb la bèstia. No teníem ni timbals, ni teníem diables, en aquest cas, com ara són de l'Enxoscat, ni res de tot això, érem poquets, érem el grup d'amics que poquet a poquet es van ampliant, i arran d'aquí, doncs bé, van anar canviant. Jo vaig estar 8 anys al capdavant, i després, doncs, ja van venir altres persones que van tirar endavant, i ja està, i segueix.
0: Segurament molta gent s'està preguntant, entre ells jo, qui et va ensenyar a fer això?
2: Bé, ningú, realment ningú. He sigut bastant autodidacta.
0: O sigui, admiraves com estaven fets els altres?
2: Sí, i bueno, d'alguna manera vas experimentant quan tens 19 o 20 anys, i a poc vas descobrint tècniques i coses. A vegades, amb altres companys ja havíem anat a falles, a les falles, com
0: de València.
2: A Tallers Fallers, allà
0: a Tallers Fallers de València.
2: Sí, amb el Miquel Burgès havíem anat.
0: Ostres,
2: que bo. I el seu cosí, el Sergi Rada, havíem anat, i aquella època jo la recordo com molt xula, de dir, ostres, doncs anem a Tallers Fallers i experimentes tot allò que no es veu des de fora, dins un taller. I això també m'obre després a jo crear un taller d'escenografia.
0: Quin contacte teníeu?
2: Era el Miquel. El Miquel era qui tenia els seus contactes i a partir d'aquí, doncs, hi anàvem. Ens ho proposava i anàvem. Va ser una època molt, molt xula, la veritat. I vaig aprendre
0: el
2: molt...
0: El Miquel Burgès.
2: El Miquel Burgès, sí. I el seu cosí, sí.
0: O sigui que agafàveu el tren i anàveu a València?
2: No, no. Agafàvem el cotxe. El cotxe i anàvem cap allà. I anàvem a diferents tallers en un dia i la veritat, jo allà doncs, vaig quedar-me amb moltes històries, no? Que estructures de fusta, tal, que després amb el temps doncs, em van servir per decorats i tal.
0: I aquí a Molins de Rei, què veu, on, quin espai veu trobar per poder fer servir com a obrador de figures, com a taller per construir tot?
2: Et refereixes a...
0: Local.
2: Local, com a entitat, sí, o com a personal?
0: Bueno, necessites un espai, suposo que el menjador de casa no ho feies,
2: clar,
0: això.
2: Clar. Sí, bé, quan jo ja m'hi començo a dedicar, en aquest cas era agafar un espai, un espai ampli. En aquest cas vaig començar a Can Malvei. Aquells espais d'allà eren bastant amplis i eren bastant tranquils i estaves, doncs, esculpies... Allà estaves molt tranquil, no hi havia gaire zona industrial, estava molt bé, estaves al centre. Jo vaig començar allà. Prèviament, tot aquest bestiari amb col·legues i tal, doncs ho fèiem al pati de casa amb uns avis, de vegades ho fèiem a Can Ametller, al pati, i, com dèiem, doncs molts a llocs d'entitats, no? Com el local de gegants o els diables de la grupa.
0: O sigui, has dit que ets autodidacta,
2: sí.
0: O sigui, però clar, tampoc es pot improvisar molt, perquè a l'hora de la veritat tot són proporcions i mecàniques. Mm. Quina és la teva formació o quina base tenies?
2: Sempre he anat provant. Això sí que és veritat, he anat provant des de petitó. Jo recordo quan abans es plegava de l'escola al migdia a les 12 i tornaves a les 3. Jo dinava ràpid i llavors doncs, en caixes de cartró, amb pintures, coses que tenia per casa, anava creant les meves bèsties, no? Llavors sí que és veritat que llavors no hi havia internet, llavors anaves pues, intentant, veies vídeos o coses que anaves com descobrint com es feia. Avui en dia la facilitat que tothom té per buscar un vídeo per internet i veure com es fa una cosa, no? Abans era diferent, llavors havies d'anar descobrint si no és que havies anat a aprendre aquest tema.
0: En una escola concreta, m'imagino.
2: Sí,
0: perquè
2: cas...
0: avui, quan algú ha d'encarregar un gegant o un drac, jo sense saber-ne, diria pues, deu haver-hi un gremi d'escultors.
2: Bé, ja fa molt de temps, nosaltres tenim en ment, sóc de la generació aquesta del Ramon Aumedes, que seria el Serandaca, qui va fer els gegants de Molins, llavors hi havia l'Ingenio, que són dels que va fer els gegants vells de Molins, i teníem d'altres també, no? El Jordi Grau a Terrassa. Sí que és veritat que cada cop les generacions més joves han anat creant, en aquest cas. I llavors, bueno, jo podria dir que estic per allà, no? Dins el món del bestiari hi ha diferents, eh? Però són joves sobretot i està molt bé, molts ja pues, amb estudis i tal, però al final no és només, jo crec que penso que no només és l'estudi el que t'ensenyi, et poden ensenyar tècniques i tal, però una vegada jo recordo que vam anar al taller Serandaca i jo li vaig preguntar, fa molts anys, li vaig preguntar al Ramon Almeda i li vaig dir, com s'aprèn això? I em va dir, no, això no s'aprèn, això se sent i això es porta.
0: Diu,
2: sí, m'ho va dir així, això em va quedar molt, i això a vegades ho he explicat a molta gent i dic, això és així, no sé, com el que li agrada cuinar ho ha de sentir, si no és no, ara has de posar això, ara has de ficar aquest bistec aquí, ja, però és que no em ve de gust, i ho has de sentir una mica.
0: Uh-huh.
2: Jo penso que és...
0: Has esmentat Ramon Aumedes,
2: sí.
0: I el seu taller es dius...
2: És Serandaca.
0: Serandaca.
2: Sí.
0: I on està ubicat?
2: Està a Granollers.
0: A Granollers.
2: I clar, en aquella època per nosaltres era com un referent.
0: Un referent.
2: Un referent, clar, són els escultors d'aquella època.
0: També has deixat anar una paraula que jo me l'he apuntada, escenografia.
2: Escenografia.
0: Que també has fet coses,
2: sí,
0: per teatre?
2: Sí, he fet cosetes pels Pastorets. Per Pastorets vaig fer La Bèstia Nova, en el seu dia.
0: Bufa, així que ets l'autor del dimoni aquell que va de la boca als pastorets...
2: Que es menja el Garrofa, doncs sóc jo.
0: Ostres, tu!
2: Sí, aquest...
0: Quin privilegi!
2: Sí, llavors vaig fer també una porta de l'infern pel Correfoc de Molins, llavors en vaig fer una altra més gran que va acabar al Rockfest Barcelona...
0: El Rockfest de Can Zam?
2: Sí, sí, el Rockfest.
0: No va, fotis.
2: Va acabar allà, sí, sí. Sí.
0: Ostres,
2: me la van demanar.
0: Però això és un esdeveniment internacional,
2: sí, sí, sí, sí,
0: que es fa cada any, ara, a finals de juny, principis de juliol.
2: Sí, sí, sí, que ve tot el tema del rock.
0: Sí, sí,
2: sí, sí, me la van demanar i ja se la van quedar ells.
0: Llavors, això... m'imagino que això és una roda, no? I arriba un moment que t'hi pots dedicar professionalment, això?
2: Ho intentes. És difícil. Jo crec que si t'hi poses al 100% es pot aconseguir. Sí que és cert que hi ha moltes... En aquest món hi ha molt, diguem-ne que molts encàrrecs són d'entitats. Les entitats moltes depenen de subvencions d'Ajuntament, moltes depenen, per exemple, del material que venguin, de les barres de bar que facin, i no totes tenen grans subvencions. Llavors, moltes entitats els hi és difícil. Segurament moltes voldrien i no poden. Però bé, sí que és veritat que quan s'ho treballen i aconsegueixen pues, allò que els hi pressupostes, doncs veus que hi ha ganes, i sí, sí, i encantat els hi realitzes les figures.
0: Perquè llavors, si no és indiscreció, puc preguntar-te a què et dediques professionalment?
2: Jo em dedico al món de la fusteria. Val? Jo des de molt petitó m'ha agradat molt la fusta. Sempre és un món natural, em transporta coses que jo, quan era petit, sempre he sigut de camp, no? A casa han sigut de camp.
0: I pagesos, vols dir?
2: Pagesos, sí. I sempre he vist aquesta part natural. Llavors, jo crec que la fusta sempre, bueno, sempre m'ha agradat, i la fusta és una de les parts importants, com deies, en el món de l'escenografia, fins i tot en el món del bestiari, perquè, per exemple, l'última peça que vaig fer va ser el drac de Pallejà, val? I aquesta figura està feta doncs, amb fibra de vidre i polexpan, però per ser autoportada per una persona té fusta, en aquest cas té el cavallet de fusta, com un gegant, però més petit. Llavors, incorporo la fusta. D'alguna manera, aquesta part natural està dins aquella peça de bestiari. I el contacte amb les mans i tal, i l'olor, és molt més directe. Per mi, a mi m'agrada.
0: Volia preguntar-te... això és un... M'acabes de dir un encàrrec comarcal, podríem dir, no? Fer el drac de Pallejà.
2: Sí.
0: Et van donar... Et van dir el que volien o es pot dir que és... Vas fer servir la teva imaginació per dissenyar-lo.
2: Sí, aquesta peça de bestiari, jo me'n recordo que devia tenir 18-19 anys, i jo ja la vaig dibuixar. Jo era una de les coses que sempre he volgut crear aquest drac a Pallejà. Al final no deixa de ser on vaig viure bastants anys, des de petitó, en l'escola allà i tal. I per mi hi ha una part sentimental de Pallejà. I jo recordo que va existir un drac, que en el seu dia va desaparèixer, I tenien una llegenda, i sobre aquesta llegenda jo, pues, quan es va dir que feien els 40 anys aquest any els dimonis de Pallejà i volíem fer una peça de bestiari nova, jo vaig proposar, dic, i per què no fem un intent de, o sigui, una fusió d'aquell drac que va desaparèixer i l'actual bèstia que tenen, que és la cabra de Pallejà. Llavors, fusionant les dues peces, vaig fer una maqueta, vaig fer un projecte i la vaig proposar. I va agradar moltíssim, i a partir d'aquí va ser quan es va crear aquesta bèstia.
0: Com la fas, aquesta maqueta?
2: Aquesta maqueta la faig amb pastelina. Val? Al principi dibuixava, feia històries, però una vegada el vaig veure del, com deia abans, del Sarandaca, dels Ramon Omedes, en una mostra que vaig anar, i vaig dir, ostres, és una maqueta de plastelina? Diu, sí, és una maqueta de plastelina, la faig amb plastelina perquè de vegades es poden modificar, i si la faig amb fang, després has de tornar a trencar, has de tornar a fer la nova, i dic, ah, doncs és una bona idea. I a partir d'aquí va ser quan vaig dir, doncs, per què no amb plastelina? Al final, és el que comentàvem, no? Vas agafant idees d'un, de l'altre, i veus que funcionen, i si funcionen, doncs endavant.
0: Jaume, quant trigues a fer una bèstia de foc?
2: Si és per encàrrec, sí que és veritat que hi ha una data límit, val? Jo acostumo a, si m'hi dedico al 100% al dia a dia, doncs estaria entre un mes i mig, dos mesos, depèn de les dimensions de la figura. També aquí s'hi ha de barrejar el moment d'inspiració o no, o l'època que estàs, no? Llavors sí que és veritat que primer començo amb un projecte, i aquest projecte, doncs, des del projecte, que és aquesta plastilina, que jo entrego a la colla i tal, entre que s'accepta, ho parlen i tal, poder a vegades passa mig any, un any o dos, val? Llavors quan ja ho tenen tot a punt és quan inicio aquesta bèstia. Clar, tot el recorregut des de l'inici fins al final poden passar un any, dos anys, mig any, depèn, però el que jo trigo a construir-les, pues això, depèn les dimensions, uns dos mesos així.
0: I què fa servir per inspirar-te?
2: Per inspirar-me?
0: Per inspirar-te, de dir, un drac, bueno, hosti, com el faré aquest drac?
2: Bé, no, és depèn. De vegades hi ha colles que em diuen, mira, som la colla tal, i el nostre logo pues és, no sé, com Sant Feliu, una colla que m'ho va demanar, és el ratpenat. Doncs vaig pensar, per què no fer un ratpenat en forma de drac? I això va ser, per exemple, aquesta colla de Sant Feliu. Doncs sempre és, o depèn el que, la idea que tenen, o de vegades, si tens una mica de via lliure, tu comences a jugar una mica amb la seva història, la seva ideologia, o fins i tot el seu vestuari. Els colors també.
0: I aquestes bèsties de foc tenen garantia? Perquè m'imagino que després de fer un correfoc deuen cremar-se, trencar-se, deu passar de tot. Te la poden tornar i sí. La regles, com ho fas?
2: Sí, bueno, a vegades tot és parlar-ho. Depèn, clar, si l'està bé en contra una paret, llavors això ja és cosa seva. Però sí que és veritat que amb els anys s'ha anat millorant les tècniques, llavors... Cada cop és més difícil, doncs, que rebi cops i cremades. Tot s'ha de dir que, accidentalment, doncs, l'última que vaig fer se'ls va cremar bastant la part de la cara per un tema de pirotècnia i tal, però va resistir bastant bé, la vaig tornar a reconstruir, aquell trosset i ja està.
0: Clar, perquè hi deu haver una fase de testeig, de prova, de simulació, dic jo.
2: Sí, sí, clar. Perquè sempre s'ha de provar, sempre s'ha de provar.
0: Si el petard enfoca cap un lloc que no ha d'enfocar...
2: Sí, moltes vegades si col·loquen doncs, plaques protectores perquè la pirotècnia no tiri enrere, però... És una mica depèn, no? Depèn si la pirotècnia final té tro, no té tro, si és infantil o no és infantil. Llavors sempre intentes col·locar la pirotècnia de tal manera en la bèstia que aquella persona que va dins o fora no li vagi a la cara. Val? Sempre intentes, amb l'experiència vas veient.
0: Fem aquest programa a 15 dies de Sant Joan. Sortirà alguna de les teves bèsties en algun lloc de Catalunya? Una mica ja ens has dit que el gall surt amb la rebuda de la flama a Molins de Rei.
2: Sí. Ah, un altre, sí, el drac de Pallejà també el trauran per l'arribada, em van comentar, i no sé si algun altre. Jo que jo sàpiga, no.
0: I Jaume, de totes les bèsties que has fet, que ens n'has dit un munt i segur que n'hi ha moltes d'altres, n'hi ha alguna que, de la que diguis, la que sigui molt significativa per tu?
2: Jo, l'enxuscat. Sempre ha sigut l'enxuscat. Jo sé que és una època on tenies aquell coquet, no, de descobrir món, d'experimentar, eres molt novell en aquest cas, i tota aquella experiència, el grup d'amics que vaig conèixer, ens vam moure per diferents pobles, era com un boom. Jo crec que l'enxuscat no només va ser fer aquella bèstia que des de petit volia fer, sinó que va representar molt, molt, molt més, en aquest cas. I jo crec que és una època molt, molt maca que vam viure. A partir d'aquí, si em preguntes quina altra bèstia t'ha agradat més, cada bèstia és diferent. És, per exemple, quan et demana una colla infantil una bèstia, vas enfocar molt amb el tema infants, amb el tema famílies, és a dir, hi ha molta, molta varietat, molta opinió, i un dels objectius molt, molt, molt forts, que això a vegades no és fàcil, és quan crees un projecte d'aquest estil, ha de poder arribar a aquella gent. Quan presentes, vas allà en persona i presentes aquella maqueta, ha d'haver-hi un argument. A vegades no és fàcil. I moltes vegades, dos cops, ja m'he trobat gent que s'ha emocionat i ha plorat. Doncs llavors és quan penses, que xulo, no? He arribat al punt aquest. Moltes vegades he vist gent que ha fet un... Oh! Ostres, això és molt xulo, molt maco. Llavors,
0: per exemple, els tres dracs aquests de la colla dels dimonis de Molins de Rei són molt graciosos. Amb qui pensaves quan els vas fer?
2: Volien tres figures, val? Volien tres figures. I jo vaig pensar, puc fer que siguin tres figures diferents. Si recordem aquestes figures, una mira cap al centre, una mira cap a la dreta i l'altra mira una mica cap a l'esquerra. A mi, com que eren tres, m'agrada molt que el punt de les cues es toquin i llavors fa com un ventall. Aquell projecte està posat així. Si els col·loquen en una plantada, com ha de ser, veus aquest ventall, un més alt, un mitjà i un baixet. Val? Cada un té un estil diferent. Llavors són tres colors totalment diferents, units amb un color verd, que és el drac famós, a les cues.
0: Però trobo que no busquen fer por.
2: No.
0: Al contrari.
2: Jo crec que en el món infantil, jo crec que són colors molt bàsics. Crec que en el món infantil del bestiari els nens no han de tenir por. Val? Crec que ha de ser un ganxo perquè els nens s'incorporin en aquest món. La pirotècnia acostuma a ser sempre sense tro. Jo sempre l'aconsello, aquí les colles fan el que volen, però sí que és cert que ells els autoporten, fan com un cavallet cotoner que es porta amb unes corretxes per aquí les espatlles, llavors el nen queda fora del drac. Llavors veu els que van davant, veuen el pare, la mare, el qui sigui, i llavors no se senten allà dins com atrapats. Això és important. I que ells puguin veure el foc que desprèn aquella bèstia que porten també és una manera de treure la por. Val?
0: Jaume, hem d'anar acabant. Ens ho hem passat molt bé, de veritat. Al començament has dit que per tu el món del bestiari, del foc, dels correfocs, simbolitzava la llibertat, un moment en què podies fer el burro, no ho has dit així, però
2: sí.
0: Pots fer el burro i ningú et diu res.
2: Si començo dient aquesta paraula...
0: No, però una mica simbolitza això, el trencar les normes, un moment de d'esvergir-te sense límits, sense cotilles, sense...
2: Jo crec que sí. Potser és perquè des de petit, el que comentava, des d'aquí Molins vaig viure el que és l'experiència del camell, i a mi em va ensenyar això. A mi, a córrer davant i fer una mica el boig, al final el nom ja ho diu, no? Fer el camell, a mi em va ensenyar això, doncs crec que és aquell moment.
0: I la nit de Sant Joan pròpiament no és un correfoc,
2: no.
0: Però puc preguntar-te què és per tu la nit de Sant Joan?
2: Per mi la nit de Sant Joan, crec, sempre he pensat en la foguera de Seri, tota la nit, per mi el foc és força, no? La gent diu purificació, cadascú el que vulgui, per mi és força, té molta força el foc, és molt important aquella llum i...
0: Energia, et refereixes?
2: Sí, molta força, sí. A més, el fet d'una nit on realment et pots trobar molta gent, és estiu, no fa fred, a mi m'agrada molt l'estiu, més que l'hivern, i per mi és poder estar al carrer i compartir moments, i no sé, és molt agradable. Per mi és...
0: L'última, com celebraràs la revetlla? Tiraràs petards? Et veurem en algun lloc de la vila? O te'n vas lluny?
2: No, em quedaré segurament aquí o aquí a prop. Encara no ho sé. Vaig improvisant una miqueta, la veritat. Però sí que m'estaré per aquí i en alguna revetlla o a la revetlla, a una d'aquí Molins aniré, segur.
0: Jaume, enhorabona per tota aquesta feina que has fet, que fas i que faràs. Moltes gràcies per haver vingut i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: I ara, benvolguts oients, escoltem una mica de música i després no marxeu perquè continuarem amb la resta d'espais del programa. Fins ara.

0: Has descobert alguna cosa? Has llegit alguna cosa que t'ha fet llum? Nosaltres les compartim amb tu a l'espai de...
1: El pensament.
2: Avui, dia 10 de juny, el nostre bisbe de Sant Feliu ha estat l'anfitrió del papa Lleó XIV al centre penitenciari de Can Brians i també al monestir de Montserrat. El passat 23 de maig de 2026, el diari digital Flama va publicar una entrevista on el nostre bisbe Xavier explicava com anirien totes aquestes visites, ja que tant l'aeroport del Prat com Montserrat o la presó de Can Brians es troben en el territori de la nostra diòcesi i ell n'és el responsable. Com he dit, aquesta entrevista es va publicar al diari digital Flama i perquè la pugueu escoltar l'hem convertit en àudio introduint el text en un generador de veu. Escoltarem, doncs, a l'espai El Pensament aquesta entrevista, però recordeu que les veus no són reals, sinó que han estat generades per ordinador a partir del text de l'entrevista. Escoltem-la.
3: En la seva arribada a Catalunya, la primera diòcesi que trepitjarà Lleó XIV serà la de Sant Feliu, a l'aeroport Josep Tarradellas, al Prat. Vostè va avançar fa uns dies que aprofitaran l'ocasió perquè el papa beneeixi el sagrari de la capella de l'aeroport. Com va sorgir la idea? Volem que el pas del Sant Pare deixi alguna empremta a la nostra diòcesi, al marge del seu magisteri i la seva predicació. Trobo a faltar a la capella de l'aeroport la presència del sagrari, que és un dels elements constitutius que confereix catolicitat a aquest espai. A diferència d'altres aeroports on se celebra missa cada diumenge, l'atenció religiosa al Prat és a demanda i per a grups reduïts. No obstant això, hem de vetllar perquè hi hagi un entorn de pregària i de silenci en un lloc que és un no lloc. Oferirem al papa portar-li el sagrari perquè el beneeixi i, posteriorment, quedarà instal·lat. Encara no sabem si serà a l'arribada o a la sortida. El segon dia a Catalunya, el papa trepitjarà la presó de Brians 1, una visita històrica de la qual vostè va ser el principal artífex. Com es va forjar aquesta visita? Nosaltres no vam estar en primera línia de l'organització de l'agenda del papa des de l'inici, però un cop que es va confirmar la visita a Montserrat, se'ns va convidar a participar en les reunions de coordinació i recepció de la Generalitat quan va venir la Comissió Vaticana. Pocs dies abans de la confirmació definitiva del programa, en una d'aquestes reunions vam saber que el papa arribaria a Montserrat en cotxe i no en helicòpter, com estava previst inicialment. Aleshores, vam veure clara la possibilitat de fer un petit desviament en el camí per arribar fins a Brians. El conseller Espadaler va considerar que era una bona idea i vam fer la proposta a la Comissió Vaticana, que la va acollir molt bé. El papa va tenir la darrera paraula. Va ser un esclat d'alegria per a la pastoral penitenciària de la nostra diòcesi. Serà una visita de 20 minuts que permetrà al món sencer conèixer una mica la realitat del món penitenciari. En efecte, tots els passos del papa estan mesurats i amb les seves decisions assenyala el camí de l'Església, que és el camí de la misericòrdia, de les benaurances, de la trobada amb els més vulnerables i descartats de la societat. Davant la cultura del bandejament, l'Església ofereix una presència, una proximitat. Per això és tan important fer present en un lloc com la presó la llum de l'Evangeli i aquest vessant de la fe com a portadora d'alliberament, redempció i perdó. A Montserrat veurem una imatge històrica, la de tres grans tradicions religioses juntes, amb un papa agustí, un bisbe dominic i un abat benedictí. Què ens dirà aquesta imatge? Serà una fotografia bonica que parlarà d'una vida religiosa que, si bé genera dubtes de futur des del punt de vista de les vocacions, encara està viva i ofereix a l'Església el regal dels seus carismes, que estan al servei del poble de Déu. Montserrat és un exemple evident d'això. És un santuari de tothom, el cor espiritual del nostre bisbat i de Catalunya. La mil·lenària comunitat benedictina parla de fe, espiritualitat, cultura i hospitalitat. El fet que els dos darrers papes hagin estat religiosos vol dir que hi ha una estima per la vida consagrada per a l'Església i la seva missió. Serà un bon exemple d'allò que l'Església anomena harmonia en la diversitat. És que això és precisament la catolicitat. Universalitat, harmonia en la diversitat, comunió en la diferència, sinodalitat dins i fora de l'Església. El Papa vindrà a confirmar-nos en la fe, l'esperança i la caritat, però també espero que amb la seva presència ens ajudi a comprendre millor el sentit de catolicitat i eixamplar-lo. Després de Montserrat, Lleó XIV anirà a la Sagrada Família. Gaudí concebia el temple com l'edifici principal de la ciutat, des d'on projectava l'Evangeli a la ciutat sencera. Ara que sembla que es tendeix a replegar la fe a l'esfera privada, el Papa reforçarà el missatge gaudinià que convida a exterioritzar-la? La Sagrada Família és una predicació en pedra, un retaule que dialoga amb el poble. El Concili Vaticà II i el Papa Pau VI deien que l'Església es fa diàleg, mentre que el Papa Francesc ens parlava de la cultura de la trobada. La Basílica de Gaudí té missatges extraordinaris. Un és que es tracta d'un temple expiatori, es va aixecar amb un sentit de redempció i de col·laboració. També parla de la importància de la família, no només de la Sagrada Família de Natzaret, sinó de la importància de recuperar la dimensió de la família a l'hora d'organitzar les relacions socials. La família, tal com la concebem, però també aquesta idea de l'Església, la seva vocació, que la humanitat sencera esdevingui una única família per voluntat de Déu.

0: Déu ens adreça la paraula.
1: ¿Quién dijo que todo está perdido?
0: Què ens diu aquest diumenge?
1: Yo vengo a ofrecer mi corazón.
0: Escolta-ho a l'espai.
2: Paraula d'Evangeli.
3: En veure les multituds, Jesús s'encompadí perquè estaven malmenades i abatudes, com ovelles sense pastor. Llavors va dir als seus deixebles: la collita és abundant, però els segadors són pocs. Pregueu, doncs, a l'amo dels sembrats que enviï segadors als seus sembrats. Jesús va cridar als seus 12 deixebles i els donà poder de treure els esperits malignes i de guarir malalties i xacres de tota mena. Els noms dels 12 apòstols són aquests: primer, Simó, anomenat Pere, i Andreu, el seu germà; Jaume, fill de Zebedeu, i Joan, el seu germà; Felip i Bartomeu; Tomàs i Mateu, el publicà; Jaume, fill d'Alfeu; i Tadeu. Finalment, Simó, el zelós, i Judas, l'Iscariot, el qui el va trair. Aquests 12, Jesús els va enviar amb aquestes instruccions: no us encamineu a terra de pagans ni entreu en cap població samaritana. Aneu més aviat a les ovelles perdudes de la casa d'Israel. Pel camí prediqueu dient: el regne del cel és a prop. Cureu malalts, ressusciteu morts, purifiqueu leprosos, traieu dimonis. De franc ho heu rebut, doneu-ho també de franc. Diu aquest evangeli: cureu malalts, ressusciteu morts, purifiqueu leprosos, traieu dimonis. Aquestes paraules de Jesús són ben actuals per posar nova vida en la societat. Hi ha un gran abisme entre el progrés tècnic i el nostre desenvolupament espiritual. Moltes persones se les veuen empobrides per les coses que creuen posseir. El cansament, l'avorriment, l'estrès s'apoderen de moltes persones. Altres viuen perdudes, sense trobar sentit a la vida. D'altres viuen amb pressa, submergides en una intensa activitat, buidant-se per dintre sense saber el que volen. Estem davant dones i homes malalts que volen curar-se, morts que necessiten resurrecció, posseïts que esperen ser alliberats de tants dimonis que els impedeixen viure alleujats, que volen tornar a somriure, viure el dia a dia amb més goig i serenor. Ens cal aprendre de bell nou coses que no estan de moda: senzillesa, acollida, amistat, atenció a l'altre, amabilitat, estimar. Senyor, omple'm els ulls de llum, que el son de la mort no me'ls acluqui. Per completar aquest espai de l'Evangeli, a continuació escoltarem la mirada del bisbe, aquest missatge dominical que ens adreça el nostre bisbe Fra Xavier Gómez. Aquest cop, estimats oients, sí, amb la seva veu real.
4: Una visita com a paràbola de comunió i missió. El papa Lleó ve a adreçar-nos a tots amb gestos i paraules, ve a confirmar-nos en la fe, l'esperança i la caritat. Estem contents. Segur que ens farà veure que la fe no es viu en solitari, que ningú no se salva sol. A l'agenda del viatge de Sant Pare es fan visibles els tres fonamentals de la vida cristiana que transita entre la trobada en Crist, la celebració de la fe, l'anunci, el testimoni de la caritat, la misericòrdia i el camí de la bellesa. El bisbat de Sant Feliu de Llobregat, el Sant Pare ens deixarà petjades inesborrables. Durant el seu pas pel Prat de Llobregat, venirà el sagrari que per primera vegada serà instal·lat a la petita capella catòlica de l'aeroport. A més, el papa pujarà com a pelegrí a Montserrat, Casa de Santa Maria i de la mil·lenària Hospitalitat Benedictina, oberta a tothom. Cora espiritual del Bisbat i de Catalunya. I visitarà i serà rebut per dones i homes interns, així com el voluntariat a la presó de Brians. Es farà obra de misericòrdia i pròxim als últims, com a signe del poder redentor de la Creu de Jesús i d'una església samaritana. Aquest recorregut, complementat i llegit amb la resta d'actes a les altres diòcesis, funciona gairebé com una paràbola evangèlica que parla per si mateixa a qui vulgui escoltar. Parla de comunió i missió, d'una església en sortida que és diàleg i proximitat, anunci i sagrament de salvació, que predica la conversió i el regne de Déu, aquest àmbit de relacions presidit per la pau, la cultura de la vida i l'amor de caritat. Aquesta visita serà un bàlsam en un ambient social i polític crispat. Aquest diumenge de Corpus celebrem el Dia de la Caritat. Els més pobres també fan present Jesucrist enmig de les relacions i de la vida del món. El missatge de la jornada d'enguany ens convida a tria estimar, tria comunitat. Hi ha una coherència profunda entre aquesta proposta i allò que viurem al costat del Papa Lleó XIV. Benvingut, Papa Lleó. Preparem-nos a rebre el qui ve en nom del Senyor. Adéu-siau.
0: Els diaris en van plens. Ens costa valorar-les com a positives o negatives. Aquí volem prendre partit, subjectivament, però amb valentia. Són
2: les bones i males notícies.

Xerrada sobre la intel·ligència artificial i el destí de la humanitat. La primera encíclica del Papa Lleó XIV aborda una de les qüestions més urgents del nostre temps. Quin és el destí de l'ésser humà a l'era de la intel·ligència artificial? Doncs per

control de so, el nostre convidat, el Jaume Coma Guevara. Us ha parlat amb molt de gust un servidor, l'Àngel Baumala i Reventós. La setmana que ve conduirà el programa l'Anna Ribas. Moltes gràcies per escoltar-nos i que tingueu una molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Papa Lleó XIV ha arribat a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona per celebrar la missa, que tot just comença ara, aquesta missa del centenari de la mort del seu arquitecte Antoni Gaudí, i va inaugurar la Torre de Jesús, la més alta del temple i de totes les esglésies catòliques del món. Després de la cerimònia a la parròquia de Sant Agustí al Raval i en mig d'un bany de masses al carrer Rosselló amb Papa Mòbil, ha estat rebut pels reis d'Espanya, el president del govern espanyol Pedro Sánchez i els presidents de la Generalitat i del Parlament i l'alcalde de Barcelona, entre d'altres. Es tracta de l'acte central del Papa a Catalunya i el motiu principal per haver escollit aquesta data. Un acte que seguiran o estan seguint ja 4.000 persones, unes a fora, i 3.000 que han pogut accedir a la Basílica, que són, han estat convidades amb invitacions repartides a parròquies de Barcelona. S'acosta l'estiu i el perill de foc al bosc. Netejar el sotabosc és una de les mesures més efectives per la prevenció d'incendis. Avui s'ha culminat a Sora, a Osona, un projecte que està cofinançat per la Unió Europea en col·laboració, entre d'altres, per la Generalitat i la Diputació de Barcelona. Escoltem, en té més detalls, Guillem Rico, del 9FM.
2: A la finca La Casa Nova de Sora han recuperat 80 de les 300 hectàrees que tenen per a pastures. A través d'ajuts com el Life Agro Foradap van fer les primeres neteges i llavors n'han fet el manteniment, primer amb cavalls, després amb vaques i ara també amb cabres. És una forma per fer compatible la gestió forestal i la ramaderia, que serveix també per prevenir incendis. Mercè Homs és responsable de l'explotació i Jordi Fàbrega, el diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona.
3: Ho fem per recuperar pastures que antigament ja havien set i per prevenció d'incendis, evidentment.
4: Aquesta combinació de com s'ha pogut gestionar tot un bosc que tenia una densitat molt alta a nivell de massa boscosa, molt combustible, i que això és susceptible que si hi ha molta concentració de bosc i molta densitat, es pugui haver-hi un incendi i pugui haver-hi una greu afectació.
2: Total, s'han gestionat de forma experimental unes 320 hectàrees i de manera indirecta, a través d'agrupacions de propietaris forestals, s'arriba a unes 2.000 a la demarcació. La intenció és fer-ho extensiu arreu del territori.
1: I detingut a Caldes, a Malavella, a la Selva, un noi de 19 anys per estafa en la venda d'entrades d'un concert. Els afectats hi contactaven via WhatsApp i compraven les entrades, però quan s'acostava la data en voler activar les entrades s'adonaven que el contacte ja no existia ni tampoc els seus diners. Després de rebre 8 denúncies per valor de prop de 3.000 euros, els Mossos han pogut identificar el sospitós i detenir-lo.
0: Notícies en xarxa.
5: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al centre Vila.

0: L'Ajuntament de Molins de Rei estrena nou servei d'assessorament en sexualitat i afectivitat.
1: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, l'Helena i el Pau de la cooperativa Plaer t'esperem al Molí Jove.
0: Un espai confidencial i de confiança per resoldre dubtes, parlar i aprendre sobre relacions i sexualitat.
1: I un cop al mes, participa al taller obert.
0: Vine i descobreix aquest nou servei pensat per tu.
2: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
3: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
4: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
5: No, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
4: Ah, sí?

0: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP i tot es registra directament al sistema.
1: Així tot va més de pressa.
0: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
1: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Happy Vibes, Itaho Disco Classics, Megamix, Volume 2.

0: Toni Ramonet.
1: Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi. Una nova edició, un nou Generació Xic. I com que és una nova edició, una nova trobada, un nou programa, doncs tenim noves cançons que compartir amb vosaltres. Cançons sempre que formin part d'aquestes dues dècades de prodigioses de la música, dues dècades que ens han donat himnes que ens han fet créixer, himnes que ens han acompanyat i, per tant, que són això, la banda sonora de la nostra vida. Així de fàcil. Si ho podem fer fàcil, veiem per què hauria de ser la cosa difícil. No volem pas fer les coses difícils, no? Que no? Esclar que no. I menys aquí el Generació Xic, perquè l'estona aquesta que compartim junts doncs és una estona per passar-ho bé, per passar-ho bé. Perquè pots estar doncs, a casa, no sé, preparant el sopar, o haver sortit a córrer, que ara d'això... O ja comences, ja són hores, amb el temps que fa, doncs, de poder sortir a fer una cerveseta, aprofitar aquestes hores del vespre, que si està tan i tan bé amb una terrasseta, no? I... Doncs quan prepares tot això, aquí estem els del Generació Xic per posar-hi això, banda sonora també en aquestes tardes, en aquests vespres, ara ja, doncs, de temperatures càlides, per exemple. A nosaltres ens agrada que... Home, jo crec que sí, que... poder-vos acompanyar i que després és tot una alegria, després quan ens feu un missatge a Instagram, t'he dit que tenim un perfil a Instagram, @generaciochic, doncs que quan estem en aquest... tot això que ens envieu a Instagram, doncs ens dieu que us agrada el programa i que us agrada que us acompanyem mentre feu aquestes cosetes i que les cançons que posem són cançons que coneixeu, que voleu, que feia temps que no escoltàveu o que us agrada simplement anar per casa cantant-les com a bojos i boges que feu vosaltres. Mare de Déu, senyor! Ah, això sí, no sé per què, aquests vespres d'estiu que et deia, ara ho veuràs per què t'ho dic això, però els vespres d'estiu us agrada més aquestes cançonetes així per començar suavet, a poc, que són les que normalment posem per començar el programa, perquè ens agrada anar doncs, així amb BPMs suavets i acabar amb BPMs a saco amb una festa contínua, com pot ser, per exemple, aquesta dels Rebeldes. És el que et deia, Aquests vespres, sota la llum de la lluna. Doncs Bajo la luz de la luna, des de l'àlbum Mediterrani de 1988, aquesta dels Rebeldes.

0: Ai, com ens agrada cantar aquestes cançons així, així de mort per començar el programa. Bajo la luz de la luna dels Rebeldes.
1: Sé el que nunca imaginé.
0: Ai,
1: que bajo la...
0: Aquesta, Bajo la luz de la luna, deien les males llengües que era una cançó que sabia que el Carlos Segarra havia creat per dient, parlant de quan estava, o que l'havia creat fent guàrdia a la mili. No sé, jo això ho vaig comentar, recordo haver-ho comentat un dia amb ell i va dir que d'això res de res.
1: Que bajo la luz de la luna, yo te amé.
0: El que sí que és, i això està clar, ens ha servit per començar el programa d'avui, el Generació Chic d'avui.
2: Generació Chic.
0: Ai, senyor. Va, ens posem en rotllets així. Això que no acaba de ser música... Sí, és música de discoteca, però no, sap, no acaba de ser aquell mezzo tempo, no? És una mica allò que ens fa ja començar a moure una mica perquè ens posem ja molts dissabte a la nit. Get down Saturday night...

Get Down Saturday Night. Home, això és un... no? És guapa aquesta, per començar a posar-li canyeta al tema. És de 1983, l'àlbum es deia Saturday Night, i aquest Get Down Saturday Night, Oliver Cheatham. Home, jo és una de les produccions amb aquest to... A mi m'agrada, a mi, mira, és de les que dona això. Cosa guapa, virilla, que en diem aquí. Bangkok, oriental setting, and the city don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything but Yul Brynner. I aquesta també és el Murray Hit amb aquest One Night in Bangkok. Què, ens n'anem a Bangkok una nit? Ni que sigui una nit, des de 1984? Vinga, va, som-hi! Oh, hey.

Ai, que tenim el... Tenim aquí el que diuen... No sé com ho diuen, això. El dèbil. El dèbil, no, que no sigui massa fort, eh? El dèbil em refereixo. El dimoni aquí, que està caminant a prop nostre. I camina per les, pels carrers de Bangkok una nit d'aquestes de les guapes. Vés a saber què feien, senyor Murray Heat.

Has d'anar amb compte amb les teves companyies. Perquè tinc el devil walking next to me. Què? Una mica de Deep Edge ara? Això sempre dona classe i categoria al programa. El programa i allà on ho posis, també si te'n vas a córrer. Diuen que molts ens dieu, que molts ens escolteu mentre feu esport. Alguns al gimnàs i altres, doncs mira, ara que fa bon temps, doncs sortint al vespre a fer quatre passes una mica, no? Això és l'Enjoy the Silence, des del Violator de 1980. Deep Edge Mode. Una de les bandes imprescindibles.

I ja m'explicaràs tu com es pot entendre la música dels 80 i dels 90 sense una banda com podria ser, com és exactament així, aquesta gent que es diuen Depeche Mode.

una banda amb 1.000 etiquetes. Jo no sé exactament això de les etiquetes, saps que no ens ha agradat mai aquí a la generació. Però què, li diem que són, evidentment, els grans exponents d'allò que en deien el New Wave, no? De rock alternatiu, de pop, home, sí, una mica de pop també, i, evidentment, música electrònica.

Estem parlant de David Gahan, estem parlant de Martin Gore, d'Andrew Fletcher i, evidentment, Vincent Clark i Alan Wilder. Els Depeche Mode. Aquest àlbum que deia aquest Violator és de Violator, això és de 1980. I aquí estaven, doncs, disfrutant del silenci. Jo també, evidentment, sabem disfrutar del silenci, però encara més disfrutem de cançons. De cançons com aquestes, que ens donen molta festa. Per això m'ha vingut a Nilo de la festa al cap, perquè estem ara amb una... Ai, el Joy the Silence que ens marxa i ens arriba ja una versió en directe. Ah, que ens agraden les versions en directe, eh? Vine a la festa! Aquest Vine a la festa dels Pets, donant inici a aquest àlbum en directe seu. Vine a la festa! Sí, senyor! Va, anem de festa. Aquesta festa del directe va ser el 1995. I cançons com aquesta són les que ja ens donen vidilla per tirar endavant i per començar el programa, ara sí, a sac, pack, fot-li fort!

la festa, la festa que et proposem aquí sempre, aquí al Generació Xic. La festa que ens portaven, que ens donen, que ens regalen sempre les cançons del Pet i més dels Pets, quan i més quan són així en directe. Sabeu que som uns enamorats de les versions en directe i hi ha àlbums del rock català que tenen la seva cançó, diguem, amb àlbum d'estudi, però que després doncs passa com amb el Vent Endins, per exemple, del Sopa, o el concert de mitja nit del Sau, però també amb aquest Vin a la festa dels Pets.

aquesta cançó que els Pets feien servir moltes vegades per començar els seus concerts, amb aquella mítica frase de Som els Pets de Constantí i visca la mare que ens va parir, per exemple. Tots tenien, el sopa, tenien allò de bona nit malparits. Sí, senyor!

like it, no doubt. Hem entrat aquí a sac amb aquesta gent, amb aquesta cançó. Aquesta, això aquí ens ho posem complicat amb noms difícils, eh? I get no doubt. Mira, la cançó encara ens en sortirem una mica perquè es diu així. I get no doubt. És de 1997. La formació, mira, es diuen Chumbawamba. Tot i que la cançó, com et dic, es diu I Get Knocked Down, en realitat això és el subtítol, eh? Perquè la cançó es diu Tupping. Mira que és difícil, de vegades. Ai, no, no està apagat, això. No està apagat. I Get Knocked Down. Aquesta banda és una banda que ve del món del punk, més aviat. De fet, els anomenen com una banda d'una branca del punk que en diuen anarcopunk, mare de Déu. Anarcopunk amb l'anarcocomunisme per bandera. Res, que aquesta gent se'ls va conèixer, sobretot per cançons com aquesta, com aquest I Get No Down, que això, ens quedarem amb això, més que no pas amb les etiquetes i amb les altres històries, perquè tot l'altre, a qui no importa, que deia l'Alaska. I com ens agrada recordar cançons de l'Alaska, i sobretot aquestes que... Home, hi ha aquestes 3-4 cançons d'Alaska, amb l'època dels Pegamoides, però aquesta ja amb Dinarama... Que, home, doncs són guapes perquè sí.

Doncs que a tu, a qui no li agradi que no miri, que deia aquell també, a qui no li importa lo que jo haga i a qui no li importa lo que jo diga, això sí que s'ha convertit en un himne de la nostra generació, eh? Aquesta cançó, aviam, deixa'm que t'ho digui exactament bé, és de 1986, un àlbum que es deia No es pecado. I com et dic, doncs s'ha convertit, és i serà sempre un himne de la nostra generació. Ho ha pres també bastant com a himne al col·lectiu LGTBIQ+, no sé quantes coses més. Serà per sigles, noi? Recordes després acabar sabent què vol dir cada cosa, perquè ens perdem. L'Olvido Gara! Dient que tu, endavant les atxes, tu a la teva i això. Qui no li agradi, que no ho miri. Ai, va, anem amb... Ostres, aquesta, tu! Sí, senyor. Anem amb la Maria. Què et sembla? Maria dels Blondie. Aquí, al Generació Chic.

Doncs clar, si no paren de fer-nos cançons que es diuen Maria, nosaltres no podem parar de dedicar cançons a les Maries del Generació Xic. Que en sou moltes, en sou moltes. Però mira, va, doncs aquesta diguem que és especial per tu. Què et sembla? Per tu. Exactament, per tu. Maria. Blondie amb aquest Maria. Blondie, aquesta banda americana de Nova York, directament de Nova York, amb la veu superespecial de la Debbie Harry. Quina força que tenen les cançons, sobretot en el rock and roll, quan la veu és una veu femenina, eh? Estem molt acostumats a les veus masculines, però noi, anem a posar en valor també aquestes veus... Ara no, ara passarem a una veu masculina, però m'agraden aquestes cançons amb veu de dona. Ara no, ara estem amb el Manolo García, amb el loco de la calle, amb l'último de la fila. Així que, una mica, fot-li.

pogut gaudir en directe i encara després de molts anys en aquesta gira de retrobament que han fet, després de tants anys, una autèntica passada poder gaudir del Quimi Portet, del Manolo García. Aquesta parella de Barcelona, que ve de Barcelona. Sí, el Manolo García des del Poble Nou i el Quimi Portet des de Vic. Sabeu que els dos van de fet, ja tenien bandes paral·leles. Ells, cada un anava a la seva i es van conèixer doncs, amb un concert d'aquests on totes dues bandes participaven, van acabar fent coses junts. I van formar, de fet, ja junts una primera banda que es deia Los Burros. Aquella del Huesos, Huesos, te'n recordes? Doncs allò era els inicis de l'última de la fila amb una formació doncs, diferent, no? Un so més rock, potser. Després ja va venir l'última de la fila, després es van separar, van seguir carreres en solitari tots dos i ara doncs, hem tingut l'oportunitat de tornar-los a gaudir i això ens fa molt feliços. Escolta, que estem tirant cap al final del programa, estem tirant cap al final del Generació. Si ara estem com molt rockeros, potser que ens tornem a posar una mica així de música disco, no? Potser, sí?

Una mica de Black Box, una mica de Ride on Time, que això sempre va bé. Aquestes cançons sí que ens donen... mira, aquesta... Això és exactament de 1989.

Doncs vinga, va, una mica d'història sobre aquesta banda. Ells són italians, surten des de Roma, Black Box, la banda aquí amb aquesta, tot i que surti d'Itàlia, ja saps que sempre t'explico que lo de l'Italo Disco va ser abans i després una mica d'Eurodance. Això fins i tot sona una mica High Energy. Right on Time dels Black Box, aquí samplejant la veu de l'Olieta Holloway amb aquell... amb aquell Love Sensation que havia fet el 1980. Van fer servir el... van samplejar, van agafar la veu de la Olieta Holloway, però sense la seva autorització, sense el seu permís. Es va fer tan famosa la cançó que després ho van haver d'arreglar d'alguna manera. Black Box, que sempre es van envoltar de veus femenines per les seves obres, i van fer servir moltíssim una senyora que va col·laborar sempre amb ells, era la tal Martha Wash. Aquí, per això, en aquesta cançó no és la

Sembla que anem acabant el programeta d'avui, o què? Com ha quedat això avui? Hem tingut de tot, hem tingut una mica rock and roll i estem acabant aquí ara una mica de pop, coses guapes, amb dipets també, però estem acabant ara de, així com molt discotequeros. I anem ara molt, molt més amb, mira, els que feien, diguem, la competència. El que era la Italo Disco, per exemple, és un grup alemany que són els Mother Talking.

Come on, vinga, som-hi amb el brother Louis, Louis, Louis. Són els Model Talking, això. Per això és una edició especial que van fer l'any 98, que van tornar doncs, amb noves remescles, fent les coses d'una altra manera. Aquest Louis, Louis, Louis, de fet, era el seu productor, eh? Dieta Bolen i Tom and Anders, que ja saps que són els Model Talking. Oh, senyor! Ah, amb els Model Talking, per això ja et deia, arribem al final del programa d'avui. Així que, si vols, la setmana que ve, tornarem. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha afirmat que la Sagrada Família és un signe d'unitat i concòrdia i ha definit la creu que corona la Torre de Jesucrist com un far obert del Mediterrani. En l'homilia de la missa celebrada a la Basílica Barcelonina amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist, el pontífex ha assegurat que el temple obre les seves portes com si fossin braços per acollir els fidels i ha reivindicat la dimensió espiritual de l'obra de Gaudí. Lleó XIV ha fet una crida contra la violència i l'exclusió.
2: Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
1: La celebració culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist en breu, els propers minuts. Una torre de 172,5 metres que converteix la Sagrada Família en l'església més alta del món. Just després el pontífex baixarà pel carrer Marina fins a un espai especialment habilitat i des d'allà veurà una de les imatges més icòniques de la seva estada, l'encesa de la torre, amb uns feixos de llum que es projectaran sobre la ciutat. I la submarinista de 24 anys que ha desaparegut aquest dimecres a Cap de Creus arrossegada pel corrent ha estat localitzada sortosament en vida cap a 8:15 del vespre. La dona ha estat vista per últim poc abans de les 12 del migdia i ha estat el seu company que nedava amb ella qui ha alertat a les autoritats. A la localitat Salvament Marítim ha enviat dues naus amb helicòpter a l'indret i l'han rescatat. Ara és a l'Hospital Josep Trueta, aparentment en bon estat de salut. I les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, la FAC, participarà en la manifestació educativa i de docents del proper diumenge per reclamar un acord per l'educació pública. La FAC participarà en la mobilització amb un bloc propi sota el lema Ara toca. Les famílies diem un gran acord per l'educació pública amb voluntat, diu, de fer visible la necessitat d'obrir una nova etapa de compromisos compartits. I la Colla Castellera Milions de Terrassa, amb la col·laboració amb l'Escola Eure i Prodis, impulsen un projecte que porta per títol Acompanya'm, que pretén fer els espais de cultura populars més accessibles, comprensibles i acollidors per a persones amb diversitat funcional. Aquest dimecres s'ha presentat a Cal Reig, al local de la Colla, els pictogrames i els cartells que converteixen la seu en un model de senyalització inclusiva perquè la cultura popular sigui 100% inclusiva a partir d'ara.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al Centre Vila.

0: jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
4: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.

0: Benvingudes i benvinguts. Una setmana més parlem de còmics a Ràdio Molins de Rei. Gràcies per acompanyar-nos en aquest passeig que ens agrada fer pel món dels TVOs, les historietes, les novel·les gràfiques o, com també se'l coneix, el nouè art. Com sempre, aquest passeig el fem gràcies a que l'Eli està aquí controlant botons, palanquetes, tot el que hi ha a l'altra banda del vidre, que és un enrenou, però ella ho fa a la perfecció. Gràcies, Eli, per ser-hi. I amb ella al capdavant de l'espai comencem un nou episodi en una setmana en què ens ha colpit la notícia d'ahir de la mort de la Marjane Satrapi, l'autora franco-iraniana, celebra per Persepolis, entre d'altres obres, i que tant li deu al còmic per haver arribat a persones, doncs, no lectores. Però avui no parlarem de la Marjane Satrapi. Si tot va bé, li dedicarem un especial ben aviat amb l'amic Jordi Riera, i no ho farem perquè primer ens ho hem de preparar bé i perquè avui tenim un compromís que no ens volem saltar. I és així perquè avui tenim el plaer de rebre a l'estudi un veí de Molins, atenció, que dibuixa còmics, que dibuixa molt bé, i quan dic dibuixa molt bé sabeu que no em refereixo només a un dibuix de gran qualitat, sinó que té una grandíssima narrativa, que amb això a mi sabeu que m'agrada fixar-m'hi. Porta anys treballant pel mercat franco-belga, i d'això dels còmics, tant els francesos com els belgues, en saben moltíssim. Ha publicat recentment una sèrie que porta 3 àlbums a França, de la qual l'editorial Norma ha publicat els 2 primers en un integral que va sortir el passat Saló del Còmic. I, per acabar, dimecres vinent presenta aquest còmic a la Biblioteca El Molí. Per tant, com no, havíem de tenir-lo avui aquí. L'obra de què us parlem és Six, coescrit amb el Philip Peláez, i que és un western que agradarà, i atenció, sorprendrà, els amants i les amants d'aquest gènere, i jo m'atreveixo a dir que, també els que no ho són. I els sorprendrà i els agradarà per les raons que ara descobrirem amb el dibuixant de l'obra. Javi Casado, molt benvingut.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Bon dia, un plaer tenir-te aquí.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies per venir a parlar de còmics a Ràdio Molins i concretament d'aquest western.
1: És un plaer, merci.
0: Ara toca una mica de biografia per posar en context els oients i les oients. Com sempre us dic, tu corregeix-me tot el que m'hagi de corregir. El Javier Sánchez Casado, que signa com a Javi Casado, com a Javi S. Casado o Casado, senzillament, sí? Sí. Va treballar com a dissenyador gràfic, il·lustrador i director d'art abans de dedicar-se completament al còmic, si és que això és possible, que això m'agradarà també saber-ho, perquè crec que és un món que, bueno, ja en parlarem, no sé si avui podrem o no, però vaja, sabem que és difícil.
1: Sí, no és fàcil.
0: Exacte. Es va iniciar treballant per l'editorial Oceano, il·lustrant llibres digitals interactius de secundària i primària, i no sé si en aquell impàs o durant aquella època va arribar l'oportunitat de dedicar-se al còmic, emigrant artísticament i no sé si físicament, però emigrant al mercat franco-belga. El 2016 va publicar el seu primer àlbum, Les sorprendentes aventures de Benjamin Blackstone, primer volum d'una sèrie escrita pel François Rivière i el Nicolas Perche, el segon volum del qual es va publicar l'any 2017. Ho he dit en castellà, el títol, perquè a l'estat espanyol es va publicar a partir de 2018 amb Yermo Ediciones, oi? El 2019 va començar una sèrie amb el Philip Peláez, és a dir, el mateix guionista de Six, que no ho diré en francès, jo ho diré en castellà, que és una pequeña tarta d'espinaques, i ho dic en castellà, i potser ho hauria de dir en francès, perquè, si no m'equivoco, no s'ha arribat a publicar aquí.
1: No ha arribat a sortir aquí. No, té un caràcter molt local, amb molts jocs de paraules, molt francès. Bueno, és difícil de traduir, jo crec.
0: Jo no m'atreveixo a dir-ho en francès, si tu t'atreveixes endavant, jo no he gosat.
1: Tampoc.
0: El segon volum d'aquesta sèrie es va publicar l'any 2020 per Casterman. Mm-hmm. El 2023, Dargaud et va descobrir per Six, que és aquesta sèrie que has coescrit amb el guionista francès Philip Peláez. El 2023 vas publicar l'agents Pendergast, amb l'editorial d'Azú, adaptant la novel·la del Christophe Lambert. Atenció, no confondre amb l'actor Christopher Lambert, vull dir, és una altra persona. Que ell mateix havia escrit la novel·la i va adaptar en format còmic. A banda de totes aquestes obres, que segurament me n'he deixat pel camí, ets professor, o has estat, si més no, en èpoques, de l'Escola Josso de Còmic i Arts Visuals. I ho deixo aquí perquè puguis parlar tu, que és del que venim aquí a escoltar-te tu. Posa't còmode. Tenim moltes ganes de parlar d'aquest western amb tu i de la presentació aquesta que em faràs dimecres vinent a la Biblioteca del Molí. Com que acabes de publicar l'obra, deixa'm començar per la pregunta obligada, que és què trobaran els lectors i les lectores a Six?
1: Bueno, a Six, sobretot, et trobaran, evidentment, un western. Té un punt crepuscular. Aquí s'ha venut com una... No, com intentar

0: desmitificar tots els codis del western, no? Tota la part heroica i aquesta part de mite, no? que es va crear. Però en realitat és una aventura. Sí que és cert que aporta tots aquests detalls i hi ha fins i tot certs fets que sí que van passar en realitat. Sí que té una certa crudesa, violència. Al final és un viatge en el que trobarem, no? En el que Kit, que és l'orfe, no? d'un dels sis...
1: Exacte, sis personatges.
0: Uh-huh. Es trobarà amb cinc personatges més, no? Que són la exprostituta, no? Uh-huh.
1: La Elsie.
0: Uh-huh. La monja.
1: La Roxanne.
0: Uh-huh. El Quintus Jones, que és el desertor de l'armada.
1: Uh-huh.
0: El Royal,
1: sí,
0: que és l'esclau que està fuita. I... després també tenim el Chichi, que és el meravellós indi
1: parià. Té un nom, diguem, natiu, sí, però
0: és Sicili.
1: Exacte.
0: Sicili.
1: I tenim aquests sis personatges acompanyant-los en un viatge, deies tu.
0: Sí, en un viatge, en realitat, que sí, té caràcter de road trip, en realitat. Un viatge, una petita... bueno, una persecució, en realitat, perquè estan tots ells, cadascú d'ells té com un antagonista.
1: Estan fugint de diferents persones.
0: De diferents personatges que apareixen, no? Hi ha uh-huh. força personatges, en realitat, al còmic.
1: En parlarem.
0: Força dolents, eh?
1: Alguns molt dolents.
0: I en realitat tenen aquell, com la fita d'arribar a la mina d'or que ha heretat el Kit.
1: No fem spoilers, perquè això s'explica, està explicat al còmic i de moment no hem fet spoilers, ho dic perquè segurament tu ja saps coses del tercer i quart àlbum, que després en parlarem, perquè crec que estàs a punt d'acabar el quart, o estaves a punt...
0: Sí, estic a puntet, sí, ha de sortir aquest any.
1: Vale. I llavors apuntaves això, aquesta crudesa, no? Aquesta, diguem, no? És un western descarnat. I et pregunto, no? Què és el que fa, perquè crec que aquesta és una de les característiques, què és el que fa que sigui un western diferent?
0: Bueno, en realitat, la intenció, sobretot la que tenia el Filip, i després de les nostres converses i tal, era de fer alguna cosa una mica diferent, perquè en realitat el gènere del western, i més a França, s'ha treballat moltíssim.
1: Clar.
0: Moltíssim. Ja no parlem de Blueberry, però hi ha moltíssimes sèries, de fet. Ha tornat a agafar com una certa moda.
1: Undertaker, el Bouncer...
0: Moltíssims, sí. El Texas Cowboys, hi ha un mogollon de referències dintre d'aquest mercat. I llavors parlant, dèiem, ostres, intentem trobar, no?, donar-li una mica de rellevància als personatges que sempre resten en un paper, no?, secundari.
1: Uh-huh.
0: I a partir d'aquí també, sobretot és Filip, que Filip és un apassionat total del western, sincerament, Filip Peláez, parlo del guionista.
1: Sí.
0: A mi m'agrada, però quan parles amb ell... bueno, entens que hi ha una... Et col·loca al teu nivell, no? Ell, en realitat, a nivell de documentació, em va passar infinitat de revistes, de fotografies, de tot, Però la idea era aquesta, o sigui, desmuntar una mica el que ens han venut com a la història de Nord-Amèrica, de la construcció, del viatge cap a l'oest, i donar-li aquest punt, no? No històric, però sí amb aquestes pinzellades o aquesta pàtina de realitat, no? D'oblidar-nos del cowboy solitario, no? Aquelles epopeies que sempre ens han narrat grans directors, que a mi m'encanten, no vinc a destruir res, a mi m'encanta tot això. I de fet nosaltres agafem aquests clichés i també li donem una volta moltes vegades. O sigui que és un joc molt interessant també aquest, d'agafar coses que ens agraden a tots dos, a Filip i a mi, i donar-li una petita volta, no? I aquest punt més, no sé si dir-li més de veracitat, però, bueno, si algú més tangible, menys heroic.
1: Exacte.
0: No tenim herois en aquesta història.
1: És que jo crec que precisament és això, no? És a dir, a partir del que és els cànons, els clichés, fins i tot del western clàssic, o sigui, jo que crec que heu fet és allò, no? Reblar el clau, perquè heu com defugit el romanticisme, aquesta èpica que deies tu, d'aquests personatges, no? Bueno, diguem que són perfectes i tal, i no, vosaltres heu construït sis personatges amb les seves imperfeccions, els antagonistes tal qual, I jo crec que és el que, no, heu superat aquesta imatge que de vegades tenim amb pirates, amb gàngsters, i una mica passa el mateix, eh?
0: Sí, totalment.
1: I jo crec que això, no, amb, inclús amb altres còmics i altres pel·lícules que ho hem vist.
0: És que, per altra banda, a mi m'encanta.
1: Sí, sí, sí.
0: Que és la, diguéssim, el, és el cinema de la meva infància, no? Mm. La meva infantesa, no? Clar. Els diumenges per la tarda, no? Que veies, pues veies western al migdia, no? Després de dinar. I tot això, evidentment, ha creat un imaginari popular que no, no és que vulgui desmuntar-lo, sinó, bueno, intentem aportar alguna cosa diferent al gènere, alguna que no estigui tan, tan trillat, en
1: clar,
0: realitat.
1: Molt bé. Com neix la història? És a dir, com neix aquest projecte entre els dos? Aquí inclús ens pots explicar, no? Hi ha un tema hi ha una proposta de guió quasi tancada del Filip i després a partir d'aquí evolucioneu, no?
0: Sí.
1: Però com neix tot això?
0: En realitat, abans de la proposta de guió, uh-huh, ell, bueno, nosaltres estàvem fent això que has dit abans, una mica de tarta d'espinacs.
1: Sí.
0: Ho direm en català, eh?
1: En català.
0: També, perquè com no està publicat aquí, podem dir-ho en català, en castellà,
1: sí,
0: en francès,
1: sí,
0: com vulguem.
1: Totalment, totalment. Sí, sí.
0: I estàvem acabant aquest díptic a Casterman. Llavors em va preguntar que, bueno, si continuàvem junts, sí, sempre havíem treballat molt bé, i de fet hem treballat molts anys i continuem, i, uh-huh, i molt bé tot, amb bona sintonia. I em va demanar què volia fer jo, què em venia de gust dibuixar. I vaig dir, ostres, tio, tu ets profe de cinema, tio, uh-huh, tu controles molt de western, a mi m'encanta, i per què no?
1: Vinga, llancem-nos.
0: No? Som-hi, no?
1: Uh-huh.
0: Estàs segur? Ostres, sí, perquè a més, jo venia de fer un estil, el que havíem fet, això d'una mica de tarta d'espinacs, és una comèdia social.
1: Uh-huh.
0: I sí que té un punt molt franco-belga, però molt més dolç. No hi ha cap mena de crudesa ni violència, és tot molt blanc.
1: Uh-huh.
0: És divertida, eh? Però no tenia aquest punt. I fins i tot vaig fer una recerca d'estil, com fer-lo més adult, també, per fer els cics.
1: Això t'ho volia preguntar.
0: Uh-huh. Sí. Doncs, venia d'aquí, vaig llançar la idea, ell va agafar-la, diguéssim, i a partir d'aquí va començar a fer una història que anava més al voltant de Kit.
1: Uh-huh.
0: Vale? Que, de fet, el projecte es deia Kit.
1: Es deia Kit. Uh-huh. Vale?
0: I ell funciona així, ell no fa ni escaletes, ni esquemes, ell comença a treballar, ell li diu d'una manera molt intuïtiva, bueno, és un tio... Sí. Bueno, sí, ell té un background
1: clar,
0: interessant,
1: clar, evidentment. Tenir el bagatge, potser...
0: Evidentment.
1: Uh-huh.
0: I sí, va arribar amb la proposta tancada de guió.
1: Wow.
0: I a partir d'aquí, però no va passar gaire temps, eh? O sigui, és un tio molt prolífic,
1: ah,
0: realment. Eh? A França em sembla que treu al voltant de 8-9 àlbums cada any.
1: Carai.
0: Que no està malament. O sigui, jo crec que a les bones èpoques de Sidru estaria per aquí també, però més o menys.
1: Sí, sí, anava a dir...
0: I llavors, a partir d'aquí, també amb l'editora, amb uh-huh, Riun, de Dargot,
1: uh-huh,
0: en la part
1: Riu
0: belga.
1: Deixams,
0: sí,
1: Deixams.
0: Exacte.
1: Uh-huh.
0: Bueno, van començar a perfilar i donar-li una mica més de volum i a partir d'aquí van començar a sortir, no, aquests personatges que ja hi eren, però començaven a agafar més protagonisme.
1: Molt bé.
0: Vale, sempre tenien cert protagonisme, tant el Quintus Jones, no, que és el... M'encanta aquest nom, per cert. Sempre he dit, aquest nom em flipa. I Roxanne.
1: Uh-huh.
0: Vale, que són personatges... que sí que són com bastant troncals dintre d'aquests sis.
1: Uh-huh.
0: Però també és cert que vam començar a parlar de... Ostres, jo crec que si estem intentant donar-li una certa... donar un pas endavant, no?, amb aquests personatges secundaris, no?, sí, tradicionalment,
1: uh-huh,
0: seria interessant donar-los de veritat, no
1: molt
0: només
1: bé,
0: que quedessin en segon pla.
1: Molt bé.
0: Llavors, a partir d'aquí, ell també va començar a reescriure i, al final, bueno, el projecte va acabant... dient-se Six.
1: Uh-huh.
0: Però és fruit d'un treball i de les meves recerques i de veure com evolucionaven els personatges, com anaven agafant volum, no? a mesura que jo estava fent els llapisos inicials.
1: Perquè ja havíeu treballat, no en aquest gènere, és el que dèiem, no? Uh-huh. És a dir, potser amb un àmbit més de juvenil. Clar, i el que deies tu abans, els dos sou aficionats al western, però, i pel que has explicat tant avui com en una entrevista que vau fer a Normaland, ell és un autèntic fanàtic.
0: Totalment.
1: Com arribes a aquesta conclusió? Perquè jo crec que aquí hi ha el treball de documentació important.
0: Sí, bueno, evidentment, clar, quan fas, tot i que no sigui un gènere històric, vale, perquè jo ho defensaré, això és entreteniment, és aventura total, tu te l'has llegit i, bueno, jo crec que es pot gaudir perfectament sense tenir les referències a les que sí que arribes I de fet, arribes també perquè tens un dossier gràfic al final de l'àlbum.
1: Molt interessant.
0: Molt interessant,
1: molt interessant.
0: Realment.
1: Sí, sí, tant.
0: Superreferencial, em sembla que és idoni per a, com a aquello, com a colofó, no? De,
1: sí, sí,
0: de
1: sí,
0: la
1: sí.
0: lectura.
1: Molt d'acord.
0: I trobes això, moltes coses que t'han explicat. I com et deia abans, hi ha molts fets reals que sí que apareixen, però no tenen la rellevància de fet real, simplement. No és, no és un àlbum històric.
1: Clar.
0: I...
1: Clar, però ell et va portar tot el tema de la documentació, no? Això que deies, tu parlaves de desenes de revistes, però clar, ell, o sigui, et va demostrar que era
0: totalment
1: un malalt, diguem, en el bon sentit de la paraula, exacte. Del western.
0: Totalment. Se'n va enviar, no t'exagero res, ha dit centenars de revistes que ell té, la versió, bueno, està, té la subscripció a un munt de revistes western que jo, sincerament, desconeixia.
1: Clar.
0: Però que sí que tenen tots aquests punts biogràfics de molts personatges de, que van viure aquella etapa més colonial, de western, etc. Mollon de referències d'armes, de tribus...
1: Clar, és que això, és, precisament, és molt important en un còmic o una obra que vol ser rigorosa... Mm-hmm. Precisament necessites això, aquesta bona documentació per bueno, encertar la vestimenta, les armes, tot el que calgui.
0: Sí, perquè igual que et deia abans, no? O sigui, sí que hi ha un punt que tu tens aquest imaginari, aquest univers que has crescut amb ell i, evidentment, tens moltíssimes referències.
1: Clar.
0: Moltíssimes, vale? Ja sigui del cinema o ja sigui del món del còmic, que jo en tenia menys, en realitat. També, després també l'he estudiat bastant, perquè sí que tenia molta referència de cinema. Però lo seu és algo bastant bèstia. Lo seu, sí, no és veritat. També t'ho deia, t'ho apuntava abans. Al final sí que, bueno, és profe de cinema.
1: Clar. O sigui,
0: bueno, ara només es dedica exclusivament al món de la banda de cine, al món del còmic.
1: Molt bé.
0: Però durant molts anys ha estat profe de cinema. Bueno, jo m'he intentat nutrir al màxim de les seves referències i fer allà una bona barreja amb les meves.
1: Molt
0: i
1: bé.
0: Sí que és cert que, per exemple, el que deies de la indumentària, no necessitava tant perquè sí que tenia realment bastant clar com volia que anessin. Sí que m'he mirat bastant aquello dels els uniformes de l'armada per no fer algú, saps? Alguna errada clamorosa.
1: Clar.
0: M'he mirat moltíssim les armes, la veritat. Perquè això, la història passa en el 1863, més o menys, a la dècada dels 60. Bueno, hi ha una evolució bastant important a nivell tecnològic, mecànica, a nivell d'armes. I cada any van sortint diferents. Clar, jo no volia tampoc entrar, perquè sí que hi ha molta gent que s'ho mira des d'aquest cantó.
1: Clar.
0: No, vaja, jo espero que no sigui buscant la errata, però... Clar.
1: Per interès.
0: Però sí, sí que els interessa molt i tenen aquest background històric.
1: No, inclús hi ha una escena en què veiem el Kid disparant i llavors el retrocés de l'arma com afecta un nen quan amb la diferència respecte a un adult. Vull dir que aquestes coses estan molt, molt treballades i molt això, es revisa amb interès i amb intenció.
0: Sí, totalment, totalment. Ell, ja et dic, jo no he disparat mai, vale? Però... Bueno,
1: millor, està bé.
0: No, però al final... No, però bueno, sí que és cert que miràs molts vídeos, sí que busques documentació de... Sobretot perquè per trobar angles de càmera, quan estàs agafant una arma, o per la dimensió en si mateixa de l'arma.
1: Clar.
0: Bueno, ja t'ho dic, jo no havia dibuixat mai un western, tot i que m'agradés molt, jo no havia dibuixat ni armes d'aquest nivell o amb aquest nivell de precisió, perquè sí que intento aquello que quedin ben reflectides, ben fetes, ben dibuixades.
1: No.
0: O cavalls, o saps? Qualsevol cosa.
1: Sí, sí, que clar, no entrarem perquè després ens anem menjant el temps, però clar, tu parlaves d'aquest interès per fer western, clar, i ara parlaves dels cavalls, no és fàcil dibuixar cavalls, això ha de quedar clar, però tampoc és fàcil dibuixar trens, i sé que tu volies fer-los, però clar, dibuixar trens, l'assalto al tren està dibuixat i molt ben dibuixat, però clar, vull dir que, ojo,
0: Sí, són... Sí, són petites coses que, bueno, que tens... No? Quan parlàvem de què volia dibuixar jo, petits reptes, la veritat. Però clar, jo sempre li deia, ostres, jo crec que seria interessant agafar moltes seqüències que tenim, no?, incorporades, no?, integrades amb el món del western, i no diria desmuntar-les, però sí trobar una mica o la conya, o donar-li la volta, o clar, això que dèiem abans, no? Girar una mica, donar una volta a la seqüència clàssica.
1: Clar.
0: I totes aquestes les tenia. I tenim després els duels, i, però bastant sui generis, la
1: molt
0: veritat.
1: Bé. Jo a nivell d'aquest rigor històric que heu plasmat i que heu expressat en el còmic, clar, jo torno a referir al dossier que tanca aquest integral. No sé si després hi haurà un segon dossier en l'altre integral, però perquè crec que és essencial i està molt bé que tanqui el document per completar aquesta lectura, i que, no, que expressa molt bé el com se situa en aquest context històric, en aquest moment, i crec que està molt encertat, i crec que s'agraeix molt en l'edició que figuri, que formi part del document. Deixa'm apuntar una qüestió referent als personatges, perquè, clar, sis personatges són molt importants, a més, cadascun molt ben caracteritzat. Com va anar aquesta construcció dels protagonistes? És a dir, quan hi ha de definit en el guió, quan hi aportes tu en el moment en què dibuixes? Com va anar això?
0: En realitat, a mi sempre m'han deixat molta llibertat a l'hora de crear. En realitat, sí que tenia algunes premisses, el Filip, sobretot sobre el Kit, sobre el nen, que tenia com aquella idea de que fos una mica andrògin, el tipus de pentinat. Em va passar fotos de xavals així i tal, i vaig dir, bueno, em sembla curiós. Jo sempre tenia més la idea del noi del bouncer, per exemple, però em semblava bé també sortir-me d'aquell arquetip i trobar-ne un altre. Vale? I sí que la idea, per exemple, amb el Kit, no era trobar aquest punt com més més dolç, no? I fer-lo evolucionar cap a un costat més dur. No? A part de que
1: la història ho demana.
0: Ho demana, clar, però bueno, va amb el parche, tot això, o sigui, al final... I sí que he anat fent, ho he intentat, com a mínim, de fer una progressió sobre aquest personatge, a part que sempre evolucionen d'una manera natural. Vale? Com a dibuixant, és inevitable que el personatge canviï, perquè van passant els anys i tu vas canviant també com a dibuixant, però també incorpores tics o incorpores noves idees, noves referències, o simplement el fet de que el personatge està parlant i l'estàs movent i això acaba d'agafar una altra vida. A mesura que vas dibuixant vinyetes.
1: I com el Kit, hi ha els altres cinc.
0: Evidentment.
1: Que has hagut també de buscar...
0: Sí que és cert que en algun cas, clar, al principi, sí que jo, com que venia de fer un tipus d'estil una mica més cartoon, clar, jo sabia que tota la història era bastant, bueno, això, tenia un punt molt de crudesa, de violència, un punt fosc en alguns personatges, o bastant fosc, i jo volia arribar a transmetre això amb el meu dibuix. I les primeres proves, de fet, la primera pàgina que vaig fer era com molt més... Els personatges no eren tan semirealistes. Tenien un punt, aquest punt, no? Bueno, que venia molt vinculat a l'últim àlbum que havia fet.
1: Clar.
0: I no estava del tot satisfet, i llavors vaig continuar fent recerques amb els personatges i gràfiques, amb els cavalls, amb els entorns, els paisatges, tot això, mirant de trobar aquest tot de la història. No? Jo, bueno, és una cosa que no sé si és contraproduent, però al final, com a dibuixant, sempre hi ha com una mena de rastre, d'impronta, no?, estilística, però sí que intento adaptar-me molt. En el meu cas, molta gent defensa tot el contrari, de tenir un estil i mantenir-lo
1: sempre.
0: Sí. En el meu cas, sempre intento adaptar-me a la història.
1: És que vull aprofitar el tram final, perquè no ens podem oblidar que presentareu aquest primer integral el proper dimecres a la Biblioteca del Molí. Què heu preparat per la presentació?
0: Bueno, jo espero que em sorprengui el David Morancho.
1: David Morancho, que estarà amb tu conversant.
0: Sí, conversarem.
1: Molt bé.
0: Bueno, serà sorpresa, directament. Jo espero que vingui molta gent i segur que estarà molt entretingut.
1: Els oients i les oients, i sobretot els que estigueu molins, no us ho podeu perdre. Això ho promou la llibreria Arola, ho promou un Norma Editorial, que es posen en contacte amb la biblioteca i han organitzat això dimecres 2:15, que tothom prengui, prengui nota. Et preguntaria pels propers projectes, perquè tens alguna cosa ja en marxa, o com...
0: Sí, si no, malament.
1: Clar, ja s'ha de tenir... però ja estàs treballant-hi?
0: Estic fent els tests, tests de pàgina, de personatges. Faré algo bastant adolescent. Faré un canvi un gir argumental. Passo a algo més, no juvenil com he fet fins ara, sinó una mica més allò adolescent-adult. Que no vull avançar gaire, però bueno, sí que té un punt de... com a referència al Club de los Poetas Muertos, per exemple.
1: Molt bé.
0: Vale? Vendríem per aquí.
1: Molt bé. Vale? Això amb guionista o...?
0: Amb guionista, amb el Beca, que són un tàndem de guionistes, el Bertran i la Caroline.
1: Ah, molt bé.
0: I amb l'Elora, que també és un altre guionista que participa al projecte.
1: Això pel mercat franco-belga, o ja té previst que acabi... No ho sabem.
0: No he parlat encara, perquè estem allà parlant amb Dupuy.
1: Vale, molt bé. Recupero una cosa que m'he oblidat de preguntar-te respecte a la presentació, que ja dic, de moment ho deixem en mans del David Morancho, a veure què...
0: Sí,
1: l'àlbum el podrà aconseguir la gent a la biblioteca en aquesta presentació?
0: Jo confio que sí, que la llibreria Lola faci... porti exemplars, i la meva idea també és fer dedicatòries.
1: Perfecte. Això és el que volíem saber, que hi haurà possibilitat de demanar-te signatura.
0: Sí.
1: Doncs ara sí, ho hem de deixar, hem d'acabar el programa, i per acabar-lo demanem a les persones que passeu pel Parlem de Còmics que ens recomaneu un parell d'obres de còmic. Un clàssic que consideris imprescindible i una obra que et sembli més desconeguda o menys reconeguda. Quines són les teves propostes?
0: Bueno, la menys reconeguda, però jo crec que sí que ha tingut un cert ressò aquí, és la del meu amic Javi Rey, L'idea amb Bebeto. A mi em sembla una obra amb una narrativa superpoètica, que m'encanta, amb una nostàlgia i una manera d'explicar la història de l'extraradi barcelonès amb una delicadesa.
1: Ara tiro de memòria, però sí. Crec que el Josep Oms va recomanar també aquesta obra.
0: Ah, sí?
1: O sigui, crec que no, esteu fent un grup, que esteu tots...
0: Estem d'acord. Està molt bé.
1: Molt bé. Tenim la desconeguda, o menys reconeguda, encara. Jo crec que és, no? Encara té...
0: té molt de recorregut. Sí.
1: Exacte. I el clàssic imprescindible?
0: Vinga, jo parlaré de Western i parlo d'un àlbum de Jodorowsky i Buch, el Bouncer.
1: Molt bé.
0: Sembla una obra imprescindible dintre del gènere.
1: I hiperrealista, per l'estil...
0: A mi m'ha influenciat molt, tot i que potser després jo he sintetitzat, però a mi és algo que em fascina.
1: Molt bé.
0: El guió com el dibuix.
1: Doncs prenem nota també del clàssic que ens recomanes. I per últim, enguany també us demanem un nom. El nom d'una persona que estigui vinculada al món del còmic i que vulgueu reivindicar-la per alguna raó, que podeu explicar-la o no, però que és la vostra raó. No cal que siguin autors o autores, però si voleu, evidentment, poden ser-ho. Quin és el nom?
0: Bona pregunta, eh?
1: Vinga.
0: Mira, jo reivindicaré el meu amic Àlex Sierra, dibuixant de fantasy, ha treballat molts anys a Soleil, amb les Terres d'Arran, i ara està fent una cosa magnífica amb Lombard.
1: Molt bé.
0: I aquí hi va fer ell, amb el seu germà, amb el Sergio Sierra, van fer el Hellblar, que és una obra, és una passada, una mega epopeia èpica nòrdica de vikings, que a mi em sembla fascinant. I jo estic segur que el coneixen molts lectors, però bueno, jo crec que és algú que es mereix un reconeixement extra, sempre. Pues
1: ens sembla perfecte. Ara sí que ho hem de deixar, perquè ja se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies, Javi Casado.
0: Gràcies a tu, Pau.
1: Per venir, ha estat un autèntic plaer. Esperem que hagis estat a gust.
0: Molt, ha estat estupendo.
1: Per la publicació del segon integral, t'atreveixes a tornar a venir o què?
0: Home, i tant, si em convides, jo aquí encantat.
1: Això és casa teva, no, amb tu més que amb ningú li podem dir això. Ens veiem dimecres. Ara sí, fins aquí aquest 33è programa de la quarta temporada del Parlem de Còmics. Gràcies a l'Ier Jona, com sempre, per fer possible aquest programa. Als oients i les oients, moltes gràcies per escoltar-nos. Molt bon cap de setmana i, sobretot, llegiu Six, del Filip Peláez i el Javi Casado, el nostre convidat d'avui, i passeu dimecres vinent per la biblioteca. Recordeu, dia 10 de juny, a 6:45.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Garcia.
2: Què?
1: Diumenge fem programa.
2: Clar, com tots.
1: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
2: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
2: Ai, Follet.
1: Ai, Garcia.
2: Mare de Déu, Senyor.
3: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
4: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.

0: Bon dia. Us saludem des del programa setmanal Picama, magazín sobre salut relacionat amb els hàbits saludables i el tractament i prevenció del càncer de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins Picam, Associació de Pacients al Servei de Pacients. Avui entrevistem a Berna Moreira, presidenta de la nostra associació PICAM. Ella és llicenciada en Història de l'Art, fa tallers des de l'any 2011 per a pacients oncològics en cuidados de la pell i maquillatge, ha fet formació en cosmètica i maquillatge en diferents escoles, com és Cascarra, i cosmètica natural i aromateràpia a Manantial de la Salut, consultora d'imatge i estètica oncològica, i fa diversos tallers relacionats amb el cuidado de la pell en pacients oncològics, l'impacte dels tractaments oncològics i l'abordatge dermocosmètic. I avui ens parlarà sobre protecció solar integral i oncologia. Bon dia, Berna.
1: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: Encantades de tenir-te de nou aquí amb nosaltres.
1: Perdoneu la meva veu, però és que he passat una grip i encara tinc aquelles seqüeles de la mucositat que et queda i així. Per si algú li passa, el remei és beure molta aigua, una miqueta d'aigua al matí, taviona amb una miqueta de llimona per la vitamina C i, bueno, esperem poder continuar aquest programa.
0: Se't sent bé.
1: Això bueno, espero.
0: Comencem, doncs. Aviam, és cert que podem menjar-nos el protector solar? Explica'n una mica què és aquesta alga màgica anomenada astaxantina.
1: Astaxantina.
0: Ostres.
1: L'astaxantina, sí. Bé, jo he posat a això que ho fas molt bé de dir, ens podem menjar el protector solar. Hem de pensar que la primera protecció que tenim no són precisament els protectors solars, que també en parlarem una miqueta avui d'ells, no? Sinó com ens alimentem. La protecció comença per dins. Per tenir les nostres cèl·lules, especialment la pell, que és l'òrgan més gran del nostre cos, amb unes cèl·lules fortes per l'agressió solar. Ja. S'ha de ser una agressió. I llavors, l'astaxantina, han hagut estudis i és ve d'una microalga, l'alga màgica ve de la Hematococcus pluvialis, que per cert es pot comprar en pols, després donarem una recepta.
0: Vale.
1: La mengen els peixos, d'acord? Com el salmó. Així que si, per exemple, mengéssim un salmó, doncs també estem ingerint aquest tipus d'alga, no? Uh-huh. S'ha demostrat que és 6.000 vegades més potent que la vitamina C, a diferència del que pot ser, que ara també parlarem d'ells, els betacarotenos o els carotenos, uh-huh, que es queden a la membrana, protegeixes la membrana celular, el que fa és que travessa tota la cèl·lula, tant la part lipídica de la cèl·lula com la part aquosa. Així que fa una protecció total, d'acord? No sé com dir-te, és com posar-te el xaleco antibales a la cèl·lula, no? Per quan tenim aquesta protecció. Per què és convenient pels pacients? Doncs aquest tipus de protecció és molt convenient perquè ja saps que hi ha molts medicaments que amb les quimioteràpies o amb els tractaments dirigits que són fotosensibles, o sigui, que el que fan és que potencien l'acció solar.
0: Clar.
1: A més de que la pell ja està delicada i té dificultats en regenerar-se i la seva capa hidrolipídica primera queda malmesa, a sobre aquests medicaments el que fan és que la seva exposició al sol potencia l'efecte del sol. Ja. Llavors, convé molt protegir-se no sols amb el que són els protectors solars i després també una reparació posterior, sinó també des de dins.
0: Sí, sí.
1: Llavors, com a...
0: Jo anava a preguntar-te, pels que estem al carrer, sí, què és això de l'ombra intel·ligent? Hi ha algun truc visual per saber quan el sol és realment perillós?
1: Sí, a veure, nosaltres quan estem... a veure, que sortim a caminar,
0: sí,
1: o sortim del al sol, no? És molt fàcil. La ombra, si estem a primeres hores del matí o a últimes de la tarda, quan el sol es posa, la nostra ombra és molt llarga.
0: Uh-huh.
1: Això vol dir que podem sortir a caminar tranquil·lament. Ara, si se'ns ha passat l'hora i resulta ser que l'ombra comença a ser més petiteta i més propera a nosaltres, ui, és moment d'agafar i començar a anar per totes les ombres del carrer i per tots els... com es diu, buscant sempre la ombra, perquè és el moment en què aquesta ombra, al ser tan curta, els rajos són més perillosos, incideixen més fort, la radiació solar també és més forta. Hem de tenir en compte que la pell està quan nosaltres som un feto, no? Quan es produeix el nostre sistema, la pell està connectat amb el nostre sistema, el moment que se forma el nostre sistema central nerviós, també es forma la nostra pell. Compartim nucli, compartim naixement. Llavors, està directament connectada amb el nostre cervell. Així que la pell no és un òrgan més, sinó que té el seu ritme circadià. O sigui, la pell és un òrgan que funciona, depèn de l'hora del dia, funciona de diferent manera. Així que, per exemple, al matí, de 6 del matí fins a la zona, la pell el que fa és generar defenses.
0: D'acord.
1: El que ens fa la pell és exactament, genera a les 11, el que ens fa és que, com te diria jo, posa la seva màxima capacitat de defensa i d'antioxidants,
0: uh-huh,
1: d'acord? Per defensa de la radiació solar que li espera.
0: Sí, sí.
1: És també el moment d'aplicar els nostres filtres, la nostra protecció solar, la nostra crema, que
0: sí,
1: té que tenir filtres minerals i vitamina C.
0: O sigui que tenim que llegir també el prospecte per pus.
1: Sí, llavors... Parlant d'això del ritme circadià de la pell, hem de pensar que, per exemple, des de les 11 a les 15 hores és la màxima, és el moment en què la pell pot rebre més radiació, d'acord? I llavors també és quan hem d'aplicar això que te deia de la sombra intel·ligent. D'acord?
0: Jo estic pensant en anar per aigües, igual que fan els japonesos,
1: sí,
0: no?
1: Sí, al final serà una bona solució, eh?
0: Sí, sí.
1: I després, la crema solar, la protecció solar, és quan ens l'hem de posar de 11 a les 3 de la tarda, és quan ens l'hem de posar cada dues hores, millor.
0: No. Això no ho tenim present, a vegades
1: no,
0: posem al matí.
1: Posem al matí i ja ens oblidem. Però de 11 a 15 hores és important que tinguem en compte això. I després, a partir de les 6 fins a les 22, és quan augmenta la pèrdua d'aigua de la pell. Això què vol dir? Que la permeabilitat augmenta i és quan moltes vegades a aquesta hora comencem a sentir picor i notem la pell que comença a estar com seca.
0: Seca, sí, sí.
1: Tenim... Llavors, aquest moment, des de les 6 de la tarda a les 10 de la nit, és quan podem fer una limpiesa de la pell i també una nutrició. Una nutrició que pot ser, jo recomano que sigui rica en ceramides. Per exemple, aconsello un oli, n'hi ha diversos, però un oli que té una fisiologia molt similar a la pell humana és el de jojoba.
0: Jojoba.
1: El de jojoba. J-O-J-O-B-A. Jojoba. Sí, llavors, sí. Sempre poquet, calentant abans amb les mans i ho passem. És el moment en què la pell més absorbirà i més agrairà aquesta nutrició.
0: I aquest oli, posar-lo cap al vespre.
1: Entre les 6 hores i les 22.
0: Entre les 6 i les...
1: Que és el moment en 10. Què la pell perd més aigua.
0: Vale.
1: I podem sentir a la nostra pell, ai, que em pica l'esquena, allò és que dius, ai, no sé, tinc una sensació de sequedat. Generalment sol passar sobre aquestes hores. I després, això perquè veiem com durant el dia la pell canvia. De les 12, més o menys, fins a les 4 de la matinada, és quan la pell es repara. És la màxima reparació del ADN i de la divisió cel·lular.
0: Caramba, estic molt bé.
1: Llavors, què és el que... Per fer aquesta reparació, què és el que necessitem? Necessitem un descans profund. Amb poder ser amb total foscor. Perquè el son és el que fa que la pell es reparin. Quan dormim malament, i això ho haurem notat tots,
0: ens
1: llevem i diem, oi, quina cara que faig,
0: Sí,
1: en canvi, quan he dormit bé i profundament, dius, oi, tinc el guapo puixat avui. Pues és una mica per això.
0: De
1: les 12 a les 4, la nostra pell és quan es repara. Hi ha la reparació cel·lular de l'ADN. Què vol dir això? Que si nosaltres tenim, per exemple, o a la nit ens posem una crema rica en melatonina, tòpica, apoyarà molt potenciarà aquesta desintoxicació cel·lular i ajudarà amb aquesta renovació.
0: Sí,
1: molt bé. Pliques amb una crema tòpica, natural, rica en melatonina, i bé, ajuda en això.
0: Jo et volia preguntar també, perquè una persona que està passant per un tractament de càncer s'ha de protegir de manera diferent. La seva pell recorda el sol d'una altra manera?
1: Sí. Mira, la pell, què passa amb el pacient oncològic? Com he dit abans, hi ha elements en la quimioteràpia, productes, fàrmacs, que a més, potencien l'acció solar. A més, la nostra pell, quan estem en un tractament de quimioteràpia, s'afina. No hi ha aquesta reproducció cel·lular. O sigui, la reparació cel·lular queda malmesa. La pell, les capes de la pell que tenim, no regeneren, queden més fines. Per tant, el sol pot incidir encara més profundament dins els òrgans vitals.
0: Sí.
1: Llavors, què hem de buscar que no hi hagi? Sobretot, no tenen que haver-hi filtres minerals, però no tenen que haver-hi, per exemple, filtres que siguin d'origen químic, d'acord?
0: D'acord.
1: No poden haver-hi, per exemple... ens hem d'acostumar molt a veure el prospecte. I hi ha, per exemple, filtres químics com l'oxibenzona, que a sobre és un disruptor endocrínic. Què vol dir? Si nosaltres ens posem una protecció solar que té un filtre químic i aquest filtre és un disruptor endocrínic, pot enganyar, pot augmentar l'efecte dels estrògens, la qual cosa podria ser negativa en càncer de mama o càncer d'ovari.
0: És curiós, eh?
1: Sabeu sí, el sí, que sí. És, no? Un disruptor endocrínic. Pels oients que no ho sàpiguen, és com es diu, els nostres les hormones són com claus que obren les serradures de les cèl·lules perquè tot funcioni bé, saps? El seu creixement, la seva energia, la seva reproducció. Un disruptor endocrínic és una substància química impostora que el que fa que imita la clau.
0: És curiós,
1: imita,
0: sí, sí, sí.
1: Imita aquesta clau. I llavors, quan hi ha entrat, el que fa és bloquejar les ordres o dona ordres equivocades en el creixement, en l'energia, en la reproducció d'aquesta cèl·lula.
0: És curiós.
1: Llavors, clar, en oncologia això pot ser una cosa molt
0: negativa,
1: molt negativa, i sobretot perquè hi ha alguns, com he dit, que poden imitar aquestes hormones dels estrògens.
0: Carambes.
1: Llavors, que això pot ser molt negatiu en el cas, per exemple, de càncer d'ovari o càncer de mama, no? És més que res per entendre que ens hem d'acostumar a veure una miqueta l'etiqueta. Altres coses que no poden haver-hi en un protector solar són els parabens, sí, i els falatos. Perquè...
0: Parabens. Sí, sí.
1: Són... estan relacionats justament amb el desequilibri hormonal i la bioacumulació a llarg plaç. Tampoc poden haver-hi fragàncies sintètiques o alcohols, perquè, clar, irriten
0: clar.
1: La pell.
0: Clar.
1: Això sí, sí. I tampoc poden haver-hi derivats del petroli, com pot ser la parafina líquida, que és oclusiva i el que fa és que crea una capa com plàstica, de plàstic sobre la pell, que el que fa és que impedeix que hi hagi una oxidació. O sigui, oxidació. El que impedeix és que la pell respiri, s'oxigeni, vull dir.
0: Sí, sí.
1: D'acord? Què és el que hem de mirar? Ara, per exemple, filtres minerals no nano. Què vol dir no nano? No nano vol dir que no tingui les molècules molt petites perquè no les respirem, perquè la quedin no dins del nostre organisme,
0: sinó
1: la part de fora. D'acord? Uh-huh. Això, alguns dels protectors solars ja ho tenen.
0: Vale.
1: Ja, quan ho llegim, ja ho tenen. Llavors, que pot ter que portar, per exemple, l'òxid de zinc, que proporciona una protecció d'ampli espectre tant pels rajos, per la gamma dels rajos ultravioleta que tenim a l'UVA i a l'UVB-alta. Té propietats antiinflamatòries i ajuda a calmar molt les erupcions pròpies del tractament oncològic.
0: D'acord.
1: El diòxid de titani és també molt eficaç contra la radiació més que penetra més dels ultravioletes, que són a l'UVB-alta, i que se sol combinar amb el zinc per una cobertura total. Aquestes partícules han de ser, com deia abans, no nano, o sigui, que no siguin petitetes, han de ser grosses per no respirar-les, sobretot perquè avui en dia hi ha aerosols protectors,
0: sí, sí.
1: I clar, això ho podem arribar a respirar, d'acord?
0: Uh-huh. O sigui, evitar-ho.
1: Evitar-ho. I després hem de tenir en compte que després d'una exposició solar, imaginem que hem anat, encara que sigui a la platja a les 7 de la tarda, el que sigui, però la pell s'ha de reparar, allò és que dèiem per la nit, s'ha de reparar.
0: Sí.
1: I tal. Llavors tenim uns reparadors que van molt bé, naturals, que són aquells que a més hi ha estudis científics sobre ells, que són com per exemple la centella asiàtica, que estimula la producció del col·làgen i favoreix la regeneració de l'epiteli després de petites cremades i així.
0: Sí, sí.
1: A l'aloe vera. L'aloe vera,
0: ah, sí.
1: Però és molt bo barrejar l'aloe vera amb una miqueta d'algun oli vegetal. Perquè
0: sí.
1: L'aloe vera és, té una alta concentració en polisacàrids i proporciona una hidratació profunda, però a vegades és tan profunda que, com que té tanta aigua, separa les cèl·lules de la primera capa, els corniocitos, i a vegades te dona inclús una sensació que fa l'efecte contrari, no? De sacadat. Llavors sempre és bo barrejar-la o que la seva recepta porti
0: oli
1: algun
0: vegetal.
1: Tipus d'oli vegetal, per exemple,
0: sí,
1: una
0: sí,
1: miqueta
0: sí.
1: de jojoba o així. Un altre que és molt bo per la reparació cel·lular, uh-huh. ja que ets el coneixem molt, és la manteca de karité, que és rica en triterpenos. Triterpenos. Bueno, perquè ens quedi clar.
0: Bueno, sí,
1: això,
0: sí.
1: Uns, això que el que fa és que tu saps que quan es pres el sol o així tens inflamació, a vegades s'inflama la pell, es posa vermella,
0: sí.
1: redueix aquesta inflamació, d'acord?
0: Sí, sí, sobretot vigila això, no?
1: Sí, i protegeix molt, per exemple, barrejada amb l'aloe vera, protegeix molt sobre la deshidratació severa,
0: sí,
1: perquè
0: sí, sí.
1: aporta una dosi molt important dels solis essencials de la mantega. I després hi ha un producte que és fantàstic per la seva pròpia, les seves propietats, sobretot amb la vitamina B, que és l'avena col·loidal. Senzillament, és l'avena molt molguda, a tipus pols, que el que fa és que avena en crema,
0: cremes,
1: així, però hi ha qui se la posa directament, tipus mascareta. El que fa és que la picor aquesta que sentim acalma el purito, que en diuen, o sigui, aquesta picor que, i que porta a vegades fins i tot t'escames ja com
0: sí,
1: escametes
0: sí.
1: i tot, i el que fa és que restableix el pH fisiològic de la nostra pell.
0: Vale. Jo també tenia, una mica ho has contestat, no? Això de què passa quan arribem a casa. El dany solar s'atura en el mateix moment en què deixem d'estar sota el sol. Una mica ja és el que has explicat,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: De tenir en compte això de les hores. M'ha agradat molt això de les hores.
1: Les hores,
0: de les 11 a les 15 hores, la màxima exposició aquesta, que és quan és perillós,
1: sí.
0: perquè pots rebre radiació a la pell, no?
1: Sí. Mira, el que sí que tu quan arribes a, com es diu, quan arribes a casa, que, el que volia dir amb aquesta pregunta, és una mica hem de tenir en compte de que el sol no sols el prens quan vas a la platja o quan camines que et dona el sol, no, sinó que quan arribes a casa la seva acció continua. La seva acció continua. Llavors, hem de tenir una cosmètica reparadora. D'aquí que he esmentat abans...
0: La del jojaba, que has comentat, m'he apuntat, perquè
1: sí,
0: si no...
1: O fins i tot tots aquests productes que he dit abans, sí. la centella asiàtica, l'aloe vera, manteca de karité,
0: sí.
1: l'avena col·loidal. Per què? Perquè hem d'ajudar a la pell a reparar el seu, les seves, bueno, el seu ADN, no? Què passa? Aquesta cosmètica, hi ha unes enzimes que són les reparadores que tenen alguns productes, que és per la fotoliasa, que ve del plàncton, o la endonucleasa, que són és l'equip de limpieza de la cèl·lula. D'acord?
0: I per acabar, dones una recepta de cuina senzilla perquè la nostra pell sigui més resistent aquest estiu? Doncs
1: pues mira... M'he preparat una recepta que és... que agafa una miqueta de tot això. De primer, havíem dit l'astaxantina, te'n recordes?
0: Astaxantina, sí, astaxantina.
1: També és molt bo prendre l'omega 3,
0: Vale, sí.
1: L'omega 3. Llavors, aquí tenim com omega 3 i la fotoxantina... un salmó a la planxa, per exemple.
0: És el que he pensat quan has dit abans això de menjar-nos un salmó, dic, potser que mengem bastant salmó,
1: a la planxa.
0: No?
1: Llavors, quin altre protector tenim per menjar i d'això? Doncs pues el licopeno. I d'on ve el licopeno? Doncs pues mira, el licopeno ve del tomàquet. Quan fem un sofregit, quan cuinem el tomàquet, s'allibera una substància que es diu licopeno, que protegeix moltíssim les cèl·lules, la seva membrana, i també la síndria el té, el licopeno. Llavors, per exemple, menjar el salmó,
0: sí,
1: que té la xantina i l'omega 3, fer amb una miqueta amb un tomàquet sofregit,
0: sí,
1: amb oli verge d'oliva.
0: Això sobretot.
1: Vale? Per què? Perquè l'oli verge d'oliva serà el conductor d'aquestes substàncies fins les capes més extremes de la pell.
0: Perfecte. Val? I després, llavors, per postre, síndria?
1: No, per postre t'he preparat una cosa millor. M'he deixat una cosa, eh? Hem d'espolvorejar-lo tot a l'Hemactococcus pluvialis, que és aquesta alga.
0: Vale.
1: Ho espolvoregem una miqueta per donar-li sabor.
0: Vale.
1: De postres farem una, com es diu, una mica de síndria,
0: sí,
1: amb fruits vermells, i com que tenen els seus, tenen polifenols, els polifenols i tenen l'altre, perquè pugui ser conduït, una miqueta d'aguacate que té el greix.
0: Vale, vale? Vale, vale.
1: I per veure que té molts polifenols, un té verd.
0: Perfecte,
1: amb gel, per
0: perfecte,
1: exemple.
0: Perfecte, molt bé. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies. Escolta, ens has donat aquí una recepta fantàstica. I tot el que ens has dit ens ho tindrem que estudiar bé, eh? Bueno, a veure, Berna, com ja saps, sempre per acabar el programa demanem a la persona entrevistada una cançó que li dediquem i una frase que li hagi motivat, o bé un llibre. Quina frase o llibre ens portes?
1: Bueno, us porto una frase que diu: la teva pell és el mapa de la teva història. Cuidar-la amb consciència no és vanitat, és un acte d'amor i respecte a tu mateix.
0: Doncs molt bé, moltes gràcies, ja està. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Gràcies.

Bé, fins aquí el programa d'avui. Agraeix l'entrevista a la Berna Moreira i rebeu una salutació de l'equip del programa, l'Anna, jo mateixa, la Marisa, també les companyes que col·laboren per fer les entrevistes, la Eli, que està en el control de so, i, com no, a Ràdio Molins de Rei. Fins la pròxima setmana a 12:45. Que tingueu molt bona setmana.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
1: Apunta els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
0: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents

0: de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
1: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
3: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
2: Un kit d'emergències?
3: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
4: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
5: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
1: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: anymore.
1: Aquest programa i qui us parla diu això: ei, vosaltres dos, atureu les guerres, mala gent. Molt bona nit a tothom, benvinguts a Jazz Club de Nit, aquí a Ràdio Molins de Rei 91.2, amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Cifu. A ell li dediquem el programa avui i cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Cifu. Aquí Miquel Tuset i Mallol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa i, com sempre, amb les novetats de músics i editorials. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jazz i que al blog hi trobareu l'enllaç. Doncs el programa d'aquesta setmana serà força atípic pel fet que no serà temàtic ni per músiques, ni per instruments, ni per editorials discogràfiques. I és que escoltarem primer el darrer treball del guitarrista Jordi Farrés, Nexus, on s'hi percep el llegat del seu amic i nostre, en Jordi Bonell. De fet, és un disc que li dedica Jordi Farrés a Jordi Bonell. Després seguirem amb un disc publicat per Angel Records i anomenat The Tides of Life, del baixista Holger Scheidt i el seu grup, per acabar amb una més de les moltes conversacions del bateria Florian Arbenz, la Conversation Lab 2025, amb una colla molt gran de músics. Doncs som-hi amb el projecte Nexus de Jordi Farrés, mesclat i masteritzat per Aniol Bastita, de Sound of Wood, gravació i producció de Jordi Farrés, a Mujal Records 2025-2026. Aquí tenim a Jordi Farrés, guitarres i l'Orquestra Filarmònica de Varsovia en un tema. Tota la música composta per Jordi Farrés, excepte l'arranjament de cordes del tema 11, el bonus track, on hi ha la filarmònica compost per Carles Casas. Els temes de l'1 al 8, tocades amb la guitarra La Nòvia, fabricada per Fernando de Olesa. Els temes del 9 al 11, tocades amb la Colorines, La Bromista i La Dona, fabricades per Josep Melo. Agraïments molt especials a una colla de gent, ell diu, i també a la seva família, a la memòria del meu estimat amic i músic excepcional Jordi Bonell, del Punt de Color, a l'Ala de la Papallona. I sí que aquest darrer projecte del Jordi és molt delicat i íntim, on totes les composicions respiren aquest dolç tarannà. Els tempos són lents, havent-n'hi de més vitals, tot i que només un puntet. I també hi ha tres meravelles curtetes a moda d'intro de possibles futures cançons, i aquestes són Despertar, Enllà i a l'Steve's Coral, no arribant als 6 minuts entre les tres. I delicadeses n'hi ha tantes que se'n fa difícil seleccionar-ne una, car totes tenen una determinada qualitat.

melòdica, harmònica i o de dolça rítmica, i és clar que hi ha un parell de blues, el dedicat al seu amic i també gran guitarrista, en John Stovall, i un d'ells anomenat John Scissors Blues. Doncs res, que ja el començarem escoltant en aquest tema, el John Scissors Blues de Jordi Farrés.

I de quina delicada manera hem començat el programa d'avui amb un tema que d'entrada no semblava cap blues, no, però ben aviat l'hem copsat i l'hem assimilat, sobretot durant la seva improvisació. Un projecte seu on s'endinsa en el blues, cosa que ell no feia de fa temps, si és que ho havia fet tot i enregistrant-ho. De fet, només són dos temes, però vaja, dos bluesos molt macos que hi ha en aquest projecte. Tema dedicat a les tisores del seu amic i també gran guitarrista, en John Stowell, i és clar que tot aquest disc li dedica també al seu amic mestre i referent guitarrístic, en Jordi Bonell. I al final, quin solo més bonic, tot i fent-lo per sobre d'un bump que ell mateix s'ha fet, doblant-se amb la guitarra rítmica, acabant-lo d'aquella manera que sempre us dic, que en un directe s'allarga seria segons públic i músic, ideal i bonic tema per començar-lo a escoltar. I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques, Fresh Sound Records, Quadrant, etc., Club del Disco, Origin Records i Arrabal Jazz Underpool, enllaços que trobareu al blog. I en John Stowell ens parla del Jordi Ferrés i si no m'escolteu aquí ho podreu llegir al blog. I hi ha temes com Ennio, que comença delicadament amb una intro i ja apareix a la melodia amb un so fosc que ens acarona i arpegis per de sota, fets en el dubbing. I la nòvia és d'una delicadesa remarcable, a més d'haver-la tocat amb la guitarra que Jordi Bonell li va regalar. I sí que se li reconeix el so a Bonell. Maese, un altre tema, comença amb un arpegi contundent i ja la melodia amb un so encoratjador per la seva potència sonora, tot i el tempo delicat. I hi ha un parell de temes amb una característica similar, la del ritme emprat per la guitarra rítmica que hi ha de background, i aquests són Il viaggio del produttore i Petit gegant, un parell de meravelles més que Jordi Ferrés ha dedicat al seu amic Jordi Bonell. Doncs ja els deixarem d'escoltar amb el tema Petit gegant, de Jordi Ferrés.

I quin tema més maco ens ha fet d'una bellesa molt remarcable per com la melodia ens ha acaronat, per la dolçor del seu missatge, per l'amor que brolla delicadament d'aquesta música. Un gran gegant com ho són tots els gegants. I aquí estic pensant en tots tres, els dos Jordis i el John. I si la melodia ha estat bonica, ja heu escoltat de quina magistral manera ha improvisat, doblant el tempo per la quantitat de notes emprades en la seva exposició solista magnífica. I de nou la molt bonica melodia que ja ens ha impressionat d'entrada. I tot i sonar pels dos canals, la solista melòdica i improvisadora és més vital pel canal dret. I de nou ha acabat el tema amb un bam de dos acords i acabant-lo de la mateixa manera. Preciós, aquest petit gegant, d'aquella manera que us dic que un directe s'allargassaria segons públic i músics. I músic, en aquest cas. I més coses del projecte podeu llegir al blog. Ideal tema per ja deixar-lo d'escoltar. O sigui que moltes felicitats, Jordi Farrés, per aquest exquisit treball. Una abraçada ben gran. I seguim amb el també delicat projecte del baixista Holger Scheidt, The Tides of Life, publicat el 2014 per Angel Records. Dades de l'enregistrament al blog. I aquí tenim a Holger Scheidt, contrabaix, Rick Perry, saxo tenor, Gordon Howe, trompeta, Víctor Gold, piano, Antoni Pinciotti, bateria, música composta per Holger Scheidt. I, de fet, els títols dels temes del disc ja parlen per si mateixos. El primer, fracàs; el segon, desesperació; el tercer, ràbia; el quart, calma; el cinquè, esperança; i el sisè, triomf. I és clar que també les músiques hi estan relacionades. O sigui que no escoltarem el tema Desperation per motius evidents, i tot i que el tema calma ja no és desesperant i que segueix el tarannà rítmic del primer, tampoc l'escoltarem. Com tampoc el primer track, Failure, i melodia no tan descoratjadora com la primera. I per començar, sembla que aniria molt bé fer-ho amb el tema anomenat Triomf, de Holger Scheidt.

I tot i que els temes descartats, entre cometes, són temes que t'arriben a commoure, m'ha semblat que era millor començar amb aquest triomf i seguir amb els més positius, també, entre cometes. I tot i ser un projecte publicat el 2014, no ha perdut cap punt d'actualitat. És clar que això passa sovint amb el jazz fet amb majúscules, com és el cas d'aquest disc del baixista Holger Scheidt. I sí que el canvi estilístic és prou evident, sí, però m'ha semblat que aquest tema enllaçaria la mar de bé amb les músiques escoltades abans, les de Jordi Farrés. Crec que és un tema força contingut, a mig tempo, i sí que hi ha uns copets a la caixa del bateria Pinchiotti a tot fang, però crec que està força controlat. I ves per on que la melodia l'han fet a duet de vents amb Rick Perry, saxo tenor, i Gordon Howe, trompeta. I ja la primera improvisació a càrrec del pianista Victor Gold, el qual l'ha fet també amb una gran elegància i magistral llenguatge. També el sol de Gordon Howe a la trompeta ha estat de traca i mugador, com també el del saxo tenor Rick Perry, tots tres mostrant-nos lo bé que ho feien aleshores i que espero que encara ho facin millor. I recuperació de tema i ja acabar-lo delicadament, aquest Triumph, ideal per començar-los a escoltar. I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques, Discordian Records, Munjon Records, Awan Records, Apunema, etc, etc, enllaços que trobareu al blog. I el Holger ens parla de com li van agradar els quintets dels 60s, el segon de Miles Davis, amb Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter i Tony Williams, i el de Herbie Hancock, el disc Maiden Voyage, i jo afegiria que també el del mateix Wayne Shorter i discos tan emblemàtics com els Speaks No Evil, i tants altres. I segueix dient que li van fer pujar diversos graons en la seva comprensió de la música a un nivell més important i potent. Va ser aquell període que el jazz em va obrir les meves oïdes a un univers molt més gran, el de la música que aquest món pot oferir. I nosaltres ja els acabarem d'escoltar en el tema més potent, i per això el títol Ràbia, Rage, de Holger Scheidt.

I sí que m'ha semblat adequat aquest vital tema per ja deixar-los d'escoltar, sí. Rage és ràbia, o sigui que interpretem-la adequadament com la necessària i justa per sortir d'una determinada situació, i per això el tempo viu i el swing, gràcies al walking del baixista, compositor i líder de la banda. Tema potent, de melodia feta per Perry al saxo tenor, de ritme de tempo per sobre del qual els solistes hi cavalquen la mar de bé. I de nou qui enceta els solos és el pianista Gold, i de nou amb la seva modernitat interpretativa, per la mà dreta lleugera i gràcil improvisant, mentre que l'esquerra matxucant amb delicadesa el teclat del piano amb els seus irreverents acords. I és clar que Perry al saxo tenor n'ha fet l'entremaliada melodia i també ha fotut un brutal solo tal que ens ha deixat clavats a la cadira. Llenguatge, fraseig, tempo, swing, interpretant, tècnica, al servei del bon gust, al servei de la música. I sempre, sempre, el trio base, la secció rítmica, potser més la dels dos, Holger al contrabaix i Pinchiotti a la bateria, brutals tots dos, els quals han mantingut la pulsió d'aquest increïble tema Rage, que han acabat de cop ideal per ja deixar-los escoltar. O sigui que felicitats, nois, Holger Scheidt, Rick Perry, Gordon Au, Victor Gold i Anthony Pinchiotti. I nosaltres ja encarem el final del programa amb el Conversation Lab 2025 de Florian Arbenz amb tota una colla de músics. Conversation Lab, un moviment independent que fa que cada trobada sigui única. Publicat el 13 de març de 2026, i aquí tenim a tots aquests músics, dones i homes. Greg Osby, saxo alt en uns quants temes, Tireke Posma, saxo soprano en dos, saxo alt en un, Chris Chick, saxo soprano en un tema, Immi Churchill, veu en tres temes, Arno Krieger, Hammond B3 en sis temes, Joao Barradas, acordió en sis temes, François Mouton, contrabaix en tres temes, Rafael Hergen, contrabaix en tres temes, Florian Arbenz, bateria en tots els temes i percussió. Al blog hi trobareu l'enllaç al seu Bandcamp. I aquest és un projecte sorprenent pels músics que hi col·laboren, però també per les músiques encabides, també en el jazz contemporani, per la seva modernitat. També pel fet d'haver-hi 12 temes i amb dos que superen els 10 minuts, dos que s'apropen als 15, tres al voltant dels 7 minuts, un parell de prop de 9 i un parell al voltant dels 5, i crec que tots en directe. És, doncs, un projecte generós, cosa que li agraïm molt a Florian Arbenz. De ritmes i tempos n'hi ha de diversos, havent-hi de molt vitals, temes a tempo medium i algun de molt delicat i dolç per la veu d'Immi Churchill i tema de George Gershwin, I Love You, Porgy, de l'òpera trencadora Porgy and Bess. Em sembla preciós el tema instrumental i interpretat per Greg Osby i anomenat Still Searching, i us recordo de nou que mireu d'entrar al seu Bandcamp i baixar-vos aquesta magnífica música, l'única manera que podem ajudar els nostres herois i heroïnes. Però ja els escoltarem en el tema d'aquest saxofonista, el Greg Osby, on hi toca també l'acordionista Joao Barradas, anomenat Please Stand By.

I ves que seguim amb la modernitat, amb el jazz contemporani, per com ha estat la melodia, per com Barrades ha acompanyat amb l'acordió, que brutal. Tot i això, la melodia l'ha fet Osby al saxo alt, després d'haver encetat el tema amb una intro també a saxo alt, ell mateix s'ha posat a improvisar seguint l'aspecte harmònic i rítmic del tema. I ves per on que ens ha sonat un puntet balcànica melòdicament la seva improvisació en alguns moments. Improvisació espaterant del compositor, és clar que sí. Un tema on ell n'ha estat el quasi que total protagonista i amb un permanent suport de la resta de companys i més l'acordió de Barrades que sempre ha estat per de sota fent-li un background brutal. També el baixista deixa anar el seu alè amb les seves profundes notes. I que impressionant el solo de Barrades a l'acordió, que és brutal, tot i que no ha sigut massa llarg. I sempre, sempre el saxo alt de Greg Osby recuperant-ne la presència. I sí que els de la base rítmica han estat brutals en aquest tema, ells que han estat Barrades a l'acordió, mutent el contrabaix i Arbenz a la bateria. I quin final més delicat per com l'han anat acabant, magnífic aquest Please Stand By, ideal per començar-los a escoltar. I el Florian ens diu unes coses que, si no les escolteu, les podreu llegir al blog. Durant més de 30 anys he estat reunint formacions emocionants i poc convencionals guiat per la meva afició pels sons distintius i les fortes personalitats musicals. Els projectes del laboratori uneixen músics de diferents països i generacions, cadascun amb les seves pròpies històries úniques. El que els connecta és el seu domini excepcional dels seus instruments, l'amor per la música jazz i el desig de superar límits. Alhora, el laboratori fa una declaració de respecte, diversitat i unió tant en la música com en la societat. El públic esdevé part d'aquest viatge intens, autèntic, analògic i únic. Estic orgullós i molt content de presentar algunes de les millors gravacions en directe del 2025 que vaig crear amb el col·lectiu. Gràcies a Greg, Tineke, Chris, Joao, Arno, François, Imi i Rafael per la vostra musicalitat excepcional i per formar part d'aquest viatge. Això va dir Florian Arbenz. I ja els acabarem d'escoltar i nosaltres el programa d'avui amb el tema més potent i anomenat Evolution de Florian Arbenz.

I de nou hem escoltat un tema farcit de contemporaneïtat. És clar que l'ha començat el líder i baixista, amb dos amb la pulsió adequada, i és que la melodia l'han fet el sexual Osby i l'acordió sempitern de Barrades. I quin tempo més brutal, i com hi van els dos de la base rítmica, amb quina trempera. Una melodia curta feta pels dos solistes en la A del tema i posterior interpretació inversemblant de tots dos improvisant, a moda d'improvisació col·lectiva. Quina tècnica l'emprada per tots dos, quina creativitat i velocitat d'execució més inversemblant. I sí que Florian està sempre a la bateria, sí, i el baixista és de nou el magnífic François Mouten, que va a tot drap. I ell mateix s'ha posat a improvisar després de Grec i Barrades, i és clar que també ens han noquejat per com ho ha fet, per també la velocitat del seu fraseig, alhora que per les seves idees exposades. I quina pulsió rítmica que ha tingut tocant el solo del contrabaix, i per de sota Florian recolzant-lo amb copets discrets al canto de la caixa de la seva bateria, i després d'ells dos, a tot brutal swing, els altres dos s'hi han afegit, tot i recuperant el motiu principal per ja anar acabant aquest brutal tema del líder i ideòleg d'aquestes ja moltíssimes conversations, acabant el tema de cop ideal per ja deixar-los d'escoltar i nosaltres acabar el programa d'avui, que com sempre espero que us hagi agradat tant com a mi, o sigui que felicitats noia i nois, i concretant felicitats Florian Arbenz per totes aquestes conversations, concretament les del 2025. Felicitats! I us recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals on es fa jazz: Llibreria Byron, Barcelona, Nova Jazzcava Terrassa, Jazz Club Sant Vicenç, Sant Vicenç dels Horts, i nosaltres ja fins al 19 de juny, on tindreu un quintet de luxe liderat per Xavier Caselles. Doncs ara sí, ho deixem aquí. Gràcies per ser-hi aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es, i jo mateix, Miquel Tuset i Mallol, qui l'ha realitzat, xerrat pels descosits d'interessos comuns, espero, i seleccionat les seves músiques. Us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes, i us desitjo molt bona nit i bon jazz, club de nit en el jazz de cadascú. I'll be your baby tonight. Be your baby. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per seguir-nos. Bona nit i bon jazz, club de nit en el jazz.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
4: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
5: Encara estàs enfeinat amb el...

0: dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions, o quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
1: Quan comença la nit, amb Fermina Recio, els dijous a les 11 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Magí Canyelles.
2: Bon dia. Avui us proposo escoltar el ball de l'Àliga, de la Patum de Berga. La Patum es va celebrar, sempre celebrar per Corpus, la setmana passada, fins aquest passat diumenge. I el ball de l'Àliga és segurament la música més coneguda d'aquesta Patum, no? Al costat dels plens, podríem dir, o algunes altres peces. Però el ball de l'Àliga és el moment més solemne de la Patum, tota la plaça fa silenci i abans de començar a ballar l'Àliga. I en aquest cas és el disc de tota la música de la Patum, que la va publicat fa anys per la Cobla Ciutat de Berga, en formació de banda. I és la versió que sona a la plaça. Aquesta música sembla ser que és d'autor desconegut o tradicional, li podem dir, i se'n va trobar una anotació musical del 1756. El que passa que això no està massa clar, no? I es veu que l'Àliga de Berga es va estrenar al segle XVIII i que ja s'interpretava una peça bastant semblant, amb quartet de xeremies. I arribat fins als nostres dies, doncs, amb aquest arranjament per banda cobla.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dimecres 10 de juny la compartim amb la Mari Carmen Juárez. Què tal, Mari Carmen?
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Bon dia, Toni Ramoneda.
2: Bon dia.
0: I bon dia, Antonio Bonilla.
3: Molt bon dia.
0: Avui tenim la baixa de la Samara Lansari, del Jordi Turró i del Pere Madurell. Esteu bé?
1: Sí, sí.
2: Força.
0: Força bé, eh?
2: Pensava que teníem nou fitxatge.
0: Quin fitxatge?
2: Al programa.
0: Per què ho dius?
2: Em vaig sentir un senyor que començava a parlar.
0: Què deia el senyor?
2: El primer que va dir va ser bon dia i bona hora, digui, això és que l'hem fitxat. Aquest senyor.
0: El senyor en qüestió era aquest que et refereixes?
4: Bon dia i bona hora!
3: Ni més ni menys.
0: És la millor falca, possible, no, Toni?
2: Aquí ens hem...
0: El papa... que va saludar amb un bon dia i bona hora.
2: Això, aquí ens hem descapitalitzat, eh?
0: Va ser el primer, la primera presa de contacte ahir a l'arribar a Barcelona, eh?
2: Per deixar les coses clares.
0: Sí.
3: El programa va començar ahir, doncs, no?
0: Et va sorprendre per això, Toni. Home, és una expressió, a banda del nom del programa, que poca gent fa servir ja.
2: No, és omella, sí. És omella.
0: És omella?
2: Clar, en tot moment, des de... tota la visita, però...
0: És l'assessorament.
2: Els dos dies que està a Barcelona té el cardenal Omella enganxat,
0: sí,
2: literalment a l'orella, i li va dient. Tot i la fotuda de gamba que va fotre ahir el mateix Omella.
0: T'hagués agradat anar a l'Estadi Olímpic, em deies, Mari Carmen, t'hagués fet gràcia?
1: Sí, la veritat sí? És que no ni vaig anar... perquè tanta gent em feia una mica de por, igual que avui el de la Sagrada Família.
0: I algú pot pensar, però si tu has anat a estadis de futbol amb molta gent.
1: Sí, i a més a l'estadi aquell el conec bé.
0: Correcte, l'estadi.
1: El conec bastant bé. Però, mira, després vaig pensar, vaig anar a dir una miqueta, dic, mira, no sé per què. De totes maneres, el que comentava abans, és que després vaig a Roma i visc a darrere 10 minuts caminant, sí, del Vaticà, i no se m'ocorreix mai anar a la missa del Papa allí. Dic, a veure, és que, clar, que aquí és diferent, no? Ve aquí i no sé. Bueno, tot plegat era una mica de contradicció entre mi mateixa.
0: Bé, deixeu-me saludar a aquesta hora del matí. Ahir va haver l'acte a l'Estadi Olímpic. 40.000 persones van assistir, doncs, a l'acte, i va haver també representació molinenca. També ho traduïm sempre, tot intentem, vaja, fer-ho en clau local. Crec que un autocar de la parròquia, doncs, que va assistir en aquest acte a l'Estadi Olímpic. I entre els assistents, un bon amic d'aquest programa, que és en Jesús Cardona, que li hem demanat que ens faci 5 cèntims de com va anar, i el tenim al telèfon. Què tal, Jesús? Bon dia i bona hora.
5: Bon dia i bona hora, Oriol.
0: Bon dia i bona hora.
5: Bon dia, aquí estem.
0: Em confirmes d'entrada que va ser un autocar, doncs, de la parròquia que veu anar cap a l'Estadi Olímpic?
5: Sí, va ser un autocar i volia començar per això, per agrair sobretot a les voluntàries i a mossèn Vicenç l'organització d'aquest autocar. I a més, deixa'm dir que va ser una mica difícil el tema de les entrades. Se n'ha parlat, eh? El que passa és que era molt difícil, una perquè la limitació de l'espai, 40.000 persones, i el repartiment es feia a través de les parròquies, dels centres, perquè arribés a tot el territori, a totes les diòcesis. Llavors això ho feia tot molt complicat. Deixa'm dir que hagués estat molt bé, no va poder ser possible, que aquest acte s'hagués fet al Nou Camp i que el papa hagués beneït les noves obres, però es veu que per temes de seguretat no va poder ser. Però aquesta era la idea de... Aquesta era la idea de la Junta que tenien, eh? Però
0: sí,
5: es veu que a través de l'Ajuntament i... que no ho acabem de veure clar, perquè clar, tot allò encara està amb obres. Però tot i amb això, doncs, 40.000 persones a l'Estadi Olímpic. Era la primera vegada que anava a un esdeveniment d'aquestes característiques, eh?
0: Sí.
5: Que bueno, va estar molt bé. Coses molt positives, si em deixes començar,
0: sí,
5: ja en matèria.
0: Sí, coses positives. A veure, endavant, sisplau.
5: Sobretot van pujar 3 testimonis diferents, de
0: sí,
5: diferents edats, i van explicar doncs, situacions de vida colpidores que van tenir. I llavors, era una pregunta que li feien amb el papa, no? I llavors ell responia. Aquests textos a les preguntes i les respostes estan penjades a la web del Vaticà. I jo recomano a tothom qui vulgui que se les llegeixi, perquè realment tenen una força colpidora. Una noia que havia patit, doncs... maltractaments per part del seu pare, que havia viscut la violència domèstica a casa i li feia la pregunta amb el sant pare, no? Una pregunta que tots es podem fer, com pot ser que existeixi la maldat al món, no? I llavors ell feia tota una dissertació molt, molt interessant. Després també va haver-hi el testimoni d'un noi que ha descobert la fe de gran, un noi de la parròquia de la Sagrada Família, i llavors també doncs, la resposta del papa també va ser molt interessant. I l'últim testimoni també molt colpidor d'una mestra de secundària de l'Hospitalet que va patir dos intents de suïcidi. Llavors aquí va entrar tot el tema doncs, de la depressió, de la salut mental dels joves, etc. I també va ser una resposta molt, molt colpidora per part del sant pare i fins i tot doncs, ell va reclamar sobretot que també hi hagi assistència mèdica en aquests casos. O sigui, que s'inverteixi i que no es deixi de la mà doncs, a la joventut en tot el tema de salut mental. Després també va haver-hi el testimoni del filòsof Francesc Torralba, amb el seu llibre Anatomia de l'Esperança, Premi Josep Pla de Narrativa, que ja ha sortit diverses vegades als mitjans de comunicació i que ell ha escrit multitud de llibres, professor de Ramon Llull, i també va fer doncs, també tota una dissertació sobre l'esperança en els temps actuals. I també doncs, va tenir una càrrega de profunditat molt, molt interessant. Aquesta és la part, i després la part emotiva més vibrant i amb més força, diguem així, va ser doncs, el cant de l'Escolania del Virolai i a Sergio Dalma cantant amb Dones Força, que va ser un clufó fantàstic. La primera part, és que he anat al que em va agradar més. La primera part va haver-hi unes actuacions musicals d'un grup de gospel, que ho van fer molt bé i van donar doncs, molta energia i molta canya, i després també va haver-hi un parell més d'actuació musical que van estar molt bé. I l'acte conduït, Oriol, l'acte va ser conduït pels vostres companys de Ràdio Estel, ara la Mercè i ell, no sé, no me'n recordo com es diu.
0: El Xavier Pérez Esquerdo, no era, o no?
5: Exacte, aquest mateix, sí senyor. I van fer la conducció de l'acte, doncs, donant-li ritme i tot en llengua catalana, com ja és de sempre, de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, que són els mitjans de comunicació del bisbat.
0: Molt bé. Pros i contres, per tant, vols posar sobre la taula?
5: No, pros aquests. Contres, és que no és una contra.
0: Val.
5: A mi em sobra un amic... Em sobrava, a veure. A mi m'agrada més doncs, tot el que he comentat, potser un punt massa, en algun moment, de masses aplaudiments. Per exemple, recordem que el papa Joan XXIII demanava que no s'aplaudís a les esglésies. Després també, en certs moments, un ambient massa d'estrella de rock. No sé. No res comparat amb el Bernabéu, però... no sé, a mi m'agrada més tota la primera part i després també el que he dit de l'actuació doncs, l'actuació de l'Escolania i tot plat. Però vaja, molt, molt, molt interessant i també molt, molt, molt enriquidor i a més tenia moltes ganes d'anar-hi també perquè sobretot perquè els meus fills tinguessin un record, no? Sí? Ja que venia el papa a Barcelona a inaugurar doncs, l'any del centenari d'Antoni Gaudí, la inauguració de la Torre de Jesús, i tot plegat, doncs, carai, doncs, que ja tinc un record per tota la vida, dit, doncs, nosaltres hi vam anar, o vam anar a l'Estadi Olímpic. O sigui que en aquest sentit, fantàstic.
0: Pel que fa a la cobertura, ara dèiem fa una setmana que només parlem del papa, tots els mitjans, alguns més que d'altres, evidentment. Creus que està sent exagerada doncs, aquesta cobertura mediàtica i aquesta expectació del papa o que està a l'altura de les circumstàncies?
5: Jo crec que una cosa va per l'altra. Hi ha un interès ciutadà. S'ha vist doncs, ahir a l'arribada al pla de la catedral, es va veure ahir, es veurà doncs, també a la seva família, avui, a Montserrat, al matí, a la tarda. És a dir, va per quota de pantalla, va per interès, i jo suposo doncs, que durant aquest temps doncs, els mitjans bàsicament s'interessen. jo entenc que la gent doncs, que no ho segueixi tant doncs, n'estigui, en pugui estar fins a un cert nivell de dir, bueno, doncs ja n'hi ha prou, però vaja, diguem que informativament és un tema interessant i suposo que per això doncs, les televisions han fet tota aquesta cobertura.
0: Bé, Toni Ramoneda, t'estava escoltant?
2: Sí, no, sí. Només apuntar
0: a veure.
2: Sobre això de la cobertura, i el que deies al principi de que la idea era fer-ho al Camp Nou i s'ha fet a Montjuïc. A veure, fer-ho al Camp Nou perquè hi hagués molta més gent podria tenir un sentit amb un Camp Nou acabat amb 100.000 localitats, però si el Camp Nou ara està amb 60.000 i Montjuïc també, és exactament el mateix fer un lloc que l'altre. A nivell d'accessos és un altre tema, haver de pujar allà dalt o...
5: No, jo ho deia més des del punt de vista culer, m'hagués fet gràcia, però vaja, era una anècdota.
0: I l'altre, referent a l'expectació mediàtica o cobertura...
2: Referent a l'expectació, a part de... O sigui, per seguir aquest acte, s'han instal·lat a pantalles gegants Art de Triomf i a Glòries, em sembla. I em sembla que en el moment que hi va haver més gent, hi havia unes 100 persones.
0: A les pantalles, a l'entorn, vaja.
2: Sí, a les pantalles, vull dir, i eren persones que passaven. Mira què fan, oita què fan ara. Vull dir que, també, diguem-ho tot, no és el mateix una assistència a un acte al Bernabéu, que també n'has parlat, a Madrid, un diumenge a la tarda, o dissabte, no sé quin dia va anar, és a dir, dins de cap de setmana, que no pas un dimarts al vespre.
5: És possible, sí.
2: Això també afecta. Simplement aquests dos apunts, perquè al final...
5: Sí, no, i a més, jo suposo que a partir de quarts de nou del vespre, o l'hora que fos, ve més de gust veure-ho a casa que no anar, diguem, a l'esplanada de l'Arc del Triomf o on sigui, a veure un dimarts perquè l'endemà s'ha de treballar, no?
2: O potser tampoc s'ha parlat massa, és a dir, tothom sabia que anava a l'estadi, però això de les pantalles jo ho he sabut a toro passat. No sé si aquestes mateixes pantalles es queden per veure el Mundial o no, perquè també s'havia parlat de les pantalles per seguir els partits de la selecció, no ho sé.
5: És possible.
0: Bé, Jesús, escolta, doncs gràcies pel teu testimoni.
5: Ja. No, gràcies a vosaltres.
0: Heu anat a dormir una mica tard pels nanos, potser, no? O què?
5: Sí, ja, bueno, ja s'han despertat. Ja,
0: bé.
5: Ja torna a tenir les piles carregades, sí, cap problema. Sí.
0: Molt bé.
5: Cosa que sí que va ser llarg, perquè l'autobús va sortir a les 4, un quart de 5, s'havia arribat amb temps, i, clar, vam arribar a casa que eren quarts de 12, o sigui que va ser llarg, sí, però interessant.
0: Molt bé, Jesús Cardona, doncs un plaer com sempre, gràcies i que tinguis un bon dimecres,
5: Gràcies a vosaltres, una abraçada, bon dia.
0: Una abraçada, adeu-siau. A propòsit d'això també, l'Antoni em feia reflexions a fora de tota aquesta cobertura, no? I de com et sents tu.
3: Sí, bueno, jo parlo amb el meu particular sentiment,
0: el
3: no?
0: Teu que punt de vista,
3: sí. Jo soc més
0: Atenció.
3: Cristià que catòlic. En aquest sentit...
0: Ets més cristià que catòlic.
3: Correcte, o sigui, haig de reconèixer-ho. Jo soc creient en Jesús, però l'Església com a tal fa temps que, com que, bueno, no m'acaba de convèncer massa d'alguna manera, no? A partir d'aquí, dit això, evidentment, estic d'acord amb el Jesús, que hi ha un interès clar i diàfan, la quantitat de milers o milions de persones que mou la visita del Papa, en aquest cas, a diferents ciutats, sigui no només a Madrid, ara a Barcelona, i també a Canàries, vull dir, mourà milions de persones, hi ha, evidentment, un interès, hi ha gent que se l'escolta molt aquí, no? I jo he tret dos punts importants d'aquesta visita des d'un punt de vista més diguéssim cristià que no catòlic, no? Hi ha dos impactes importants que té el Papa donat aquest interès i que mou a tantíssima gent i que se l'escolta. Hi ha un impacte econòmic purament, parlant de la ciutat, parlant en aquest cas la ciutat de Barcelona, hi ha un impacte social, segons el meu parer. L'impacte econòmic, pues, segons un informe, un article de La Vanguardia, vaig llegir fa uns dies, preparant, diguéssim, aquesta la ràdio d'avui, té un impacte social, un impacte econòmic de 30 milions d'euros, que el 80% se'n va als restaurants, el 15% hotels, pensions, etc., i el 5% el tema de visita de monuments, de més 30 milions en dos dies. Pues, hi ha mesos que jo no els cobro, aquests 30 milions.
2: Com la fira, no? La fira. Amb l'impacte econòmic de la fira, i també en dos dies també em sembla que estava sobre aquesta.
3: Sí, sí. I el cost de l'organització, que també és un tema que m'interessa també a l'hora de... Perquè no només és el benefici, tot això té un cost. Segons aquest mateix article, són 25 milions d'euros, val? En total, no? Que s'han pagat, segons diu aquest article, entre l'Església i donacions. Clar, tornem aquí, tornem a l'Església. D'on cobra l'Església? Com paga 25 milions d'euros l'Església? És aquí la part que ho podria posar l'interrogant, o podria posar la, diguéssim, el signe d'exclamació, no? Vull dir, sí, paga, però al final qui ho paga l'Església és degut a aquests impostos que deixen de pagar o que tenen o estan beneficiats, no? I que al final també hi ha un retorn econòmic molt important que es calcula en 150 milions d'euros, evidentment, que estem parlant amb el nom de la ciutat, es parla molt de la ciutat, vull dir que en aquest sentit, i això també s'ha de calcular. I després hi ha un impacte social, segons el meu parer, no? La primera és el discurs del propi papa amb aquests últims dies, en defensa de la dignitat humana, l'atenció als vulnerables, constructor d'unitats, que hem de ser constructor d'unitats. Parla també, d'alguna manera, dels abusos de l'Església. Dit això, parla de plaga, però per mi això és políticament correcte. Vull dir que hauria de profunditzar bastant més en un tema tan, tan important com és aquest. No? I a partir d'aquí, bueno, pues, sabeu que jo tinc un punt de friquisme important i he començat a llegir-me l'encíclica que va presentar
0: molt bé.
3: El 15 de maig, i penso que hi ha temes molt importants que van molt lligats amb el que estava dient, no? Amb el punt 8, que parla de desenvolupament humà, parla de coses molt, molt, molt interessants. Us recomano que... Bueno, són 50 pàgines, vull dir que no és que sigui una quantitat grossíssima, si us agrada llegir, però després hi ha un control, i parla també del control social, molt parlant de la IA en aquest sentit, no? I clar... El que estem veient en el món és que hi ha un control social, vull dir, els monopolis actualment estan de forma horitzontals, no? Hi ha 7 propietaris de les plataformes digitals, els Magaset, que tothom més o menys ja podem saber, que són propietaris d'aquestes plataformes digitals, de nous medis digitals, que compren medis tradicionals, televisions, diaris, periòdics i demés, i que, a més, són propietaris del complex industrial militar. O sigui, la IA... i això parla molt en aquest cas l'encíclica, parla d'això. Clar, el poder que té aquestes 7 companyies és terrible, i això sí, evidentment que s'ha de regular, evidentment, no? I aquí, vinculat amb aquest impacte social de lo que diu el papa, amb l'impacte econòmic, pues, a partir d'aquí, pues, que cadascú tregui les seves particulars conseqüències.
0: Hi havia un debat també interessant, perquè hi ha hagut una mobilització de l'Associació Ateus de Catalunya, que va convocar una manifestació ahir al vespre. Se n'ha fet ressò pocs mitjans, VilaWeb és un d'ells, que entrevista l'Albert Riba, que és un dels fundadors d'aquesta organització, que hi ha una crítica clara que a la pretesa a confessionalitat de l'estat espanyol, que segons ell diu amaga un tracte preferent als cristians i les seves institucions. I ha estat crític amb el fet que el papa hagi anat també al Congrés espanyol, però ahir en parlàvem el dilluns amb aquest aspecte. Com ho veieu això, doncs, que reflexiona l'Albert Riba des d'Ateus de Catalunya?
2: És que hi ha un tema, l'Antoni ara quan començava deia... Com s'autodefineix ell,
0: sí,
2: com a religiós però no cristià, o cristià però no catòlic, o no sé com ho
0: sí.
2: Ha fet anar. Independentment de com ens sentim cada un religiosament, que això és molt personal, el que no podem oblidar és que a Europa en general, on vivim, tenim una tradició que va més enllà de si ets cristià o no ets cristià. És a dir, arriba Nadal i tothom celebra Nadal, siguis cristià o no. Hi haurà qui des del cristianisme ho celebri com a, doncs, el sentit que li pot donar des del cristianisme, altres serà simplement, hòstia, em puc anar a esquiar uns dies, el que sigui. Però vull dir que dins de... independentment del cristianisme, el que està clar és que, tot i ser un estat laic i aconfessional, la tradició cristiana de les festes cristianes és amb el que hem crescut, i això antropològicament està lligat a la nostra vida. I això ja fa que la màxima figura del cristianisme, quan parla, doncs te l'escoltes, més enllà de que sigui un cap d'estat, que també ho és. I entrant en el discurs, que ha fet, crec que, dos discursos molt diferents. El que fa Madrid és molt, potser, amb càrregues polítiques molt fortes, i a Barcelona el discurs d'ahir és molt més social que no pas polític. Un discurs polític a Madrid que li foten 7 minuts d'aplaudiment de la dreta més rància, sí, a l'esquerra més combativa, quan hi va haver per tots. Quan es carrega l'avortament, es carrega les polítiques, o aplaudeix les polítiques migratòries. O sigui, tot allò que hi va haver gent que va estar durant 7 minuts aplaudint, una setmana abans havien votat en contra.
0: Sí.
2: Tant uns com els altres. I dius, ostres, o som una colla d'hipòcrites tots plegats, o no heu entès res del que us he dit, o ara queda bé aplaudir quan te l'està fotent per tot arreu. Però volia incidir en això, de que, a veure, se l'ha d'escoltar perquè és qui és el cap del cristianisme, i siguis o no, o et sentis o no això, no podem oblidar que, tot i estar en un estat que, segons la Constitució, és laic i confessional, el que tenim és una tradició catòlica que no podem oblidar. Llavors, aquest moviment que va a dir, home, sí, però ens hauríem de gastar els diners públics amb tot això, escortes, avions, tallar carrers i tot això. Bueno, si demà tenim una visita del tram, tallaran el doble.
3: Sí, sí. El fet que jo hagi dit això és perquè m'ho ha preguntat a l'Oriol, sí, i vull dir que en aquest sentit...
2: No,
3: perquè a mi no em costa res dir-ho, vull dir que no és un secret a mi. Precisament per això, perquè volia treure la part purament eclesiàstica, diguéssim, de tot això, que cadascú pot tindre el seu es creient o es creient, i que li doni la importància que consideri, i vol treure d'alguna manera el que per mi són dos impactes molt importants, que és aquest que he comentat abans, l'impacte econòmic i l'impacte social, que d'alguna manera per mi
2: m'interessa. La part grossa, l'acte important que ve a fer sobretot a Barcelona, a part d'ara al matí que va veure la patrona a la petanca, és el vespre amb el tema de la Sagrada Família. I la Sagrada Família no deixa de ser l'icona més universal que té Barcelona.
3: Sí, sí, sí. Completament d'acord.
0: Mari Carmen, a veure... Bé,
1: no, jo estic d'acord...
0: Comparteixes la
1: reflexió? La reflexió, sí, del Toni. Bons datos, com sempre,
0: de tots els Tonis.
1: De tots els Tonis.
0: Presents.
1: I jo aquí, amb la meva modesta opinió, sí, i humilitat, crec que a vegades... es menysprea, d'alguna banda, el fet de que siguis creient, cristià, catòlic, apostòlic, romà. Que no ho dic per tu, Toni, ho dic perquè sembla que sigui mal vist tenir això. Ser creient, no? I és que és, bueno, aquestes fricades d'aquesta gent que balla. Jo crec que hi ha algú més, no? Ens hem criat des de petits, de la base del cristianisme, del catolicisme, i jo crec que ara sembla que estigui mal vist tot aquest tipus de coses. Jo he tingut la gran oportunitat d'estar a Jerusalem, i és un dels viatges que a tothom recomano sempre, sigui o no sigui cristià, apostòlic, romà.
3: No, completament d'acord. Vull dir que en aquest sentit s'ha de respectar absolutament qualsevol com respecto. Si les meves paraules... volia...
1: No, Toni, ja t'hi dic. No, que jo respecto la...
3: No.
1: Vull dir que, ho dic en si, en general,
3: que sí,
1: no?
3: Que, sí,
1: que sembla que estigui menyspreant aquest tipus de creència.
3: No, en absolut.
1: Últimament, en els últims... No t'ho dic per tu, eh?
3: Sí, sí,
1: ho
3: sí,
1: dic que... en general. Els últims anys sembla que es menysprei aquest tipus.
3: Però fixa't que el propi pare parla d'una defensa de la dignitat humana. Què hi ha més digne que respectar l'altre, que cregui el que vulgui? És igual que sigui cristià, que sigui àrab, que sigui musulmà. És igual, la dignitat humana, que és cadascú té la seva dignitat humana. Aquesta és una frase que m'ha encantat. Vull dir que, hòsties, respectem-ho. Amb una polarització política que estem dient fora els moros, estem dient fora els estrangers. Per què? Perquè aquí no respecten, perquè estan dient que aquí no respecten la llei, és allò, com és el catolicisme, com és la... M'entens? Hòsties, el propi papa està dient respectar la dignitat humana. Uau.
0: A veure, avancem perquè anem amb un tema local. Mira, la Samara avui no ens pot acompanyar i ha fet l'article, ho va fer, va escriure el... publicar-lo ahir, perdoneu. Manufactura moderna de metal MMM, tanca la planta de producció de Molins de Rei i acomiada 34 treballadors. Fa un retrocés històric també la Samar, diu, fundada l'any 1944 per Joan Priu. MMM és una de les empreses històriques vinculades al sector industrial del municipi. La companyia va iniciar la seva trajectòria en l'àmbit de l'automoció el 1954 treballant amb Ebro i posteriorment es va convertir en proveïdora de Nissan a partir del 87. Al llarg de les darreres dècades el grup va impulsar un procés d'expansió internacional amb l'obertura d'una primera planta a Romania l'any 2006 i una altra a Rússia que va acabar tancant a causa de la guerra d'Ucraïna, i una tercera a Mèxic el 2017. El 2020 també va apostar per la diversificació amb la creació de dues noves divisions especialitzades en tecnologies vinculades a l'hidrogen i a la fabricació additiva. Actualment la planta de Molins de Rei és la més antiga de les que es conserva el grup, de les que conserva el grup, ubicada al poligonal pla, crec que és el carrer Miquel Torelló, és el que segueix doncs, de la discoteca Bidisco, i l'empresa doncs, ha iniciat un expedient de regulació d'ocupació, un ERO, d'extinció, que suposarà l'acomiadament de 34 treballadors i el tancament de la seva activitat productiva al municipi. La decisió afecta a la totalitat de la plantilla de producció, mentre que la Divisió d'Investigació i Desenvolupament, l'RMSD, es mantindrà activa i passarà a mans d'una altra empresa. Segons expliquen els treballadors afectats, la companyia acumularia un deute de 29 milions d'euros, una situació que hauria desembocat en la decisió de cessar l'activitat productiva de la planta Molins de Rei. I des del comitè d'empresa, que feien declaracions també al Viu Molins de Rei, els podrem escoltar de seguida, denuncien que la producció de peces d'automoció s'ha anat deslocalitzant progressivament cap a les plantes de Romania i Mèxic, que us esmentàvem, mentre que Molins de Rei només es mantindrà l'activitat relacionada amb la IMSD. De fet, l'Antonio Martínez, que és el representant dels treballadors, feia aquestes declaracions a la companya Samar del Viu Molins de Rei, podem escoltar de primera mà. Necessitem un segon o dos per acabar de polir aquestes declaracions. Sí, doncs escoltem l'Antonio Martínez, representant dels treballadors.
6: Grupo MM consta de tres empresas, una de producción, que es la que van a cerrar, que es la nuestra, es MP, luego está MMM Molins de Rei, que es I+D, luego tienen una planta en Rumanía y otra en México. El motivo del cierre de MP, pues que el grupo está hecho de un entramado de tal forma que la deuda del grupo le han traspasado toda la deuda a MP, de forma que el grupo sí que lo van a vender, pero MP nos han pasado toda la deuda para no pagarla. Los 34 somos los afectados. El que menos puede llevar 20 años. Los demás somos de 28, 30, 30 y pico. Del 1 al 17 de mayo no hemos cobrado nada. Se queda la deuda para el Fogasa. La paga de junio tampoco nos la van a cobrar. Y el finiquito nos han comentado que tampoco lo vamos a cobrar. El grupo M...
0: Doncs aquestes eren les declaracions que feia l'Antonio Martínez al Viu Molins de Rei. Afegir que la majoria dels 34 treballadors acomiadats resideixen a la nostra vila i a poblacions veïnes, Sant Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà i altres municipis de la comarca. A veure, quina lectura em faries, Antonio, com a també expert en el món de l'empresa?
3: Bé, no, en aquest sentit conec que MMM de fa molts anys i sé que estava molt ficat amb el sector de l'automoció, i com sempre passa, quan no diversifiques diguéssim el sector, quan hi ha un sector com és l'automoció, sobretot al mercat europeu, on agafa un refredat molt, molt gran, l'empresa pot agafar una pulmonia i passen coses d'aquest tipus, no? Però fixeu-vos que, clar, Romania i Mèxic no la tanca, perquè a Mèxic sí que hi ha una gran producció del sector automobilístic, en canvi a Europa no és tan productiu, no? i evidentment, fabricar a Europa té un cost de producció molt més alt que no en Romania o que no a Mèxic, perquè evidentment hi ha d'altres costos que poden sufragar d'alguna manera a tindre més benefici o a tindre d'altres, sobretot, beneficis, d'alguna manera. I aquí el problema està la concentració en un sector concret, i això no és la primera vegada que ho veig, malauradament, sinó que s'ha de diversificar el sector, perquè és un risc molt, molt gran dedicar-se només a un sector si no ho tens tot molt, molt lligat i molt... no tens assegurat d'alguna manera una evolució d'unes vendes i uns beneficis que puguin assolir, que puguin pagar tot el cost que comporta.
0: Toni,
3: no m'agrada tant que els empleats, estic d'acord que aquest joc de passo les pèrdues a una divisió, a una empresa dintre del grup i demés, és part del joc empresarial. Vull dir que això no és la primera vegada que passa, i ho hem vist moltes vegades, no? Però, evidentment, no m'agrada que els empleats que han treballat allà 20, 25 i 30 anys, pràcticament més de mitja vida, pues no tingui el finiquito adequat i no cobrin el seu salari. Això és la part més dolenta de tot això. Vull dir...
2: És que aquesta és la part de... O sigui, sempre és una mala notícia que tanqui una empresa. Fa unes setmanes parlàvem al contrari, de que n'obríem una, que serà molt important,
0: sí,
2: tot i el consum de que tindrà tot això, però és un altre tema. Mai és una bona notícia que una empresa local tanqui. Fet aquests traspassos dins de les pròpies seus d'una mateixa companyia, això és un joc empresarial i és totalment lícit. Lícit, quan dic lícit, vull dir que hi ha unes normes, unes lleis, i que les està respectant, tot i que pugui semblar des de fora, llavors tinguin morro, fan això, passen el traspassen allà per poder dir que aquí hi ha pèrdues i així no pagar finiquitat i tot això, sí, és un tema legal. Dit això, la llei també diu que si hi ha un acomiadament s'ha de fer d'una manera concreta i s'han de pagar. La manera de fer fora la gent és amb uns dies concrets per any treballat, el finiquito que toqui per l'any corrent, unes indemnitzacions, una cosa ben feta. És a dir, si ens agafem a la llei i la llei et permet trasbassar les pèrdues d'aquí, d'un altre... Em sembla molt bé, però també agafem a la llei per no desprotegir els treballadors. Recordem que en qualsevol procés d'ERO, el primer en la llista d'importància de coses a fer és que cobri el treballador. Això és la primera cosa que s'ha de fer. I a partir d'aquí, després venen els proveïdors i una sèrie de coses, però... Els primers són els treballadors, i uns treballadors que porten tota una vida dedicada a l'empresa no es mereixen que ara se'n vagin al carrer esperant a que Fogassa, doncs d'aquí no sé quants anys, els hi doni no sé quina part.
0: Les formes, estem parlant...
2: Les formes de llei.
3: Sí, completament d'acord. Però Tomàs, és el joc que l'empresari sap. Si jo em fico en aquesta posició de zero... I ara comencem a negociar. Per què? Perquè farà la pressió a tots els empleats perquè no han cobrat i demés, i ara començo a... No estic justificant, Estic dient que és el que habitualment la gent fa, els empresaris fan. Jo em poso, no et pago, però després has d'arribar en lloc de 20 dies, 30 dies, seran 15, seran 10, seran no sé què, i un màxim de 10 anys, sinó 20, començarà, diguéssim, la renegociació de del que és el finiquito més concret. Habitualment, el que es fa és això. Hi haurà una negociació pràcticament segur, perquè es ficaran aquí diferents advocats que diran senyors, i segurament l'administració també, perquè no deixa de ser una empresa molt important. No?
1: Uh-huh. I a més el que s'han fet molt bé és els empresaris és dividir els treballadors a l'hora de negociar.
3: Evidentment. Evidentment. Clar,
2: només que te'n guanyis uns quants i ja poses unes posicions díscoles dins de la negociació dels treballadors.
1: I ja està.
2: Bueno, al final, com en tots els processos de qualsevol, no només empresarials, de qualsevol cosa, sempre hi ha cada un juga el paper que ha de jugar.
1: Divide venceràs.
2: I aquesta és una part.
1: Sí. Clar, i després ve Fogassa, que ho sé, tinc una coneguda que d'un dia per un altre els hi van tancar l'escola, i Fogassa va tardar a pagar, tot i que havien guanyat ells, va tardar a pagar 2 anys.
0: I d'un dia per l'altre va ser, també.
1: Sí, sí, d'un dia, o sigui, acaba l'escola doncs el 20-21 de juny i l'endemà els hi diuen que ja no fa falta que vagin. que tanquen l'escola.
3: Bueno, aquí, clar, aquí estem una altra vegada amb la llei diu 15 dies, però demà no vinguis perquè ja no, no està obert, i sí, sí. Tu què fas?
1: No, no, van anar, eh?
0: Potser
1: van anar.
0: Sí. Podríem aclarir que és fogassa per la gent que no tingui...
2: Fons de garantia salarial.
3: Sí.
1: No, van anar, eh? Van anar perquè, clar, no els hi puguin dir, vosaltres no heu vingut aquí, sí. Per tant...
2: Passa que això dels 15 dies, sí. L'empresa t'ha de donar 15 dies.
1: Sí, sí.
2: O pagar-te'ls.
1: No, allà no van pagar res.
2: No, simplement, com que ja no penso pagar-te res, m'és igual haver-te de pagar... O sigui, m'és igual deure 10 que 12. Et dec també els 15 dies, apunta-ho. Sí, sí. Apunta'm a mi cuenta.
1: I el tema és que l'immoble on es feia l'escola era propietat de les directores i que allí hi ha moltes coses de valor i el que s'ha de fer és pues, vendre allò, no?
3: Sí.
1: No ha passat res, allà està, encara.
0: Fons de garantia social que depèn del Ministeri de Treball.
3: Mm-hmm. Correcte.
2: I que totes les empreses i els treballadors, quan les nostres nòmines tenim unes aportacions que després van per poder tenir aquesta garantia, les empreses sobretot. Per tant, i segurament a través de Fogassa acabes cobrant, no sé si el que et toca una part, és igual que les empreses de crèdit, en qualsevol... Totes les empreses, en principi, vaja, nosaltres personalment no hi ha una operació que no estigui assegurada sota una companyia de risc. Si tens un problema, tampoc acabes cobrant el 100, però ja ho saps, i és una part que dius, bueno... si aquesta gent m'asseguraran que m'acaben pagant un 80, doncs mira, ja m'està bé.
3: Sí.
2: I tot acaba passant per una negociació final en la que dius, mira, jo és que no tinc ni pel 100, ni pel 80, ni pel 60. Jo tinc per 0, que és el que deia l'Antonio, no? Jo em poso amb la meva posició de mínims. Doncs jo vull el 100. Estàs sentes amb un bon dinar, això sí.
3: Clar.
2: I a veure on ens trobem, si ens trobem al 40, al 70, o on sigui.
3: Ah, és important sapigueu i entendre... que els propietaris, els directors d'aquesta companyia MP, abans de declarar l'ERO, s'ho han plantejat i s'han reunit amb els seus advocats no sé quantes vegades per fer-ho d'alguna manera concreta, específica. Vull dir que està tot plantejat i planejat. Vull dir que i ara són els treballadors que han de executar i recórrer amb tot això. Vull dir
2: que cada un fa el seu paper dins de l'AUCA. Dins d'aquesta guerra, tothom sap quin paper li toca fer en cada moment. L'empresa ja sap que no acabarà pagant 0. Ja ho sap que acabarà pagant. Però si surto des de 15, m'estic perdent que potser la cosa s'acaba en 12. Per tant, jo he de començar des de 0 com a empresa i el treballador ha de demanar el 100. I fins i tot el 150, per demanar que no quedi. I veurem on ens trobem.
3: I també que si estan a la venda la divisió, l'empresa d'I+D+I, que és el que ha dit el senyor Antonio Martínez, doncs clar, potser, mentre jo venc això, recupero i tinc els diners, amb això una part ho puc, diguéssim, dedicar a vendre o a pagar la indemnització d'aquesta MP, d'alguna manera, que és una altra empresa.
2: Aquesta nova empresa, que és externa
3: el joc
2: que es quedarà aquesta part de l'empresa, potser també pot assumir alguns dels treballadors que ara, sens dubte, necessitarà més personal si assumeix més feina.
3: No, o sigui, el que han tallat és la producció, i ahir sí, és la part més d'enginyeria i de més, clar, jo
2: però
3: no crec que...
2: Però 34 treballadors també hi hauria algú que estaria més a la part aquesta, no? Potser, o se la pot reciclar cap aquí, no ho sé, hi ha moltes, precisament... que hem de sentir. Aquesta empresa treballava molt per Nissan quan estava a Nissan, a la planta de Nissan ara hi ha Ebro, que també és un dels seus clients. Doncs tot això al final són una mica vasos comunicants que pots, en certes negociacions, doncs pots mirar de trasbassar. Quan va tancar Nissan, un dels compromisos va ser que la nova empresa, que tot i no tenir res a veure amb l'anterior, es pogués quedar personal que sortia de Nissan que no s'havia acollit a les prejubilacions, tot això. Que també és una altra manera de tractar tot això. Quines prejubilacions possibles d'aquests treballadors, parlo sense conèixer el detall, cada un dels 34 casos, eh? Però potser n'hi ha alguns que a través de prejubilacions doncs, poden sortir, que acostumen a ser els que deies de que els poso no en contra de l'empresa, però diguin, bueno, a mi ja m'està bé el tracte que m'han ofert, per tant, t'apartes una mica de la línia general, ja no estic només contra 34, ja estic contra 32, tot això ja...
1: Sí, sí.
2: Al final és això, que cada un ha de fer la seva part. Però, repeteixo el que deia a l'inici, hi ha unes lleis que a vegades ens protegeixen, però també ens obliguen. Doncs si ens les agafem quan ens protegeixen, ens les hem d'agafar també quan ens obliguen.
3: Sí, sí, completament d'acord.
0: Bé, seguim avançant. Per cert, abans algú esmentava de Donald Trump. Demà comença el Mundial de Futbol. Recordeu que jugarà Canadà, Estats Units i Mèxic. I llegim a tots els diaris avui que el govern iranià ha denunciat que els Estats Units ha concedit visats de només 24 hores d'estada al seu jugador. Recordeu que es va classificar l'Iran pel Mundial. Doncs només tenen visats de 24 hores d'estada els seus jugadors concentrats a Mèxic per disputar els partits del Mundial en territori nord-americà. Diu, entrarien al matí als Estats Units i se n'haurien d'anar al mateix dia. És a dir, jugarien i se n'haurien d'anar al mateix dia, segons ha denunciat l'ambaixador a Mèxic. A més, no s'han concedit visats a 15 membres de l'equip i s'ha renovat l'assignació d'entrades perquè els aficionats iranians puguin anar als matxs. Paral·lelament, els Estats Units ha impedit l'entrada de l'àrbitre de Somàlia, Omar Abdulkadir Artan, escollit millor àrbitre africà del 2025, per problemes per verificar els antecedents. A més, vam veure també escorcolls a la selecció del Senegal, crec que era, i tot això 24 hores doncs, de començar el Mundial.
1: Sí, la gran incongruència és que l'entrenador d'Estats Units, sí, que és el Mauricio Pochettino, argentí, però nacionalitat espanyol, i està el Toni Jiménez, que és català, sí, i estan tots d'aquí. Jesús, tots els que conformen tot l'equip de l'estaf, inclús el fill del Pochettino, és nascut aquí a Barcelona. O sigui que és la gran incongruència que té, no?, el fet de que, bueno, que Estats Units, tal com és el que desgoverna allà i desgoverna el món, fa que el seu propi entrenador no sigui d'allà, no? Això és que tothom, suposo que poca gent va als Estats Units, però en aquest cas és allò el sentiment, almenys per part, no, perica, de dius, bueno, hi ha parells, com li vaig dir un dia a Pochettino, jo no soy nada d'Estats Units, però per a vosaltres que us vagi bé, la incongruència aquesta, que a veure com acaba tot.
3: Mm-hmm. Bueno, el que sempre és barrejar esports amb política, sí, barrejar conceptes que no tenen res a veure una cosa amb l'altra, i a partir d'aquí, clar, estem parlant de... d'un president d'un país que avui diu una cosa i d'aquí a una hora diu la contrària, però després aquí a tres hores diu la contrària, i així successivament. Vull dir, a partir d'aquí potser demà està canviant d'opinió, vull dir, no ho sé, però clar, com pots fer 24 hores amb els jugadors o aficionats que estan allà? O sigui, quin sentit té això, independentment que sigui Iran, pot ser qualsevol altre país, no? Però bueno...
1: No, és que de fet s'havia plantejat el fet d'expulsar del Mundial a Iran perquè sí, entrés Itàlia, que ja porta...
3: Sí, sí, sí.
1: Que està fora.
2: De fet, hi va haver un moment en el que... Sí, sí. Que recordo un titular brillant de, no sé si del Mundo Deportivo o del Marca, ara no ho sé, de quan, tot i la selecció d'Iran s'havia classificat i no els deixaven anar, sí, el titular era No Iran,
1: sí, sí.
2: Que el trobo brillantíssim, i ara no recordo si era del Mundo o del Marca, diria, potser,
1: però clar, però volíem fer anar a Itàlia,
2: clar, sí, però això de fer entrar a les seleccions, diguem, d'ofici. Itàlia, sí, sí, porta 3 mundials, sense,
1: sí,
2: anar,
1: sí,
2: al Mundial.
1: Per això.
2: També potser que s'ho facin mirar. Sí. Però bueno, encara sembla que tindran un seleccionador que els posarà en...
1: Bueno,
3: en solfa.
1: No sé per què.
3: Veurem a veure.
1: He estat llegint i cada un tira per un cantó.
2: Sí, sí, bueno, però sona el nom de Guardiola com a seleccionador d'Itàlia.
3: Sí, però és veritat. Sí, sí. Lo bo que té és que la selecció italiana va sortir de seguida, que estic d'acord amb tothom, i que no tindria que ficar-se la part política amb l'esport, va dir seguida, no, nosaltres no ens hem classificat, nosaltres no anem al Mundial.
1: No, i punt. Més val que no, perquè pobrets, tal com van, quedarien eliminats a la primera i ho han fet la mar de bé.
0: Bé, doncs així està aquest context de, com dèiem, aquest Mundial polititzat més que mai.
2: Sí, un Mundial que tu has dit a l'inici de quan parlàvem d'això, és Mundial de Nord-Amèrica, sí, sí, de Canadà, Estats Units i Mèxic,
0: sí,
2: i portem no sé quants anys, com a mínim 4 des de l'últim Mundial, parlant de que el Mundial és el Mundial d'Estats Units. I també hi ha partits a Mèxic, també hi ha seus a Canadà, i representa que aquí el Mundial és tant de Canadà, de Mèxic com d'Estats Units. Però és el Mundial del Trump.
1: Sí.
2: I el Trump perquè la mateixa FIFA es va inventar un premi perquè el nen estava enfadat perquè no li havien donat el mòbil.
1: Sí. Ara, una altra cosa, jo no sé si heu vist la foto oficial de Noruega, de l'equip de...
0: Que també participa al Mundial.
1: No sé si...
0: S'han vestit de vikings, no?
1: Han fet tres fotos oficials, sí. Em semblen genials.
3: No veig.
1: Una vestit de vikings, tots. Em sembla genial. S'ha estat molt criticat, però a mi em sembla molt genial, la millor foto. Una altra vestida, clar, la selecció del país. I l'altra... tots els jugadors, cada un de l'equip que forma part. Són tres fotos oficials que bueno, a mi em semblen genials.
2: Vols dir que a la selecció espanyola no hi hauria cap samarreta blanca?
1: Ah, no, no. És que la selecció espanyola a mi m'és igual. Vull dir que...
2: No. Aquesta foto amb les samarretes del seu equip a la selecció espanyola no hi hauria cap samarreta blanca.
1: No entrava ni en això. No, és que no pensava en això. Em sembla molt genial el fet de que aquestes tres fotos hagin... Clar, ojalà arribi molt lluny, però sabem que no.
2: Lligant a això...
1: Però és genial.
2: Està molt bé, perquè al final són aquests clubs, aquestes samarretes, són els que paguen aquests tios, eh? No les col·leccions.
1: Sí, clar.
2: Lligant-ho amb el que dèiem a l'inici amb el Papa, els discursos, qui aplaudeix una cosa i qui aplaudeix l'altra, tots aquests que diuen... Lamine, eres no sé què i tot això simplement pels seus orígens, recordem que és nascut aquí, però és igual, són els mateixos que ara l'aplaudiran amb les orelles quan marqui un gol i els classifiqui o acabi donant el Mundial, que recordem que Espanya és una de les seleccions que pinta com a que, és una de les grans d'això. Una altra de les notícies del Mundial, si voleu, és que ens aporta un lligant-ho amb el meu negociant més musical.
0: Sí, en un minut.
2: En un minut, sí, però no dona per massa més. Ha tret disco Ronaldinho.
0: Ah, sí?
3: Ah, sí?
0: Ho he escoltat.
2: És a dir, que agafant la tirada del Mundial, Ronaldinho...
0: Sí.
2: Musicalment tampoc no té massa més.
0: En col·laboracions amb altres artistes,
2: no? Sí, clar. De fet, el disc em sembla que té 60 cançons, de les que ell només apareix a 3. Però, bueno, és igual. La tirada és... Hi ha Mundial, traiem disc del Ronaldinho.
3: Autotune fa miracles, eh?
0: Autotune. Ho deixarem aquí, doncs, Mari Carmen, Antonio, Toni, moltes gràcies per les reflexions i que tingueu una molt bona setmana, eh?
1: Gràcies.
0: Com va dir aquell?
2: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia i bona hora. Ara estem beneïts. Gràcies.

fuck is this? Hit me on the gram at 6, saying Jada Grace.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me, we're the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara els diumenges a les 10 de la nit. iCat.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...